0: Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, condit a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 12 de juny, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està venti a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats us oferirem una petita guia introductòria del Mundial de Futbol que va començar ahir a Mèxic. Ens il·lustrarà el periodista del diari Esport, Sergi Vélez. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar un concert històric i com han canviat els temps des de llavors, després de 50 anys de la celebració del concert dels Rolling a la Monumental. Però també parlarem d'una nova app per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. A partir de les 5 coneixerem la soprano santcugatenca Beatriz Llamas. Farem un nou viatge al centre de Ràdio Sabadell, repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Cinema Catalunya va acollir aquest dijous l'acte de lliurament de premis del TRS Fem Cinema, sisena mostra de cinema, fet a les aules, una iniciativa de Terrassa UNESCO City of Film que fomenta la creació audiovisual entre l'alumnat dels centres educatius de la ciutat. L'edició d'enguany ha registrat una participació rècord amb 55 curtmetratges, 11 centres educatius i més de 400 alumnes participants. Els curtmetratges poden entrar dins de les categories de ficció, documental, animació o videoclip amb el requisit de no superar els 10 minuts de durada. Durant la jornada es van projectar les produccions de la categoria de ficció abans de l'entrega de guardons. En categoria de primària, els premis van ser per La venjança de l'Escola Bet com a millor producció i Diversos universos de l'Escola Ramon i Cajal al millor guió. En secundària, No lutxes sola, Alma, de l'Institut Vacarisses, va guanyar el premi a la millor producció, mentre que Nice to Eat You, de l'Escola Creixent, va ser reconeguda com el millor guió. També es van lliurar 3 mencions als valors UNESCO als films Daniela, de l'Escola Ramon i Cajal, Qui vol pot, de l'Escola Goya, i Dona amb la mà, de l'Institut de Matadepera.
0: Gràcies, Sergi. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Badalona retira de la circulació viària 250 patinets elèctrics des que va entrar en vigor l'ordenança municipal que regula l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal el passat novembre. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que la conducció temerària, la manipulació del motor o la manca d'assegurança són les principals infraccions que han portat al precinte dels vehicles. La Guàrdia Urbana de Badalona ha requisat aquests 250 patinets elèctrics en els darrers 6 mesos i ha tramitat prop de 350 denúncies per no respectar la normativa. Albiol ha assenyalat que amb l'aplicació de la nova ordenança, el govern actua amb contundència contra qui utilitza els patinets, posant en risc la seguretat de la resta de veïns.
3: La mobilitat no pot convertir-se en una amenaça per la circulació i per la seguretat de la resta de ciutadans de la nostra ciutat. I vam ser molt clars quan vam aprovar l'ordenança. I avui demostrem que anem en sèrio, que no estem per bromes amb els patinets i que les normes estan perquè les complim tots.
2: L'alcalde ha detallat que els patinets requisats es consideren ja un residu i que es destruiran en les pròximes setmanes. Recordem que el nou reglament inclou sancions per conduir amb auriculars, mirar el mòbil o anar sense casc homologat. Les més greus s'interposen davant infraccions com no disposar d'una assegurança, haver modificat el motor o circular de forma temerària. A més, per les vies on la vorera i la calçada estan al mateix nivell, no es poden superar els 10 km per hora. En el cas que estiguin separades, la velocitat màxima és de 25 km per hora. Des del gener, a més, la norma estatal obliga els propietaris a inscriure els patinets en un registre i disposar de l'assegurança obligatòria per poder circular.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Ivan Conde. Bona tarda.
4: Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha posat en marxa un pla de xoc de rentat de carrers i contenidors de residus que durarà tot l'estiu. Cada carrer i plaça es netejarà amb aigua a pressió cada 10 dies, quan habitualment es fa cada 18. A més, l'interior dels contenidors es netejarà cada 15 dies i l'exterior es farà cada 30. També s'aplicarà un esprai desodorant als contenidors amb més ús. L'increment de les temperatures i de l'activitat dels espais públics han motivat aquest pla municipal, que s'afegeix al que ja fa setmanes s'està desplegant sota el nom d'un Prat millor i que consisteix en la neteja a fons d'una zona en concret cada setmana. Les tasques es fan principalment a la tarda, vespre i nit, per reduir les molèsties als vianants. A banda dels contenidors, una de les principals fonts de pudor al Prat són els orins dels gossos, quelcom que s'agreuja amb la calor i l'escassetat de pluja, que n'intensifiquen la seva evaporació.
0: Gràcies, Ivan. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Hoquei Club Castellà continua lluitant per aconseguir ascensos de categoria i en aquesta ocasió el torn ha estat pel segon equip, que vol una plaça a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez van empatar a 3 enfront del Sant Cugat en el partit d'anada i tot es decidirà en el definitiu partit de Sant Cugat. Després d'acabar en cinquena posició del grup A de Segona Catalana, el filial Grana s'ha trobat amb el segon classificat del grup B, un rival que sempre és temible i que vol ascendir per tenir equips a les 4 primeres categories de l'hoquei, ja que compten conjunts a Hoquei Lliga, Hoquei Plata i Nacional Catalana. Els castellarencs volen tenir un equip de garanties també a primera, que sigui capaç de donar suport al de Nacional en moments puntuals i per això han conjuntat una esquadra amb jugadors experimentats del club. Davant dels santcugatencs, l'equip va arrencar un empat a 3 en l'anada i ara queda tot per decidir en la tornada que es disputarà demà dissabte al vespre. En cas d'aconseguir-ho, aquesta serà una nova fita històrica pel club, que tindrà equips en les dues categories més altes de l'hoquei català.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Sara Vella.
6: Òmnium Cultural Sant Cugat ha donat el tret de sortida a la campanya Juga en Català, una iniciativa que busca reforçar l'ús social del català en l'àmbit esportiu. L'acte de la presentació s'ha celebrat al Casal Torreblanca amb la presència de la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, i altres representants del govern. Durant la trobada s'han presentat els cartells commemoratius elaborats per alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat que reconeixen el compromís dels clubs esportius amb la promoció de la llengua catalana. Segons ha explicat Òmnium Cultural, aquests treballs han estat desenvolupats al llarg de tot el curs acadèmic i representen tant els valors esportius de cada club com la seva implicació en la defensa i promoció del català. La regidora Fernández ha destacat la qualitat de les propostes presentades i agrair la implicació de l'Escola d'Art i Disseny. La campanya tindrà continuïtat el pròxim setembre amb un acte de lliurament dels cartells als 10 clubs esportius amb què Òmnium treballa des de fa més de 2 anys per fomentar l'ús del català entre esportistes, famílies i entorns socials vinculats a l'activitat esportiva. La vicepresidenta d'Òmnium Sant Cugat, Quima Moret, ha agraït el compromís dels clubs participants i els ha animat a continuar impulsant l'ús de la llengua en l'àmbit esportiu. En aquest sentit, l'entitat ha reiterat la seva disposició a oferir assessorament, formacions, tallers i materials de suport per ajudar les entitats a reforçar la presència del català. Moret també ha recordat que la promoció de la llengua en l'esport és una de les línies de treball prioritàries d'Òmnium, que en els darrers anys ha impulsat iniciatives d'àmbit nacional com la campanya L'Esport Treu la Llengua.
7: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
8: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: de futbol que organitza la FIFA i que enguany es fa al Canadà, Mèxic i als Estats Units. Una competició que s'allargarà fins al diumenge 19 de juliol i que durarà 39 dies, l'edició més llarga de tota la història. En parlem amb en Sergi Vélez, periodista del diari Esport. El tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb el Sergi Vélez, periodista del diari Esport. Què tal, Sergi? Bona tarda.
2: Bona tarda, Martí. Què tal? Com estem?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Sergi, primer de tot, quant de temps portes esperant aquest moment? Perquè els qui ens agrada el futbol estem a punt de ser molt i molt feliços durant uns quants dies, no?
2: Sí, bueno, anava a tirar una mica d'humor, anava a dir que estic esperant d'uns 4 anys, com tothom.
1: Exacte,
2: però,
1: sí.
2: Sí, evidentment, doncs hi ha una gran expectació perquè és un dels mundials més grans dels últims anys i, evidentment, doncs per tot amant del futbol ens agrada seguir una cita com aquesta.
1: Quin és el primer record que tens d'un mundial?
2: Clar, jo crec que el que va ser més així especial i pel que va suposar en aquell moment va ser el del 2010. Perquè el del 2006 ara mateix no el recordo molt. Tinc evidentment molt clar que va guanyar Itàlia, però així com a primer mundial jo diria que el que recordo millor és el del 2010, sí.
1: Una competició en què precisament aquell any, doncs com deies, tots almenys aquí a l'estat espanyol la tenim molt present. I a més és una competició que, sens dubte, és l'esdeveniment esportiu més seguit arreu del món. Què destacaries tu de l'edició d'enguany?
2: Home, doncs, més enllà del que representa a nivell futbolístic, que s'ajunten els millors jugadors de tot el món, també tenim doncs, tot el tema polític que hi ha al darrere, no? Tema de les deportacions, el problema a nivell de jugadors que també està havent-hi ara, que hi ha molta polèmica per tot el que està suposant també amb les polítiques de Trump, d'immigració. Bé, és un mundial que està portant bastantes discrepàncies pel lloc on se celebra, per la manera de pensar que hi ha. I a part del component futbolístic, com t'estava dient, jo crec que també s'ha de fer una reflexió de tot el que suposa el Mundial i també d'on venim, no? Perquè si recordem, l'últim Mundial es va celebrar a Qatar, que ja va ser bastant controvertit per tot el que va suposar a nivell de persones que hi participaven en les obres, les condicions lamentables que hi havia, la vulneració de drets humans que també hi va haver. I aquest Mundial tampoc és que sigui precisament la panacea, no? Per dir-ho així d'una manera. El de Rússia tampoc ho va ser en el seu moment. I bé, jo crec que estaria bé de cara a un futur doncs, intentar millorar i canviar el paradigma que hi ha amb aquests últims Mundials.
1: Era un tema que, sens dubte, volia tocar més endavant, però ara que l'has tret, doncs, aprofitem i en parlem una mica també. Justament, com deies, portem 3 Mundials seguits, des de Rússia, Qatar i el d'enguany, el d'Estats Units, Mèxic i Canadà, en què a vegades la competició queda en un segon pla i s'està parlant més doncs, de temes extraesportius, com per exemple àrbitres que no han pogut entrar al país americà perquè no els deixen entrar per culpa del visat, seleccions que s'han estat hores tancades mentre la registraven. Llavors, tu com valores tots aquests fets i que cada 4 anys doncs, això estigui passant últimament?
2: Bé, doncs com et deia, no? Que arriba un moment que això, entre cometes, s'ha normalitzat o que sembla que hagi de ser doncs, la dinàmica dels últims mundials, de que s'estiguin vulnerant drets que haurien de ser superrespectats i no sembla ser així, no? Almenys per la FIFA no sembla ser una prioritat i més enllà de que també hi hagi una competència més important en aquest sentit des del país on s'està celebrant tot això, no? Perquè Infantino, si no ho recordo malament, com que s'estava netejant una mica les mans i dient, bueno, no, és que clar, aquí hi ha un país que hi ha una sèrie de normes, una sèrie de lleis, i clar, tot això doncs, a vegades és complicat compaginar-ho a l'hora de respectar segons quines coses. Bé, jo crec que aquest discurs em queda molt curt per tu després designar una seu d'un mundial com és en aquest cas, Estats Units, no? Que encara que potser no sigui el país que més respecti aquestes coses, tu no pots agafar i dir, no, és que això és cosa del país com a tal. Tu, com a institució també important, que és la FIFA, doncs has d'intentar que això canviï d'alguna manera. I jo crec que si això de cara als propers mundials no canvia, doncs ens estem encaminant a una competició que cada cop doncs, és més... No sé com catalogar-la ja, perquè n'hi ha tants adjectius que es podrien posar que sí. Bueno, quedaria en curs.
1: Sí, sí, ara ho deies que ens hem acostumat a viure aquestes situacions. Una de les coses que sí que depèn estrictament de la FIFA són els nous canvis i les novetats que hi ha en aquest Mundial. Per exemple, és la primera vegada a la història que participen 48 seleccions. Tu creus que això és alguna cosa positiva o negativa per la competició? Perquè d'una banda es produeixen força enfrontaments potser entre seleccions menors i que tenen poc interès o poca emoció, però d'altra banda és una oportunitat per a aquests països que mai han tingut pràcticament opcions de colar-se a un Mundial.
2: Això és com tu deies, no? Es pot mirar des de diferents punts de vista i per uns semblarà més egoista si ho definim d'una manera i per altres, doncs, que hauríem de ser més crítics. Jo, en aquest sentit, el que sí que no m'acaba de convèncer del Mundial és que hi ha unes setmanes en què el futbol doncs, ens deixa una sèrie de partits que són bastant intranscendents per l'espectador del futbol i per mi, doncs, evidentment, m'agrada veure ja quan hi ha partits molt més interessants. Potser s'hauria de plantejar d'una altra manera. Sí que hem vist, per exemple, un canvi de paradigma a la Champions, que jo crec que ha afavorit en aquest sentit l'emoció de la competició, i en aquest sentit doncs, el Mundial jo crec que no sé ara mateix dir-te de quina manera, però hauríem de reflexionar una mica per poder fer una mica més interessant, perquè cada cop hi ha més partits, els jugadors acaben més cansats, i cada cop, en comptes de veure un espectacle futbolístic, el que acabem veient és més jugadors lesionats, i això després doncs, porta un rendiment molt més baix tant al futbol de seleccions com al futbol de clubs, que tampoc falta tant perquè comenci una nova temporada.
1: Sí, sembla que aquest Mundial va en contra del que tu deies, les demandes dels jugadors de reduir partits, i ara, en canvi, en aquest Mundial doncs, els han afegit encara més partits i encara més seleccions. També cal destacar que en aquest Mundial la FIFA ha implantat noves regles de joc relacionades sobretot amb les pèrdues de temps i l'actuació del VAR que s'estrenaran doncs, això a partir d'aquest Mundial. Creus que és una decisió encertada el fet d'estrenar aquestes noves normes en una competició tan important?
2: Home, és una bona prova de foc, més que res perquè un Mundial doncs, també serveix com a camp de proves per veure després si és realment efectiu, després traslladar això al futbol de clubs. No? També és una mica arriscat perquè si després les coses no surten bé o no surten com esperaves, doncs, clar, un Mundial és l'escenari més gran del món, tothom està veient allò. En cas que surti malament, doncs pot ser un perjudici per l'espectador i també pels propis futbolistes, no?
1: Ara, Sergi, et demanaré una mica de prediccions. Quines creus que són les seleccions que arriben a millor estat de forma al Mundial, que són clares candidates, vaja?
2: Home, jo, per exemple, he de dir que Espanya és un grup molt sòlid i jo crec que té les línies molt ben equilibrades, des de la defensa al mig camp, a la part de dalt, no?, a l'atac. I després, evidentment, una de les seleccions que més et crida l'atenció és França, perquè hi ha una sèrie de jugadors a dalt que a nivell de clubs ho han patat i doncs, tinc moltes ganes de veure com ho fan també amb les seves seleccions. Sí que t'he de dir, Martí, que, per exemple, la selecció de França el que trobo a faltar és un mig camp que sigui molt més potent perquè té jugadors molt interessants a la part de dalt. Clar. I, en canvi, el mig camp en queda molt curt. No?
1: És potser la part que tenen més coixa.
2: Sí, jo crec que és una de les parts més importants del camp, que té més desgast físic, i jo crec que això pot passar factura conforme vagin avançant les eliminatòries. Hi ha una altra selecció que, per exemple, també crec que està molt ben compensada, com és el cas de Portugal, que té molt bons jugadors, que hem de veure quin paper fa, perquè bueno, està en el grup de Colòmbia, veurem a veure com ho fa, i després doncs, sempre es parla d'Anglaterra, que ha sigut una convocatòria bastant controvertida perquè s'han quedat fora jugadors importants de la talla de Phil Foden, Cole Palmer, vull dir que amb Tuchel veurem com gestiona aquest grup de jugadors que sempre, sí que és veritat que per la seva qualitat destaquen, però que no acaben de consolidar-se com a grup després col·lectiu, no? Del joc col·lectiu que demostren també de cara a la galeria. I després, per últim, deixa'm destacar-te també la selecció del Marroc, que a l'últim Mundial va quedar semifinalista, si no recordo malament, que hi ha jugadors amb molta qualitat i que estan també exhibint un molt bon nivell últimament, i tinc moltes ganes de veure el Marroc perquè crec que pot donar continuïtat al que ja va fer en aquell Mundial de Qatar del 2022.
1: Just ara m'ho deixes perfecte perquè et anava a recordar l'actuació del Marroc al 2022, que tots considerem que va ser una de les grans sorpreses d'aquella competició, i t'anava a preguntar quins combinats nacionals creus que enguany poden donar la sorpresa. Es parla molt de l'Equador, del Japó, de Colòmbia també, la deies.
2: Clar, mira, mencionaves, per exemple, l'Equador, que, per exemple, està, si no m'equivoco, segona en quant a classificació de la Conmebol per només darrere d'Argentina, perquè posem una mica en context. Vull dir, és una selecció que pot donar la sorpresa perquè té jugadors molt, molt interessants i que jo crec que en aquest sentit pot ser una de les seleccions a tenir en compte, digue-li una de les seleccions tapades que poden donar la sorpresa, com vulguis. Després, em falta per veure Països Baixos, perquè en aquest sentit sempre s'ha dit que hauria de tenir algun mundial perquè ha arribat ja a diverses finals i de més, però com que no acaba de consolidar-se com a potència i com a favorita en aquest cas, llavors tinc bastanta curiositat per veure com ho fa Països Baixos en aquest sentit. Frenkie de Jong, que pot estar davant el seu gran mundial, no? Per l'edat, també pel moment de forma potser que arriba ara que ja està recuperat d'una lesió important que ha patit el Barça. I després, per exemple, Alemanya, que també té una sèrie de jugadors que acaben cicle, com segurament serà Manuel Neuer, Kimmich, que també té ja una edat considerable. I, per últim, deixem destacar-te a Brasil, perquè segurament s'ha parlat molt de Neymar, d'aquesta convocatòria d'Ancelotti. Tinc molta curiositat per veure si aquest lideratge el poden també assumir Rafinha i Vinícius, per exemple, que són dos jugadors que ara mateix són els dos millors jugadors segurament de la selecció del Brasil. No?
1: M'ha sorprès que de totes les seleccions candidates que tu creus que hi ha ara mateix, i també de les que poden ser revelació, no has comentat el cas d'Argentina, que Argentina, al cap i a la fi, no ho oblidem, és la vigent campiona, però sí que és veritat que molts diuen que pot ser la gran decepció d'aquest Mundial. Tu quines seleccions creus que poden decebre en aquesta competició?
2: Clar, o sigui, no t'he mencionat, per exemple, l'Argentina, perquè quan vens de guanyar un Mundial és molt difícil, jo crec, revalidar el títol. Jo crec que poden fer un bon Mundial, però la pressió aquesta que tenien al Mundial de Qatar ara ja no la tenen. I mantenir també aquestes ganes de guanyar aquesta competitivitat, jo crec que és molt difícil per un grup de jugadors que ja han guanyat allò que tant volien, no? I que tant desitjava la generació dels Messi, Di Maria, Higuaín, etcètera, etcètera, no? Llavors, ara et responc al que m'has preguntat darrerament, que era la decepció d'aquest Mundial. La paraula decepció és molt gran, perquè jo crec que engloba moltes coses en aquest sentit, i em costaria doncs trobar-ne una així ben clara. La gent va com molt a saco amb Anglaterra, perquè és el que et dic. És una selecció que històricament doncs no ha fet grans coses i els últims anys doncs ha decebut bastant. Llavors em sumo una mica al vaixell aquest d'Anglaterra com a decepció, que sé que estic sent bastant benèvol en aquest sentit. No és una predicció molt difícil. I després així de les grans, no sé, Brasil és difícil que faci alguna cosa interessant, pel que et deia, perquè no té un grup sòlid.
1: I a banda de tot el que hem comentat, abans ho deies, que és segurament l'última gran competició amb les seves seleccions de jugadors com Neuer, Kimmich, Neymar, però sobretot et volia preguntar pels dos millors jugadors de la història, o els que són considerats dos dels grans jugadors de futbol de tots els temps. En el meu cas, crec que estem davant del millor jugador del món i de la història, que és Lionel Andrés Messi, que serà el seu últim Mundial, com també ho serà, segurament, de Cristiano Ronaldo. Tu ja t'has fet la idea d'això o què?
2: Home, doncs, com a persona que ha crescut admirant, veient el futbol d'aquests dos grans jugadors, com és el cas de Leo Messi i Cristiano Ronaldo, em costa molt veure futbol sense aquests dos jugadors. O sigui, porto molts anys dient, arribarà el moment, perquè ens hem de mentalitzar que no són eterns i que arribarà un moment que tu posaràs la tele i no estarà cap dels dos jugant amb les seves seleccions ni tampoc amb cap club, perquè això cada vegada està més a prop. Cristiano Ronaldo, si no recordo malament, té 41 anys. Leo Messi diria que està a prop dels 39. Vull dir, això està al caure i ens hem d'anar fent la idea. Però costa, sí, costa molt perquè són dos jugadors que t'han donat moltes alegries i que has gaudit molt, llavors costa molt fer-se la idea que està acabant aquest cicle tan, tan bonic i meravellós que ens han donat aquests dos grans jugadors. Mm. També, evidentment, serà l'últim Mundial de Luka Modric, que no l'havies mencionat, Martí, però també és un altre gran jugador.
1: Sí, i que sobretot fa molts bons tornejos amb la seva selecció.
2: Sí, evidentment. Bueno, només fa falta recordar aquell Mundial del 2018, la final de Croàcia contra França, que després Luka Modric va guanyar aquella pilota d'or. Costa fer-se la idea que acaba una generació, sí, també sí. Comença una altra nova, perquè tenim jugadors il·lusionants, com és el cas de Lamine, com és el cas d'Olise, Doué, bé, i una generació bastant interessant de jugadors, i que jo crec que ara serà cada vegada més recurrent que la pilota d'or doncs, no sigui potser una hegemonia d'un jugador sol, sinó que tindrem bastants competidors, perquè ara arriben nous lideratges i no acabo de veure a jugadors com Mbappé o Haaland marcant aquesta hegemonia que van marcar Leo Messi o Cristiano Ronaldo.
1: Doncs seguirem de prop tot el que facin en aquest Mundial aquesta nova generació i també els últims partits de l'alt nivell d'aquestes estrelles, que segurament serà l'últim Mundial que disputin. Sergi Vélez, periodista del diari Sport, moltíssimes gràcies per aquest repàs i aquesta introducció al Mundial 2026 i merci per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies, Martí, gràcies a vosaltres i res, a gaudir del Mundial i d'aquestes grans estrelles.

0: Doncs a ritme dels Rollings, avui obrim l'última tertúlia de la setmana. Per què ho fem d'aquesta manera? Doncs perquè parlarem del Rolling, parlarem de concerts, parlarem de música i d'allò que vagi sorgint sobre la marxa en aquesta tertúlia d'avui, que compartirem amb l'Emili Miquel, que és exdirector de l'Oficina de Correus del Prat i, a més, escriptor. Emili, molt bona tarda. Emili, bona tarda. Doncs no, saludem el Josep Amorós, que és publicista i escriptor i ens acompanya, a més de... musicalment també ens està a l'estudi de Sant Cugat. Josep, com estàs?
1: Saps que el món es divideix entre els que diuen Rolling i els que diuen Stones. Els Stones.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo sóc dels Stones.
0: Ah, mira, jo m'estava afegint a aquest grup. Hem coincidit, doncs, no?
1: Has començat amb Rolling i per això he pensat, mira, veus, direm això. Però sí, els que diuen Rolling i els que diuen els Stones.
0: Doncs parlarem dels Rollings, a veure si tenim a la resta de components de la tertúlia. L'Emili Miquel, el tenim al Prat o no? No? No el tenim? I a l'Alistair tampoc el tenim? Escolta, que hem de fer una tertúlia amb el Josep i jo.
1: Bé, tenim el McJagger,
0: no? A veure, jo no puc parlar-te amb coneixement de causa del que va passar ara fa 50 anys a la Monumental amb aquest concert històric dels Rolling Stones, que amb ells arribava la modernitat, no? Perquè, clar, era una època en què feia uns mesos acabava de morir Francisco Franco, no?
1: Ja eren bastant modernets, eh?
0: Vols dir? Però potser no es podia mostrar.
1: Era una mica una barreja de modernets i una mica convallats, també, perquè veníem dels concerts al Palau d'Esports del carrer Lleida, dels concerts del Lluís Llach. I poc abans que els Stones van obrir foc, Santana. Jo és el primer concert que recordo a Barcelona, va ser Santana. I va ser aquell mateix any, just abans que els Stones. Pels Stones no vaig aconseguir entrades, va ser impossible. A més, valia una fortuna, no me'n recordo, però per aquella època era una barbaritat.
0: Doncs mira, segons aquesta informació, 900 pessetes.
1: Clar, imagina't, 900 peles d'aquella
0: època. En aquella època, ara mateix pot semblar una ridiculesa, perquè estem parlant de 5 euros i escaig. Però en aquell moment,
1: doncs jo crec que
0: gairebé 1.000 pessetes, 1.000 pessetes, sí, sí. Era pasta.
1: 1.000 peles era no un cap de setmana, no? Tiraves tota la setmana amb 1.000 peles, eh?
0: Sí, 1.000 sí. Peles.
1: Bueno, jo penso que aquell any que vaig... clar, el curs 75-76, jo feia primera carrera, és el que em deuria costar la matrícula. L'entrada dels Stones.
0: Pues escolta,
1: no hi vaig anar. No hi
0: I
1: vaig
0: no vas
1: anar.
0: Aconseguir entrada, per què? Perquè no. Sí que hi havia localitats.
1: Sí, no, i no es van vendre totes, però no sé, va haver un merder, no sé, no el recordo exactament, va haver un lío. Em sembla que en aquella època tots els concerts estaven organitzats, promoguts per una promotora que es deia Guy & Company, del Guy Mercader, i no sé quina mena de daltabaix amb les entrades, en fi, o no en quedaven de les més barates, no ho sé, i eren les que podien pagar, no ho recordo exactament, però no vaig poder anar. I em vaig haver d'esperar 4 anys per veure els Stones, i a Madrid, i vam anar a Madrid, vam muntar un autobús des d'aquí Sant Cugat, amb la ràdio, amb Ràdio Vallès, que encara,
0: sí,
1: que en aquella època encara existia, amb el David Acedo i jo, que érem els que portàvem els temes musicals, i vam muntar un autobús i vam anar a Madrid, a veure els Stones al Manzanares.
0: Manzanares,
1: que no existeix ja tampoc. I no van començar amb aquesta cançó, que de fet no la van tocar ni aquí a Barcelona ni a Madrid. No la van tocar.
0: Sí, sí.
1: A Madrid van començar amb Start Me Up. Va ser un concert espectacular, eh? Pell de gallina, de veritat.
0: No, gallina de piel, que diria el Johan. A veure si podem saludar l'Emili Miquel. Emili, bona tarda.
2: Hola.
0: Hola.
2: Bona tarda.
0: Sentiu? Sí, sí, una mica fluixet. Estàs a l'estudi, oi? Estàs a l'estudi.
2: Sí, estic a l'estudi.
0: Val.
2: Jo ho sentia perfectament, eh?
0: Sí? Doncs no sé què ha pogut passar.
2: Em saludàveu, jo contestava, però no, es veu que no arribava.
0: No ens arribava res. Coses de la tècnica. Sí, el Rolling, mira, van fer el que van poder, no? Que estaven aquí, que sembla que venien i no sabien si es desmuntava la banda o no. No ho sabem. Tu hi vas anar, o per cert?
2: Jo tenia 19 anys, era jovenet, no hi vaig anar, no.
1: Som de la mateixa quinta, doncs.
0: Sí. Sí,
2: jo sóc del 56,
1: sí,
2: va, la quinta de Miguel Bosé.
0: Quina referència!
2: Sí, sí, però sempre em fixo a veure com està perquè dic... Si
0: per comparar-te, no?
2: Sí, sí.
1: Bueno, sí, sí. Jo guanyo una mica, jo sóc del 58, vull dir que veus, però...
0: I què recordes tu? Recordes, no sé, l'expectació que va crear aquell concert, una mica l'ambient, encara que ho visquessis no com a espectador, si no vas anar al concert?
2: La veritat és que no recordo gran cosa, perquè jo estava, em sembla, més per la política, aleshores, que va ser el setembre de... No, va ser el juny, ara fa...
0: Sí, ahir va fer 50 anys. Sí,
2: sí, va ser el dia 11 de juny, no? Si no recordo malament,
0: sí.
2: del 76. I després em sembla que el setembre del 76 va ser la primera diada que es va celebrar a Sant Boi de Llobregat. És possible, no?
1: És més que possible.
2: Sí, i era en plena... Era quan començava la transició, els anhels de llibertat, que van esclatar llavors, no? Després de la mort de Franco. Aquí ja feia 7 mesos que Franco havia mort. I estava, en aquella època, estava més per la política que no pas per la música, perquè, bueno, quan som joves, doncs, volem canviar les coses i volem fer la revolució, i després se'ns passa...
0: Ja, el que passa és que qualsevol cosa és bona, i aprofitant que venien els Rollings, sí, i que la gent es volia manifestar, sí, lliurement, perquè tinc entès que també en aquell moment, doncs, hi va haver corredisses, els grisos
1: sempre
0: també...
1: Sempre acabaven corredisses, no? Sempre, tot acabaven corredisses. Sí, sí, els concerts...
0: Per davant dels grisos.
1: Els concerts del Llac, que et deia, del gener del 76, que es van convertir en un disc que el Llac l'ha vengut moltíssim. També acabaven perquè, esclar, bueno, però clar, allò era més obvi, no? Perquè, esclar, sorties cantant la gallineta
0: català,
1: i cantant l'estaca, sí, i, òbviament, doncs, clar, sorties al carrer Lleida, muntaves un rebombori amb un juic impressionant fins que venien els grisos, esclar.
0: Anem a preguntar-li a l'Alister. L'Alister Spering és viquipedista i traductor científic i el tenim a Sabadell. Alister, bona tarda.
3: Hola, com esteu?
0: Què feies tu fa 50 anys quan tocaven els Rollings aquí a Barcelona, a la Monumental?
3: Jo fa 50 anys encara estava esperant que em toqués, que em quedaven uns anys per néixer, així que encara em quedava una mica... Però...
0: És el més jove de tots.
3: Però la longevitat d'aquest grup és increïble. Jo recordo que el 2009, amb la parella que tenia llavors, vam considerar molt seriosament d'anar a un concert de Rolling Stones, que no, malauradament no era aquí, sinó a l'estranger, així que al final no hi vam poder anar. Però és que avui en dia, el 2026, encara continuen units, a diferència d'altres grups d'aquella època. La majoria encara són els mateixos integrants que al principi, i continuen traient música que val molt la pena ser escoltada, no han perdut el talent. O sigui, tenen longevitat personal, biològica, però també musical, brutal.
1: Sí, de fet, dels primers només queden el Mick Jagger i en Keith Richards. Jo recordo el concert d'aquí a Barcelona i el de Madrid del 82, que és el que vaig anar jo, el segon guitarra era el Mick Taylor encara, no era el Ron Wood, que hi és ara. I clar, òbviament estava tant Charlie Watts, que malauradament aquest sí que va morir, i ja estava Bill Wyman, el baixista, que va deixar el grup, senzillament, el va deixar.
0: Considereu, com alguns ho han fet, que aquest concert va servir com a tret de sortida per incorporar Catalunya en el circuit europeu de les gires internacionals?
1: Va ser dels primers,
2: sí, no?
1: Tampoc
2: sí,
1: el primer, eh? Jo estic convençut, estic segur, el primer va ser Santana a Barcelona, perquè va ser anterior en els Stones, i va ser el Palau dels Esports del carrer Lleida, que sonava espantós, però una cosa horrorosa. I Santana en aquella època era un grup molt potent,
0: sí,
1: però molt potent.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, els Stones, i sí, va ser com una miqueta obrir la porta. Tot era Gay and Company, eh? El Gay Mercader va suportar tots. I van començar a venir Queen, van començar a venir Canet Head, que encara existien en aquella època, els Canet Head, jo els vaig veure, també el Palau d'Esports. En fi, sí, i és cert, vam entrar al circuit després, contigo empiezo todo, no?
0: Emili.
2: De totes maneres, s'ha de recordar que la Monumental no es va omplir,
0: sí,
2: no es van vendre totes les entrades, perquè em sembla que es van posar a la venda 18.000 entrades i se'n van vendre 12.000. 12.000.
0: Mm-hmm.
2: Doncs, Emil, que ara és fàcil mitificar-ho, no?, des d'aquí, des de la distància. Dius que va ser... Tothom esperava els Stones, perquè en aquella època els Anells de Llibertat i els Stones doncs, representaven la contracultura, la rebel·lia, i... però no es va omplir. Vull dir que hi havia gent que no els devia conèixer. O que el preu de les entrades era massa car.
1: Ara.
2: Perquè...
0: Sí, ara. Per l'època, sí.
2: Déu-n'hi-do, no? Perquè eren, em sembla, 900 pessetes.
0: Sí.
2: Que vindrien a ser 5 euros i escaig, però... comptant la inflació potser serien 70 euros, però avui en dia et demana 70 euros per anar a veure el grup més famós del món i et sembla una misèria.
1: Sí,
0: sí, com han canviat els temps, per... no? Jo no
2: sí,
0: sé si
2: ara
0: encara...
2: ja res ens sembla barat.
0: Ja, clar. Sí. No, però és que ha canviat en molts aspectes. O sigui, avui anar a un concert és fer una marató, pràcticament, eh?
1: Per començar, és aconseguir les entrades, ja, vull dir, perquè els 30 segons estan bloquejades les webs per aconseguir-les, vull dir que, esclar, no... no sé, no, jo no sabria com fer-ho ara mateix, eh? O sigui, em costa molt anar a concerts. Clar, vaig a un altre format de concerts, òbviament.
0: Petit format?
1: Sí, sí. Aleshores no hi ha tanta...
2: No
1: hi ha tanta ansietat, sí, ens fem grans, exacte.
2: Petit format.
0: Sí. Però, Alistair, tu que m'imagino que sí que aprofites encara per anar a concerts, el tema de les entrades, que ha canviat, sí, en la manera que... Però el preu? Abans eren cares unes entrades a 900 pessetes, però és que ara hi ha entrades que són caríssimes. A més, és que hi ha una cosa que es diu preus dinàmics, que va en funció de la demanda, no? Oferta i demanda, i per anar al concert d'un mateix grup, un dia pagues un preu i a lo millor al cap de dos dies estàs pagant un altre.
3: Sí, no sé com va ser el 1996, però tinc la sensació que avui en dia hi ha molta més gent que ha de menjar, per dir-ho així, de la mateixa entrada que no pas llavors, perquè ara hi ha tots aquests monopolis de les entrades, i llavors també hi ha gent que fa coses estranyes connectant-se amb bots per acaparar totes les entrades i després revendre-les. Hi ha les productores, hi ha una pila de coses que algunes d'elles ja existien el 1976, però algunes altres també són un fenomen més recent. De fet, a molts països, als Estats Units, al Regne Unit, s'ha començat a mirar si tot aquest tema dels distribuïdors d'entrades no hi ha conductes fraudulentes o, si més no, monopolis. Però sí, els preus són una autèntica borrada. Jo fa un temps que no vaig a cap concert, però l'altre dia estava al tren i sentia dues noies que parlaven i que tenien previst anar en el concert del Bad Bunny, i que una d'elles volia regalar-li al seu germà pel seu aniversari una entrada, però que estava rient dient que li havia dit al seu germà que això comptava com el regal d'aniversari dels propers 18 anys.
0: Ai, veus? Sí, sí, és que la veritat...
1: I per veure el Bad Bunny, no t'ho perdis.
0: Sí, que, sí.
1: Bé, és igual, no entrarem ara en crítica musical. Però no és només els concerts, és a dir, és tot. Intenta mirar, jo què sé, si algú té un PC davant ara, intenta agafar una entrada per al Madison Square Garden per a la final de la NBA. Intenta-ho. O sigui, ens anem a $12,000 per un partit de bàsquet. És que...
0: Bueno, i si decideixes anar tu, espera que et deixin entrar, que et donin el visat i que tinguis el vistiplau de la guàrdia de Trump perquè et quedis amb les ganes, després d'haver fet la despesa.
2: Però són en general tots els espectacles en directe, sí. Perquè jo que sóc aficionat al tennis, intenta tu aconseguir una entrada per les semifinals o la final de Roland Garros o de Wimbledon, que ho has de fer un any abans, has d'entrar a una determinada hora i ja no vegis el que et demanen. I això fa uns anys doncs, era molt més accessible. Els espectacles en directe s'han disparat moltíssim.
0: O si vols anar a un restaurant també... d'estrella Michelin, també has de fer una cua virtual d'un any
2: també.
0: Aproximadament. De tot això se'n diu globalitat, no?
1: Segurament.
2: Sí.
0: Sí?
1: Sí. No sé què passaria ara. Si s'anunciés un concert dels Stones a l'Estadi Olímpic per aquest estiu. Jo crec que és allò que omplen un, dos, tres, totes les vegades, tots els cops que calgui, perquè és que, a més, no va només gent de Barcelona, va gent...
0: De tot arreu.
1: De 500 o 800 o 1.000 quilòmetres a la rodona, no?
0: Home, ara, de fet, és una manera també de fer turisme, o no? Perquè quants concerts no hem vist gent estrangera a la cua? Gent que ve expressament per aquell concert, que poden venir de França, que poden venir d'Itàlia, d'Alemanya, d'allà on sigui.
1: Mira, jo tinc un conegut que és un estoniano absolut i ha estat a concerts dels Stones, òbviament a Barcelona, òbviament a Madrid, però ha estat a París, ha estat a Londres, ha estat a Berlín, no ho sé, allà on hi ha un concert, el tio hi ha anat.
0: És una altra manera de fer turisme.
1: Sí, sí.
3: Però això no és una cosa tan nova. Jo abans us comentava que quan hi va haver aquest concert dels Rolling Stones feia, faltaven 11 anys perquè nasqués, i jo per curiositat vaig mirar quins concerts hi havia hagut el dia que jo vaig néixer, a l'agost del 87, i vaig trobar que aquell dia la Madonna havia fet un concert a Rotterdam, als Països Baixos, i per curiositat vaig mirar a veure si trobava reportatges o vídeos d'aquella època, i hi havia reportatges d'això, l'emoció que tenien els adolescents dels Països Baixos que estaven esperant per entrar, però també hi havia molts estrangeres allà. Hi havia el periodista que entrevistava una parella d'italians, uns irlandesos, em sembla que també hi havia un parell de turcs, o sigui que ja fa 40 anys que com a mínim aquest turisme musical ja existeix.
1: Sí, sí.
0: O sigui que la...
2: Sí, però, Nat...

0: Uns privilegiats, hem viscut uns canvis culturals interessants.
1: Anava a dir que no sé si l'escenari de la Monumental va ser el millor escenari,
0: no.
1: Perquè Espanya venia aquesta imatge que es posa sui generis, no?
2: Una plaça de
1: taurina,
2: toros,
1: no?
2: Clar.
1: Una plaça de toros, i clar, no era precisament per promocionar, diguem, la jove democràcia espanyola, diguem-ho així, perquè llavors encara no estava funcionant, no?
0: Curiosament, molts anys abans, a la Monumental també havien vingut els Beatles, que també en un
1: 11
0: concert...
1: 11 anys abans, 11
0: sí,
1: anys.
0: Molts anys, 11, eh? Que també 11, va ser un concert amb polèmica, que no es va vendre a tot, que encara va haver més corredisses amb els grisos a la sortida, en fi, totes aquestes històries que passaven en aquella època. Aquest sí que no el recordo, el dels Beatles.
2: I jo tampoc.
0: No, és clar, perquè clar, 11 anys abans vol dir que jo en tenia...
1: Hi havia, mira, hi havia,
0: 9, 9
1: hi havia
0: 10 anys
1: nascut,
0: d'hauria de tenir.
1: No.
2: Digues?
1: Sí. No estàvem esperant a néixer, ja havíem nascut,
0: sí,
1: però encara no participàvem d'aquests diguem, d'aquests espectacles. Encara ja. Érem,
2: bueno, jo el dels Beatles encara estava per venir. O sigui, imagina't, ja. Sí.
1: Sí.
2: Ara que hem parlat de turisme, us he passat també una informació sobre una nova app, que és una iniciativa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ja sabeu que aquest any Barcelona ostenta la capitalitat mundial de l'arquitectura, i hi ha iniciatives com aquesta. Amb aquesta aplicació que l'he estat remenant mentre esperava començar el programa, i la veritat és que és bastant pràctica, és curiosa, està bé, i que fins i tot et pot ajudar a descobrir, podríem dir que treballs que tenim al nostre voltant i que potser no ens hem adonat. Jo us preguntaria si iniciatives com aquesta, aplicacions com aquesta, que ja us dic, és bastant completeta perquè té molta informació, si penseu que això pot ajudar al coneixement del patrimoni, sobretot del que tenim més a prop, que sovint és el més desconegut, no? Potser perquè el tenim tan davant dels nassos que no ens hi fixem.
0: Ens han de veure les piràmides d'Egipte i no hem entrat mai en un estudi de Sant Cugat.
2: Clar.
0: Sí.
1: Això va així.
2: Clar.
1: Jo no he estat mai a la Pedrera. Us ho he de confessar aquí, a la ràdio, en públic, no he entrat mai a la Pedrera.
2: Home, jo, mira, la Sagrada Família, que està tan de moda, tampoc, què vols?
1: Doncs imagina't.
2: Sí,
1: la Pedrera,
2: sí.
1: La meva dona, mestra tota la vida, doncs se n'ha fet un tip d'anar a la Pedrera, les meves filles han anat a la Pedrera, tothom ha anat a la Pedrera, i jo a la Pedrera no hi he entrat. I dic, no pot passar d'enguany, no? Hi he d'anar. I en canvi, això que deia el company, no? Les piràmides, doncs, quan viatges, ho visites tot, ho vols veure tot, vas posant tics, no? Perquè no vols quedar-te sense res per veure, i allò que és proper, allò que hauries de veure, perquè és que, a veure, és la nostra cultura, la nostra història, el nostre art, allò dius, ja ho veuré, no?
0: Ho tens tan a la mà que possiblement ho vas aplaçant, no? I acabes no anant.
1: Sí.
2: Però és molt curiós perquè tens l'opció de fer-te una ruta a la carta, i si li deixes obtenir la ubicació, t'indica què pots trobar al teu voltant. Al teu voltant estem parlant de metres, eh? I pots fer aquesta ruta a peu, si la vols fer en bicicleta, la vols fer en cotxe, et dona altres opcions. Jo no sé si en realitat és veritat que desconeixem molt del patrimoni arquitectònic que tenim a les nostres ciutats. Alistair, tu a Sabadell també tens coses interessants que... Tu creus que la ciutadania les coneix de primera mà, o falta molt encara?
3: A Sabadell tenim un patrimoni modernista de l'època que érem, com es deia, la Manchester catalana, que és extremament potent, i que el coneixem i no el coneixem alhora, perquè qui més qui menys en té una idea, però és que és un patrimoni tan extens que fins i tot els que es pensen que els coneixen, en realitat no el coneixem tan bé, perquè hi ha moltes fàbriques, hi ha molts llocs que abans eren un niu de talers, i a totes les infraestructures que hi havia al voltant, les xemeneies, etc. En aquest sentit, a mi em sembla que és una iniciativa molt interessant, aquesta nova app que ha sortit. El que em pregunto és fins a quin punt hi ha hagut integració i coordinació amb molts projectes semblants que existeixen a nivell local. Aquí a Sabadell, sense anar més lluny, en l'últim parell d'anys s'ha desenvolupat una ruta modernista i una de

0: claus d'aquesta ruta modernista és justament una aplicació. De fet, no és una aplicació pròpia desenvolupada aquí, sinó que es fa a través d'una aplicació privada que serveix per això. Però, clar, hi ha hagut molta feina que s'ha posat en això, que s'ha invertit en aquest projecte, i, clar, seria interessant que tots aquests projectes que puguin existir tant a nivell nacional català com en tots els municipis de Catalunya, que vagin coordinats, que no siguin compartiments estancs,
1: i que es poguessin compartir, sí.
0: I espero que hagi estat així, i si no és així, que aviat les persones que ho han desenvolupat tot es posin d'acord i comencin a veure. Potser serà molt difícil fer una app única, però com a mínim que hi hagi interconnectivitat o maneres d'això de compartir-ho, perquè aquí a Sabadell, per exemple, tenim moltíssimes coses. Molts altres municipis de Catalunya també tenen un patrimoni arquitectònic envejable, que tenen molt pocs altres llocs del món, i val la pena valoritzar-los.
1: És que a Catalunya no l'acabaríem pas, el patrimoni arquitectònic que hi ha. Mira, al costat de Sabadell, Terrassa, ara que parlava la Lister de fàbriques de
2: arqueologia industrial, sí, és
1: absolutament. Hi ha unes naus a Terrassa que són fantàstiques, eh? Mira, tens la Seu de Minyons, per exemple, que és una nau d'aquestes del tèxtil. És fantàstic, tot allò que tenen, és xulíssim. A veure, algun afegit més, Emili? El Prat, que jo m'imagino que també teniu molta cosa.
3: Sí, tenim molta cosa. I ara jo m'estic recordant que tenim la Casa Gomis, que al final hi va haver polèmica, se la va quedar el Ministeri de Cultura, que és una casa que jo la vaig visitar, que n'havia sentit a parlar, que la tenim allí a la Ricarda, però que ningú la coneixia. I a motiu del Manifest 15 que es va celebrar fa 2 anys, el 2024, doncs tothom la va visitar i tothom va fer fotografies i tothom va sortir entusiasmat, no? I era una cosa que la teníem, que forma part del nostre patrimoni i que no coneixia ningú, no? I això doncs és el que dèiem fa un moment, que iniciatives com aquesta que estem comentant
1: a veure si la gent s'anima i aprofita per descobrir el que tenim al voltant. Senyors, no ens queda més temps. Us agraeixo moltíssim l'excursió que hem fet avui.
2: I estons.
1: Que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.
2: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
6: Clase B, clase B, Papita Studios.

0: Música a Ràdio Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant els accidents a l'entorn de Montmeló, amb detencions a la C35 i a la C17 d'accés al circuit de Barcelona-Catalunya, i també amb detencions a l'autopista P7 en sentit nord, en sentit Girona, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. També de l'autopista AP7 destaquem un tram de retencions en sentit sud, en sentit Tarragona, entre l'altura de Martorell fins arribar a Gelida, retencions, com dèiem, en sentit sud. També aturades a la B24 entre Cervelló i Vallirana, en sentit Tarragona. També destacarem dels principals accessos a la capital catalana, aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei, en sentit sortida, i també complicacions de l'autovia 2 a la zona d'Abrera, amb detencions també a la C55 en aquesta zona fins a arribar a Esparreguera en sentit. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda.
2: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Connectats.

0: Sant Cugatenca de Socarrel, la Beatriz Llamas ha construït una trajectòria singular on la música, el ioga, la docència i el compromís amb la cultura local conviuen de manera natural. Cantant formada als millors conservatoris, professora vocacional i amant de les grans preguntes de la vida, ha fet del servei als altres el fil conductor del seu camí. Avui repassem amb ella una vida marcada per l'art, l'espiritualitat i l'amor profund per Sant Cugat. Beatriz, com estàs?
1: Molt bon dia, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: De res. Diuen que naixem per accident en els llocs que després, a lo millor, tu, com tantes altres persones, com tants altres santcugatencs, has nascut a Terrassa, però et sents una santcugatenca de Socarrel, com dèiem al principi. Què té Sant Cugat que et fa sentir així?
1: És casa, és família, és tradició. Els meus avis vivien aquí, els meus pares van néixer aquí i és la meva infantesa, és les il·lusions i la meva memòria històrica.
0: Les teves arrels.
1: Exacte.
0: Com era aquella Beatriz nena? Com la recordes?
1: Doncs plena de ganes de fer música, perquè la música ja va vindre des de petita i aquí a Sant Cugat els pares em van apuntar al cor infantil de juvenil de Sant Cugat i també ballava a l'Esbar i llavors sempre tenia ganes d'acabar l'escola per fer música, per ballar i amb un esperit així com molt més alegre recordo aquesta nena.
0: Però no hi havia una influència musical a casa teva, per entendre'ns, o sí?
1: No, el meu avi cantava la lira, però poquet, i no, va sortir de la màgia de posar-me disc, bueno, vinils.
0: Vinils?
1: Sí, vinils. Els pares em posaven Beethoven i Vivaldi, i per mi era com màgic. Ells recorden que de petita deixava de parlar i em quedava asseguda escoltant de principi a fi totes aquestes peces tan meravelloses.
0: Vas compaginar els estudis d'Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona amb el grau professional del Conservatori del Bruc. Què et va ensenyar aquella etapa d'esforç, perquè deuria ser molt sacrificat, i molt disciplinat també, no?
1: Sí. Bueno, la veritat és que la recordo com una etapa complicada de gestió horària. Tenia que estar estudiant a l'Autònoma i alhora baixar a Barcelona al Bruc el mateix dia. Però van ser uns anys meravellosos. Vaig conèixer a gent, a músics, a estudiants, a professors, experiències molt boniques, que sí que eren molt exigents, perquè els caps de setmana jo tenia de fer doble feina. Tenia que posar-me al dia de les classes que no podia estar a l'Autònoma com a història i després estudiar el meu instrument. Hi havia dissabtes i diumenges que algun mestre em donava classe fins i tot particular per poder gestionar-ho tot.
0: Mare meva.
1: Sí.
0: I escolta'm una cosa, quina era la teva intenció quan vas decidir fer Història de l'Art?
1: La veritat és que vaig gaudir tant d'estudiar Història de l'Art a segon de batxillerat. Vaig tindre un mestre que em va obrir una ment i una possibilitat de saber més. Tenia un desig constant de saber què havia passat en el món, què passa en el món i com els artistes capten amb les seves obres l'essència de la vida, de les situacions diferents. No té res a veure l'art medieval amb l'art contemporani, però alhora sí, hi ha un vincle conductor d'una arquitectura mental meravellosa. I llavors volia saber, tenia set de saber per després poder plasmar-ho a l'hora de fer música i a l'hora de poder, no sé, contribuir una mica, no?, a la societat, o ser més honesta a l'hora de fer art.
0: Sovint els grans camins també estan marcats per grans mestres. Quines petjades t'han deixat persones com l'Eugènia Gasull, la Carmen Bustamante, la Dolors Aldea o la Maria Sánchez?
1: Bueno, primer de tot, justament gràcies per anomenar-les a elles, perquè a part de ser meravelloses amb les seves carreres professionals, tenen un punt en comú. M'he donat compte després, al cap de molts anys, que totes les persones que més impremta m'han donat d'aprenentatge vital tenen un punt molt humà, molt honest, de bones persones, de tenir bon cor. I primer posar la part més humana i després la professional. M'han deixat... costa, de vegades, resumir. M'han deixat impremtes de coneixements professionals del conservatori, de concerts, de vivències, de com han viscut la seva vida. Són dones meravelloses que van fer una gran trajectòria quan era molt difícil de fer-les. I van decidir apostar per l'art i la seva generositat de donar la seva vida per a aquest fita.
0: Per tant, per tu no deixen de ser també unes referents.
1: Sí.
0: Parlem ara d'una beca que et va obrir les portes d'una experiència internacional extraordinària, m'imagino. Com va canviar la teva mirada després de viatjar a Niça i després estudiar uns mesos a Nova York?
1: Bueno, en aquella època no hi havia tantes xarxes socials i viatjar era encara una experiència molt, molt nova, no? Conèixer persones d'aquest nivell musical va ser espectacular. Apropar-me a altres cultures, la ciutat que mai dorm, Nova York, plena de museus. Per mi va ser una experiència, un regal, molt dur també estar molt lluny de casa, molt estricte, molt solitari, però alhora enriquidor. Vaig veure produccions meravelloses al Metropolitan de Nova York, estar a la Juilliard. És una universitat tan prestigiosa, perquè realment tot el que passa allà és d'alta qualitat. També vaig veure la competició, i aquí...
0: La part més competitiva, que potser té més aspectes negatius, no?
1: Sí, i a mi això, pues, com que no m'encaixa gaire amb la meva personalitat. Però està molt bé, perquè veus les dues bandes, no?, de la...
0: Però a Nova York, entre les coses que vas descobrir, imagino, doncs hi ha una que t'ha deixat petjada i que tu n'has fet ús després. Estem parlant del ioga, que va ser quan va aparèixer a la teva vida. Com vas descobrir aquesta pràctica, que de fet s'ha convertit en la teva nova vocació, no?, també?
1: Sí, la gran mestra Lorraine Nubar, que és la directora del departament de cant de Juilliard de Nova York, en una masterclass davant de molts alumnes que estaven davant meus, em va fer cantar una ària de Puccini. I ella es va aixecar i mentre cantava anava donant voltes al
0: Us anava observant, no?
1: Sí. Va ser una mica... No estava acostumada a aquestes tàctiques o tècniques. I a l'acabar la peça, em recordo la seva mirada penetrant, que em va dir: has de fer ioga per cantar. Ioga? Jo tenia 20 i pocs anys, 24, 25, i exactament era com? Ningú m'havia parlat del ioga. Del Friedelkreis. Yeah, sí, també, però de ioga. I a la tornada vaig dir, bueno, vaig a fer-li cas, anem a provar. I un pàlpit, una intuïció, em va portar a Barcelona a anar buscant centres de ioga que s'assemblés una mica a el que jo tenia en concepte del ioga vinculat amb la música. Perquè ella em va dir, per fer un bon músic hauries de practicar ioga. I descobriràs un món. Vale, es va quedar... Efectivament.
0: Sí?
1: La primera classe de ioga vaig patir moltíssim. Els meus alumnes de ioga els hi explico i riuen, no? Perquè, clar, veuen lo d'ara, però sempre hi ha un primer pas per tothom. Em va encantar, em vaig apuntar i al final vaig acabar practicant sis dies a la setmana, més d'una hora i mitja. Ho vaig posar com si fos una assignatura més de la meva carrera del cant.
0: Clar, però és que a més, tu vas aconseguir la certificació internacional de ioga, l'acreditació oficial de la Generalitat, portes 14, 16 anys, no sé quants, ja, sí. Ensenyant ioga, i també ets professora de música i història. Al final, has aconseguit allò que tu deies a casa teva quan eres petita, no? Jo el que vull fer és ajudar els altres. I ho fas a través de totes aquestes disciplines. Què suposa per tu?
1: Per mi és un privilegi. I em sento... Tinc una pau. Mm. Quan faig algun projecte, quan veig els nens a la coral, feliç, cantant, quan veig els alumnes de ioga, que aconsegueixo ser un canal on dono eines perquè puguin estar millor amb ells, sortir relaxats, baixar el sistema nerviós, entrar amb una mica de calma i apagar una mica el motor, no?, mental, em sento com en pau i amb una sensació d'utilitat, de que la meva vida serveix per algú més, que no és només per viure i estar i consumir, divertir-nos i viure. Tinc com una sensació de... M'agrada... Intento baixar, que l'ego no pugi en aquest aspecte, però m'agrada tenir la sensació de que serveixo perquè la gent que m'envolti estigui una mica
0: més feliç.
1: Calma i més feliç.
0: Mm-hmm. Tu ara mateix et dediques a la docència, estàs dirigint la coral infantil amb més de 200 alumnes, que m'imagino que això és un repte per qualsevol. Quin és el secret perquè tants nens i nenes descobreixin aquesta màgia de cantar junts? La troben?
1: Sí, és una passada, perquè comencem sempre amb una energia, sempre al cap d'uns mesos ja... és com que funciona i es donen compte de que han creat alguna cosa. I ho aconsegueixo sent molt honesta. Són personetes que tenen menys experiència d'edat, però senten moltíssim. I en aquest món que ens envolta ara, tot va molt ràpid. I quan jo trobo que, no sé si el secret és ser honests amb la música i el que intento transmetre, i també donar-los el valor. La gent de vegades pensem que quan cantem o fem alguna cosa en grup, si no dones tot el millor de tu, pues, bueno, no passa res perquè està el del costat.
0: Clar, queda tapat.
1: Sí, però no, jo els explico que si traiem les gotes dels oceans, no hi hauria aigua. Tots som molt màgics, tots som com un equip que treballem i l'energia, la polifonia, tot es forma a través de tots els nostres cors i la nostra ànima. Si un no es troba bé un dia, el del costat podrà intentar ajudar-lo a que brilli més. Mm-hmm. I al contrari, si tots estem molt contents, el so i la vibració que podem crear, l'atmosfera, pot fer que tots els del voltant estiguin encara més entusiasmats amb la música.
0: Quan no estàs ensenyant, quan no estàs cantant, busques refugi en la natura, els viatges, la lectura, la meditació. Què et donen aquests espais de silenci que no trobes, diríem, en el dia a dia més trepidant?
1: Vitalitat, pau, em reconnecto. És com frenar una mica aquesta manera d'anar ràpida que tenim del món, que està bé, perquè vivim aquí. Ens ha tocat viure en aquesta època i jo no sóc una persona que vagi en contra del temps o de l'evolució, no? Però uh-huh. Sí que també per mi és molt important anar en aquests espais on és com que tornes a tu. Deixes d'estar tota l'estona enfocat en el que passa al voltant teu o la mirada cap a fora, sinó sents més la teva part interna a través de la natura, que és la gran expressió de la vida.
0: Clar. I també tens preocupacions, com tots. La deshumanització, que és un tema que el veiem massa sovint, però se'n parla poc. La situació dels refugiats, la crisi de l'habitatge, el futur de l'educació. Tu t'hi dediques, també.
1: Sí.
0: Falten recursos?
1: Molts.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. No vull ser no vull tenir un pensament negatiu, no vull fer... Quan em veig amb pensaments molt... o xerrades que van molt cap a la negativitat, hi ha mestres, hi ha professionals meravellosos, però crec que necessitem més recursos per enriquir la societat. És el nostre futur. S'ha de donar molt de suport a tots els mestres, a tots els professionals que intenten treure el millor de la persona humana, ja que tenim tanta tecnologia, ja que s'ha digitalitzat tant tot i que sembla que tot amb la IA, que està molt bé, però això és una eina. Però no ens oblidem de que és molt important les relacions humanes i si falten recursos, la paraula ja ho diu, no es pot arribar al tu a tu. No, el mestre, els professionals, mirar els ulls de l'alumne que tenen per entendre el que necessiten, es queda curt si han d'estar fent mil coses alhora. I llavors la màgia es perd. I ja no parlem de màgia, de coses vitals i fonamentals.
0: Clar. Estem acabant. I jo sé que tu tens un somni que és, podríem dir, que molt singular. Perquè en la teva idea hi ha la possibilitat d'unir el que són el cant dels mantres amb l'orquestra simfònica, amb una orquestra simfònica. Tu això ja, en el cap, ja saps com sona?
1: Bueno, més o menys sí.
0: Sí?
1: Sí, ja hi ha referències, des del Bhakti Yoga, el Kirtan, i s'han anat occidentalitzant i hi ha orquestres que ja comencen a col·laborar i hi ha projectes en l'ambient i jo ja sento coses. De vegades, quan sento algun mantra que dura 10-15 minuts, m'imagino aquí alguns violins, aquí com... És molt màgic, seria ideal la combinació.
0: T'agradaria participar fent una fusió
1: d'aquestes? Sí, sí, sí.
0: De quina manera?
1: Buah, m'encantaria cantar-hi. M'encantaria poder cantar mantres i fusionar tot l'aprenentatge musical que tinc amb l'aprenentatge des de fa 20 anys d'una filosofia de vida. El ioga és una filosofia de vida.
0: Uh-huh.
1: Està fora de dogmes. Sí que utilitzant mantres, però és per interpretar valors fonamentals com l'admiració, la superació, l'amor, l'alegria, i llavors fusionar-ho. Uh-huh. Sí, seria un projecte acompanyar músics que ja ho estan intentant, tirar endavant... Sí, sí, sí, he tingut la sort de fer algun concert amb un mestre meu d'harmònium, que Srivas, que va ser benèfic i ja sonava, no?, al meu cap de, bueno, això és molt, molt bonic. Sí, sí.
0: Doncs, Beatriz, només ens queda que agrair-te que ens hagis acompanyat per aquest passeig que hem fet per la teva vida. Un passeig que hem pogut gaudir, però que l'hem hagut de concentrar tant, perquè amb tantes coses que has arribat a fer i tantes que podries explicar, doncs no acabaríem mai.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Però ens ha agradat molt conèixer la Beatriz Llamas, que hi ha darrere d'aquesta docent, d'aquesta soprano, i aquesta santcugatenca.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, molt agraïda.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a l'aixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.

0: En el centre de la ràdio, avui tornem a Ràdio Sabadell perquè ens han dit que el Departament d'Informatius de Ràdio Sabadell hi ha cares noves, així que som-hi, anem cap allà a posar l'orella.
1: Hola, bona tarda, Carme. Doncs mira, avui tinc una sorpresa i és que aquí a la redacció de Ràdio Sabadell tenim a una persona que segurament et sonarà. A veure si la coneixes per la veu.
2: Hola, Carme, a veure si saps qui sóc.
1: És l'Anna Clara, que l'hem agafat de Badalona, ens hi hem robat a Badalona i ara la tenim aquí a Ràdio Sabadell des de fa una setmaneta.
2: Sí, ja, mira, ja portem 3 setmanes aquí i la veritat s'han passat molt ràpides, puc dir, m'heu acollit superbé i se'm fa raro tornar a parlar aquí al Connectats perquè vaig marxar de Badalona, de Badalona al mes de gener i és com, hòstia, un altre cop parlant aquí, doncs em fa il·lusió.
1: Clar, home, sí, i a nosaltres. Doncs, això. Simplement t'avanço que segurament la sentiràs més sovint pel Connectats.
0: Que bé.
1: Però bé, que estem aquí totes dues, treballant, a sobre estem l'una al cantó de l'altra, superbé, vull dir, i tenim molt present a les tardes, Carme.
0: Que bé.
2: Sí, la veritat que sí, cada cop sorpresa. Que són Connectats aquí a l'emissora és com em trasllada molt bons moments que he viscut aquí i res, doncs... Pues...
1: La Carme... Ai, la Carme. L'Anna està substituint a l'Helena, que segurament també te'n recordaràs sí, amb ella i de i tots tant. Els bons moments que ens ha deixat durant el programa. Perquè està d'excedència, ella ens l'està substituint. Però també tenim una altra incorporació recentment, que justament s'ha incorporat amb l'Anna. Treballàveu junts, oi, Anna?
2: Sí, de fet, estàvem junts el Pol i jo, el Pol Peiró, que el tenim allà fent tasques.
1: Està a l'altra banda de la taula, ara hi anirem.
2: I això, doncs sí, treballàvem junts a Badalona i el Pol va acabar el desembre, jo vaig acabar el gener. Ens hem trobat aquí en situació d'atur els dos i casualment, no?, l'univers ho ha volgut de que ens retrobéssim de nou aquí a Sabadell, en aquest cas.
1: Va, que te'l vaig a presentar, et presento al Pol. Mira, per ell és la Carme, que és la presentadora del Connectats, el magazín de la tarda.
3: Hola, Carme, hola, què tal? Pol. Encantadíssim
1: igualment,
3: de poder parlar amb tu.
1: Igualment. Què tal? Tu també fa un parell de setmanes ben bones que voltes per aquí. Què et sembla, Ràdio Sabadell?
3: Doncs de moment molt bé. La veritat és que tant l'Anna com jo estem molt contents d'estar aquí, la gent ens tracta superbé. Encara ens estem adaptant a algunes coses, al ritme, sobretot a conèixer la ciutat. Jo ja he tingut algun percal amb el tema dels busos i algun lío de m'equivoco aquest carrer i l'altre, però molt satisfets.
1: Explica-li l'última aventura, Pol, que ens l'has explicat avui a dinar i hem rigut molt, així que vinga, va, la Carme també ho ha de saber i tota la comunitat del Connectats, eh?
0: Vinga, som-hi.
3: Bé, l'última aventura va ser ahir per la tarda, que em va tocar anar a cobrir la cloenda del Corro contra el Càncer a la Sala Maloa. La Sala Maloa, per qui no coneixi on està situada, està a la zona hermètica de Sabadell, que és la zona on hi ha totes les discoteques i sales. I a l'anar tot perfecte, jo controlava el bus, tot bé, vaig mirar on era, l'agafava aquí al costat de la ràdio, tot perfecte. Bueno, amb una mica de retard, però bé, sense cap incidència. A l'acabar l'acte, què passa? Que les prises són males consejeres. Jo vaig sortir corrents amb els meus bàrtolos, agafo la gravadora, això, l'altre, consulto l'horari del bus al Maps i em diu, mira, passa un L11 a pocs metres d'aquí en pocs minuts. Corrents cap allà, faig l'esprint de la vida i veig que ve un bus a la parada on m'havia indicat. I entre que m'estava donant el sol i tot i vaig veure un 11 per allà, dic, pues l'agafo sense cap problema. Què va passar? Que no vaig agafar l'L11, sinó que vaig agafar el 11S o S11, ja ni ho sé. Em va ballar una lletra, i aquesta lletra que va ballar va ser fatal, perquè vaig acabar, i ja em perdonareu, no sé a quin poble del Vallès me'ls he d'acabar d'aprendre tots, i el pas que vaig me'ls aprendré tots. I bé, vaig acabar, va començar a tirar el bus, jo vaig intentar picar per ràpidament baixar-me a la primera parada que pogués, però va començar a tirar, va marxar de Sabadell, jo no sé on vaig acabar. Total, em vaig trobar en no sé quin poble era, en una rotonda, que no hi havia vida humana per allà, ni busos, ni res per tornar.
1: Jo crec que era Sant Quirze.
3: Potser era Sant Quirze, no ho sé, però estava molt lluny. Jo vaig començar a veure que el bus tirava i dic, mare de Déu, no sé ni on acabarem. I bé, vaig haver d'agafar doncs una marca de, anem a dir, per no dir el nom.
0: Sí,
3: bueno,
0: ja.
3: Vaig haver d'agafar un altre vehicle per tornar a la ràdio, que no fos el bus. I res, l'aventura del novato, esperem ja aprendre d'això.
1: Has vist que ens ho passem? Doncs
0: sí.
1: Així estem, perquè no és la primera aventura que et marques, Pol?
3: No, és que això és el més greu de tot, que ja en porto dues. No sé si hi haurà una tercera, imagino que sí. No hi ha dos, sin tres, que diuen, o sigui...
1: Doncs jo t'ho aniríem explicant, però aquestes són les dues noves incorporacions al Departament d'Informatius.
0: Que bé.
1: Però, evidentment, com ja sabeu, a la redacció també tenim el Departament d'Esports, que està molt emocionat en els últims dies perquè estan a punt de viure un moment històric. Jo crec que qui està més nerviós és el Pau Vitorí. Pau Vitorí, què? Com van els ànims?
4: Sí, nerviós. Nerviosa. És la paraula. És la paraula. De fet, tenim tants nervis que Sergi Parc no ha volgut ni parlar.
1: No pot parlar. Bueno, també està molt enfeinat, perquè ara mateix esteu traient fum amb tot el tema que teniu, perquè evidentment ara la gran novetat és el Sabadell, que està preparant-se per jugar el partit d'anada a les finals del play-off.
4: Sí, la final del play-off, descens a segona divisió, que és demà dissabte a les 9. I estem acabant d'última tot, perquè demà farem una prèvia més llarga de l'habitual. A 7:45 ens hi posarem al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. I res, estem acabant d'aquí de fer la prèvia també per la web de la ràdio. Hem de preparar el tribuna preferent del dilluns. Moltes coses sobre la taula ara mateix.
1: Molta el Pau feina. És qui dirigeix el programa Sabadell en Joc, que és aquestes retransmissions de futbol dels partits del Sabadell, però també del tribuna preferent el dilluns al vespre. Per tant, se t'acumula molta feina i la pots enfocar amb molta alegria o amb molta frustració,
4: És que no hi ha terme a mig. I a més, si t'hi pares a pensar... Hombre, Meritxell Lambrin, que acaba d'entrar. Aquesta també té una entrevista, Ara...
1: Ui, també la coneixen, també la coneixen.
4: Home. Però és que d'aquí una setmana clavada, divendres de la setmana que ve, es juga la tornada. Per tant, d'aquí a una setmana sabrem si el Sabadell ha pujat o el Sabadell continuarà un any més a Primera Federació.
0: Estarem pendents.
4: No hi ha terme a mig. O és alegria o és decepció.
1: Molt bé. Veurem. Ho seguirem, com sempre, aquí a Ràdio Sabadell i també al Connectats us ho anirem explicant. La Meritxell acaba d'arribar fa no res del camp. Tu ja estaves al camp, preparant cosetes?
5: Sí, els jugadors han marxat bastant tard, la veritat, i m'he hagut de quedar fent vídeos perquè pugueu veure-ho a les xarxes. I han tirat fum blau, tenia por d'atacar-me, però al final no m'ha caigut res sobre, per sort.
1: A sobre vas molt clareta avui, Meritxell?
5: Sí, la veritat és que anava molt mudada i tenia por d'atacar-me perquè és roba bonica i no volia... que s'han bretès, però bueno, després el bus ha trigat a venir i bueno, encara no heu dinat tots i hauré de dinar sola i això em posa una mica trista, però no passa res.
1: Quasi bé que pots berenar, si vols t'acompanyo a berenar, jo.
5: Bueno, no, de moment em vull menjar la pasta amb tomàquet, que em ve molt de gust, la veritat. I ja està. Vols alguna coseta més?
1: No, vés a dinar, va. Vés a dinar, que és molt tard. Doncs ja ho veus, Carme. Aquí estem a Ràdio Sabadell un divendres a la tarda amb totes aquestes novetats.
0: I tant, que bé. Doncs molt contenta de rebre aquestes bones notícies i de retrobar antics companys com l'Anna Clara. Fins aquí aquest viatge al centre de Ràdio Sabadell.
6: Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Arriba el moment a aquesta hora de la tarda de la gran pantalla. Repassem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. Bona tarda.
1: Bona tarda. Tornem amb el cinema aquí a la Connectats, com sempre, amb aquesta companyia, aquesta informació que ens aporta el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil conegut i reconegut Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs, com sempre, parlarem de 5 pel·lícules destacades de moltes, no, Jordi? Aquesta setmana n'hi ha moltes de...
1: N'hi havia 16 en total.
0: Doncs imagina't. I parlarem després de, bueno, del retorn del senyor... El senyor Spielberg, eh?
1: 4 anys després.
0: Steven Spielberg torna, després dels Fabelman, doncs torna a escena. Començarem, precisament, parlant d'aquesta pel·lícula que tothom espera amb candeletes, El dia de la revelació, aquesta pel·lícula de ciència-ficció, d'extraterrestres, etc, dels Estats Units.
1: Estem parlant probablement, indiscutiblement, de la millor pel·lícula de la setmana, de la més esperada, també de la més esperada d'aquest mes, El dia de la revelació. De l'any, una de les més esperades de l'any, sí. Spielberg, que no és un senyor que es prodigui en els darrers anys i que produeix i fa tota mena d'històries, però en la direcció feia 4 anys des de Los Fabelman que no el vèiem, i ara ens arriba aquesta història sobre extraterrestres, que és un tema que ja ha tractat abastament la seva filmografia, Encuentros en la tercera fase, T, etc. I ara ens Disclosure Day ens parla d'un agent que descobreixen que no estan sols a l'univers i finalment algú els hi ha obert els ulls, els ensenya què passa i necessiten respostes.
0: Però això ja passava a Star Wars, no? Ja ho sabíeu, no?
1: Sí, però primer, home, clar, però Star Wars era ficció. Home, sí, això en teoria es fa passar per real, no? Primer s'espanten i llavors doncs veuen com la veritat, diu, serà revelada a 7.000 milions de persones. És una pel·li de la qual no s'han explicat masses coses, sí que hi ha diversos tràilers. La protagonitzen Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, F. Henson i Colman Domingo, entre d'altres. Ja et dic, els que han vist la pel·lícula, alguns crítics parlen de que és una de les pel·lis de Spielberg que es permet disfrutar més, que això, són 145 minuts, per tant, 2 hores i mitja, gairebé, t'has d'entregar la pantalla blanca i esperar que aquest geni del cinema et vagi explicant la història. Aviam què tal.
0: Molt bé, doncs escoltem una mica d'aquest del dia de la revelació.
2: Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
3: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
2: Daniel Kellner.
4: ¿Quién es?
2: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
5: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos. Tenemos que detenerlo como sea.
6: ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
0: Doncs aquest dia, el dia de la revelació, després farem recordarem una mica la història d'aquest senyor Steven Alan Spielberg, considerat doncs un dels directors potser que va donar com un canvi, no?, d'aquest nou cinema des que va fer El Diablo sobre ruedas. No només és director, sinó que també ha fet altres cosetes.
1: Menys actuar, ha fet de tot.
0: Exacte. Ens anem a Nova Zelanda amb un drama d'aquests biogràfics que es diu Joica.
1: Sí, és la història real d'una ballarina que es deia Joy Womack, que va ser la primera nord-americana que va aconseguir graduar-se a la prestigiosa Acadèmia de Ballet Bolshoi de Moscou. Com sabeu, és l'escola més competitiva i exigent del món, encara existeix. Doncs la nostra protagonista, incentivada per la passió del seu primer amor i pel magnetisme de Volkova, la seva tutora al Bolshoi, posarà a prova els límits de la seva dedicació, de la determinació, del sacrifici i del virtuosisme. És una mica allò de fama, eh? La fama cuesta i aquí és donde vais a empezar a pagar. S'entregarà absolutament, però veurem quin preu ha de pagar per arribar a l'èxit a ser una de les millors ballarines del món. Com dèiem, és una pel·li biogràfica que va passar de veritat i que està protagonitzada per dues actrius que estan estupendes, sembla ser. La que interpreta la ballarina és Tala Ryder i la que interpreta la seva tutora, la seva professora, és Diane Kruger. És una pel·li dirigida per James Napier Robertson que ens arriba d'una cinematografia poc habitual com és la neozelandesa.
0: Molt bé, doncs, escolta, marxem de Nova Zelanda, venim cap aquí i ara que hi ha aquesta, bueno, que fa uns anys que hi ha l'auge del futbol femení, apareix aquesta pel·lícula Pioneres solo querían jugar.
1: I que aprofitem per dir que ahir va començar el Mundial de Futbol, per tant, si a banda de veure els partits futbol voleu masculí. Saber més coses, no, sí, en aquest cas...
0: Futbol de la categoria masculí.
1: Masculí, correcte. Aquesta pel·li està dirigida per Marta Díaz de López Díaz, un nom compost, que signa el guió juntament amb Cebina Guerra i ens parla de la història del futbol espanyol als anys 70 el futbol era masculí i no hi havia futbol femení, encara sota el franquisme hi ha una sèrie de noies molt joves.
0: Deixa'm fer-te la correcció, que està sempre. Futbol femení no existeix. És futbol és a dir, doncs, la primera divisió femenina de futbol.
1: No hi havia futbol de categoria femenina. Ara. No sé si seria una categoria,
0: Una categoria no, sinó hi ha futbol, no hi hauria...
1: Futbol jugat per dones.
0: Exacte.
1: Sí?
0: Jo crec que hauria d'anar per aquí, perquè, clar, futbol femení, què vol dir? Que n'hi ha un masculí i un femení, no?
1: No recordarem què va dir Javi Clemente, no?
0: Però és que a mi em fa molta gràcia. Futbol femení, no? I és futbol, i primera divisió femenina...
1: Sí, home, però per entendre'ns...
0: És el mateix esport, la pasca i les normes són les mateixes.
1: Això sí.
0: Bueno, és igual, és la meva...
1: Com ho hem dit? Futbol jugat per dones, doncs això. Una sèrie de noies molt joves que volen jugar a futbol en un país, en un estat, Espanya, que no contempla que elles tinguin un lloc en aquest esport.
0: Bueno, més que res contemplava que estiguin a casa...
1: Exacte, sí, sí.
0: Fregant i cuinant, eh?
1: Però sí que podien participar en altres esports, però en aquest, el futbol, encara no. Pel camí, aquestes noies trobaran un aliat inesperat, un promotor esportiu, un senyor visionari, i junts i contra tot pronòstic disposaran a desafiar el sistema i posaran la primera pedra d'una lluita que, molts anys després, ha canviat per sempre la història del futbol jugat per dones a Espanya. Està protagonitzada, deixa'm dir, per Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Aixa Villagrán, Daniel Ibáñez i José Troncoso. És una coproducció entre Espanya i Portugal.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Pioneras.
4: La selección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
7: Natividad Sánchez quiere estar a lo que tiene que estar.
4: ¿Pero cuál es el mejor servicio que puede hacer una mujer por su país?
8: ¡Nati!
4: Ser esposa y madre.
8: No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido?
4: Ser el ángel del hogar. Ese es nuestro orgullo y nuestro honor.
0: Doncs aquesta imatge que heu escoltat doncs és això, la mujer en la casa i con la pata quebrada...
1: El ángel del hogar,
0: la sartén en la cocina estén, etcètera, aquestes coses que es deien.
1: No, tu ets més gran, jo no ho he sentit tant.
0: Jo les he sentit, de gent que... Bueno, i allò del reposo del guerrero, no? Que anuncis de cunyac, que arribava l'home a casa, es posava les pantufles i la bata, i la dona anava allà i li servia un cunyac. O coses de que, bueno, afortunadament hem superat, tot i que encara ens
1: queda camí.
0: Molts i tant. Escolta'm una cosa, anem a Noruega, tu, va. Sabrem coses d'una drama, comèdia, em sembla que és de transsexualitat, si no m'equivoco, que es diu Solomama, tot junt.
1: Sí, és una pel·li sobre la maternitat, és la història d'una periodista de 40 anys, que es diu Edith, i que decideix embarcar-se en la maternitat soltera, és a dir, que no té parella. Gràcies a la donació d'esperma, doncs és mare, i a partir d'aquí la pel·lícula explica tots els desafiaments de la criança del seu fill en solitari, que serà més complicat del que havia previst, i ella té por constantment de no ser bona mare, és a dir, de no ser suficientment bona pel seu fill. Quan, de sobte, aquí dona un gir la pel·li, es revela la identitat del donant, ella decideix buscar-lo amb el pretext de fer-li una entrevista, i tant a ell com a la seva empresa tecnològica, i a partir d'aquí doncs començarà un trasbals de la seva vida i les seves emocions. És una pel·li dirigida per Jannik Askevold i protagonitzada per actors noruecs, que aquí en sonen més aviat poc, Lisa Loven-Kongsel i Herbert Nordrum. La pel·li es va veure al festival del BCN Film Fest de Barcelona d'aquest any, i l'actriu, la Lisa Loven-Kongsel, va ser guardonada amb el Premi a millor actriu, també va passar la pel·li per Locarno.
0: Molt bé, doncs aquesta pel·lícula noruega ens dona pas a l'última que comenta el Jordi, que és un drama fet aquí, que es diu Ivan i Ant, no?
1: Aquell símbol,
0: sí, el símbol nòrdic. Ivan and Hadoum.
1: Sí, aquesta sí que tracta de la transsexualitat. És la...
0: Ai, perdó, doncs m'havia...
1: Sí, era aquesta.
0: Era aquesta.
1: És una pel·li dirigida per Ian de la Rosa i que està protagonitzada per Herminia Loh, Silver, Úrsula Díaz Manzano i Esperanza Guardado. És la història de dos nois que s'enamoren. L'Ivan s'enamora de Hadoum, que és una nova companya que arriba a l'hivernacle d'Almeria on treballa, i a partir d'aquí doncs el seu anhelat ascens laboral interferirà en la seva relació de parella, i la noia, el personatge que interpreta Herminia Loh, haurà de decidir quina mena de persona vol ser. És una pel·li que va passar pel Festival de Berlín d'aquest any, la seva premiere va ser allà, es va veure dins de la secció Panorama. Ha tingut força bones crítiques.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta d'aquest Ivan Anjadum.
9: Mira, soy invernadero de allí, serán de mi familia. Tuve mucha suerte, porque soy quien soy gracias a él.
10: ¿Y quién eres?
9: ¡El hombre de la casa!
10: crees que te van a hacer jefe de almacén si vas con ella? Que está con las locas esas de las sindicalistas. Te ha salido barba y te ha puesto gilipollas.
11: No necesitas a nadie.
12: Es la primera tía que no le da vergüenza que le vean conmigo.
13: Iván, coño, que es por ti, que te tienes para ti.
0: Doncs aquest Iván Anjadum, que tanca aquestes cinc pel·lícules destacades de la setmana. Anem una mica tard, anem per feina. La resta són Un talento único, que s'estrenen, eh? Un talento único, un thriller fet a Canadà, Todos los colores, una comèdia feta a Espanya, Eleonora Duse, La Divina, un drama fet a Itàlia, El guardián de l'árbol de l'Alcanfor, una animació feta a Japó, Este oeste, comèdia feta a Alemanya, com també la de cinema fantàstic que es diu El colegio de los animales mágicos 4, imagina't les tres anteriors, Los Pérez Osos, una d'animació feta a Austràlia, Un hombre de verdad, un drama fet a Espanya, The Furious, una d'acció de Hong Kong, La memòria de les Mariposas, un drama fet a Espanya, Una pistola, una bala i un oso panda, una comèdia feta a Espanya, i un thriller fet també aquí, que es diu Dria and Cole, en Chloe.
1: Teniu per triar i remenar.
0: Sí, imagina't, però bueno, no, jo, a part del dia de la revelació i pioneres pel que significa, doncs la resta no m'atrauen gens. Va, parlem d'aquest senyor, com dèiem, Steven Alan Spielberg, que va néixer a Cincinnati, Ohio, el 18 de desembre de 1946, que s'ha de reconèixer, eh? Guionista, director, productor, ta-ta-ta-ta-ta, que hi ha un abans i un després de Hollywood gràcies a les seves aportacions, no?
1: Sí, sí, està a punt de fer 79 anys i, com dèiem, fa 4 anys que no el rodava després de Los Fabelman i ara ha tornat. Podríem dividir la seva filmografia en 4 grans grups, per bé que els temes són una mica transversals i van amunt i avall. Primer seria el naixement del blockbuster modern. En aquesta època, la dècada dels 70, tenim El diable sobre ruedes, Duel, aquesta obra minimalista sobre la persecució a la carretera.
0: És la que li diríem el dona a conèixer.
1: Sí, és, eh? De fet, això és, no és una pel·li, és una pel·lícula que es va veure per televisió i era un projecte de la universitat. Exacte. És a dir, és com una, aquí els alumnes de l'ESCAC, no? Quan acaben fan un projecte, doncs seria aquest, i no es va estrenar, es va estrenar comercialment després. Dins d'aquesta temàtica del naixement del blockbuster, com tu bé deies, que és el que va revolucionar una mica el cinema com a espectacle en aquesta època, als anys 70, tenim Tiburón, sens dubte una de les seves pel·lis icòniques de l'any 75, i Encuentros en la tercera fase.
0: Aquestes dues potser de les més impactants.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sens dubte. I també Encuentros en la tercera fase del 77, que és una pel·li que se'n parla poc habitualment, però bé, és una pel·li interessant sobre
0: molt,
1: el món alienígena.
0: Molt interessant.
1: Després anem als anys 80. Els anys 80 la qualifiquen com l'era de la imaginació i l'aventura, que hi ha pel·lis més per tots els públics, per exemple, En busca de l'arca perdida, el 81, on ressuscita el cinema clàssic d'aventures dels anys 30.
0: Molt bona pel·lícula.
1: Molt bona pel·lícula, que ha tingut les seves seqüeles. E.T. l'extraterrestre, per mi la seva millor pel·lícula, l'any 1982.
0: Sí?
1: Sí, sí, per mi sí, jo em mullo.
0: Jo per mi és Tiburón.
1: L'altre dia me la vaig posar per veure un trosset, allò, i vaig a veure m'interessava veure el començament i me la vaig empassar sense.
0: Jo em quedaria amb Tiburón.
1: I després Indiana Jones i l'última cruzada, l'any 89. A la tercera etapa, que és la d'una certa maduresa històrica i una revolució digital, són els anys 90, destaca Jurassic Park, l'any 93, que explica d'una manera amb animatrònics i tal la història dels... Sí, però és una pel·li rellevant a la història del cinema. I una de les seves millors pel·lícules, el 93 també, La lista de Schindler.
0: La segona, per mi, millor.
1: Sí, jo t'estic d'acord. La seva consagració acadèmica, filmada amb aquell estil documental en blanc i negre, més de 3 hores, parlant de l'Holocaust, que ell com a jueu

0: Brahms. Sí, però aquest era especialment. No, també Múnich.
1: Acabant.
0: Acabem. Tema polític, l'any 2005 va fer aquest thriller sobre els aconteixements dels Jocs Olímpics del 1972, també. I, per últim, doncs, la seva obra més personal, semi-autobiogràfica o gairebé del tot, que parla de la seva infantesa, de com roda les seves pel·lícules i tal, Los Fabelman, el 22. N'ha fet 35. L'última s'estrena avui.
1: Doncs la banda sonora de Los Fabelman serà la que tancarà avui aquest programa del cinema del Connectats. I saps qui la va fer?
0: Sí, home, el seu amic i col·laborador habitual, John Williams.
1: John Williams. Us deixem amb aquesta banda sonora original de Los Fabelman. Se'ns ha acabat el temps. Ens agradaria seguir parlant de Steven Spielberg. Vosaltres haureu fet la vostra llista. Jordi, gràcies per tot. Ens escoltem.
0: A tu, ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Bon cinema.

0: Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
1: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
2: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
3: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
5: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb
6: It's Friday then.

0: Efectivament, divendres, últim dia de la setmana per al Connectats, i anem a repassar l'agenda del programa. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda a Terrassa, dissabte, a partir de 9:45, i sota la direcció d'Enric Alegre, concert de la Freddy's Hard Bop Project a la Nova Jascaba. I diumenge, a les 5 de la tarda, Txema Muñoz interpretarà Gota, un espectacle de clown, màgia i fantasia, a la plaça Dió.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon.
2: Cap de setmana carregat de propostes i molt variades. Per tant, hi ha activitats per a tots els gustos i edats. Mentre que aquesta tarda comença la 5ª edició de la Fira Sakura Matsuri, un festival de la cultura japonesa al centre de Sabadell, tant a la plaça del Gas com als jardinets de l'Espai Cultura, a l'Eix Macià hi haurà la tradicional festa gallega del Centro Galego Nos durant tot el cap de setmana, sobretot amb productes gastronòmics tradicionals. Mentrestant, al barri de Camputxaner hi haurà una romeria, la de la Virgen de Gràcia, la més important de la zona sud de Sabadell, mentre que al nord, a Can Oriac, hi haurà la festa major del barri.
0: Gràcies, Júlia. Badalona, Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte a les 11 del matí comença el Festival Reafina amb un taller de creació musical i improvisació a càrrec de Maria Pasqual. A la tarda a les 7, concert del quartet de corda de Braquio Quartet al Badiu de l'Hostal Solimar. I de cara a diumenge destaquem el partit de la Penya al Pavelló Olímpic, on disputarà el tercer enfrontament de les semifinals del play-off de l'ACB. Recordem que el segon partit de l'eliminatòria és aquest vespre a València a partir de les 8.
0: Gràcies, Martí. I al Prat de Llobregat, quines propostes hi trobarem? Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda. L'Associació Espigoladors s'organitza demà al matí una nova espigolada popular al Parc Agrari del Baix Llobregat. Les persones que hi assisteixin recuperaran aliments descartats del circuit comercial que s'entregaran a entitats socials de la zona. Una jornada amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte de les pèrdues alimentàries.

0: També demà a partir de les 7 de la tarda, el Gospel Prat i el Cor de Sant Manat oferiran un concert gratuït al Cèntric Espai Cultural. Cada coral, amb el seu estil, farà una mostra del seu repertori amb aquesta proposta que ja té les entrades exaurides.
1: Gràcies, Rocío. I des de Sant Cugat us proposem, si voleu música, participar del festival Sant Cugat Black, que ja porta alguns dies en marxa i que es prolongarà durant tot aquest cap de setmana. A partir de les 8, inauguració del nou escenari de nit de música Freedom Town. A partir de les 9, en aquest mateix escenari, concert de Tina Masawi de Zimbabwe. I a 11:15 de la nit, Estranyo Ways Orchestra. Tot això al Parc de Can Vernet i entrada gratuïta. Demà dissabte a les 10 del matí, jornada de portes obertes a l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. Cal inscripció prèvia, ho podeu fer a anc.cultura@gencat.cat. I també demà a 6:15 de la tarda comença una nova edició de la Nit en Blanc, 13a, organitzada per Sant Cugat Comerç als diferents espais de la ciutat amb actuacions musicals, degustacions i portes obertes al comerç. És tot el que us havíem d'oferir en aquesta edició de divendres del Connectats. Gràcies a tots per acompanyar-nos un dia més. Tanquem la paradeta, però tornem dilluns, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau a tots.

0: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triquí, el control tècnic, i conduït per Carme Reverte, qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 12 de juny, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 estudiants de l'Institut Leonardo da Vinci. Tot seguit, coincidint amb la proximitat del Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, entrevistarem el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de protecció del càncer de pell. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Ho farem amb un polsim de curiositats i anècdotes. Preguntarem al cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat quines són les situacions més surrealistes que s'ha trobat exercint la seva professió. I afegirem un pessic de llengua amb una nova entrega de l'Anell al Dit amb els alumnes del Servei Local de Català. I per posar la cirereta al programa, farem safareig amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández, que ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, la tertúlia del Faves Comptades comença a fer xup-xup. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui fem allò que fem un cop cada 4 setmanes, que és canviar els rols i els nostres tertulians habituals per ser estudiants del tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. I avui han volgut parlar del Mundial de Futbol que es viurà aquest estiu. Molt bon dia, benvinguts. Tenim alguns... Acosteu-vos als micròfons sense por, que us sentim fluixet. Tenim algunes veus que potser ja coneixereu d'alguna de les altres tertúlies i alguns estudiants que debuten en aquest espai. Si us sembla, fem allò que fem habitualment i fem una primera ronda de presentacions. Comencem pel Lluc.
1: Vale. Hola, jo em dic Lluc i jugo a futbol i segueixo bastant al Mundial. I, bueno, per això, perquè m'agrada molt el futbol. Soc fanàtic.
2: Hola, jo em dic Milo i no segueixo molt al futbol, però al Mundial, doncs, crec que només la semifinal i la final seguiré.
3: Hola, em dic Maya i jo tampoc segueixo molt al Mundial, però, bueno, sé una mica què és i respondré el que pugui.
0: Molt bé.
4: Bueno, doncs jo em dic Lisa i, bueno, tampoc segueixo molt al Mundial, però, bueno.
5: Hola, jo em dic Emma i jo sí que segueixo al Mundial.
0: I el Pedri.
6: Sí, jo vaig amb Pedri.
7: Hola, jo sóc la Júlia i sí que segueixo el Mundial, però no tant com la Emma.
0: Seguiràs més el de l'any que ve, que serà el femení?
7: Sí, bueno, el que jugui el Fermín, també.
0: També.
8: Hola, em dic Santi i sí, segueixo molt el Mundial i m'agrada molt el futbol.
0: Molt bé, si us sembla, comencem una mica per parlar del Mundial, no? Al final és futbol, el Lluc deia, jo soc fanàtic del futbol. No sé quines diferències veieu a l'hora de seguir una competició com és el Mundial d'una altra com pot ser la Lliga regular, no? En aquest cas la Lliga espanyola, la Champions, d'altres competicions. Què té d'especial o no un Mundial a diferència d'altres competicions més regulars i que es fan cada any?
1: Bueno, jo trobo que el Mundial és bastant especial, ja que es celebra cada 4 anys i no és com cada any. I a part, tu pots ser del Barça, del Madrid o de l'Atlètic de Madrid, però al final vas amb Espanya, ja que pues, jo sé, ets d'Espanya i segueixes la selecció. I és com que s'uneixen doncs, diferents equips per veure un sol. I està bé.
2: Sí, jo crec que al Mundial hi participen molts països de diferents llocs i això fa que molta gent s'uneixi per veure i participar i gaudir.
3: Jo crec que sí que és diferent perquè, bueno, tu pots, com ha dit el Lluc, pot tenir el teu equip preferit, però després crec que es cullen diferents jugadors dels equips i doncs potser tens la gent té diferents els seus jugadors preferits al mateix equip, llavors la gent es junta per això.
4: Sí, bueno, jo penso una mica també el que ha dit la Maya.
7: Sí, jo també, com ha dit el Lluc, que més com és cada 4 anys és més especial i també t'uneix amb gent d'altres equips perquè aneu amb el mateix equip en aquest cas. Sí, jo penso igual que al final al ser de cada jugador de diferents equips pues sí que si tens algun amic que sigui del Madrid o de l'Atleti al final sí que pots fer com més pinya perquè veus els partits que juguen pues, de cada equip, saps?
8: Jo crec que és molt, molt seguit perquè, i com ja ell em vaig cada 4 anys, llavors això el fa més especial i a més s'ajunta tota la gent de tots els equips de cada país, tot i que siguin en temporada regular siguin molt enemics, per dir-ho d'alguna manera, però en el Mundial no, perquè van tots amb el mateix país. I, a més...
0: Parleu dels jugadors, no? Que el Mundial us dona l'oportunitat, a vegades, suposo, d'animar o seguir alguns jugadors que en la Lliga regular formen part d'altres equips i, possiblement, no sé si aquí tothom és del Barça.
4: Sí.
0: Milo, més o menys, o...
2: Bueno, sí.
0: Si n'has de triar un?
2: Sí, el Barça.
0: Clar, no sé si us passa quan es fa la convocatòria, no?, que ara per ara el Barça està en un bon moment, hi ha molts jugadors del Barça que van a la selecció, el Madrid no està en el mateix moment, tampoc té un plantell tant jugadors de l'estat espanyol. Us agrada seguir aquest moment de quins jugadors aniran convocats i més enllà dels convocats quins juguen els partits, o encara manteniu una mica la prioritat de que siguin els de, en el vostre cas que sou culers, no, de, els del Barça, o us és igual en el cas de la selecció?
7: Ah, a veure, jo prefereixo que siguin del Barça. Quan van treure els jugadors que van dir que anaven 8 del Barça i cap del Madrid, em vaig posar molt contenta.
9: Sí, jo igual que l'Emma.
10: Sí, sí que estàvem bastant pendents de quants jugadors del Barça jugarien, i al final, com per a la meva opinió, o sigui, que juguin més jugadors del Barça em dona com més ganes de veure el Mundial, perquè ja és com una pinya que hi ha, pues, sí.
8: I com que els jugadors són del nostre club, doncs fa més il·lusió veure'ls jugar, i també està bé que hi hagi d'altres clubs, perquè tots aporten per un títol.
0: La resta?
1: Bueno, sí, estic d'acord amb el Santi, ja que pues, si hi ha jugadors del Barça donen més ganes de potser veure'l, però també està bé que vagin doncs, els jugadors que s'ho mereixen, ja sigui d'altres clubs, perquè al final doncs, la selecció pues, que guanyi, i llavors si vols agafar molts del Barça però potser no estan tan bé com, el, com d'altres clubs, doncs prefereixo que agafin, jo que sé, l'Atlètic Club, per exemple.
0: Quin és el primer record que teniu vosaltres de veure futbol o potser de veure algun partit d'un Mundial de clubs? Us en recordeu?
2: A mi me'n recordo el Mundial de 2022. A la final érem com 25 persones a la meva casa i em va agradar molt perquè vaig gaudir molt.
0: Com una festa.
2: Sí,
0: no?
2: Va ser com una festa.
0: Suposo.
7: Jo no és el Mundial, però el 2024, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, estava amb els meus cosins i em vaig posar molt contenta. I ho vaig celebrar amb ells.
0: Us connecta competicions com el Mundial, que a més es juguen a l'estiu i probablement doncs, ja no teniu classe, evidentment, i possiblement teniu més temps lliure, a espais de família, d'amics, de gaudir amb col·lectiu?
7: Sí. Sí, per exemple, amb els meus cosins, són tots del Real Madrid, nosaltres som del Barça, però sempre que ve el Mundial tots anem al mateix equip i fem més família, més pinya.
0: Us dona l'oportunitat aquesta de trobar-vos amb sí. Amics o familiars que són d'altres equips que normalment doncs no animeu al mateix equip i quan arriba al Mundial o quan juga a la selecció doncs us trobeu al mateix bàndol? O també coneixeu gent, per exemple, que va amb altres seleccions que no sigui l'espanyola al vostre entorn?
2: Sí, al meu pare doncs li agrada anar amb la selecció o equip, qualsevol cosa amb la que guanyi o que tothom no va. Per exemple, si jo vaig amb el Barça, ell doncs anirà amb el Madrid i viceversa també.
0: Li agrada portar la contrària. Sí. Per tenir així un... No, entenc que des de la diversió una mica, sí. Allò que es diu un pique sano, per dir-ho sí, sí. D'alguna manera. Us hi trobeu vosaltres o no? Hi ha algú a casa vostra que prefereixi altres seleccions o vosaltres en un altre moment?
7: No.
8: Jo crec que no. Però a vegades jo crec que hi ha altres països que si fora d'Espanya, que si la selecció no ha classificat, doncs pues, per tenir algun... anar amb algú al Mundial o anar amb alguna altra selecció que els hi caigui bé l'equip o tinguin jugadors coneguts.
7: Com per exemple, nosaltres tenim una amiga, la Júlia, ja la coneixereu sí. D'altres tertúlies, que anava amb Itàlia, però no s'ha pogut classificar. Llavors vam a Espanya.
8: Sí, sí.
0: Teniu un pla B,
7: sí,
0: no?
7: Sí.
0: I vosaltres teniu un pla B si Espanya no prospera en les rondes?
8: Sí. República Democràtica del Congo.
0: Perquè el porta el Barça a la samarreta o què? A la segona equipació?
8: No.
0: Ah, vale.
8: Perquè ha classificat.
0: Júlia, tu tens pla B?
10: No sé, Argentina o... Sí, és que no ho sé, la veritat. No ho he pensat gaire.
7: No, jo aniria amb Bosnia i Herzegovina perquè van eliminar Itàlia, van perdre entre si.
8: Sí, jo a mi m'agrada anar, si no és amb Espanya, amb equips, bueno, seleccions petites, perquè tothom va amb les seleccions grans i no em sembla just, llavors a mi m'agrada anar amb les petites, que eliminen altres.
1: Sí, bueno, jo crec que si a Espanya no hi va molt bé, jo seguiré bastant a Equador, que jo crec que serà una revelació.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fas pronòstics de... Ara, després, quan acabem, si us sembla, farem una porra a veure qui guanya, qui guanya el Mundial. Quedarà gravat i després ja entre vosaltres...
10: No, Itàlia no. Polònia tampoc.
0: Milo, tu tens alguna selecció preferida?
2: Bueno, jo de pla B en tinc dos perquè la meva mare és d'Argentina i el meu pare és de França. Jo he nascut a Espanya, llavors suposo que tinc més possibilitats de guanyar aquest Mundial.
0: Així amb la que guanyi, no? D'aquestes sí. Tres, la que vagi
2: la que
0: millor
2: guanyi, sí,
0: i millor. En el teu cas, Maia?
3: Jo diria Nova Zelanda perquè he viscut allà i li tinc molt amor, així que...
0: I els vincles, no? Més sí. Enllà d'allà on viviu ara. I si la selecció catalana jugués en un futur?
10: Jo aquí tindria un problema perquè...
0: Què passaria?
10: Perquè jo vaig molt amb Espanya, però és que Pedri és de Canàries, llavors no sé amb qui aniria. Perquè soc de Catalunya, llavors aniria amb Catalunya, però Pedri no jugaria llavors. Jo crec que amb les dues.
0: Tu ets del Pedri, no?
10: Exacte, és el Pedri. Sí, però també dels equips. Tipus, si Pedri hagués estat del Madrid, no m'hauria agradat Pedri, per exemple.
0: La resta suposaria algun debat?
8: No, gens ni mica. No, ni m'ho pensaria.
0: Sí? Amb qui?
8: Amb Catalunya.
10: Però... Sí, jo igual. Clar. Sí. Fermín sí? És d'Andalusia, eh? Bueno.
0: L'Emma té un debat intern aquí amb els jugadors. I què passaria si en la convocatòria d'enguany no tinguessin, la selecció no tingués jugadors del Barça? Creieu que això us condicionaria d'alguna manera en potser donar suport a altres seleccions o igualment vosaltres escolliríeu l'Espanyola?
8: No passarà.
10: Ja, no passarà.
0: És un hipotètic cas.
10: Jo crec que no? Potser seguirien anant amb Espanya, però potser, jo què sé, si a Brasil juguessin pues, un munt del Barça, diria, pues, vaig amb Brasil també.
0: Per tant, el Barça mana.
10: Sí, sí, una mica sí.
0: És una mica primer del Barça i després...
10: Sí,
0: sí. Sí, si haguéssiu de triar Barça-selecció...
10: Barça
3: sempre.
0: El club el porteu al cor, més enllà de la selecció. Què creieu que té el Mundial que no tenen altres competicions? Ho preguntava una mica al principi. Què creieu que el fa especial?
8: Jo crec que, com ja hem dit abans tots, és cada 4 anys i, a més, com que és una competició a nivell mundial, s'ajunta més gent que no pas si fos a nivell europeu o de continent o el que sigui. Llavors, per exemple, la selecció... La Lliga Espanyola no el veu tanta gent, només la veu normalment gent d'Espanya, però el Mundial el veu un munt de gent. La final d'any passat a l'OM era un milió...
0: De fa 4 anys.
8: Eso, perdó. Un 1,5 milions de... Joder, milions de persones. Ja no sé ni quin número és.
0: Moltíssima gent.
8: Sí,
0: moltíssima gent. La resta ja esteu d'acord, que és això el que la fa especial, sí, o potser sí. També aquests vincles personals que canvien a l'hora de seguir...
10: No, jo crec que, com ha dit el meu company Santi, ho fa especial això, que és cada 4 anys i tot això. A més, com que és algo com arreu de tot el món, molta gent parla d'això i, clar, jo, per exemple, tinc una amiga a Alemanya, doncs ella, no sé de quin equip és, em sembla que del Bayern de Múnich, però, per exemple, pues, les dues parlem del Mundial perquè ens agrada molt i és com una competició que fem totes juntes.
0: Us agrada més animar la selecció o el vostre equip?
10: A l'equip.
0: Sempre, eh?
10: Sí.
0: No teniu dubtes. No.
10: És que, a més, el Barça és cada any, llavors.
1: Sí.
10: I a més, com que som d'aquí a Barcelona, anem a veure la rua i coses així, llavors és com que connectem més.
0: Queda més a prop, no?
1: Sí. Més,
0: sí. I no us fa patir, per exemple, que el seleccionador de la selecció espanyola, per exemple, vulgui fer jugar jugadors del Barça que potser no estan en estat òptim físic i que això repercuteixi a la temporada que ve?
8: Sí.
0: No sé si, no? En aquesta etapa, que seria de descans, de preparació física, jugar una competició tan exigent com és un Mundial també passa factura als jugadors, i això ho veurem possiblement quan comenci a finals d'agost la Lliga. No sé com valoreu aquest equilibri, no? Al final són els clubs qui paga els jugadors, però després els convoquen les seleccions, i això passa factura en els clubs, que són qui paga les seves nòmines.
8: Ja ha passat molt, ha passat diversos cops. A mi li va passar no fa molt, i d'altres jugadors passa molt sovint.
10: Jo
8: perquè
10: crec...
8: la sobrecàrrega de jugar amb el club i a més jugar amb la selecció és molt alta.
10: Jo crec que el que hauria de fer l'entrenador és jugadors que s'estiguin recuperant d'alguna lesió o coses així, que els deixi el primer partit jugar altres que estan perfectament sense cap lesió, i després hi ha els partits més decisius que els posi.
1: Sí, bueno, ara no sé, no estic de 100% segur, però diria que Espanya paga als jugadors, paga als clubs d'on provenen els jugadors, per si es fan mal o algo, doncs per poder-los endur al Mundial, per exemple. I bueno, sí, ja ha passat
0: però bastant. No els paga la fitxa sencera.
1: No, bueno, no sé. Bueno, això, sí.
0: Hi ha una petita gratificació, sí, no? Però, sí, clar, sí, dèiem, estàveu contents, no?, que hi havia 8 jugadors del Barça convocats, sí. Però què passa si d'aquests, quan acaba el Mundial, 4 estan lesionats? Quin impacte tindrà això després en la Lliga?
1: Bé, al final, el Barça, ja que és un club molt gran i treu també bastanta gent de la Masia, que són bastant bons, té molt fons d'armari, tipus que té molts jugadors de la plantilla, llavors, si es lesionen i poden sortir més, doncs bé, però sí que si són jugadors bastant importants, sí que pues, potser enfada una mica, però bueno.
0: Sou optimistes com el Lluc, o si tornen Pedri, Lamin, Fermín i Cubarsí lesionats, tindrem un problema?
10: Si tornés Pedri lesionat, jo crec que m'enfadaria bastant.
8: Fermín ja ho està,
10: no? Mira, fora Fermín.
0: Per què creieu que la gent s'identifica tant amb la selecció de futbol, no? O una part de la població?
10: Jo crec que potser perquè has nascut a un país i si t'agrada molt el futbol i has nascut a algun país, t'agrada com que el país d'on provens o a qualsevol altre país, doncs, com que el representin un esport tan considerat tan important o alguna cosa així. Bueno, o també depèn de l'equip que tinguis, com el Barça, per exemple, que molta gent del Barça juga amb Espanya, doncs també els fans del Barça, doncs, pues, jo vaig amb Espanya perquè doncs, van els del Barça, també, això.
1: Sí,
2: sí, jo també crec que quan neixes a un país t'identifiques més amb aquella selecció perquè des de petit que animes a la selecció.
8: Jo crec que al final hi ha països alguns més que altres que són molt patriotes, per dir-ho d'alguna manera, que són com molt del país. Llavors, altres països potser no animen tant a la selecció com aquí a Espanya o als Estats Units o altres països semblants.
0: Creieu que és una eina d'unir una part de la població amb aquests tipus d'esdeveniments esportius on són les seleccions que representen els països? Podríem parlar també dels Jocs Olímpics, per exemple?
10: Sí.
1: Sí, bueno, jo crec que sí, ja que doncs al final, en el cas del futbol, hi ha molta gent que fa futbol a Espanya i al final doncs aquestes persones que van al Mundial et representen d'alguna manera. Llavors doncs està bé que les segueixis i les miris perquè és com que et representa.
0: Sí. Fa sentir part d'una comunitat aquest tipus de competició?
10: Sí, perquè tu veus que no ets l'única persona que va amb aquest equip, que hi ha molta gent que et recolza i va amb tu.
8: I per això se li diu que van a representar Espanya, perquè representen a tota la nació, a tot l'estat.
0: Uh-huh. I creieu que a vegades també pot haver emocions negatives o conflictes relacionats amb aquests esdeveniments esportius?
10: Sí.
0: Per exemple?
10: Per exemple, quan hi ha rivals entre equips, com si jo vaig amb Espanya i un altre va amb França i hi ha una final, per exemple, doncs potser la gent hi ha baralles al carrer o rivalitzacions, com una amiga em va explicar que a la Copa Àfrica, em sembla, hi ha dos equips que es van barallar a la final o alguna cosa així, que pels carrers em va ensenyar un vídeo i es barallaven un muntó.
8: Com lo va passar a la final del Champions amb el PSG i l'Arsenal.
10: Uh-huh. Sí, que es va liar.
0: Com no és la primera vegada que passa quan el PSG arriba a una final.
9: Jo volia afegir també que, a part d'això, a part del que ha dit l'Emma, també és possible que hi ha gent que no segueixi el futbol i que a causa d'això hi hagi com dos bandes, d'una que no segueix gens el futbol i l'altra que sí, que està super a sobre.
0: De fet, és una època on si sortim a passejar molts bars amb terrassa, no? A 24/7, no? Però cada cop que hi ha partit de la selecció espanyola i fins i tot d'altres seleccions, ja que estem en un país que hi ha molt turisme, el futbol és continu, i aquells que no els agrada el futbol potser deuen pensar, bueno, no? Fins aquí. Podria haver una invasió en el sentit d'una ocupació molt àmplia de l'espai públic durant aquests mesos per part dels seguidors del futbol, no? Com s'hauria de trobar l'equilibri també?
8: Sí.
0: Perquè a vegades també això va associat en un consum d'alcohol, en uns comportaments, no? Un desfermament.
1: Sí.
0: No sé si ho heu viscut.
10: Sí, a vegades quan un equip guanya la gent es torna una mica boja.
8: Massa.
10: Sí.
0: Digues, Emma.
7: No, no, sí, que a vegades la gent es reboja i doncs celebren passant-se. Per exemple, quan Espanya va guanyar l'Eurocopa, jo estava a Barcelona i vaig veure gent amb una bandera d'Espanya, no sé com és en català, bueno, toreando a conxes.
0: Mm-hmm. A la celebració.
10: Sí, hi ha sí. gent que, per exemple, a la ruada del Barça l'any passat, que vaig anar amb la Emma, que hi havia un tio que anava bastant...
0: S'havia pres alguna copa de
10: sí.
0: més.
10: Sí, i estava sí. bastant loquito, però bueno, passant.
0: El Mundial, vosaltres seguiu tots els partits, els seguiu a través de la televisió convencional o, no. o ho feu també a través de xarxes socials?
8: No, és que s'ha de pagar i val sí. molt, és molt car, llavors.
2: Jo, com no tinc xarxes socials i que tampoc miro molt el futbol, sovint miro el Mundial, però només la meva selecció i amb els amics, perquè si no ho miro, perquè és amb qui gaudeixo més.
7: Mm-hmm. Normalment ho miro a la tele, o si no, a vegades vaig a algun bar a mirar-ho, o si no, no sé com és en català, perdona, m'assumo al meu balcó i...
0: Ja, surts, no?
7: Surs això, gràcies. I veig, pues, hi ha un bar de futbol i es veuen els partits.
8: I com que els partits espanyols donen obert a la 1, però altres no. Llavors, a mi com m'agraden molt les seleccions petites que he dit abans, i bueno, en general totes, m'agradaria veure tots els partits, bueno, quasi tots, perquè són 100 i pico, del Mundial.
0: Són moltes hores de sentir.
8: Sí, bueno, no passa.
0: 100 partits per 90 minuts. Si fem les mates, són 9.000 minuts. Són molt, molt, molts minuts. Seguiu també la informació relacionada amb el Mundial a través dels mitjans de comunicació, aquests partits previs, aquestes polèmiques que hi ha hagut, no? Per exemple, les persones, a part de la selecció de l'Iran, persones nascudes a l'Iran, com que els Estats Units tenen una política molt restrictiva de concessió de visats, doncs hi ha moltes persones que no podran anar als Estats Units, que és un dels tres països, juntament amb Mèxic i el Canadà, on es disputa el Mundial. També hi ha un àrbitre d'un país d'Àfrica, que és dels considerats que són els millors àrbitres, que tampoc hi podrà anar, doncs, perquè les lleis de l'administració americana no li permeten el pas. No sé què us sembla també tot el que es deriva més enllà, que no és estrictament futbol, no? d'aquests grans esdeveniments.
7: A mi això em sembla malament. És un Mundial, tothom hauria de tenir dret a participar-hi.
8: Però, malauradament, passa molt, i és que el Mundial és molt futbol, però també és molta política.
7: Sí, sí.
8: Intervé molt la política, sobretot els països anfitrions, però de tot arreu. No pot, per exemple, no, em sembla que no sé si es pot legalment posar el mateix equip Iran i Estats Units, o sigui, el mateix grup, o Ucraïna i Rússia.
7: Però jo crec que el tema de guerres i tot això no hauria d'afectar tant a competicions esportives, sigui el Mundial de Futbol, sigui en altres esports, els Jocs Olímpics, jo crec que no hauria d'afectar.
0: Mm-hmm. Algun de vosaltres s'ha plantejat anar a veure el Mundial? No sé si sereu per casualitat per Mèxic, Canadà o els Estats Units aquest estiu.
8: No. Però potser el Mundial de l'Inter a 4 anys, el 2030, que celebra aquí Marroc, sí que es podrà veure molts partits.
2: Sí, però els preus suposo que
10: pujaran
8: bastant. Bueno, però li hauràs de descomptar els vols, bueno, si és aquí prop els vols i l'allotjament.
0: Clar, les entrades més barates tenen un preu d'uns 1.000 euros.
7: Sí, sí. Bueno, estalvia fins al...
0: Heu fet Guardiola o no?
8: Sí. Tocarà treballar l'estiu.
0: Tocarà treballar l'estiu. Teniu 4 anys per fer Guardiola. No sabem si aquests preus també seran iguals en el Mundial del 2030. El cas és que per al Mundial d'enguany els preus són altíssims, rondant les entrades més barates aquests 1.000 euros. Possiblement... perquè es convertirà allò més enllà d'un partit, no? Els Estats Units són molt especialistes, no sé si heu estat alguna vegada, o segurament, sí. En tot cas, que ho heu vist a través dels mitjans o de les xarxes socials, que l'esport va més enllà de l'esport. La Super Bowl és un exemple, no? Amb aquell...
11: Sí.
0: Amb l'espectacle del mid-time.
8: Sí.
0: Possiblement aquest Mundial tindrà una mica d'aquesta americanització, creieu?
7: Sí,
10: segurament. Hi haurà artistes
11: a la final, per exemple.
10: Sí, a la final.
0: I Shakira torna a ser l'artista del Mundial.
10: Sí.
8: Sí. Sí.
0: Vosaltres no hi éreu a la de Sud-àfrica, no. Recordeu?
10: No, però
8: sí,
10: sabem.
8: Sí.
0: Coneixeu la cançó o no?
8: Sí,
7: sí.
0: I la d'enguany?
8: També.
10: També.
0: També. Quina importància, quin impacte creieu que té més enllà del futbol al Mundial? Creieu que té transcendència més enllà de l'esport? Sí, té transcendència sí. En qüestió política, en qüestió social, sí. En qüestió cultural, en posar sobre la taula temes de debat també, o és exclusivament futbolístic?
8: No, jo crec que té molta política i molt econòmic. El país anfitrió gasta molts diners en fer els estadis i després probablement en rebim bastants més, si no, no ho faríem. Per exemple, al Mundial de Qatar, molts estadis que van fer els van fer els obrers, que després, malauradament, ja no estan. I ara estan abandonats, pràcticament. Sembla que no estan, no hi juga ningú.
0: Si val tot?
8: Sí.
0: Si val tot per fer un Mundial?
8: No hauria, però...
1: No hauria de ser així.
8: No hauria, però malauradament sí.
10: Hauríem d'assegurar-se del benestar de la gent que ho fa i tot això.
0: El futbol mou masses diners.
8: Sí,
0: parlem ara del Mundial, però podríem parlar també dels clubs. Se li dona massa importància i es passa per sobre de coses possiblement més importants a canvi d'aquesta visibilitat, aquest espectacle que és el Mundial, que tenim, ho dèieu vosaltres, a bona part del món connectat a la televisió, la majoria, per seguir aquest esdeveniment. Què creieu?
8: Jo crec que no trobo bé que cobrin molt més, però moltíssim més, que gent, per exemple, metges que salven vides, o professors que eduquen els infants i els adults també, o policies que de certa manera també salven vides, o que més altres professions així, i cobrin molt, molt més els futbolistes que simplement xuten una pilota.
10: Sí, jo entenc que és un esport que al ser tan conegut costa molt arribar, però em sembla que cobren massa en comparació a altres treballs.
2: Jo crec que des d'un punt de vista econòmic és bastant normal, perquè els jugadors cobren moltíssim, però generen moltíssims més diners. I des d'un altre punt de vista més ètic, com el dic al Santi, doncs quan veus que hi ha gent que no pot ni menjar ni comprar, doncs no és molt normal.
0: Maia, que no t'hem sentit gaire.
3: Sí, jo crec que els jugadors els idealitzen molt, i especialment pels nens petits, molts volen ser futbolistes i pues, fan com de... com model això, però al final pues, els que de veritat ens ajuden i això, com han dit ells, doncs haurien de donar-li més mèrit als metges i als policies i als que salven vides si ens ajuden.
0: Ara la Maia deia, no? Els futbolistes són el model per a moltes persones, sobretot per a adolescents i infants. Ara tindran un focus posat en ells, i més enllà del futbol hi ha l'actitud en la que juga el futbol, hi ha la manera de jugar, hi ha el fair play, hi ha les declaracions abans i després dels partits, no? Creieu que els futbolistes han de tenir en compte que, tot i que ells no vulguin ser un exemple o no es prenguin aquest paper d'alguna manera de ser un líder, les seves actituds influencien i ho fan molt sobre una part molt important de la població, i a més que s'està formant com són els joves?
10: Sí, sí. Jo crec que quan algú vol ser futbolista ha de tenir en compte que no és només sortir a un camp i jugar a futbol, també és influenciar, entrevistes, pressió. Jo crec que abans de qualsevol cosa has de saber totes les cares, no només la que t'ensenyen.
9: Clar, perquè al cap i a la fi estan donant una imatge sobre, bueno, gent més petita o de la seva edat, i estan donant com un exemple que aquesta gent que mira el futbol vol seguir.
3: Clar, a sobre també, si tu no segueixes el futbol, sempre et sortirà igualment a les xarxes, així que tu ho veuràs i t'influència també.
8: Jo crec que hi ha molts jugadors que haurien de pensar més en l'exemple que donen i no tant en ells mateixos, i que hi ha molts jugadors que amb la fama i tal se'ls puja molt al cap, llavors has de tenir la ment molt freda, com es diu col·loquialment, per que no se't pugi el cap i no liar-la.
0: Mm-hmm. Moltes vegades parlem, no, dels valors de l'esport en positiu, del companyerisme, de jugar en equip. Creieu que potser els hi caldria que des del club, igual que es fa un preparament físic, un preparament tàctic, es preparés els jugadors també per parlar en públic?
8: Sí.
0: Ja que representen moltes vegades, en aquest cas, la selecció, no? Són d'alguna manera els representants d'un país, en el cas dels clubs, doncs també d'una entitat. Estaria bé també tenir-ho en compte, perquè també és veritat que són gent molt jove, moltes vegades. Estem parlant a la plantilla del Barça, en parlàvem l'altre dia, doncs són majors d'edat, però gairebé rossant el límit, no?
8: Jo crec que és que diuen coses que és que no donen ni cap ni peus en les entrevistes. I llavors això al final surt molt a mitjos de comunicació i hi ha vegades que es treu de context, però hi ha molts cops que, és que et diuen coses que però què dius?
10: Sí, jo crec que t'haurien d'ensenyar a sota pressió a contestar bé, no dibuixaries ni res d'això. I també, com vam dir a l'anterior a la ràdio del Barça, jo crec que també hauríem d'ensenyar l'idioma que es parla allà per poder contestar bé les entrevistes.
12: Perquè a vegades no, quan no ens sabem expressar amb un idioma podem caure en errors. El Mundial de Futbol és un dels esdeveniments esportius amb més impacte econòmic al planeta. Evidentment, als Estats Units, Canadà i Mèxic hi haurà un impacte molt directe en pernoctacions, en vols, en l'hostaleria. Creieu que és positiu o no aquest impacte que tenen aquests grans esdeveniments o també ajuden a saturar ciutats i a desplaçar persones que hi viuen?
10: També això depèn de a qui li afecti. Per exemple, si ets d'alguna persona que li agrada molt el futbol i tens un negoci de samarretes, doncs tu dius, pues mira, faré una col·laboració amb el Mundial i trauré samarretes d'aquests equips i així anirà millor per mi econòmicament i tindré més gent que em compri. Però clar, potser gent que té negocis petits i que no són gaire fans d'això, els hi va malament perquè hi ha molta mobilització i no els va bé.
12: Mm-hmm. Esteu d'acord la resta?
10: Sí, i jo penso que la gent que no segueix el futbol i que, per exemple, viu a un lloc que aquest any es juga al Mundial, per exemple, sí que moltes coses pugen als preus, als restaurants, als supermercats, perquè va molta gent i s'aprofiten i al final, pues, clar, tu has de viure allà i has d'estar l'estiu, que et puja tot de preu i pues, no és molt... no està molt bé, però...
8: Jo crec que per la gent d'allà, dels països anfitrions i al voltant, és molt dolent perquè els hi puja molt els preus, hi ha moltíssima gent, i bueno, hi ha moltes coses, però per la gent que ve de fora probablement ja vinguin preparats per veure això, tot i que els preus són excessius i és que és inaccessible.
12: Mm-hmm. Parlem de futbol femení, de la selecció femenina. Júlia, creieu que té el mateix impacte dia d'avui el Mundial de futbol femení que el masculí?
10: No, encara. Encara no, però sí que l'últim Mundial de noies que va guanyar la selecció espanyola va aconseguir un impacte molt gran i esperem que el Mundial que ve ara de noies també tingui més impacte i a veure si guanyen.
8: Amb l'últim Mundial jo crec que va tenir més impacte el petó, el famós petó,
10: sí,
8: que no pas el fet de que les noies guanyessin el Mundial, que és molt més important.
12: Sí. Mm-hmm. Us queda aquest record també de com va enterbolir el petó no consentit a...
8: Hi ha moltes jugadors que van sortir en roda de premsa dient que s'estan queixaven de que no es donava importància al Mundial i s'ha donat moltíssima més importància a això.
10: Sí, i les condicions al Mundial...
12: Almenys... No ha estat lliure de polèmica, tampoc la selecció espanyola femenina de futbol amb els entrenadors,
10: sí,
12: oi?
10: Va ser bastant liu. I, de fet, van fer un documental sobre això, que van parlar que l'Alexia i la Mapi van haver de fer elles totes les posicions i de tot, i van haver d'organitzar-ho elles perquè... els entrenadors no
12: ocupaven. De fet, Mapi León no anava a les convocatòries. No, Mapi León i altres jugadores, com Irene Paredes i moltes altres, no anaven a la selecció quan se les convocava perquè no estaven d'acord en la manera de treballar i en les condicions en què eren. Teniu ganes del Mundial de l'any que ve?
8: Sí.
12: Creieu que a poc el futbol femení tindrà també més seguidors i seguidores, i no sé si igual que el masculí, però a poc va creixent.
10: Sí, cada cop va creixent més i hi ha més gent que va veure les noies.
13: A més, cada cop inverteixen més en el futbol femení, donen més oportunitats, i avui en dia jo crec que encara falta bastant per arribar a igualar-los, però amb el temps s'acabaran igualant.
12: Sí? Sou optimistes en aquest sentit?
10: Sí,
12: el repte és en majúscul perquè les diferències són abismals en salaris, i no només en salaris, sinó també en condicions, no? En com viatja un equip, com es prepara un equip, on s'allotja un equip, diferent entre la selecció masculina i la femenina, però creieu que a poc s'anirà igualant?
10: Sí. A més, també influeix les generacions. Per exemple, els nostres avis són tots la majoria els han ensenyat que s'ha de ser masclista i tot això, i cada generació, per exemple, a nosaltres sempre ens han ensenyat que hem de respectar tots entre nosaltres, que hem de ser tots iguals amb els mateixos drets. Jo crec que això també influeix, perquè quan alguna generació que ja ni es plantegi que és masclisme, jo crec que quan algun així li porti el lideratge serà molt més igualat.
8: Jo crec que sí, que s'igualarà en algun moment. Com ja vam dir la tertúlia passada, si algú no l'ha escoltat, bàsicament vam dir que el Camp Nou, per exemple, un clàssic o un Champions, que juguen van jugar les noies a diverses dates, van gairebé omplir, si no omplir. I això és molt positiu, perquè al final això vol dir que s'han fet avenços, que abans no podien jugar al Camp Nou o a, bueno, altres estadis grans del masculí, i ara sí, i la gent que diu que no l'omplen, que miren futbol, sisplau.
13: Sí.
12: Estem arribant ja al punt final de la tertúlia i us deia al principi, ens acomiadarem amb una porra, no?
13: Sí, sí.
12: Us atreviu a fer els tres primers, no? El guanyador del Mundial i els... No sé si es diu semifinalistes.
8: Sí?
1: Bueno, subcampions.
12: Subcampions i el tercer.
1: I el tercer i quart lloc.
12: I tercer i quart lloc. Vinga, fem els quatre?
1: Va.
12: Va, Lluc, que toca començar.
1: Jo crec que el campió, desitjo i espero que sigui Espanya, i jo crec que la final, bueno, el subcampió serà Portugal, i el tercer i quart lloc, jo crec que el jugaran França i Brasil, i el tercer i quart lloc guanyarà França.
12: Milo.
2: Jo crec que al primer lloc Espanya guanyarà, jo crec que sí. Després França al segon lloc té possibilitats, i Argentina també, i Portugal.
12: Vinga, has fet contenta la família, eh?
2: Sí.
12: Maya.
3: Jo crec que Espanya primer, segur, i després igual Argentina, Portugal, i després França.
9: Sí, jo penso que, bueno, Espanya, després Anglaterra, o, bueno, i França.
12: Unit, sí,
9: en Regne Unit. En França i, bueno, Argentina o... Sí,
13: sí.
12: Algú pot dir que Espanya no guanya, eh? Vull dir, una cosa són els desitjos i l'altra... Teniu l'oportunitat per aquí per guanyar la porra, si no guanyés, vaja, digues, Emma.
13: No, jo opino també com la Lisa, que el favorit és Espanya, jo crec que guanyarà Espanya. Segon, jo diria el Regne Unit.
12: Anglaterra, que em corregia ara l'Oriol, que jo també ho havia pensat, perquè ells sí que tenen les seleccions de Gales, Anglaterra, Escòcia separades.
13: Jo diria que subcampions, o sigui, jo diria campió Espanya, després Anglaterra, després França i després Argentina.
12: Júlia, com ho tens, això?
10: Jo penso igual que la Emma, però crec que potser Espanya no ho ha. És que no estic segura, potser n'hi ha altres seleccions que també estan bastant pel nivell que poguessin guanyar, però bueno, ja ho veurem.
12: Fes una porra, fes un, dos, tres, quatre, vinga.
10: És que no sé, a veure, no sé, a veure, Espanya primer o segon, jo crec que sí, però no sé, després Brasil també penso, Argentina també, França també, hi ha bastantes oportunitats.
12: Santi.
8: Jo crec que primer Espanya, segon Argentina, tercer Portugal i quart França, i però jo crec que també hi haurà un equip revelació, que per mi és o Nova Zelanda, sí, Team Payne, o
13: Bosnia i Herzegovina,
8: o alguna ciutat, país africà.
12: Croàcia, que fa poc va fer molt bons resultats, no teniu entre les vostres opcions.
13: No,
12: veurem si hi ha una sorpresa o no n'hi ha. Si no guanya Espanya, ho perdut tots. Recuperarem la porra i veurem qui s'hi ha acostat més. Escolteu, moltes gràcies per venir a la tertúlia, en aquest cas de joves, del Faves Comptades, que gaudiu molt del Mundial, que us ho passeu molt bé i que tingueu molt bones vacances d'estiu.
8: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.

0: Coincidint amb el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, avui al Faves Contades posem el focus en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possible lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Per parlar-ne, ens acompanya el doctor Alejandro Lobato, ell és dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa, amb qui abordarem riscos, símptomes i, sobretot, mesures de prevenció. Doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
1: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests, fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
0: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
1: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
0: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
1: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
0: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
1: Doncs, com ben has dit, a grans trets, diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és la neoplàsia, el càncer més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
0: Abans, quan li preguntava, no?, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
1: Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
0: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
1: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable, perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que amb el temps poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
0: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
1: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses, perquè bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt. I els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
0: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
1: Doncs sobretot de cara a l'estiu és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després també coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
0: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
1: Doncs sobretot això, el fer servir un protector solar a les

0: servir, el que un que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física amb roba, amb ulleres, amb barrets. I ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale. Uh-huh. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
1: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues mira, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no?
0: Sí,
1: perquè no en som conscients.
0: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també. I bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
1: Clara, deia les mans i les ungles. M'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò, que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
0: sí,
1: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
0: Sí. Doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
1: No estan avalades.
0: Exacte.
1: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
0: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta, de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
1: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
0: Exacte,
1: entenc.
0: Això mateix.
1: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
0: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no?, que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
1: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
0: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys. Sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
1: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç? No? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
0: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític, que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treu

0: es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
1: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
0: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives, molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E i, per una altra banda, la regla del aneguet lleig. ¿Vale?
1: ¿Ens les expliques?
0: Sí. La regla de l'ABCD és un acrònim, no?, en què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. ¿Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mm hauríem de tenir cura. I la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
1: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
0: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
1: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
0: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos. I si a més tenim convivents a casa, no?, com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no?, i que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
1: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
0: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
1: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
0: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica... Bueno, tenim un arsenal.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlid o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè, primer, perquè jo porto 42 anys a bombers...
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu, a qualsevol altra feina, saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, es diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que, de fet, moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents. No? Llavors, és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens. Segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns. Hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia a una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo crec, jo he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això, a més d'òbviament per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevís de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per lo que sigui, es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses, aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo, aquí a zona metropolitana, podia haver-ne alguna, però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Bueno, vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia i després vaig pensar, cuideu que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem, i collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i, bueno, perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això ho va molt en sèrio, la serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això al tanto no és, que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o un porall, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altre el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui, és una...
0: És camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Mm. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I a més la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va a mossegar. I, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac. I al final la vam aconseguir ficar i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert amb ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al zoo de Barcelona, exposada en el terrari del zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I diu, bueno, doncs estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra. Dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets. No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí,
1: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un crio abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més de lo que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n una, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això. Eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... aquí a la Rambla... aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler?
0: Sí.
1: Doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment, sí, la solidaritat de la gent és espectacular. Però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar. I sobretot, ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar... lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies. Encara és pitjor que la nostra, jo sempre he dit el mateix. Eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera o un metge o una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres. Això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament
0: és
1: per
0: dur,
1: això.
0: És dur.
1: Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frent. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, uf, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans, bueno, abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola va agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és lo meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica, i de fet el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
0: Gràcies.
1: Vinga.

0: posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Bona tarda, són les 7.
4: Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
5: Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
3: propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
6: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Faves comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
1: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, la Stephanie i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme atón. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncien com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia, sóc la Cinzia. Sóc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquest cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada. Vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg. Es diu Crida als ocells de colors lampants. I aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin el idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Esté Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglofons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanisme. L'esmorzar es fa a primera hora. L'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

0: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93591700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues... la cosa es así, verá.
7: Es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta cómo suena.
11: Qué bonito.
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
13: Quina és la millor cançó de la història?
14: Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
15: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
14: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
16: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
18: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
19: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
18: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
19: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
18: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
19: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
16: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Braseria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
20: Ja has començat a comprar la loteria de Nadal? Has somiat amb la jubilació anticipada, en comprar-te un veler, en viatjar pel món? Si has provat mai fortuna amb els jocs d'atzar i vols aprendre a estimar les probabilitats que tens de guanyar, aquest podcast és per tu. Busca Estimem les Mates a la xarxa Més.
21: El programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
22: Preparat, Eneko?
23: Sí.
22: Temps. Sentit.
23: S-E-N-A-T-I-T.
21: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
22: Quina seria la paraula intrusa?
24: Casoplón.
22: Correcte. En català, per fer...
21: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
24: D-E-S-C-A-P-A-N.
21: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
25: Era un règim autoritari, militarista, jerarquitzat. Les dones eren les tenien pitjor.
26: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
27: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
28: Españoles. Franco ha mort.
29: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
30: Faves comptades.

0: Del cap de setmana dediquem, com sempre, els últims minuts del programa a fer un repàs de l'actualitat del cor, de la crònica social. Amb qui ho fem? Amb la Cuca Fernández i l'Eva Garrido. O Eva Garrido i Cuca Fernández. Tanto monta, monta, tanto Isabel como Fernando, que es deia abans i sona com molt antic, molt, molt queco. Què tal? Com esteu?
1: Doncs a mi m'encanta.
2: A mi
1: quan
2: també.
1: Dius això, tanto monta, tanto monta, tanto. La Cuca i l'Eva, l'Eva i la Cuca.
0: Tanto monta, monta, tanto. Bueno.
2: Em recorda la classe de literatura.
0: Noies, sí, també. Habemos Papa?
1: Habemos Papa a quasi totes les portades de les revistes, tant a Hola com a Semana, com a Lectures. L'única que se surt, no, d'aquesta corrent papal és 10 minuts que tenim a Tana Rivera i Roca Rey. Tana Rivera, que és la filla de Francisco... Fran Rivera.
0: Uh-huh.
1: I l'Eugenia
0: no
1: Martínez...
0: Francisco, que s'emprenya, no?
1: I Eugenia Martínez de Irujo, que està amb Roca Rey, que és torero. Dic que també és torero, com el seu pare, que la
2: bueno,
1: seva mare...
2: Aquestes relacions del típic torero amb l'aristòcrata sí. o amb la coplera, no?
1: I que també deien això, que la duquesa d'Alba s'havia enamorat molt i molt d'un torero. Que deien, si estigués viva la duquesa d'Alba, li agradaria o no aquesta relació? Ella, cada jove, va estar molt enamorada d'un torero, que ara no me'n recordo. Però dit això, només volia dir, el Roca Rey, que va tenir una lesió ara fa unes setmanes molt... A la plaça el van vestir un brau i li va fer bastant mal. El veig bastant bé.
2: Sí.
1: Està
2: i
1: bé.
2: La van veure
1: sí,
2: ella sortint, entrant i sortint de l'hospital. Però a mi m'ha sobtat molt, Eva, jo, que la revista Hola i la revista Semana hagin agafat la mateixa foto.
1: La mateixa, ho comentava amb la Carme, just ahir.
0: Però amb una està més moreno i l'altra està més blanquet. No sé, a veure.
2: És el Photoshop.
1: Clar, en un han decidit pujar-li més el color i a l'altre no, que...
0: Mira,
1: no
0: de les tres portades...
1: I l'altra lectura és un muntatge, perquè
0: sí.
1: Està clar que aquest
0: però...
1: angle no existe, no és...
0: Però té més gràcia el muntatge de lectures que la portada de l'Ola
1: sí,
0: no? i el Semana, no?
1: Els oients, si no tenen la revista al davant, el muntatge és el Papa i darrere la Sagrada Família de Barcelona, i ja està.
0: Com toca.
1: Sí. Va, doncs a veure, que la visita al Papa, per molt institucional que sigui...
2: Ens ha donat tela,
1: Ha donat de sí. El primer, els looks de Leonor, Sofia i Letícia, com sempre, donen per parlar. Com sabeu, Letícia, per ser una reina catòlica, té el privilegi de poder vestir de blanc al costat del Papa, però la resta de persones no. És a dir, les infantes no poden anar de blanc. I tant Leonor com Sofia anaven amb uns vestidets negres que...
2: S'ha comentat molt,
0: molt negre, no?
2: A la premsa que realment no acaben de definir-s'hi a l'estil, que es van
0: però
2: una mica
0: pregunto, arcaiques. Havien d'anar de negre o podien anar d'un altre
1: no,
0: color?
1: No, s'ha d'anar de negre.
2: Per protocol. Crec que la Isabel Díaz Ayuso va anar de blau marí.
1: De blau marí.
2: Que crec que anava de Virgin Martín Berrocal. Però més que el color, jo crec que aquestes nenes encara no els han agafat... Jo no sé si és perquè no tinguin més protagonisme que la mare, o realment és que han de ser tan discretes que no li acaben de trobar el perfil. No
1: I tan discretes, que una cosa que també sempre es comenta és que, com que Leonor és més baixeta que Sofia, a Leonor sempre li posen uns taconets i a Sofia la fan anar tan plana, que sembla que porti un full de paper en lloc d'una sola de sabata. Una cosa tan fina que no em sembla, a mi personalment, no em sembla ni d'arreglar. Semblen unes sandàlies de platja al final de tan fines que són aquestes soles. Pobra noia.
2: Jo crec que els hi anirem veient evolució, eh? El que no sé fins a quin punt cada una pot donar el seu... Perquè al final a tots ens agrada i tots tenim el nostre estil.
1: Sí.
2: No sé fins a quin punt els hi deixaran que vagin encaixant la seva... Va ser molt bo en un programa d'aquests de la premsa al cor que fins i tot van donar una idea de dir, escolta'm, que truquin al Jaime de Marichalar perquè assessorin a les infantes.
1: Sí.
2: Va ser molt bo perquè, clar, com sabeu, perquè és l'ex de la...
0: Sí.
2: De la, com es diu, de l'Helena, de la germana del rei.
0: I per què?
2: Perquè ell va ajudar molt a l'Helena en el seu estilisme.
1: Sí. Sempre s'ha dit que va ser com el precursor d'aquest canvi de look de la infanta Helena.
0: Ell treballa ara
1: en moda, a París.
2: Ell treballa a París, però és un tio que en sap de moda, bastant. Llavors va ser molt bo perquè vam fer aquesta... Va, deixem aquesta parleta, donem una idea. Aviam què passa.
1: I si les veiem de negre a la rebuda del Papa, després a la missa de Corpus, en canvi, es va demanar expressament, eh? O sigui, se les va deixar que vestissin de colors, això sí, molt suaus.
0: Pastís, a Leonor, clar, i per
1: amb,
0: què no?
1: Sí, amb un vestit així blau cel, quasi lila, molt fluixet, i Sofia amb un dos peces verd menta. Així.
0: Sí.
2: Que no són... No van malament, eh?
1: No.
2: però a mi és que m'acaba de faltar aquest aire, que som jovenetes.
1: Clar. Jo el que una vegada vaig escoltar d'un expert així en Casa Reial, potser una mica, diguem, una mica més carca, deia que Sofia, ella és infanta i ella no és l'hereva al tron, a no ser que li passés alguna cosa a la seva germana. Però Elionor és la futura reina d'Espanya i ha de vestir com una futura reina d'Espanya, no com una joveneta de 20 anys. I per això se li creen aquests looks tan...
2: Ja, però
0: les reines també tenen edats.
2: Clar, però escolta'm, ja. La reina Letizia va molt moderna.
1: Perquè ella és reina consorte, no reina heredera, deia aquest expert en moda. Per això pot anar una mica com ella vulgui.
2: No ho sé.
0: Els protocols aquests, escolta...
2: És un debat. Perquè la roba, o sigui, els estilismes, fan que t'apropis o no t'apropis. Clar, jo també això li donaria una volta, eh?
1: Sí.
0: És el llenguatge no verbal, que també parla.
1: Sí, i la roba també parla, perquè Letizia, per exemple, a vegades, quan ha anat a un acte de refugiats ucraïnesos, s'ha posat una brusa feta per persones o típica, no?, amb uns brodats típics d'Ucraïna, no sé, ella a vegades...
2: Clar, fa referència al territori.
1: Fa referència a l'acte que ella va o alguna cosa d'aquestes. Més coses que han donat de si, això s'ha viralitzat moltíssim, i és que la infanta Cristina i la seva passió pels rosaris, i és que el papa va mantenir una trobada a el que es coneixeria com l'ambaixada del Vaticà a Madrid.
0: Mm. Un privat, diríem.
1: Sí.
0: Una casita.
1: I van anar l'Helena... La casita del papa.
0: La casita del papa.
1: I van anar l'Helena, la Cristina, Helena va anar amb Victoria Federica, és a dir, no hi va anar el Froilán, i Cristina va anar amb dos dels fills. Vull dir, no va anar ni Irene ni un altre dels fills.
2: Estan por ahí, no?
1: Por ahí. O sigui, van fer... I va anar la reina Sofia. I el cas és que en aquesta trobada el papa, llavors, per acabar, els hi va regalar cadascú d'ells, a cadascun, uns rosaris beneïts per ell, i la infanta Cristina li va fer un gest com... Dóna'm uns quants més que per regalar.
2: Per les amigues.
1: Més, o per les amigues, o no sé si pels fills que no havien vingut, però li va fer un gest com un altre. I això s'ha viralitzat perquè és com... Ja sabem que la infanta Cristina la va esquitxar una mica el cas Sonós per, presumptament, emportar-se més del que s'hauria d'haver emportat, no? Com es nota, no? Que és borbona, no? Ai, vinga.
2: L'avarícia, no?
1: L'avarícia. I després també han donat de si les actuacions i els mestres de cerimònia. A Madrid teníem actuacions de David Bustamante, de Diana Navarro, del Daniel Díez, que és el de Algo Pequeñito d'Eurovisión, Carme, aquest noi.
2: Sí. Sara Varas, actuació espectacular de Sara Varas.
1: I a mi em va agradar molt l'actuació de la Niña Pastori quan el papa va anar a Càritas Madrid. Em va agradar molt, sí, sí. Vull dir, artistes, grans artistes a l'escenari. I qui conduïa l'acte de Madrid? Doncs la parella formada per Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
2: Que últimament han donat fe, valga la redundància, de la seva fe.
1: De la seva fe, ara banda que són ultracatòlics. En fi.
0: Van de feos.
1: Sí. I després, en l'acte de Madrid, una de les coses més estrambòtiques que va passar és que es va muntar com un partit de futbol comentat per Manolo Lama i Paco González.
0: Sí.
1: I

0: L'han fet, L'han fet soci d'honor, em sembla, al Real Madrid. Sí.
1: Home, ja va de blanc, com els madridistes.
0: Home, clar,
2: també va cridar l'atenció l'espectacle de l'Antoni Banderas, que també ha donat una mica de sí, però bueno, ha quedat una mica...
0: Què va fer? Què va fer?
2: Ha fet un espectacle, doncs una mica... Es va tapar el paraigües, que sortia el paraigües, que es veu que el paraigües a l'obra és amb la bandera LGTBI, el van treure en blau... Bueno, van haver-hi moltes coses que, com moltes crítiques,
1: dient
2: que era un espectacle que no era per... Però jo crec que al final va ser un espectacle que està donant una mica la visió de que aquest papa vol obrir l'església, vol demanar perdó, vol que els hi queda molt per demanar perdó, perquè s'ha de demanar perdó a molta gent, però com que a mi em va donar la sensació com que volen fer una mica un primer pas com per que l'església estigui una mica més oberta, no, de ment. No sé, és la sensació que em vaig tenir jo,
1: Sí, i... A veure...
0: Home, un primer pas estaria bé que paguessis impostos, per exemple, no?
2: Pues sí, també.
0: Com tot cristià.
1: Sí.
2: El que sí que hem de dir que Barcelona, la posada en escena de Barcelona ha sigut... Buah.
1: Preciós, va ser preciós. L'espectacle de...
2: I a part de fer coincidir la inauguració de la Torre de Jesús, i ha sigut una meravella.
1: Sí, que va ser maco.
0: Sí, l'espectacle de la Sagrada Família. Jo no l'he vist, I vist res, pinzellades, però no...
1: Va ser maco.
0: Però sí que he sentit a parlar molt de les comparacions entre el que es va fer a Madrid, el que es va fer a Barcelona...
1: Mira, parlant de les comparacions...
0: El tarannà d'uns i altres...
2: Són diferents.
1: A diferència, per exemple, a Madrid, que van posar una parella, el Cristian Gálvez i la Patricia Pardo, aquí presentava el Xavier Pérez Esquerdo, i ho feia sol. Després aquí va actuar el Sant Cugatenc Álvaro Soler, però també va actuar Alfred García, Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat.
2: Que maco lo de l'Escolania de Montserrat.
1: Diferent, però també molt bonic.
2: A mi em va impactar.
0: I que lleig lo de les corals que no van poder cantar perquè no les van deixar.
1: Perquè no les van deixar cantar els segadors, no? Escolteu, i el papa que ha anat a les Canàries, i una de les coses que ha parlat a les Canàries, que és un punt on hi van... és com un punt on apareixen moltes pasteres, molta gent que fa la ruta per escapar dels seus països de l'Àfrica, i va fer molta referència en que Europa no hauria de ser un conglomerat de països que es repartissin les persones més pobres com números, no? Cuca, i tu, doncs, just ahir vas anar a veure una història de superació.
2: Sí, abans d'ahir. Vaig estar a la presentació de la pel·lícula El viatge al País dels Blancs, de l'Osman Umar, del nostre company de poble, no? Com jo sempre dic, el poble, i que va presentar la pel·lícula aquí a Sant Cugat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat, i van fer després com una trobada, com un cinefòrum, on van poder preguntar, i estava la seva mare, la Montserrat, i estava el director de la pel·lícula, el Dani Sancho, que és la seva primera pel·lícula, que dic, ojo, que per ser la seva primera pel·lícula, jo no sé quina serà la segona, perquè una pel·lícula molt ben feta, molt ben detallada, es veu molt els moments allò estel·lars de la vida de l'Osman, i després també va estar molt bé perquè la pel·lícula et porta, o sigui, no t'ho diu tot d'entrada, et va com arrelant, i hi ha un fil conductor tota l'estona, bueno, em va agradar molt, moltíssim. Vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li a l'Osman si aquesta pel·lícula era un altre punt de partida, perquè per el que no conegui la seva història, té una història, buah, de superació, de patiment. Jo crec que és impossible posar-se en la pell d'aquesta persona per lo que ha viscut. I li vaig preguntar si aquesta pel·lícula era un punt de partida més dintre de la seva vida, perquè aquest viatge realment tingui el sentit que ell sempre diu, que diu, he vingut perquè això tingui un sentit. I em va explicar que la primera nit que va passar a casa de la Montserrat, i li va donar un petó i li va dir bona nit, que va ser una de les pitjors nits que va passar, que és una contradicció, no? Sembla una contradicció, però que va ser una de les pitjors nits perquè no trobava el sentit de per què tenia que haver patit tant per arribar en aquell moment. Sí, una cosa, és una història que de veritat la recomano.
1: De superació, sí, sí.
2: I és increïble. I és molt en relació, per entendre, també explica molt les màfies, com es trafiquen persones, com ell des de Brussel·les ha intentat fer, a través de la seva fundació, està fent molt bona feina, té 45 escoles a Ghana, està fent una feina, perquè diu que el problema d'allà és la formació, és l'educació, perquè als nens no se'ls explica el que hi ha aquí, ni el que han de viure per arribar aquí.
0: I queden enlluernats veient, diríem, que la

0: parador, sí, no, d'Europa, pensant que aquí tot és fantàstic i meravellós. I sí, després la realitat és una altra.
1: Fa temps li van fer una entrevista aquí a Cugat Media, i una de les coses que més em va... De les coses que més em vaig quedar del que deia és que ell el que volia era formar els nens del seu poble perquè tinguessin oportunitats allà, que no tinguessin la necessitat de passar, de venir aquí i passar pel que ell va passar i el que esteu dient, no? De passar pel tràfic.
0: Aquesta és la clau.
1: Et pots morir pel camí, també. És com, no vull que hagin de... Ell deia, no vull que hagin de marxar. Jo vull que es puguin quedar al poble i puguin ser electricistes, o metges, o mestres...
2: Hi ha una part, hi ha una part de la pel·lícula, no l'explicaré perquè no explicaré
0: perquè
2: tota la pel·lícula,
0: no tenim temps, vinga.
2: Però hi ha un tros de la pel·lícula que és el desert, que és on s'entén com les màfies guanyen diners a través d'aquest tràfic de persones. I s'explica, és molt explicatiu i molt dur, eh? O sigui, molt dur. Però jo la recomano, us recomano que la veieu, i que una pel·lícula preciosa.
1: Carme, tenim temps per quantes coses més? Per la fava,
0: bueno,
1: ja, directament?
0: Un minutet.
2: Home, pues, parlem de l'estrena de la Shakira, no?
1: Doncs vinga, sí, perquè ja...
2: Avui mateix, estrena de Dai Dai.
1: Clar, Shakira, actuació estel·lar del Mundial 2026 a Mèxic.
0: Ahir?
2: Sí, mira, escolta,
1: actuant,
2: puja.
1: Actuant, i amb la cançó d'aquest any del Mundial.
0: Malux. I uno, i dos, i tres. L'altre. Això va ser una...
2: Molt guaca-guaca, eh?
0: Que, home, sí, s'assemblen molt
1: totes.
0: Però
1: és que, a més, a veure, sembla un acudit que quants mundials porta ja la Shakira fent la cançó del Mundial? És com, a veure... Bueno, ja es farà l'especialista, l'especialista en...
0: Ha trobat el filó.
2: Sí, a mi m'agrada molt perquè surt, mira, ara que parlàvem d'Àfrica, surt ballant amb aquests nanos que ballen també, aquests nois,
1: sí,
2: que són africans.
1: Que se viralitzen a internet,
2: ara no em surt el nom, perquè tenen
1: tampoc
2: un nom, eh?
1: Són ballarins, sí.
2: Sí, són ballarins, i és molt... Fa una barreja de sons afrobeats. I ha fet... El videoclip és xulo, eh? A mi m'ha agradat.
1: La fava? Ràpidament?
0: Va.
1: La fava és... Aquesta setmana considerem que és per aquells periodistes que encara pregunten sobre exparelles a les famoses, i últimament hem vist dos casos. L'altre dia al Modena Cid li van preguntar per Cristian Gálvez, que seria presentador d'aquest acte del Papa, i ella va dir, ja n'hi ha prou, i jo considero que ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats.
2: I per què no li pregunten a ell?
1: I per què no li pregunten a ell? Home, ja n'hi ha prou, ja fa 5 anys que estan separats, prou.
0: Sí, la fava pels periodistes.
1: Pels periodistes pesats que et pregunten...
2: Els que pregunten malament, eh?
1: I els que et pregunten per l'exmarit 5 anys després.
0: Clar. Ho deixem aquí, gràcies, senyores. Bon cap de setmana també a vostès. Tornem dilluns. The number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Molt bon dia, passen gairebé 6 minuts a les 10 del matí. Escolten Cugat Mèdia, avui a l'espai polític de Ràdio Sant Cugat. Ens acompanya Bernat Picornell, que és portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat. Bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: Comencem fent una mica de balanç. Falta un any per a aquestes eleccions municipals. Quin balanç fa Esquerra Republicana d'aquest curs polític i quina nota es posaria?
1: Mira, nosaltres vam venir en aquest mandat per arremangar-nos. De fet, és el que, preguntant a la gent de Sant Cugat si havien d'entrar o no al govern, la gent ens deia que això de la discussió política s'havia d'acabar i que el que calia era arribar a acords, intentar consensos i arremangar-nos. I això és el que hem estat fent tot el mandat. Òbviament, amb projectes que han avançat més ràpid, amb projectes que han avançat més lentament, però que avancen, i per tant, doncs, la nota és positiva. Òbviament, cal esperar aquest últim any, però en qualsevol cas, nosaltres sempre hi volem ser en el moment en què es proposi, doncs, avançar la ciutat.
0: Això de la nota li pregunto per si és en totes les àrees, perquè en els darrers tres plens municipals, treballadores de serveis socials han comparegut també a l'audiència pública per explicar la seva situació. Heu explicat que heu estat treballant, però com s'arriba també fins aquí, fins a aquesta queixa?
1: S'arriba a aquesta queixa per una qüestió que moltes vegades doncs, ja hem explicat que necessitem canviar, que és que la velocitat de l'administració no és la velocitat que la ciutadania necessita doncs, algun tipus, algunes respostes. No? I per tant, el que ens passa moltes vegades és que la pròpia maquinària, ja no de l'Ajuntament, sinó de l'administració en termes generals, doncs, va massa lenta i per tant, doncs, a l'hora, per exemple, de cobrir una baixa, doncs, anem massa lents. Tenim unes borses, les borses s'esgoten, quan s'esgoten les borses has de publicar l'oferta, uns dies has d'esperar perquè la gent es presenti, etc. No? I per tant, anem lents amb algunes coses que hauríem d'anar més ràpid i això és una cosa que hem de millorar i per tant, efectivament, hi ha àrees que nosaltres doncs, hem posat les bases doncs, perquè funcionin, perquè vagin molt bé, però és veritat que determinades casuístiques doncs, fan que aquestes coses doncs, no acabin d'avançar a la velocitat que nosaltres voldríem.
0: I què es pot fer per millorar aquesta situació d'aquestes treballadores en concret?
1: Jo crec que moltes coses, però en primer lloc una revisió interna diguem de processos, però un cop s'hagi fet la revisió interna de processos el que cal fer és dotar-lo més enllà dels mínims establerts, més enllà de les ràtios, posar els professionals que toca a cada una de les àrees diguem de cada un dels serveis, diguem, o cada un de les dels territoris de serveis socials, no? Perquè estem com dividits en barris, i anar més enllà, perquè anar més enllà garantim, més enllà vull dir, més enllà del servei que es demana, no? A l'Ajuntament, anant més enllà aconseguiríem doncs, pal·liar, per exemple, doncs, més ràpidament o tenir menys problemes quan hi ha baixes laborals.
0: Diria que falta gent, de tota manera, dintre de l'àrea.
1: A finals d'any passat nosaltres vam arribar a les ràtios. El ràtio és el mínim exigit, diguem, per la Generalitat. És una qüestió doncs, que jo no sé si mai s'hi havia arribat aquí a Sant Cugat i, per tant, nosaltres hi vam arribar i orgullosos doncs, que n'estem, però no és suficient perquè avui la ciutadania de Sant Cugat necessita doncs, més resposta per de l'administració i crec que moltes dades doncs, ho expliquen, no? Que un percentatge molt, molt elevat de Sant Cugatencs doncs, rep algun tipus d'ajuda social i, per tant, doncs, la situació és molt complexa a nivell de país també a nivell de Sant Cugat.
0: Abans ho ha dit vostè, estan en coalició amb Junts al govern, és el segon mandat que hi són al govern Esquerra, abans amb altres socis de govern, ara amb Junts. Si hagués de destacar tres projectes o decisions que no haurien tirat endavant sense Esquerra al govern en aquest mandat, quines serien?
1: Mira, entrada, una de la primera setmana, que sempre expliquem, que és que jo crec que si Esquerra Republicana no fóssim al govern, l'anella verda, diguem, del centre hagués desaparegut, perquè, de fet, en el mandat anterior, Junts, doncs, ja ho havia dit d'aquesta manera, i, per tant, doncs, això és una cosa de la primera setmana, no? Però, en qualsevol cas, jo crec que podem explicar coses que hem, doncs, treballat molt o hem empès, doncs, perquè tinguin endavant, com Canametller, per exemple, no?, que és un projecte, doncs, que va sorgir de l'anterior mandat i que ara, aprofitant la feina que es va fer amb l'abans de planejament es farà l'aprovació inicial o, per exemple, continuar doncs, amb la bona doncs, salut de la seguretat a Sant Cugat, doncs, que també és un dels nostres puntals i de feina molt, molt diària doncs, per assegurar que la ciutat de Sant Cugat doncs, segueixi sent una ciutat segura.
0: Quan va entrar en el govern van dir que Esquerra volia ser útil. Creu que els ciutadans també perceben què aporta Esquerra i què aporta Junts? És a dir, el seu granet de sorra, quin és, i que no quedi desdibuixat amb l'obra també de Junts?
1: Clar, efectivament, aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres, més enllà de que, evidentment, tots els partits polítics doncs, busquen uns resultats electorals, nosaltres anem més enllà. Nosaltres volem plantejar quin és el futur que li espera a Sant Cugat i després, si vols, doncs, en parlem. No? I, per tant, posar la nostra petjada a com ha de ser el Sant Cugat del futur, per nosaltres, és fonamental. Si després la ciutadania ho percep o no ho percep, això ho diran les urnes, però en qualsevol cas nosaltres mai renegarem de la feina que estem fent a l'Ajuntament perquè no ens votin. Nosaltres la fem perquè ens ho creiem i perquè ens estimem Sant Cugat.
0: Però creuen, més enllà de percebre, creuen que a vegades pot perjudicar també decisions de Junts cap a Esquerra? I segur que no s'han desmarcat suficient? I després entrarem en exemples.
1: És possible que sí. Per exemple, la gestió que s'ha fet, que ha fet el govern, doncs, amb, per exemple, vinculat doncs, al conflicte amb Palestina, no? Amb el genocidi doncs, d'Israel cap a Palestina, és una de les qüestions doncs, que nosaltres no ens sentim orgullosos de com s'ha funcionat o de com hem funcionat nosaltres dintre del govern en aquest sentit. No? En un govern de coalició sempre hi ha doncs, moments en els que tu faries les coses d'una manera, l'altre partit les faria d'una altra, però l'objectiu és que puguem seguir marcant l'agenda de determinades qüestions i, per exemple, per nosaltres és troncal que l'habitatge sigui la prioritat número 1 del govern. Junts també està preocupada per aquesta qüestió, però no sé si hagués sigut la prioritat número 1. Entre altres coses, perquè que és la prioritat número 1 d'Esquerra Republicana ho és des de fa molts anys, l'habitatge. Ho hem posat sempre al centre del debat i ara tothom en parla, però no fa tants anys no tothom en parlava, no? I, per tant, nosaltres volem seguir dissent per condicionar aquestes polítiques, no? A dia d'avui, deixant que n'amatlli a fora, tenim pendents de construir 500 pisos de protecció oficial, no? Doncs tots aquests projectes han de seguir avançant i segurament han d'avançar més ràpidament, per tant, posar doncs, una marxa més, doncs, perquè no podem perdre temps i, com deia abans, necessitem que l'administració doni resposta a la ciutadania.
0: En matèria d'habitatge, que ara justament iniciava aquest bloc, si Esquerra governés en solitari, què faria diferent en matèria d'habitatge, tenint en compte que és la seva prioritat número 1, com deia vostè ara?
1: Mira, nosaltres sempre expliquem que ens agrada molt Sant Cugat, a tots ens agrada molt Sant Cugat, però a la ciutat s'hi ha de poder viure. I, per tant, el model Sant Cugat és un bon model si s'hi pot viure. Si expulsa, no és un bon model. I, per tant, i això també va molt relacionat amb la identitat. Si demà doncs, tota la gent que està més implicada a la ciutat no pot viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser el que és. Per tant, necessitem assegurar doncs, que aquesta identitat persisteix i que la gent pot viure a Sant Cugat. Recordar que Sant Cugat era la ciutat amb més nens, però avui és la ciutat de tot el país, té unes persones puntuals, evidentment, amb menys joves en edat d'emancipació. I, per tant, això és un problema immens. Tenim, per una banda, l'envelliment de la població i, per l'altra, som la ciutat que menys joves té. Per tant, és evident que tenim un problema molt, molt gros i què és el que faríem? Doncs probablement haguéssim anat una miqueta més ràpid amb alguns dels projectes que estan damunt de la taula, però en qualsevol cas el que és important és que avancin i avancin en la major de les celeritats possibles i en això estem.
0: Amb què anirien més ràpids? Si pot concretar en quins projectes haguessin anat més ràpids?
1: Per exemple, jo crec que amb Regull doncs, potser haguéssim anat una mica més ràpid. És veritat que depeníem doncs, d'un... És un terreny privat, no és públic, i per tant doncs, també depeníem d'ells, però en qualsevol cas, amb les properes setmanes o mesos, doncs, ja portarem l'aprovació doncs, del projecte de Regull, o jo crec que amb Can Ametller doncs, potser haguéssim posat aquesta marxa més perquè doncs, per poder fer aquesta aprovació inicial que és tan important pel desenvolupament del sector.
0: Llavors entenc que Junts posa el fre amb aquesta rapidesa?
1: No, Junts s'ho volia estudiar molt bé per assegurar doncs, que Can Ametller doncs, segueix amb el model Sant Cugat, cosa amb la que estem d'acord, però nosaltres el que volem és maximitzar doncs, l'habitatge públic. Per exemple, l'abans de planejament ja era un bon abans de planejament, un bon projecte, però em sembla que tenia 2.800 pisos de protecció oficial planificats i ara ho hem augmentat fins a 3.200. Per tant, doncs, amb aquest procés de revisió també hem aprofitat doncs, per incorporar i més pisos de protecció oficial, per tant, jo crec que és una bona notícia.
0: Sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps, però tirarà endavant el que ara vostè explicava, que en Ametller, un projecte que ve de l'anterior també mandat. Què aportarà també aquest projecte a Sant Cugat i als seus ciutadans i si solucionarà amb aquests 3.000 habitatges que deia part del problema existent de l'accés a l'habitatge, assequible a aquesta ciutat?
1: L'accés a l'habitatge no es resol només construint més i, per tant, han d'haver-hi altres polítiques que per desgràcia, no estan a la taulada dels ajuntaments, sinó que estan a la taulada de la Generalitat i de l'Estat. Però el que sí que depèn de nosaltres és la construcció, o part de la construcció, de la protecció oficial. Avui, Promusa ha construït el 5% del parc total de l'habitatge, i per tant, doncs el 5% ha sigut o és públic. Amb Can Ametller ens anem a estàndards molt europeus, al voltant del 17-18% del parc d'habitatge doncs que sigui públic, no? I per tant, nosaltres ens volem assemblar al màxim als països europeus i que entenem que posant milers de pisos de protecció oficial per la gent que viu a Sant Cugat, això beneficia Sant Cugat pel que deia, perquè no expulsa i perquè d'aquesta manera també aconseguim doncs, que l'identitat santcugatenca, que és la que ens sentim tots molt orgullosos, doncs, segueixi viva.
0: Dic, al principi de l'entrevista, de la pregunta, deia, sembla que la Generalitat ha descartat Can Camps. Dic un sembla, perquè no sé si està molt clar, Can Camps està descartat?
1: Com dius, és una pilota que està damunt de la taulada de la Generalitat. Nosaltres no ens oposarem a la construcció de pisos de protecció oficial mai. És veritat que el projecte doncs, ha de tenir doncs, unes coses en compte, no?, que són molt importants, que és que, per exemple, doncs, no pot ser un barri desconnectat de la resta de la ciutat i, per tant, doncs, s'ha de tenir molt, molt en compte. Si tots aquests condicionants d'integrar-se a la ciutat es tenen en compte i són positius i vàlids, doncs, per la ciutat, i això fa que la gent de Sant Cugat no n'hagi de marxar, nosaltres hi estarem a favor, però crec que estem bastant més lluny avui de Can Camps que de Can Ametller.
0: Però es va presentar Can Camps veient fins i tot com seria aquest barri, aquest ecobarri. No sé si això genera frustració també cap al ciutadà, de que es presenti una cosa que pots veure com seran aquests carrers, com seran aquests pisos, amb imatges, renders i demés, i després això ara està com molt més junt que Can Ametller, que Can Ametller no és una cosa d'un projecte d'un dia per un dia.
1: Efectivament, la frustració és una de les qüestions que cal combatre des de la política, perquè és una de les malalties, no?, que patim la política i que l'extrema dreta se'n beneficia d'aquesta desafecció, no?, d'aquest allunyament. No? Però en aquell moment, nosaltres què veiem? Escolta, el govern de la Generalitat, el govern de Salvador Illa, va dir, construiríem 50.000 pisos. Escolti, nosaltres li posem fàcil, té un terreny que és seu, nosaltres li fem el projecte, i que tiri endavant. La realitat és que no ha tirat endavant. Doncs això haurà de preguntar al govern de Salvador Illa per què no ha tirat endavant, no? Si hi ha coses que depenen de nosaltres, que és que Can Ametller està damunt de la taula, s'està treballant des de fa molt, molt de temps, i la realitat és que doncs, podem portar l'aprovació inicial d'aquí poques setmanes o pocs plens, no? Per tant.
0: Però que Can Ametller no només depèn del govern o de Sant Cugat o de l'Ajuntament de Sant Cugat, hi ha altres factors que influeixen també.
1: Sí, però la planificació urbanística sí que depèn inicialment de l'Ajuntament. Sense planificació urbanística no es pot desenvolupar el barri, i per tant, el que està damunt de la taula era això, pensar com ha de ser el barri, posar d'acord, diguem, els privats, però saber o sent conscients que el principal és que els promotors sàpiguen que l'interès d'aquest barri ha de ser per la gent de Sant Cugat, no ha de ser d'un altre tipus de barri.
0: I aquesta feina de tasca de parlar, no?, amb els promotors, amb aquests privats que saben que no podran guanyar potser els diners que consideren que haurien de guanyar. Com és aquesta feina política i tècnica que ha de fer l'Ajuntament per assegurar que aquests pisos siguin assequibles?
1: Primer, que hi ha unes lleis que estan molt clares, diguem, que s'han de complir. La meitat del que es construeix doncs, ha de ser de protecció oficial, i per tant això és el que nosaltres posem damunt de la taula, i així és com serà a Can Ametller. Si els promotors no hi estiguessin d'acord, i escolti, o sigui, l'Ajuntament de Sant Cugat necessita poder donar resposta a la crisi de l'habitatge, i que el model Sant Cugat, no?, no sigui un model que expulsa, perquè si, com deia abans, no?, si els fills de les persones que viuen a Sant Cugat no poden viure a Sant Cugat, Sant Cugat deixarà de ser una ciutat algun dia o altre, o deixarà de ser la ciutat que nosaltres coneixem, no? I per tant, volem que el model Sant Cugat es renovi en aquest sentit, que la gent pugui viure a Sant Cugat.
0: De fet, creu que hi ha el risc de Sant Cugat es converteix en una ciutat cada vegada més inaccessible per a les classes mitjanes?
1: Avui ja és del tot o molt inaccessible. Jo sempre dic que a les persones que vivim a Sant Cugat és perquè decidim doncs, dedicar un percentatge doncs, molt més elevat del nostre sou que qualsevol altra ciutat del rural del nostre voltant, deixant Barcelona al marge, que té les seves pròpies dinàmiques, ja és molt inaccessible, i el risc és que ho segueixi sent encara més, no? Per tant, hi hem de donar resposta, i que els propers anys, quan dic anys vull dir un període de temps raonable, doncs incrementem molt la protecció oficial.
0: Vostè va defensar que les polítiques d'habitatge no poden ser discriminatòries, i no sé si té la sensació que hi ha sectors polítics que utilitzen l'habitatge per fer polítiques identitàries.
1: No, i no només les polítiques d'habitatge, sí, segur que hi ha molts actors polítics que fan bandera a qüestions, per exemple, relacionades amb la seguretat o amb els serveis socials per fer polítiques identitàries. Jo el que dic és que tothom que ho necessiti ha de poder accedir a un habitatge. És un dret fonamental i ho hem de poder complir. I, per tant, totes les mesures que ajudin a que la gent pugui accedir a un habitatge, benvingudes siguin. Totes les mesures que impedeixin o entorpeixin l'accés a l'habitatge, nosaltres no hi estarem a favor.
0: Sobre el tema d'identitat, un debat que també ha generat diferències a la ciutat en les darrers setmanes o mesos és el padró. Fins a quin punt les posicions de Junts en aquesta qüestió incomoden l'esquerra?
1: Mira, nosaltres quan vam començar a parlar del padró amb Junts, els vam explicar que teníem un determinat nombre de persones empadronades en un domicili fictici, en un equipament municipal, i que eren persones vulnerables en determinades situacions. I nosaltres vam defensar que les persones que no poden empadronar-se a casa seva pel motiu que sigui i que són vulnerables, s'han de poder empadronar perquè el padró és una porta a drets, diguem, no? I Junts això ho va entendre. I, per tant, l'enduriment d'accés al padró, si és pel padró general, en el sentit d'intentar que ningú s'empadroni quan no s'ha d'empadronar, benvingut sigui. Al final, el frau el podem combatre. Ara bé, per nosaltres el que és rellevant és que les persones vulnerables es puguin seguir empadronant a la ciutat. I, per tant, nosaltres creiem que això està sent així. I si no és així, perquè hi ha alguna persona vulnerable que no s'està empadronant, nosaltres volem tractar amb noms i cognoms a aquests casos, perquè el padró és una obligació. I, per tant, no és una opció, no pots empadronar o no empadronar. No, has d'estar empadronat allà on vius. I, per tant, hem de buscar les fórmules jurídiques necessàries perquè tothom es pugui empadronar.
0: El seu soci de govern parla de coladero, de que els últims 4 anys no se n'ha fet la feina com tocava i vostès també estaven en aquell govern. Se senten interpel·lats perquè no s'ha fet bé la feina?
1: A veure, hi ha molts serveis de l'Ajuntament que en alguns moments dels últims anys, i no estic parlant de l'últim mandat, sinó anterior a l'últim mandat i també d'aquest mandat, per circumstàncies X, moltes, les que siguin, no han tingut la dimensió o els serveis que tocava perquè funcionés. I el padró, és veritat que havíem començat a posar ordre, perquè és veritat que hi havia hagut una situació personal, diguem, de la persona que el dirigia, la que sigui, no hi vull entrar, en qualsevol cas. El que és important és que a l'anterior mandat van proposar que hi hagués un nou cap del padró, que és l'actual cap del padró, que fa una excel·lent feina, molt, molt tècnica, molt professional, i per tant, benvingut sigui. Això ja es va començar el passat mandat. En aquest mandat s'ha acabat d'ordenar la qüestió del padró, però probablement la qüestió del padró ja no venia del passat mandat, ja venia de fa temps, perquè la gestió del padró és molt complexa. Estem parlant de molts moviments, de molta gent que ve, que marxa, que viu, que ja no viu, que es dona de baixa, o molta gent que s'empadrona després ja no es dona de baixa. Per tant, tota aquesta gestió s'ha de portar de forma molt escrupolosa i molt diària, diria jo, per assegurar que tens la foto exacta de la gent que viu en aquell moment a la ciutat, que és el que diu la llei que ha de ser el padró.
0: Hi ha alguna decisió presa per Junts en aquest mandat amb la qual Esquerra no s'ha sentit còmoda, però ha acabat assumint per responsabilitat del govern?
1: Mira, nosaltres sempre diem que si hi ha decisions que no hi estem d'acord, hem de trobar la manera d'arreglar-ho d'alguna manera, diguem, no? I, per exemple, el projecte d'habitatge públic al carrer Andana no s'acabarà fent, però nosaltres dèiem, si no s'acaba fent, però per altra banda garantim o ampliem la construcció prevista pels propers anys, en altres sectors, en altres àmbits, nosaltres hi estarem d'acord. És veritat, vam perdre algunes vivendes, diguem, al carrer Andana, però, per exemple, en guanyarem més d'un centenar al sector de Can Vasconcel, no? Per tant, per nosaltres no és negatiu. Òbviament que hi ha projectes que tu ho faries d'aquesta manera i l'altre ho faria d'una altra, però aquí la qüestió no és focalitzar-nos només en un projecte en concret, sinó tenir mirada general, dir, mira, això no ho farem, però farem tot això altre, d'acord.
0: La mirada també és un nom de debat que va ser un dels punts forts també de l'acord entre Junts i Esquerra. Ha estat també motiu de debat aquest any. En quin punt està la mirada? Veurem aquesta mirada? És necessària aquesta mirada? La mirada per a tots els oients que potser no estan familiaritzats.
1: Jo crec que és necessària perquè és un projecte de, i és una qüestió de justícia històrica i de tota la gent que hi ha posat doncs, tantíssimes hores i tantíssims esforços. Ara mateix la qüestió de la mirada està, jo diria que més a la taulada de la Generalitat que no pas de l'Ajuntament. Per tant, el Departament d'Ensenyament és el que... d'Ensenyament. El Departament d'Educació el que ha de dir és si farà o no farà la mirada, si posarà els diners o no, si és una prioritat o no, i en qualsevol cas, en quin lloc de la llista, diguem, de prioritats està a la mirada. Nosaltres creiem que es pot... s'ha de tirar endavant el projecte pels veïns, pel barri, per tota la gent doncs, que hi ha abocat doncs, tants esforços, i en el futur òbviament ja veurem de quina manera doncs, compaginem la baixa de demogràfica amb les escoles, però escolta, el que avui pot ser una escola, demà doncs, pot ser un equipament. No estic parlant de la mirada, parlo en general. Hem de pensar cap a on va la ciutat demogràficament. Jo sempre explico amb diferents coses. Amb 10 o 15 anys, la ciutat més o menys doblarà la gent que té 65 o més anys, i això és una notícia doncs, que hem de gestionar, i com que sabem cap a on anem... Mira, fa uns quants anys a Sant Cugat anàvem cap a una illa, i quan tu vas amb vaixell a una illa i estàs lluny, no saps exactament a on atracaràs, diguem, no? a on fondejaràs. Però quan t'hi acostes, ja saps, sí, haig d'anar allà. Doncs fa 20 anys no sabíem cap on anava Sant Cugat. Avui sabem quin és el límit de Sant Cugat, sabem quants habitants aproximadament doncs, tindrà Sant Cugat, i sabem quina és l'última construcció que farem de Sant Cugat. Per tant, el que és important és que estem en un moment en el que podem planificar exactament, perquè la piràmide de població també sabem quina és, quants equipaments necessitem, esportius, socials, educatius, etc. La mirada avui és necessària, doncs endavant amb la mirada.
0: De fet, Sant Cugat continua creixent i té un topall i una xifra amb la qual vostès treballen de on fins on creixerà aquesta ciutat. Quin és el principal repte de ciutat doncs, per als propers 10 anys? És aquesta planificació que creu, no? Vostè em diu que ja tenim, és a dir, sabem quants equipaments necessita, és poder-les fer? Seria aquest el màxim repte que té la ciutat?
1: El repte que té la ciutat és governar el creixement i fer-ho de la millor manera possible. Hi ha alguns sectors de la població que sabem que històricament els ha faltat equipaments, per exemple, i això és un consens del 100% dels subs municipals. Per exemple, el sector de l'esport. El sector de l'esport necessita doncs, uns determinats equipaments doncs, per tenir més tranquil·litat, diguem, d'espais. No? Doncs molt bé. Això ho podem planificar. No és un problema la construcció en si. La qüestió és com mantenim i sobretot com mirem el futur en relació a quanta gent utilitzarà aquell equipament d'aquí 5, d'aquí 10 anys, d'aquí 15, d'aquí 20, no? I això són coses que s'han de fer i per tant la principal preocupació és dir com que estem al final de la construcció de la ciutat, això no vol dir acabar la ciutat, perquè la ciutat muta, diguem, constantment, cada dia, no? Però com que estem al final de la construcció, anem a veure quines pastilles tenim, exactament quins són els equipaments que necessitem i doncs això, organització, planificació i execució. Per mi és, entre cometes, senzill, és molt complex, diguem, però ha de ser fàcil ara que tenim la ciutat al final. I nosaltres la tenim al cap, nosaltres tenim molt clar doncs, què és el que necessitem.
0: Al maig de l'any que ve hi ha eleccions municipals, de fet ja queda menys d'un any fins i tot, entrarem aviat en un any electoral intens perquè les municipals es viuen amb molta intensitat. Esquerra Republicana ja governa la ciutat i no sé si això per vostès és un avantatge o un desgast.
1: Un avantatge segur, amb la possibilitat que tenim d'arribar a sectors, de treballar per la gent, de donar resposta a la ciutadania, és una cosa doncs, molt i molt important. I a més, tot això ens porta a tenir un coneixement molt important i el que deia abans, nosaltres tenim la ciutat al cap. Tenim la ciutat al cap perquè, primer, hi hem viscut tota la vida, ens la coneixem, i tenim els fills, volem que els fills segueixin vivint a la nostra ciutat. I, per tant, volem dedicar aquests anys de la nostra vida, que són molts bons anys, a la ciutat, a desenvolupar-la, acabar-la de desenvolupar, a assegurar que el model Sant Cugat no sigui un model que expulsa, que avui expulsa. De fet, fa molts anys que expulsa aquest model, no? Per tant, necessitem que els nostres fills segueixin vivint a Sant Cugat. Avui no és així.
0: Vostè és el candidat de les eleccions del 2027. Amb quin objectiu es presenta? Mantenir el paper actual o liderar una alternativa per disputar l'alcaldia?
1: Jo em presento per ser l'alcalde de Sant Cugat i ja veurem doncs, quina és la fórmula, òbviament, o quins són els resultats, diguem, quin és l'arc del ple municipal doncs, que ens surt d'aquelles eleccions, però en qualsevol cas jo em presento per ser alcalde perquè m'estimo Sant Cugat de sempre i presentar-se doncs, per dir no, vull seguir amb el rol actual, no, escolta, jo vull governar la ciutat, tinc clar com ho hem de fer i estic convençut doncs, que tenim equip de sobres per fer-ho i sobretot entorn i per tant content i satisfet també de la resposta de la gent, dels actes. Hem obert doncs, ara un procés de fet fa mesos, un procés d'escolta activa amb diferents reunions amb sectors, amb trobades, amb cafès, amb sopars, i això ho anem fent de fa molt de temps i això va doncs, a tota velocitat cap al maig del 27.
0: De totes maneres, segurament s'hauran de fer pactes. No sabem qui és l'alcalde, serà l'alcalde o l'alcaldessa, però majories absolutes es veuen difícils cada vegada més. No sé si un nou pacte amb Junts continua sent l'opció més probable o Esquerra està oberta a altres majories i acords.
1: Mira, nosaltres... Ja començo, tu giro, diguem, no? Nosaltres no estem disposats en cap cas a pactar amb l'extrema dreta i per tant això vagi per endavant, és una cosa que fa temps que diem i que volem seguir doncs, mantenint perquè amb l'extrema dreta doncs, no podem anar enlloc, molt bé. Després, els pactes que puguin sorgir, nosaltres creiem que podem governar amb tothom i ho hem demostrat i per tant si podem repetir amb Junts amb algun altre suport benvingut sigui, si hem de governar amb PSC i amb Junts, si hem de governar amb les esquerres, nosaltres ens sentim molt còmodes amb les esquerres, però també sabem que la ciutat s'ha de governar i hem de ser possibilistes doncs, perquè els projectes tirin endavant, sabent que si no hi som, alguns projectes no tiren endavant, no? Doncs nosaltres oberts amb tothom perquè hem demostrat que ens podem entendre amb tothom i per tant la política, com deia abans, és arremangar-se, arribar a acords i jo ho entenc d'aquesta manera, jo sóc una persona que intento evitar la confrontació directa, la picabaralla política, intento no parlar mai malament, diguem, de ningú, perquè crec que la gent n'està farta, m'incloc, diguem, la gent n'està farta quan doncs, veus les picabaralles polítiques, jo crec que hem de fugir una miqueta a això i assegurar doncs, que anem a construir majories estables i perquè al final l'objectiu és que la ciutat avanci i la ciutadania doncs, tingui resposta als problemes del dia a dia.
0: Crec que he entès que s'ha sentit més còmode governant amb les esquerres que amb Junts. No sé si puc...
1: No he dit això.
0: No has dit això, ho he entès malament.
1: Doncs. Jo he dit que ens podem entendre amb tothom. Amb les esquerres ens sentim còmodes. Amb Junts ens hem entès amb les principals coses de ciutat. Si no ens haguéssim entès amb les principals coses de ciutat, no hi haguéssim pactat. I, per tant, nosaltres oberts absolutament a tothom, excepte amb l'extrema dreta.
0: Si sí, d'aquí un any el tornem a entrevistar, què li agradaria poder dir que ha aconseguit abans d'acabar el mandat?
1: És una molt bona pregunta. M'agradaria arribar al centenar d'agents de la policia local, però no és una qüestió que depengui, per exemple, exactament de l'Ajuntament, sinó que també depèn de les diferents convocatòries i l'èxit doncs, que tingui la convocatòria de participants. M'agradaria haver pogut doncs, avançar doncs, amb algunes construccions d'algunes promocions. M'agradaria haver pogut doncs, avançar o garantir, per exemple, doncs, que els serveis socials doncs, tenen doncs, les millors eines per treballar, perquè són unes excel·lents professionals i perquè estan pagant amb la seva salut doncs, la situació. No? Per tant, si això ho garantíssim de cara a final de mandat, jo em sentiria més que satisfet en aquest mandat. Perquè i el tema de les dades de seguretat, ho he dit abans, però no és menor. No és fàcil, en un context com l'actual, haver mantingut durant tants anys unes bones dades de seguretat i unes bones dades de sensació de seguretat. Per sort tenim una plantilla de policia local doncs, molt professional. Dilluns presentarem a la Junta Local de Seguretat el nou Pla Local de Seguretat, que és un excel·lent Pla Local de Seguretat que ens aboca, ens porta cap al futur, a ser una de les millors policies locals de Catalunya, i això no és un titular, això és una realitat. Hi ha moltes policies i el cos de Mossos d'Esquadra mateix, etc., que ens venen a buscar per doncs, determinades qüestions. Nosaltres estem molt orgullosos de tota aquesta feina.
0: De fet, és una cantarella que hi havia de la part política més de Vox o PP que utilitzaven, que últimament hi ha menys titulars en aquest sentit, perquè com a mínim no piquen a la porta dels mitjans amb la sensació aquesta d'inseguretat.
1: Jo diria que fins i tot el Partit Popular entén que la seguretat a Sant Cugat no és una qüestió amb la que s'hagi de fer política, i per tant doncs, crec que la gran majoria de partits polítics estem d'acord amb això, excepte Vox, que sí que segueix fent doncs, la seva campanya per raons doncs, vinculades a la seguretat. Crec que són els únics que estan fora, diguem, d'un consens de com ha de ser la seguretat al municipi.
0: Hem parlat amb el portaveu d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, Bernat Picornell. Moltes gràcies i bon dia. I continuem parlant amb aquest any electoral que tenim per davant tan apassionant.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Vostès no marxin, que continua el magazín Faves Contades amb Alba Triador i Carme Reverte. Bon dia.

0: campanya de la renda acostuma a centrar-se en ingressos i deduccions, però sovint oblidem un factor clau, la situació familiar i convivencial. Separacions, custòdies compartides, fills que treballen puntualment o persones a càrrec poden tenir un impacte directe en l'IRPF. Avui ens ocupem d'aquests casos amb en Lluís Besar, advocat i soci d'Auren Legal i professor col·laborador de la UOC. Lluís, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: S'està acostant al final de la campanya, no?
1: Bueno, podríem dir que ara estem al bell mig. Estem,
0: sí?
1: La campanya s'acaba... Bueno, al mig. Estem
0: finals
1: cap al final,
0: juny?
1: Però queda tot el mes de juny. Estem en el moment més àlgid de la campanya, perquè maig-juny són els mesos més importants, i estem a 2, a 3 de juny, no? Amb la qual cosa s'acaba el 30 de juny, queda encara, diguem-ne, tot el mes de juny per davant.
0: Per tant, a temps de valorar algunes qüestions que són importants, com comentàvem al principi. Comencem per una pregunta clau. Quan surt més a compte fer la declaració de la renda conjunta i quan surt millor fer-la... per separat, individualment.
1: Sí, sí, sí, això és un clàssic, de fer la conjunta individual. La majoria de programes ja calculen la doble opció, per tant, pots agafar la més beneficiosa, la que et surti més a compte, val? Però com a regla general, quan es pot fer conjunta és quan hi ha un matrimoni, val? No es pot fer com a parella, de fet, encara, és a dir, legalment, si hi ha un vincle matrimonial, sí que es pot fer conjunta o separada, es pot optar, però si és una parella de fet, per molt que estigui reconeguda, de moment, jo crec que no tardarà massa en equiparar-se, però de moment no es pot fer conjunta. Però quan interessa, en el cas que és un vincle matrimonial, fer la conjunta o individual? Bàsicament és quan un dels dos cònjuges o no té ingressos o té ingressos molt baixos. Val? Com que la renta és un impost progressiu i quan sumes ingressos i al fer la conjunta ho sumes tot en una sola bossa, diguem, si els dos tenen ingressos, mitjans, surt millor fer l'individual. Però si un té ingressos i l'altre no en té o en té molt pocs, normalment surt millor fer la conjunta, perquè també hi ha una deducció per familiar, diguem-ne, més alta. Però no, insisteixo que sempre és millor, i de forma automàtica ja passa, fer el doble càlcul, perquè a vegades pot ser enganyós, depèn dels números, i veure quina és l'opció més favorable. En el cas de que sigui una o l'altra, doncs s'opta per aquella i ja està. Una cosa important és, un cop optem, si s'acabés el període de declaració i volguéssim fer una rectificació, no podem canviar. Val? Un cop s'ha optat per la conjunta o l'individual, un cop passa el 30 de juny, això, si m'he equivocat, per entendre, ostres, que em sortia molt millor de l'altra manera. Si està el 30, la puc rectificar, però més enllà del 30, si la vull rectificar, no puc. L'opció ja queda fixada.
0: En qualsevol cas, si un any ens hem equivocat, l'any següent, podem continuar triant si la fem conjunta o individualment.
1: Correcte, cada any puc variar d'opció, canviar d'opció.
0: Anem a situacions, per exemple, en famílies monoparentals o en situacions de separació i divorci. Quines serien les principals claus fiscals que sovint es desconeixen?
1: Sí, aquí tenim que anar en compte perquè, com dèiem, l'opció és... pot ser conjunta també amb una família monoparental, val? I per tant tinc que tenir cura de veure quina és l'opció que m'interessa més. Si hi ha hagut una situació de separació o divorci i tenim i tenim fills, no? Aquest matrimoni té fills, si no estaríem al primer supòsit, seria, bueno, cada un aniria per separat i per tant seria individual segur. Però si tenen fills, cada un dels dos cònjuges, diguem-ne, en el cas de que un tingui la custòdia exclusiva, la pot fer conjunta amb els fills, val? És a dir, tot i no havent vincle
0: matrimonial... Es dedueix als fills.
1: Exacte, perquè hi ha hagut separació o divorci, el d'haver fills, un fill o més d'un fill, es pot fer conjunta monoparental, que en diuen. És a dir, que es pot fer conjunta amb els fills. I surt millor que fer-la individual amb els fills, val? En el cas de custòdia exclusiva. Si tenim una custòdia compartida, que és en molts dels casos, aleshores no es pot repartir. O aplica un cònjuge o aplica l'altre. És a dir, un dels dos dels excònjuges ho aplicarà la modalitat conjunta com a família monoparental, i aleshores el ser compartida diràs, bueno, això és injust, no? El que se sol fer habitualment és que amb alternància d'un any, cada any ho fa un dels dos. És a dir, un dels dos excònjuges un any ho fa la renta en modalitat conjunta amb els seus fills, val? I l'any següent, l'altre excònjuge fa la renta conjunta amb els seus fills. El que no es pot fer és dir, mira, si tinc dos fills, per exemple, doncs, que un la faci conjunta amb un fill i l'altre conjunta amb l'altre fill. No, això no pot ser. És a dir, s'ha de fer conjunt, es pot fer, val, amb els fills, però o un o l'altre. Llavors, si es vol ser equitatiu o just, doncs que un any sí, un any no, ho fa un i fa l'altre. Si els dos es veuen beneficiats de forma alternativa, un any sí, un any no, de la tributació conjunta. La conjunta, més enllà dels ingressos que dèiem abans, sempre és més beneficiosa en quant a deduccions. Té uns mínims familiars més alts. Per tant, fer-la individual, insisteixo, amb els fills sortiria a pagar més o a tornar menys, fer-la conjunta amb els fills sortirà a tornar més o a pagar menys. Val?
0: Fins a quina edat, ja estic pensant, edat dels fills, es pot fer aquesta declaració conjunta amb els fills?
1: Sí, correcte. Els fills, diguem-ne, formen part de la unitat familiar, bé sigui cònjuges no separats o divorciats, o cònjuges ja que no són cònjuges i que estan separats o divorciats, fins als 25 anys. Hi ha diverses... diversos punts que fan que el fill surti de la unitat familiar i, per tant, ja no es pugui fer conjunta amb aquest fill. Val? Una és que compleixi 25 anys, a no ser que tingués una discapacitat superior o igual al 33%, que aleshores no hi ha límit d'edat. L'altra és si deixen de conviure. Evidentment, si aquest fill surt de casa a viure en un altre lloc, a no ser que sigui un viatge d'estudis, un Erasmus o un viatge amb una beca...
0: Que sigui puntual.
1: Que sigui puntual, aleshores no compta com a que se'n va de casa... Si se'n va viure pel seu compte, de forma permanent, doncs també deixa de formar part de la unitat familiar i, per tant, es perd aquest mínim per descendents. L'altra manera també és si tenen rentes, si obtenen rentes durant un any, els fills, superiors a 8.000 euros. Si un fill cobra perquè fa un treball puntual durant diversos mesos a l'any i cobra més de 8.000 euros, també ja no es pot fer conjunta amb el fill. Val? Això són els tres supòsits més habituals, per edat, per convivència o perquè ja comença a tenir uns ingressos que, bueno, que la llei estableix. Al meu entendre, són baixos, són molt baixos, 8.000 euros. Per tant, això fa que els pares o els excònjuges, no, segons la situació, no puguin fer-la ja conjunta amb el fill, i per tant, gaudeixin de menys reduccions, i el fill la fa pel seu... Bueno, la fa o no, segons estigui obligat, això és un altre tema, pel seu compte.
0: I si aquest fill superat els 25 anys conviu en aquesta unitat familiar, però no té cap aportació perquè no treballa?
1: Bueno, en principi, si no té un grau de discapacitat com deia abans, igual o supera el 33%, discapacitat reconeguda, que aleshores no hi ha límit d'edat, quedaria fora de la unitat familiar en quant aplicar el mínim per descendents per part dels pares.
0: Per acabar d'aclarir la qüestió, hi ha diferències entre aquesta qüestió? Hi ha diferències sobre la separació legal, divorci o simplement cessament de la convivència, és a dir, una separació?
1: No, quan parlem de separació i divorci no hi ha diferència, és el mateix.
0: No hi ha diferència.
1: No hi ha diferència. Clar, quan parlem d'un cessament de la convivència de mutu acord sense que passi per cap mena de tràmit legal, aleshores, evidentment, aquests excònjuges a la pràctica, podien fer la conjunta. O sigui, jo he tingut algun cas d'algun client que estan separats de fet, per entendre'ns, de fet, no de dret, sinó de fet, o sigui, que materialment cada un viu pel seu costat i estan separats, però hi ha bona entesa i com que fiscalment els hi surt millor, doncs decideixen fer la conjunta. Però clar, és que no s'ha trencat el vincle matrimonial perquè no ha hagut una separació legal ni un divorci legal. Val? Per tant, clar, una separació de fet no consta a cap lloc, no? És com dues persones poden viure juntes, estan casades o no.
0: Hem parlat abans de les parelles de fet, que de moment haurien de mantenir-se amb la declaració per separat.
1: Exacte.
0: Però quan hi ha convivència amb els fills d'aquesta parella, quina és la situació?
1: Sí, aquesta és una de les situacions que jo imagino que a futur canviaran. Les parelles, de fet, no s'equiparen encara per poder-la fer conjunta i tampoc s'equiparen per poder-la fer conjunta com a família monoparental. Val, és a dir, que una parella, de fet, que tingui fills, no es podria acollir a la modalitat conjunta que dèiem abans amb els fills. Val? O sigui, no, perquè no està reconegut com a vincle els efectes de les deduccions fiscals de renta. Per tant, la parella ha fet ara mateix, i per això dic de moment, perquè crec que això canviarà, no pot tardar massa en canviar amb els propers anys, de moment la parella ha fet no la pot fer conjunta si no té fills, no? Que seria si la pot fer un matrimoni en vincle, val? I tampoc pot fer aquests cònjuges, diguem que eren parella de fet i han deixat de ser parella de fet, no la poden fer en modalitat conjunta amb els fills. Val? Per tant, l'ha de fer individual, necessàriament. I això vol dir que els sortirà una mica més car. Amb altres impostos, sobretot a Catalunya, la parella fet s'equipara totalment a un vincle matrimonial. Per exemple, successions. Val? Successions està equiparat, però renta no. Successions és un impost autonòmic, un impost català, i renta segueix sent encara un impost estatal.
0: No oblidem que hi ha altres situacions com per exemple les persones a càrrec,
1: sí,
0: no? O situacions de convivència, d'ajuda mútua. Quins avantatges fiscals poden existir en aquests casos?
1: Sí. Aquí tenim, exacte, sempre evidentment quan fem la declaració de renta doncs, tenim que intentar optimitzar el que seria la tributació, per tant com més la reduïm millor. No hem d'oblidar que si estem com a contribuents que som de renta, no? Estem vivint o tenim a càrrec, no? Amb un ascendent, amb un pare o una mare, no? Si aquesta persona, diguem-ne, està vivint, està empadronada a casa, es pot deduir, igual que es poden deduir, igual que hi ha un mínim per fills, també un mínim per ascendents, val? És a dir, també el fet de conviure, diguem, això vol dir estar empadronat, està empadronat aquell ascendent, aquell pare o aquella mare està empadronat al mateix domicili que el contribuent, doncs té un mínim per ascendents, val? Aleshores, depèn, els números són, si fem un repàs molt ràpid, el mínim per ascendent, normalment, si aquest ascendent té més de 65 anys, són 1.150 euros, val? Això redueix la base imposable, vol dir que és com si hagués només tinc un mes sou, no? Em redueix l'import que jo declaro com a sou. Si té més de 75 anys, són 2.550 euros que puc reduir de la meva renta. Jo contribuent que estic vivint o que tinc a casa meva, convivint amb mi el meu pare o la meva mare, no? Si aquest ascendent té un grau de discapacitat, val? I depèn del grau de discapacitat, hi ha una reducció addicional d'entre 3 i 9.000 euros. Depèn si té una discapacitat superior al 33 o al 66. Val? Per tant va pujant una mica el que jo em puc reduir de la meva renta pel fet de tenir un ascendent vivint a casa, no? Val? I si aquest ascendent, malauradament, té una mobilitat reduïda, i això està acreditat mèdicament, òbviament, puc afegir inclús addicionalment 3.000 euros més de reducció per aquesta persona que necessita assistència. Val? Per tant, els ascendents... Bueno, aquí una cosa important és, quan un pensa en un ascendent que dona dret a deducció, com els fills, perquè viu a casa, perquè està empadronat, dius, bueno, i si l'ascendent està en una residència, ja perdo la reducció aquesta que estem dient? No, això ho preveu la llei. Si aquesta persona segueix depenent, diguem, del fill o la filla, encara que no visqui físicament, estaria empadronat a casa, però hi ha un moment que, malauradament, doncs, té que anar a viure en una residència perquè necessita atenció contínua i els fills no li poden donar, i aleshores aquest ascendent que segueix depenent del fill o la filla, a efectes fiscals de renta, segueix podent deduir com a ascendent. Val? O sigui, això sí que la llei preveu que l'estar en una residència no impedeix aplicar, si depèn del fill que seria el contribuent, aquestes reduccions per tenir un ascendent, diguem-ne, a càrrec, si vols dir-ho així, no?
0: I es podria donar el cas que fossin els dos pares que estiguessin a càrrec d'una persona o no és possible?
1: Sí, podria ser, evidentment. Sí. Normalment, bueno, com a màxim són dos, no? Poden ser més, però no. Poden ser dos i podria passar amb els dos. O sigui, cada un dels dos ascendents, igual que els fills també, com més fills, més mínim tens, no? Com més fills tens a càrrec, diguem, sí, menors de 25 anys, ascendents el mateix. Si tens un, doncs tens aquestes quantitats que hem dit. Si en tens dos, doncs tens una deducció més gran. Uh-huh. A més, un apunt que em comentaves, lo de la relació convivencial d'ajuda mútua. És un tema interessant, no és estrictament de renta, però potser cal comentar-ho perquè és un tema molt poc conegut i està, diguem-ne, regulat al Codi Civil de Catalunya. Val? Això té incidència sobre successions. I què vol dir això? Com el seu nom indica, una relació convivencial d'ajuda mútua, no cal un vincle efectiu, no cal que sigui parella, no cal que sigui fill, que sigui pare, sinó que simplement dues germanes, dues germans, un germà o una germana, dos amics que porten vivint junts molt de temps, inclús la cuidadora que porta molt temps vivint amb una persona. Si aquesta persona fos destinatària de l'herència de l'herència d'una d'elles, val, sempre que aquesta relació convivencial estigui reconeguda davant de notari, o bé es pugui acreditar que es porten més de 2 anys en aquesta situació de convivència, val, es tracta com si fos un fill, val, efectes successoris. Vull dir, la factura fiscal de successions és molt barata perquè tributa no com un tercer, que és el que seria, un tercer, una persona que no té parentiu, sinó que tributa el que en diuen, bueno, tècnicament és el grup 2, que és com si fos un fill, diguem. Per tant, bueno, efectes successoris, és interessant saber que existeix aquesta figura, només a Catalunya. Això és pels que viuen i residen a Catalunya. Val?
0: Parlem ara de les famílies nombroses, que continua sent una ajuda important. Qui té dret exactament i quines novetats o requisits convé revisar aquest any?
1: Sí, aquí bàsicament, això és molt senzill, bàsicament la família nombrosa és quan es tenen més de 3 fills, 3 o més, el 3 ja és família nombrosa. Hi ha 2 categories de família nombrosa, que és la general, té una deducció, és una deducció de la quota, de 1.200 euros, i l'especial té una deducció de 2.400 euros. I això s'aplica per mesos. Pot passar que s'entra en aquesta situació de tenir un fill de mig any, però no, es calcularia progressivament per mesos. Si els 3 fills o més es tenen durant tot l'any, doncs són 12 mesos, i tens aquests 100 euros per mes, en el cas de famílies amb carnet de família general, que són 1.200, 100 per mes, més o menys, o el doble, si és especial. Val? Especial vol dir que tens, sembla que són més de 5 fills. Ja, bueno, seria molts fills, no? Un petit debat que hi ha sempre és dir, si no tinc el títol de família nombrosa vigent, el títol l'otorga la Generalitat, val? I si m'ha caducat, no compte m'ha caducat, ja no puc aplicar la deducció. I gent d'entrada deia això, no, si no el tens vigent has perdut el dret. Però bueno, aquí ha hagut molta moguda els últims anys i finalment queda claríssim que sí que es pot aplicar la deducció si es donen els fets objectius. És a dir, si tinc el títol caducat no passa res, no patiu perquè puc aplicar la deducció. I si gent m'ho qüestiona...
0: La família hi és igualment,
1: exacte,
0: encara família... que s'hagi caducat.
1: Correcte, és un fet, no? Per tenir el carnet vigent o no, deixo de tenir família nombrosa.
0: Clar.
1: O la tinc, no?
0: I pel que fa als fills, als petits, la deducció per guarderia genera també molts dubtes, no?
1: Sí, sempre ha generat bastants dubtes. Ara, finalment, sembla que és un pèl més clar, però ha generat dubtes. La deducció aquesta, que també és una deducció de la quota, aplica a mares treballadores, val? I en alguns casos, però molt reduïts, a pares també, però sobretot a mares, val? Que tinguin fills al seu càrrec de menys de 3 anys, una edat inferior de 0 a 3 anys, val? És una deducció de 1.000 euros a l'any, tampoc és una gran deducció, val? I el que és particular, i s'ha d'anar en compte, és una deducció per mesos complerts. És a dir, el setembre no compta, val? Perquè el fill comença, per exemple, les classes, o la guarderia, la guarderia, el 15, per exemple, a setembre. El juliol, com que no, i l'agost tampoc compten. El mes de juny, si s'acaben, la guarderia s'acaba... Bueno, guarderia a vegades és més llarg que un curs acadèmic, però és a dir, s'ha de comptar per mesos complerts.
0: Serien uns 9 mesos,
1: sí,
0: aproximadament,
1: exacte, serien,
0: no?
1: Uns 9 mesos, que al final acaben sent 6.000, acaben sent uns 80 euros al mes. Bueno, és algo més deducció. Comentar que aquesta deducció per guarderia, de 1.000 euros, és compatible amb la deducció per maternitat, val? Que és una altra deducció diferent. La per maternitat són 1.200 euros, val? Són 100 euros al mes, 1.200 euros a l'any, i són 1.200 euros per fill, val? És la deducció per maternitat, per cada un dels fills que tingui la persona amb menors de 3 anys, té una deducció de 1.200, i les dues són compatibles, són 1.200 més 1.000 per guarderia. Val? Per tant, bueno, tot suma, al final dius una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, va reduint en alguns casos amb el que és el mínim de rodes és la base imposable, amb el que són les deduccions, rodes és la quota, i la factura fiscal acaba sent una mica més baixa.
0: Com que aquí no podem presentar el fet d'anar al gimnàs, no? Com una deducció,
1: no.
0: Encara no ens ha arribat aquesta sort.
1: Ni la farmàcia.
0: Ni la farmàcia.
1: Abans ho era, però ara no. Mm.
0: Sí, sí. També hi ha situacions que afecten a joves, no? Mm. Joves que fan feines puntuals o temporals durant l'any. Quan convé que un fill presenti declaració de la renda i quan podria ser contraproduent?
1: Correcte, això és un tema interessant perquè sol ser un tema que el que fa és pagar més en el sentit de que fomenta l'error. O sigui, hi ha un error molt clàssic, és el següent. Hem dit abans, hem comentat

0: presenta voluntàriament, li tornen els 200 euros. Com que té uns ingressos molt petits, li tornen totes les retencions, vol dir 200 euros. Què passa? Que el pare o la mare perd el mínim, si ell presenta la declaració i els ingressos són superiors a 1.800, tots són numerets a la renta, per tant, entre 1.800 i 8.000, per tant, aquests 3.000 que dèiem, si al fill se li ocorreix presentar la renta per recuperar els 200 euros, el pare o la mare no pot deduir-lo com a fill. Per tant, amb una renta mitja estaríem perdent 720 euros. ¿Vale? Què vol dir això? Perquè si el fill recupera 200 i els pares paguen 720 euros més, seria més raonable que ho calculessin abans, que parlessin amb el fill i li diguessin fill o filla.
1: Ja t'ho donaré jo.
0: Exacte, correcte, no presentis la renta que
1: no,
0: jo...
1: No m'empipis més.
0: Exacte, que jo perdo 720 euros i tu, jo et dono els 200 euros i tots contents. Menys gent, clar.
1: Perquè veieu com és d'important valorar no únicament a la persona que pot fer aquesta declaració de la renda, sinó quina és la seva situació, no? El seu entorn.
0: Correcte.
1: Lluís, quins són els errors més habituals que detecteu relacionats amb la situació familiar?
0: Sí.
1: De tot el que hem comentat.
0: Bueno, una mica ho he anat comentant, però si fem una mica de resum, hem de tenir cura amb el tema de la conjunta individual, val? És a dir, a vegades és un error que sembla tonto, però hi ha qui pot equivocar-se i fer-ho amb una modalitat que li surti més cara. Per tant, mirem bé el doble càlcul i agafem la més beneficiosa. El tema de persones que estiguin, que s'hagi trencat, diguem, s'hagi dissolt el vincle matrimonial, aquí també mirem bé si la podem fer i quan, si un any un sí, un any no, fer-la conjunta, perquè augmenten els mínims per descendents, per tant, pagaré bastant menys, quan la puc fer conjunta amb la situació de família monoparental. En general, quan fas la renta, i són tants numerets per tot arreu, és que els programes avui en dia ajuden molt perquè tu vas posant números i els càlculs els fa el programa, però tenim compte en posar bé els números, perquè això és un error també molt absurd, a vegades un cavall de números, que diuen, en vez de posar 78, poso 87, o en vez de 1.300, 3.100, no sé... fixar-se bé si la fa un gestor és responsabilitat del gestor o de l'assessor que li faci, però si la fas tu, que això pot ser, pues, mirar-ho bé. És veritat que hi ha la modalitat amb rentes més senzilles de confirmar l'esborrany, pues el mateix, no ens en fiem 100% de l'esborrany que ens dona Hisenda, revisem-lo, mirem-lo, que estigui bé, perquè a vegades en errors sembla raro, sembla o hauria de ser...
1: S'equivoquen.
0: Hisenda, sí. No sempre ho reconeix, però també s'equivoquen. I per últim, lo dels fills, sobretot que si el fill ha tingut alguna d'ingressos, perquè ja té una edat, ja té 16 anys, 17, 18, i encara té menys de 25, encara pot comptar com a mínim per descendents en els pares, la renta dels pares, cuidado, perquè s'ha treballat una mica, pues, potser val la pena que no faci la renta i que el pare o la mare li aboni aquella quantitat que Hisenda li tornaria de retencions. I si em permets, a més, per acabar, recordem que el termini per domiciliar la renta, això vol dir que jo poso el meu compte i ells m'ho carreguen automàticament el 30 de juny, acaba el 25 de juny, tot i que la campanya acaba el 30, jo només puc domiciliar-ho fins al 25. Entre el 25 i el 30, evidentment estic en termini i puc presentar la renta, però aleshores ja tinc que demanar un codi al banc per poder-la presentar, un NRC, o bé tinc que fer-ho per transferència bancària. És a dir, és molt més còmode domiciliar-ho. No tinguem por a dir, si jo domicilio avui, que és 3 de juny, no m'ho cobren avui. M'ho cargaran amb compte, la compte que jo poso la renta, el dia 30 de juny. És a dir, no vol dir que domiciliat em cobren la renta si és que s'ha pagat abans, no, sempre la carreguen el dia 30 de juny. Per tant, fins al 25 és l'últim dia que es pot domiciliar. I per últim, si surt a pagar, i bueno, això em suposa un petit ensurt de tesoreria, sabem que de forma automàtica puc fraccionar el pagament de la renta, fraccionant-se el 60% del que surti a pagar el 30 de juny, i el restant 40% me'l carreguen en compte, si domicilio també, que es pot domiciliar, el 5 de novembre. Val? Per tant, el 60% al juny i el 40% al novembre de la renta a pagar es pot fer sense cap problema, de forma automàtica, marcant la casella corresponent a l'imprès de l'impost de la renta, val? I sense pagar interessos. No et cobren, en aquest cas, són bons, i no et cobren cap interès des de juny fins a novembre.
1: Doncs l'únic que l'esperar és que la sort ens acompanyi i que surti el més favorable possible. Lluís, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, com sempre.
1: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana dediquem el like de la revista Valors a Mirades que construeixen esperança. És el nou llibre de Jaume Funes en què parla del Llindar, una escola de noves oportunitats que acompanya i forma adolescents que han estat expulsats del sistema educatiu i social, tot plegat amb el relat dels seus protagonistes i acompanyats d'il·lustracions al pintor de l'Urgell, Perico Pastor. Nosaltres avui en parlem amb el mateix Jaume Funes. Jaume, benvingut, com està?
2: Perfecte, dintre del cansanci normal de totes les persones, però bé.
1: Crec que és la millor resposta que ens han donat en les últimes setmanes, eh? Escolti, si està cansat és perquè fa moltes coses, com per exemple aquest llibre. Justament el curs passat feia 20 anys l'escola Llindar. Per què és important que existeixin centres com aquest?
2: És important per dos aspectes diferents. Un, per recordar que el sistema educatiu reglat, normal, general, genera masses dificultats i s'hauria de pensar una mica, és a dir, que hem de canviar en sèrio també el sistema pensant en l'enorme diversitat d'adolescències que passen per ell. I, per una altra banda, és important per recordar que no val qualsevol didàctica, qualsevol pedagogia, que la societat no pot pensar que ja s'apanyaran, ja creixeran, ja trobaran feina repartint pizzas, sinó que ara pensar en sèrio com construeix problemes en les vides en funció de com les mirem, de com les escoltem, de si transmirem la idea de dir, en qualsevol cas pots continuar aprenent, pots arribar amb l'ajuda i amb el suport que calgui a imaginar-te d'una altra manera.
1: M'ha agradat molt això que ha dit, que a vegades les coses depenen de com mirem o com escoltem. No sé si a vegades ens equivoquem en aquest sentit quan mirem els joves, si els jutgem massa o els prejutgem massa.
2: És que, clar, vivim una societat molt obsessionada amb el diagnòstic, eh? És a dir, tot ha de tenir una etiqueta, tot ha de tenir una causa, i a més ha d'existir un remei reglat, i sempre fem el mateix. Acabem construint un protocol i acabem muntant un taller que els adolescents ho diuen. En realitat, hauríem d'assumir molt clarament primer que la vida és complexa, les persones són complexes, i el món en què vivim tan divers, tan barrejat, tan injust, tan complexa, no genera exactament subjectes amb etiquetes, sinó persones amb possibilitats o no, capacitats o no, de gestionar aquest món, d'adaptar-se a aquest món. I les grans desigualtats, pues, en definitiva, són desigualtats econòmiques, desigualtats...
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Les xarxes socials han revolucionat la manera de com descobrim, escollim i compartim experiències gastronòmiques. Però en aquesta cursa per captar l'atenció sorgeix una pregunta incòmoda. Els restaurants estan cuinant per als clients o per la càmera? Avui reflexionem sobre la dictadura de l'instagramable i com la viralitat està transformant la gastronomia. Reflexionem de la mà del director de l'agència de comunicació de Foodtellers, Nacho Ballesta. Nacho, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu, Carme?
0: Tu també et fas aquesta pregunta?
1: Ah, doncs sí, habitualment sí.
0: Per qui cuinen els cuiners?
1: Bueno, jo crec que al final és una realitat, no? Que si mirem també algunes de les tendències gastronòmiques dels últims anys, doncs la resposta és... Potser no tan evident com sembla, no? Però si mirem doncs això, els masburgers de quatre pisos, brunch per tot arreu, cafès servits dintre d'un, jo què sé, d'un osset de peluts, no? Postres que treuen fum, espurnes, o jo què sé, no? De tot una mica un circ i un show. I no dic que estigui malament, o sí, et diria, però
0: no,
1: sí que...
0: No t'agrada.
1: A mi no m'agrada, sincerament, ja ho saps, que per mi el fet de jugar amb el menjar d'aquesta forma estètica, no, per mi no té cap mena de sentit, no?
0: I tu per què diries que està passant tot això? Respon a tendència? Respon a una moda passatgera? Què diries?
1: No, jo crec que és una tendència clara, perquè al final molts dels restaurants i dels jocs de menjars, no? Viuen del seu èxit, del seu èxit radica amb la comunicació i amb el que facin a les xarxes socials. I llavors, pues, si tu ets captiu dels algoritmes, pues, en aquest cas, digue-li d'Instagram o de TikTok o del que sigui, pues, en molts casos, sí que és cert que també hi ha una tendència que és totalment el contrari, no? I ara, si vols, en parlem, però sí, jo crec que hi ha una tendència clara i una necessitat de, bueno, pues, d'omplir el teu restaurant, el teu bar, el que sigui, no?
0: Sí, però si l'has d'omplir a base d'impactes de visualitzacions, d'allò que diuen les xarxes, si en realitat no hi ha una bona base, que és una bona cuina, un bon servei, no serveix de res, no? En teoria?
1: Sí, en teoria et diria que no, però també et dic que hi ha molt de públic i que el criteri és el que és, no? I llavors, doncs, que per mi ja certs productes i certes coses es posin de moda o en tendència, no? Pues ja et diu molt com és el públic al que t'estàs dirigint i què és el que vol realment. O sigui, jo m'he trobat amb clients nostres que de repent t'arriba un suposat influencer o alguna persona X, no? Random, i... Escolta, perdona, em puc fer una foto amb aquest plat? Sí, però no te'l menjaràs. No, és únicament per pujar-ho a l'Instagram, perquè és molt mono, és molt cuco, és molt tal, és molt... És una mica flipant, no?
0: Home, jo et dic una cosa. Si jo vaig a un lloc a descobrir perquè he sentit a parlar, perquè he vist imatges, perquè, com dius tu, és un lloc que té visualitzacions, que està de moda, però l'he provat i no m'ha agradat el que he menjat, jo no repeteixo.
1: És més fàcil, Carme. O sigui, tu aniries a un restaurant a fer una foto d'un plat i no te'l menjaries?
0: No.
1: Vale, o sigui, faries potser el procés contrari, no?
0: Clar. Diries,
1: me'l menjo, o sigui, faig la foto, me'l menjo, i llavors si està bo o el que sigui o tal i qual, sense cap mena d'ego ni ser influencer ni molt menys, però dius, bueno, pues, escolta, pues, el penjo al meu Instagram, pues, perquè m'ha agradat i perquè el vull compartir amb la gent que amb la gent que em segueix, etcètera, etcètera, no? Però clar, si arribem a aquest límit i a aquest punt... O sigui, jo m'he trobat, i fins i tot de gent que els hi pagues i perquè et diuen això, no? Que ells, jo això no m'ho menjo.
0: O sigui, que sigui popular a les xarxes, que tingui moltes visualitzacions, no és garantia que allò sigui bo.
1: No, absolutament. Sí, sí, clar.
0: Per moltes fotografies, per moltes imatges... Mm-hmm. Xules que ens puguin ensenyar, no?
1: Sí, sí, totalment. O sigui, jo sempre tinc una màxima, i porto molts anys treballant amb comunicació, amb social media, no? Amb xarxes socials i amb l'àmbit digital, i és que rasca una mica, és a dir, no et creguis el primer que vegis, vale? I que tanta tendència, tanta moda i tanta tal, vinculat a, repeteixo, amb un àmbit com és l'alimentació, i a mi ja em sap greu, però que de repent, sobtadament, tot siguin, pues això, smash burgers o cheesecakes, no? O el pistatxo, no? El fastú, que ara està hiper de moda a nivell de pastisseria, el xocolata de Dubai, etc, no? I, ostres, és molt, molt significatiu. Darrere hi ha un interès comercial i són les pròpies marques, per una banda, i els propis restaurants, o digue-li com vulguis, pues, que el posen allà i que fan les seves campanyes, és lògic.
0: I de quina manera creus tu que està condicionant tot això la gastronomia?
1: Jo crec que està marmant el poc criteri de la gent, no? O sigui, jo crec que a mi, per mi un dels grans debats que tenim avui en dia dintre del sector és quins influencers són realment els que et pots creure i qui no, no? I llavors això influeix molt dintre de... O sigui, al final que tu vegis certs continguts, el que et deia abans, o sigui, rasca una mica, no? Mira realment què hi ha darrere. O sigui, si tu ja veus un perfil d'una persona que avui t'està parlant de, jo què sé, de la nova llet edulcorada con colorantes i no sé què i no sé quantos, i el dia següent parla, no?, de coses que no tenen sentit dintre de l'alimentació, home, pues, si tens...
0: Però tu creus que això arriba fins al punt de condicionar els restauradors perquè senten la necessitat...
1: Sí, clar.
0: O sigui, aquella persona que un bon dia ha decidit obrir un negoci, mm-hmm, que contracta uns cuiners i que han de pensar de com fer clientela, mm-hmm, tenen, diríem, la seva brújula en...
1: Absolutament.
0: A la xarxa?
1: Sí, home, sí? Clar. Sí, perquè la comunicació avui en dia i des de fa molts anys des de l'aparició de les xarxes socials és com és, no? O sigui, tu abans feies una campanya amb mitjans tradicionals i sorties a la ràdio, no? I tu ho saps molt bé. O sorties al diari, o sorties, no? I depèn una mica del pressupost, però avui en dia la percepció és que qualsevol pot gestionar la seva pròpia comunicació, no? I les xarxes socials el que han fet és democratitzar aquesta comunicació.
0: Ja, tu a través de les xarxes el que fas és captar.
1: Correcte.
0: Clients,
1: llavors,
0: públic.
1: Quins són els punts clau que haig de fer, que haig de tocar perquè el meu contingut arribi a... Per una banda, et pots qüestionar si és el màxim de persones possibles o, per una altra, si vols arribar al target, no? Al públic que tu et vols dirigir. I ara i torno i vaig a l'altre extrem, no? I ara també una maldita tendència, no?
0: Uh-huh.
1: Tendència,
0: no maleïda,
1: exacte, és la cuina tradicional, no? O sigui, hi ha molts restaurants nous de joves restauradors i restauradores, no? Cuiners i cuineres, que el que estan posant, repeteixo, no de moda, no vull dir de moda, però que estan retornant a
0: l'essència, no?
1: Sí, o sigui,
0: al plat de
1: macarrons, a la sípia amb pilotilles, no? Amb albòndiga, amb mandonguilles, el que tu vulguis, ben fet, un fricandó, o un el que tu vulguis, no? Llavors, això són plats que al final són molt menys instagramables, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, són plats, però al final ells el que busquen és dirigir-se a un públic que realment tingui un criteri. L'altre és moda. L'altre avui serà el gelat de pitufo, jo què sé, no? I passat demà serà el cheesecake i l'altre, saps? I llavors, doncs... I això a l'algoritme... Disculpa. L'algoritme ho sap. Llavors l'algoritme et posa les pròpies trampes. O sigui... I et poso un exemple. Tu si fas una foto d'un plat amb un iPhone o ho fas amb un, o sigui, amb un iOS o amb un Android, l'algoritme això ho sap, no? per les metadades, i te'l posiciona millor o pitjor. O si té més balanç de blaus que de grocs, doncs l'algoritme ho sap i et posiciona millor o pitjor. O si surt una persona, això, lògicament, moltes coses que has de tindre en consideració. Al final, la teva comunicació... O sigui, el teu comercial, no? La teva manera d'arribar al públic és aquesta, és les xarxes socials, perquè avui en dia qualsevol pot fer una foto, millor o pitjor, i penjar-la en un perfil d'Instagram, que l'obres en 10 minuts i punto, i vas tirant.
0: Val. Llavors, ja establiríem aquesta diferència entre aquells restaurants que es guien i com dèiem abans, la seva brújula és a les xarxes socials, mm-hmm. i després els restaurants que tornen a l'essència, que busquen els orígens, la simplicitat, mm-hmm. no? I el satisfer el client amb els plats més,
1: correcte,
0: més bàsics.
1: Correcte.
0: Qui sobreviu en tot això?
1: Jo crec que el que ho faci per mi, la realitat és el que tingui més coherència amb el seu projecte, amb la seva proposta. O sigui, si tu ets coherent amb la teva proposta, la Bolera porta, no? Quants anys porta?
0: Més de 40.
1: Pues mira, per exemple, no?
0: O 41 o 42, sí.
1: O Can Borrell, o Can Cortés, o tal. A veure, que són propostes molt de brasa, no? Molt igualades, molt...
0: El que no passen de moda.
1: Però no passen de moda. Jo què sé, el Matilde, que el teniu aquí, doncs també porta uns anys, no? Que va obrir l'Àlex fa uns anys. Jo què sé, al final són propostes, no vull dir d'una cuina de sempre, de tota la vida, però sí que és una cuina, o el, com es diu, l'Àngelo, l'italià aquest que es van jubilar ara fa poc, que també portaven, no?, que està aquí darrere.
0: El Julio.
1: El Julio, no? Jo què sé, no? Hi ha mil propostes i...
0: Però, i llavors la qüestió és, aquests restaurants que es mantenen anys i anys, com sobreviuen si no juguen aquest joc que és el que està ara de moda?
1: Bueno, aquí entraríem en una estratègia de comunicació que sigui coherent, no? I tu els continguts que vas generant, el que has de crear és, per una banda, visibilitat, no? Que aquell contingut sigui un contingut atractiu, etcètera, etcètera. Per una altra banda, has de crear marca, no? Has de crear el que es diu el brand awareness, no? El valor a la teva marca, has de dotar de que... És a dir, has d'aportar-me alguna cosa, no? I digue-li una història, un relat, un storytelling, no? O sigui, de què va el teu producte, de què va el teu projecte, explica'm una mica, i després hi ha contingut de diari, de venda directa, no? De menú de migdia, de proposta econòmica, de la nit en blanc, no? Que serà aquest cap de setmana, jo què sé, el que sigui, no? De més promocional, no? I aquí tu has de trobar l'equilibri, i aquí està l'estratègia, aquí està la feina de les agències, lògicament.
0: I en aquest cas, una mica, part de la funció que fan les xarxes socials vindria a ser el boca orella de tota la vida?
1: Sí, això continua funcionant, lògicament, sí. Amb una escala més petita, lògicament, no? Però perquè al final qualsevol restaurant o qualsevol negoci pot obrir, com et deia, un perfil d'Instagram i amb una mica d'estratègia, una mica de que li posis un petit pressupost per fer promoció, no?, i publicitat i tal, doncs pots arribar a 400, 500, 1.000 o 2.000 o 50.000 followers, no?, seguidors, i a partir d'aquí, com et deies, anar-ho sabent gestionar. Mm-hmm.
0: Acabem amb algunes reflexions que et planteges per continuar aquest debat, no? O perquè la gent el pugui continuar per la seva banda?
1: Bueno, sí, el que et deia, que la gent rasqui, que busqui una mica, que s'interessi realment per si t'agrada la cuina i t'agrada menjar, i crec que al final és una inversió que fem de temps i de calés, no? Que miris una mica, que no et quedis amb la capa superficial, no? No et quedis amb la tendència, que poden haver-hi coses que estiguin molt bones, que estiguin molt ben fetes i que puguin marcar una tendència. I em sembla collonut, com els macarrons ara, no? Els macarrons de l'àvia de tota la vida ara s'han posat de moda, també, no? Dintre aquests restauradors més... Amb un format i una proposta més tradicional. Això, que la gent rasqui, que rasqui una mica en general, però amb això més encara. Sí. Uh-huh.
0: Quantes fotos de plats portes al teu mòbil?
1: Jo crec que... Bueno, crec no, segur que més de cada dels meus fills...
0: Sí, però els penges,
1: mira que borro,
0: els penges a les xarxes?
1: Els meus fills?
0: No,
1: els plats.
0: Els plats, home.
1: Sí, però la gran majoria són de clients. Sí. O sigui, el penjo als perfils dels clients. Jo estic dintre, no sé per què, però estic dintre del 10% de millors ressenyadors, no? de Google, de restaurants d'Espanya. No sé molt bé per què, perquè tampoc som molt actiu. I tinc una màxima, és a dir, si un lloc m'agrada, ho penjo a Google, i ho puc penjar, i ho comparteixo a Instagram, Si no m'agrada, no. Si no m'agrada, no. No m'agrada criticar i igual...
0: No, no li fas ni crítica negativa.
1: No, no, no, no. Em sap greu, em sap greu, em sap greu.
0: Molt bé, Nacho, doncs gràcies per les reflexions que ens has plantejat al llarg del curs, parlant de gastronomia, parlant de cuina, parlant de tendències o del que calgui, sempre en referència a aquest món. Que vagi molt bé l'estiu.
1: Moltes gràcies, igualment. Bona festa major.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlit o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè jo porto 42 anys a bombers...
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu a qualsevol altra feina saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no saps si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que de fet moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns, hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia, una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo crec, jo he intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això, a més d'òbviament per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant. No? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobrevís de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per lo que sigui, es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses, aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo, aquí a zona metropolitana, eh? podia haver-ne alguna, eh? Però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito, i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia i després vaig pensar, cuidao que això no és el de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta arribem i mirem. I dic, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i bueno, perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això ho va molt en sèrio, la serp estava allà adormida perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això al tanto no és, que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altra el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat i doncs, no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui,
0: és camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I, a més, la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va mossegar, i, de fet, a la que vam tocar la gàbia, va començar a saltar, i allò va ser una mena de circ, de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots, intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac, i al final la vam aconseguir ficar, i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al Zoo de Barcelona i la vam portar al Zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del Zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, no, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al Zoo de Barcelona, exposada en el terrari del Zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí, si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I van dir, bueno, doncs estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets.
0: De bombers.
1: No sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada, sí, les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un criu abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser en un moment determinat heroic, perquè clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n un, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat això. O sigui, hem anat a serveis en els quals doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... aquí a la Rambla, aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler,
0: sí,
1: doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet. Els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular, però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar i sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no. Perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, nosaltres mai abronquem a ningú, només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar, lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals, o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies, i tal. Encara és pitjor que el nostre, jo sempre he dit el mateix. Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre a l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final a lo millor se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres, això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure. Aprens a conviure. I, a més, de manera relativament ràpida, veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses. Val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs, al cap de poc temps, això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi, més m'ha costat, i, de fet, encara no m'he acostumat, i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre, i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família, està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu senyor, això no hi ha entrenament per això.
0: És dur.
1: Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo no, això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, si me recordo. Sí, tant, si me recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola van agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica, i de fet el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort.
0: Gràcies. Vinga.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquí on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
2: Avui descobrim una qüestió que és molt útil a la vida quan viatgem. Perquè parlarem de retards i cancel·lacions en els vols.
1: I tant, ens fan anar de corcoll, a vegades.
2: Exacte. De fet, a mi m'hi van fer anar una vegada.
1: I què et va passar?
2: Sí, per això crec que és interessant. Doncs el que em va passar és que jo tornava de París. Estava a l'aeroport i recordo que ens van endarrerir el vol una hora o així. Fins aquí forma part, diguem, de la normalitat.
1: Però bueno, una hora pujar, de la normalitat?
2: Forma part de la normalitat en la que no podríem reclamar. Deixem-ho aquí, és una mena de prèvia que faig abans d'entrar.
1: Ho veurem ara, no?
2: Ho veurem ara, exacte. Per això dic que forma part de la normalitat. Això és com els Rodalies, que et diuen que són puntuals, però no tenen en compte quan passen de 10 minuts. Dius, home, clar, així qualsevol. En tot cas, jo estava a París, jo era a París, i allà vam tenir aquest endarreriment d'una hora i vam pujar a l'avió al final. Estan dins de l'avió, van estar fent diverses maniobres i recordo que allà va passar ben bé una altra hora. Clar, en tot aquest impàs de temps, la tripulació va haver de canviar perquè ja, si haguéssim volat en aquell moment, ja sobrepassava el temps que podia estar en feina.
1: Treballant.
2: I aleshores vam haver d'esperar que arribés la següent. Per tant, ens van tornar a baixar de l'avió. Vam estar esperant en l'aeroport i crec que en total parlem d'unes 4 hores al final.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, vau trigar 4 hores a que sortís el vol i, a més, puja, baixa, ara espero que vinguin els nous treballadors.
2: Correcte,
1: sí. Quin embolic.
2: Absolut. De fet, a mi no m'havia passat mai això de pujar, que em tornessin i aquesta mena de disbauxa aeroportuària. Però la qüestió és quins drets tenim en el moment en el que jo estic a l'aeroport anant i venint, quins drets tinc un cop aterro o en l'impàs de decidir si agafo el vol finalment o no, no. Hi ha tota una sèrie de coses que ens condicionen i també ens condicionen perquè, com que hi ha un seguit de compensacions, ja ho alerto, si quan arribem a l'aeroport de destí hi ha persones que estan encarregades de saber quins vols arriben amb retard o no per venir-te a oferir els seus serveis, per tal de reclamar per tu això. Clar, recollint el 25% del que et retornin. Podem fer això, i avui ho sabrem, sense haver de donar-li a cap empresa el 25% de la indemnització que em correspon a mi com a passatger.
1: O sigui, podem exercir els nostres drets sense uns tercers pel mig, no?
2: Exacte, és a dir, és relativament senzill. Ara bé, jo crec que aquí ve una mica el titular. Les aerolínies no perden judicis perquè la llei sigui dolenta.
1: Ui, a veure, explica'ns-ho això.
2: Les aerolínies perden judicis quan els passatgers es cansen.
1: Ah!
2: És a dir, el seu negoci no és tant negar-te tu el dret, que molts cops no és una cosa que facin de manera expressa, sinó que t'avorreixis, que t'esgotis.
1: I pel camí t'hi quedis. Perquè ho has de demanar tantes vegades que al final ja desisteixes, no?
2: Exacte. Per què dic que el dret no és dolent? Perquè el dret no ho és. La regulació que empara els drets dels passatgers és un reglament europeu, el reglament 261 de 2004, on tota la normativa sobre compensació, assistència, en cas de que se't denegui l'embarcament o cancel·lació o retards significatius, és una normativa europea, no? I que aplica tant aquells vols que surten de la Unió Europea com aquells vols que arriben a la Unió Europea amb aerolínies que són de l'espai comunitari. I aquest reglament estableix 3 tipologies de drets que una mica es poden explicar amb el cas que em va passar, no? El dret d'assistència, que seria el primer, és aquell dret que se't recull mentre esperes. Quan jo vaig haver d'estar a la terminal esperant a que arribés la nova tripulació, no marxàvem, etc. Aquí se'ns ha de garantir, ni que sigui un tiquet, un buixer dins del propi aeroport, on se't doni menjar i beguda. Se t'ha de permetre poder-te comunicar en el cas de que tu no poguessis, tot i que ara estan en el segle XXI, això té unes facilitats que l'any 2004 no hi eren, quan aquest reglament s'aprova. I t'han de garantir l'allotjament i el transport en el supòsit que la cancel·lació es produeixi, per exemple, a la nit, i tu tinguis, diguem, la represa l'endemà al matí. Doncs això també t'ho ha de garantir la pròpia aerolínia. No?
1: Per tant, menjar i beure, poder-te comunicar i poder dormir en algun lloc i que puguis desplaçar-te, no?, fins a aquest lloc, en el cas que el teu vol no surti a l'hora prevista i surti més tard i tu ja siguis a l'aeroport. No?
2: Exacte.
1: Tot això és el que t'han de garantir.
2: Tot això és el que t'han de garantir.
1: I això per llei.
2: Això per llei, perquè aquest reglament ha d'estar garantit. És cert que la quantia que t'ofereixen a vegades dona per un iogur i dona gràcies. Això també és la realitat.
1: Clar, sí que aquest menjar i beguda hauria d'estar adequat, no?, a l'hora que estàs allà esperant, sí, o a les hores.
2: Sí, a vegades és més relatiu que pràctic, però com a mínim hi ha de ser. I si no venen ells directament a oferir-ho, jo suggereixo que es preguntin al mostrador mateix de l'aerolínia i dir, escolti'm, acaba de passar això, de quina manera doncs se'n manté aquest dret d'assistència mentre dura aquesta avaria, aquest retard, o es resol la qüestió, no? Aquest primer dret d'assistència.
1: Quins més tenim?
2: Després tenim el dret al reemborsament o el transport alternatiu. Si el retard arriba 5 hores o més tard, en aquest cas el passatger pot triar entre que li reemborsin íntegrament el bitllet o fins i tot un vol alternatiu, potser amb escales, a la destinació, que era la final. No? Aquest seria el segon bloc. I el tercer, que no confondre amb aquest, és el dret a la compensació econòmica.
1: Vale.
2: És a dir, ja no és que a mi em retornin el preu del bitllet, sinó, més enllà del que m'hagi costat, jo tinc dret a percebre una quantitat econòmica si l'arribada al meu destí es produeix a partir de 3 hores. De 3 hores en amunt, juguem. A partir de 3 hores, juguem. I la quantia que em correspondrà, que ve regulada per la normativa, serà en funció dels quilòmetres que hi hagi des del lloc en el qual jo estic fins al meu destí. I parlem de compensacions que van dels 250 als 600 euros. És a dir, aquest rang m'estableix a mi, juraria que és fins a 1.500 quilòmetres, de 1.500 a 3.000 o així, i de 3.000 en amunt. Ara ho estic dient de memòria, però si no, està regulat a la normativa.
1: I això dius que la quantia varia en funció dels quilòmetres, però varia també en funció de les hores tard que ha arribat, o no?
2: Varia en funció dels quilòmetres. Varia en funció dels quilòmetres.
1: Sí, tal i fa si ha arribat 5 hores més tard o si n'ha arribat 6, que percebré el mateix.
2: Llavors ens anem al dret al reemborsament, en tot cas, si passa de les 5, com dèiem. Exacte. Sí. Aleshores, sempre és així? No, anem en compte. És a dir, no és un dret il·limitat tampoc, perquè si les circumstàncies que porten a l'aerolínia a retardar, a endarrerir aquest vol, són causes justificades de força major, aleshores no hi ha una culpa ni una mala actuació per part de l'aerolínia.
1: Clar.
2: I aleshores jo no tindria dret a percebre aquesta compensació. Per exemple, recordo també que fa un any i escaig, doncs quan vam tenir la gota freda a Catalunya, que es va inundar l'aeroport del Prat, vam tenir terminals doncs, que entrava l'aigua per dintre, jo recordo que tenia un vol a Budapest i vam marxar amb 5 hores de retard.
1: Per tant, estaries dins de la
2: Estaria
1: possibilitat
2: dins.
1: De compensació econòmica.
2: Exacte. Però ni jo mateix m'ho vaig plantejar de sol·licitar-ho, perquè era evident, en aquell cas, que tots els retards i totes les cancel·lacions que s'estaven produint, que eren centenars, a Barcelona, a València, que ja sabem tots com va anar, doncs eren per una qüestió sobrevinguda, que va ser la situació extrema a nivell meteorològic. Aleshores, aquí hem de distingir quan es tracta d'un moment ordinari en el qual sí que tindré aquest dret, perquè efectivament, si hi ha retards, perquè hi ha vagues, perquè l'aerolínia no ha complert amb un manteniment, etc., aquí no és una culpa que hagi d'assumir el passatger. Ara bé, quan hi ha una qüestió sobrevinguda, aquí tampoc té la culpa l'aerolínia.
1: Per tant, aquí no podríem reclamar.
2: Bueno, reclama, si et fa il·lusió, pots fer-ho.
1: Però però pot ser que no rebis la compensació.
2: S'ha d'acreditar aquesta causa, però clar, en aquest cas és una causa pública i notòria.
1: Clar.
2: Aleshores, però on hi pugui haver divergència, perquè aquesta és molt evident, però n'hi pot haver d'altres on no sigui tan evident, la companyia ha d'acreditar aquesta extraordinarietat.
1: Per tant, millor reclamem i que ens diguin que no pas no haver reclamat i que potser hauria sigut un sí.
2: Com a recomanació àmplia, fem-ho d'aquesta manera.
1: Doncs som-hi, com ho hem de fer per exercir aquests drets que tenim?
2: Doncs a veure, per no perdre aquesta reclamació, al final, no?, que ens podem perdre en el procés, Jo crec que és interessant, com en tot en dret, tenir-ho ben documentat i poder-ho provar.
1: Allò que diem sempre, de recollir proves.
2: Sempre, sempre ho diem. Jo entenc que això... Vull pensar que a mesura de dir-ho, la gent a la seva vida començarà a prendre consciència i anirà guardant exemplars de tot. No, però en tot cas, és cert que el sector aeronàutic és un sector trapella, diguem-ho així. I com a sector trapella, jo crec que la seva pràctica habitual és més aviat negar els fets que no pas assumir la responsabilitat. Aleshores, com que els minimitza, jo el que diria és tiquets de pàrquing si has anat a l'aeroport, que acrediten l'hora, tiquets de menjar si he comprat, fins i tot imatges dels panells. Jo arribo allà, els panells, amb les hores que costa com endarrerit. És a dir, tot allò que jo pugui prendre serà positiu. I estan en el propi aeroport, si poso una reclamació a AENA, que al final és qui gestiona els aeroports a l'estat espanyol, on s'inclou, evidentment, l'hora de la incidència i el fet, doncs tota aquesta documentació la posem en una carpeteta i ens la custodiem. En segon lloc, el que dèiem, saber el perquè del retard. I el saber el perquè, doncs ho puc tenir claríssim, si és, com dèiem, públic i notori, o puc no tenir-ho clar. Si es produeixen aquestes circumstàncies extraordinàries on és possible que la companyia les alegui, jo què puc fer? El passatger, jo puc recórrer, en aquest cas, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal de sol·licitar, escolti'm, en aquest dia, aquesta hora, en el qual jo tenia aquest vol, s'estava produint això que la companyia m'està al·legant per no compensar-me? Doncs, escolta'm, mirem-ho. Llavors, amb aquesta informació que ens retornin de l'agència, això jo tinc una prova claríssima, fer faenda, si això realment està justificat o no. Aquest segon bloc de saber el per què de la cosa.
1: Molt important, també.
2: I el tercer, sí que és important també, quins terminis tenim. No solem esperar-nos tant de temps. Jo recomano no esperar-nos tot aquest temps. Però en els vols que són dins de la Unió Europea tenim 5 anys.
1: Per tant, hi ha temps de sobres. No hi ha excusa de que m'ha passat el termini.
2: No, i si t'ha passat és que ets poc diligent.

0: protecció en els passatgers i els usuaris. El que a més també recomano és adreçar-se a l'organisme a nivell estatal que és competent, que ja l'hem mencionat, no? Aquesta agència de seguretat, i a la via judicial. Evidentment, podem presentar una reclamació, tinc tota la documentació, puc provar-ho, puc presentar una demanda a l'aerolínia per la via civil. I finalment, i tornant al meu cas, pots fer servir les xarxes socials.
1: Pots denunciar-ho públicament.
0: Perquè resulta que jo em vaig dedicar a fer tots els canals oficials que corresponien, com un ciutadà diligent. I un cop fet això,
1: ningú
0: havien
1: passat
0: sis mesos, que allò anava passant i qui dia passant i empeny. Doncs com que m'estava començant a molestar, perquè jo aquí no estic veient ni un euro, vaig fer un tuit. I vaig fer un tuit on vaig etiquetar a la companyia en qüestió i dient, escolti'm, fa sis mesos que els hi vaig presentar una reclamació i vostès no s'han dignat a contestar-me. Cinc minuts vaig trigar a contestar-me l'estimat community manager d'una companyia aèria dient-me, què ha passat? Escriu-nos-ho i explica'ns-ho per missatge.
1: Com si no els hi haguessis enviat ja tota la documentació.
0: Exacte. I no, els hi vaig tornar a explicar per missatge i va ser a través del que vaig facilitar a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter, ara X, que vaig aconseguir que em reemborsessin, poca broma, crec que en aquell cas estàvem en els 400, en la franja dels 400. Per tant, escoltem, no ens donem per vençuts, perquè vies en tenim, vies en tenim, i ostres, no deixem d'exercir-ho, perquè estem parlant de companyies que beneficis no en tenen pocs, precisament.
1: Exacte, o sigui que reclamem els nostres drets. Tot això era si els vols van amb retard, però i si ens el cancel·len? Què passa?
0: Clar, si ens el cancel·len amb l'antelació suficient, i antelació suficient vol dir 14 dies, estan curats en salut.
1: Uh-huh.
0: Això pot passar. Podem tenir... De fet, és una pràctica que ha anat en augment, justament per què? Perquè permet no haver de generar cap compensació ni cap reemborsament en el passatger. Perquè doncs ho he fet en temps i forma. No? Això són, el que dèiem, 14 dies, evidentment t'han de retornar el preu del bitllet, però aquí no hi ha compensacions extres. Tu el retornes i ja està. Hi ha un tema que crec que és important, i amb això crec que anirem tancant, que és el tema de la maleta de la cabina, i que aquest estiu justament la Unió Europea també s'hi ha pronunciat. El fet de poder portar una maleta de mà ha de ser gratuït. Com a mínim una maleta de mà ha de ser gratuït i potser un petit bolso, un ordinador així. Això s'ha de permetre. S'ha de permetre amb les dimensions que corresponen, però s'ha de poder permetre. I cobrar un suplement es pot considerar abusiu. Jo entenc que tu quan estàs a punt d'entrar a l'avió tu el que vols és entrar.
1: Exacte.
0: En tot cas, paga-ho i ja ho reclamarem a posteriori.
1: Exacte, guardes el comprovant, no?, de que l'has pagat.
0: Exacte.
1: I llavors ho reclamem.
0: Sí, però d'entrades tinguem-ho clar. Ens han de permetre aquest afer, perquè és el que es considera mínim indispensable per poder doncs, formar part de la teva mobilitat. Per tant, jo crec que això és un tema també que als nostres oients els interessarà, perquè genera debat cada cop que estem allà a la fila i veiem que els senyors de X companyies treuen aquell extraordinari mostrador on te van mesurant les maletes per veure si cobren.
1: Si tens sort, el de davant no li mesura ni a tu sí, o el de darrere no. És
0: depèn
1: una mica...
0: de la cara que facis aquell dia.
1: Exacte. Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui tots aquests secrets de les aerolínies, no?, i com ho hem de fer si el nostre vol va amb retard o si ens el cancel·len, i sobretot que sapiguem que podem portar una maleta de cabina gratuïta, que això també és molt important. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Moltes gràcies, Ona. Fins la propera.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: El primer objecte interestel·lar. Els objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis

més de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer, Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. Reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte va deixar molts dubtes, perquè es va veure una lleugera acceleració en la seva òrbita. Això volia dir que devia perdre material que impulsava aquest objecte en alguna direcció. Però no se li va descobrir cap coma ni cua típica de cometa. És un objecte una mica misteriós.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Salutacions a qui us està parlant, Jordi Caselles, tot un plaer estar amb tots vosaltres, i benvinguts, com us deia, a la Maroteca de la Ràdio, com ja sabeu, el programa on ens agrada repassar altres emissions de ràdio, altres programes de ràdio i comentar-los. I per això necessitem a l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estàs?
3: Hola, Jordi, molt bé. Doncs encantat d'estar un dia més amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat i, evidentment, amb tu, perquè si no el programa no seria possible. Perquè l'altre dia estava pensant, escoltant algun dels nostres programes de fa temps, que fem una mica uns rols ben diferenciats, Jordi, tu i jo. Perquè jo crec que tu, com vas dir un dia oportunament, fas una mica de comentarista polític. És a dir, que en qualsevol moment tenim la crossa que es diu Jordi Caselles, que sempre té aquell moment adequat per fer el comentari i fer un contrapunt diferent al programa, no?
2: Sí, sí, sí, és així. Jo crec que està bé, aquests dos rols, no? Ara podríem dir que tu ets la part sèria i jo la part no sèria. No, que no és això, ni molt menys. Però, evidentment, doncs, el teu bagatge també ajuda moltíssim i jo doncs dono aquest aire més espontani, més potser no tan com t'ho dic, formal, sí, diguem-ho així, no? Formal, no? I tot així m'haig de controlar, per no acabar fent un programa humorístic, que tampoc es tracta d'això, bàsicament, però vaja, jo crec que aquest tàndem fa que doncs tingui aquesta frescor, diguem-ho així, no? I aquesta naturalitat del programa.
3: Va, doncs què et sembla avui començar una mica diferent? Anem a fer un programa on no escoltarem pràcticament cap tall. Anem a escoltar sintonies. No sé si te'n recordes un dia que vam dir de fer un concurs de sintonies.
2: Sí, sí, sí.
3: Doncs va, vinga, que et poso a prova. Va.
2: Anem a provar.
3: Vinga, la primera, molt fàcil,
2: La nit dels ignorants.
3: Oh, mira que ràpid, Hem de comptar el temps, Com es deia el programa aquell de la PlayStation que et permetia competir per veure qui trigava menys en dir quina era la cançó?
2: Doncs no ho sé, aquest no l'he jugat jo.
3: No recordo ara, però amb un amic hi jugàvem molt allà a Talamanca i la veritat és que era molt divertit perquè tant ell com jo estem més orientats cap a la música alternativa, heavy metal, sí. I quan apareixia una cançó espanyola, llatina, etc., doncs nosaltres anàvem molt peixos i algú altre que jugava l'encertava sempre, no?
2: Però l'encertava, eh?
3: Al final nosaltres sí, sí. Acabem guanyant.
2: Amb la nit dels ignorants ara podia haver anat més ràpid, Provem una altra?
3: Va, vinga. Següent.
2: Això és el vol de tarda.
3: No, veus, aquí t'has equivocat.
2: No, això no és el vol de tarda.
3: No.
2: Amb Esteve Llop, això és el... No. Bueno, a veure, això també és una de les nostres sintonies de Black Knight.
3: Bé, és un separador del Black Knight, però originalment va ser la sintonia del magazín de nit a Mata de Pere Ràdio. Bé, per cert, després escoltarem aquestes cançons amb més calma, però la primera que hem escoltat era el Good Night dels Beatles i aquest és el Well You Needn't de Miles Davis.
2: La tercera per desempatar.
3: La tercera, doncs... Home, aquesta és molt fàcil, però, clar, ja fa molts anys que no sona a l'antena aquesta sintonia. Som-hi.
2: Sí, això era el matí de Catalunya Ràdio abans del del Basses,
3: amb
2: el Josep Cuní.
3: Molt bé.
4: El matí de Josep Cuní.
3: Aquí ens ho diuen de boia, ens informen.
4: 1985-1995.
3: 10 anys amb Josep Cuní despertant-nos cada dia en un programa que no començava tant d'hora com el que després va presentar l'Antoni Bassas, Això és una cosa que ha anat canviant. També, si escoltem, per exemple, el protagonista de Luis del Olmo de fa unes quantes dècades, no començava a les 6 del matí, ni a les 7, ni crec que a les 8. Jo diria que començaven a les 9, aquests programes.
2: Sí, suposo que s'han anat adaptant, no ho sé, si amb els horaris a la gent o no, perquè, a veure, de llevar-se a les 6 del matí també fa molts anys que molta gent s'hi lleva i a les 5, no?, i moltes jornades que comencen a aquesta hora. No ho sé, suposo que igual tenen comptabilitzat l'audiència que es mou en cotxe en aquelles hores, no?, perquè segurament sigui la major part de l'audiència en aquell moment, i busquen la franja més adequada. Però sí que hi ha hagut una certa competència, a veure qui comença abans també això. No, jo començo a les 7, no?, doncs jo començaré a les 6, no?, més d'hora.
3: Bé, doncs seguim amb una altra sintonia, aquesta també prou coneguda, en aquest cas nocturna. Va, dono aquesta pista.
2: Sí, home, Jordi Basté.
3: Molt bé.
2: No ho diguis a ningú.
3: Fantàstic. Això sí que és rapidesa.
5: No ho diguis a ningú. Jordi Basté.
2: Senyores i senyores, són les 12.
3: I avui tenim en directe Johan Cruyff, per exemple. Això són coses que abans es podien fer a la ràdio esportiva i que ara cada vegada costen més perquè això s'ha professionalitzat molt i és difícil entrar a les cases com feia, per exemple, José María García i José Ramón de la Morena, no?
2: I José Ramón de la Morena. Sí, sí. Qui competia... Oh, quina competència, això. Quina competència. Qui estigui interessat en la història, hi ha un parell de documentals, en aquest cas Movistar TV, que parlen d'aquest duel, diguem, radiofònic entre José María García i Juan Ramón... No, perdó, José María
3: José Ramón de la Morena.
2: José Ramón de la Morena. Es diu un quilòmetre, 1,3, 1,7, una cosa així, no recordo exactament el títol, però és que és el títol és la distància real física que hi havia entre els dos estudis de ràdio, entre la cadena SER i la cadena COPE.
3: Molt bé, seguim amb una altra sintonia, també de matí. Tornem a la franja matinal amb programes d'informació.
2: Sí, l'Antoni Bassas.
3: Hauríeu de veure la cara del Jordi, perquè va fent cares així, a veure què és, i de seguida ja... O sigui, tens la idea molts cops al cap, però la paraula va més lenta que no pas al cap reconeixent la cançó.
4: Amb Antoni Bassas.
3: Gràcies, de bo, ara queda molt clar.
4: 95-2008.
3: Les trompetes que desperten a qualsevol a aquestes hores del matí. Vaja, un programa... Hi ha alguns espais amb els que disfrutes més que altres i que deixen més petjada, i jo crec que aquest és un d'ells.
2: Sí, totalment, i crec que tu i jo estarem d'acord que la tertúlia dels dimarts era brutal. I dic la dels dimarts perquè era el Pere Portavella, el Lluís Foix i el Josep Sanuí, que eren increïbles, els tres tenors els havien arribat a batejar, unes tertúlies per tenir-les enregistrades totes, la veritat. Crec que és un dels programes matinals que més anys he escoltat seguit.
3: Vinga, una sintonia més abans d'anar cap a la publicitat. Què?
2: Informació?
3: No.
2: No.
3: No et ve el cap, eh? Va, et dic una cosa. Diguem que va ser successora de l'Antoni Bassas. Amb alguns altres personatges intermig, eh? Mira.
4: Mònica Terribas.
3: Ja ens ho diu el de bo.
2: Clar. Sí, sí. El matí de Catalunya Ràdio amb la Mònica.
3: Que, de fet, a l'actual, amb Laura Rossell, la sintonia és exactament la... Bé, la sintonia, la melodia, millor dit, és la mateixa.
2: La melodia és la mateixa.
3: No s'ha canviat, sí. Bé, doncs anem a una mica de publicitat, a veure si reconeixes aquesta veu.
6: Cocodrilo Club és el punt de trobada dels oients d'aquest programa. Els diumenges, en sessió de tarda, i les nits de dijous, divendres i dissabtes, vine a ballar amb els grans èxits dels anys 60, 70 i 80. Música de l'època en directe i bon ambient. Recordaràs tantes coses. Cocodrilo Club, Disco Revival. Gran Via, Carles III, 97, davant del Cort Inglés Diagonal.
7: Direcció musical, Albert Malla.
6: Cocodrilo Club, per molts, la millor sala de Barcelona.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Recordem que el Cocodrilo tenia una seu estable, tenia una discoteca que va anar canviant d'emplaçament, que ara ja no existeix. Ara es segueix fent la festa del Cocodrilo, però amb altres sales polivalents, diguem-ne, que no són seves. Però en aquells moments sí, jo no hi vaig arribar anar mai. Però la veritat és que, recordant aquelles èpoques, penses que havia de ser una cosa molt, molt xula tenir una sala on poder escoltar música de fa una colla d'anys, la música dels nostres pares, de fet, i de més cap aquí també, perquè qualsevol jove també segur que va allà i la meitat o més de les cançons que s'hi punxen, que escull l'Albert Malla amb molta cura, les coneixes i les balles, no? N'hi ha altres que no. Però vaja, que és música, podríem dir, immortal, intergeneracional, i que ben bé cobreix tres generacions diferents i segueix fent ballar tothom.
2: Sí, tres generacions i les que vinguin. Hi ha tot un ventall de música que jo crec que, bueno, allò que es diu, no, que és immortal. És immortal. I no és que estigui de moda el revival, no, és permanent, és permanent. Jo crec que la música va en dues direccions, o sigui, la música actual, que va constantment renovant-se, i després tots els clàssics que també continuen sonant, no desapareixen.
3: Clàssics com, per exemple, aquesta altra sintonia, a veure si saps de quin programa és.
2: La cançó és Barry White. No recordo el programa, però ja no. Però sí, però no ho recordo.
3: Bé, doncs ja que parlàvem de l'Albert Malla, és la sintonia original del Cocodril, del programa de l'Albert Malla, que va començar a la cadena COPE i que posteriorment va anar canviant d'emissores fins al punt que ara el podem escoltar a la nostra emissora, a Ràdio Sant Cugat. També el teniu aquí per poder-lo disfrutar en diferents franges horàries, segons la temporada. Però un clàssic d'aquesta cançó dels anys 70, que jo crec que devia ser de les primeres de, sí, de Barry White, perquè ell no hi canta, a més, és una cançó instrumental.
2: Instrumental que es diu Love Them, per cert.
3: Aquesta cançó d'amor fantàstica que ens porta aquests bons records i que ara mateix no és la sintonia del Cocodril, però que sí que ho va ser en la seva etapa inicial. I ja que parlem del Malla, va, a veure si te'n recordes d'aquesta altra sintonia que ja m'han punxat aquí en el programa, però ara poso prova, som-hi. La cançó et sona, no?
2: La cançó em sona. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts. Però no sé.
3: Bueno, lo hacía en castellano, ¿eh?
2: Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Me ha quedado un poco eso de... Ahora me ha quedado un poco latino.
3: Bé, és música d'un programa de l'Albert Malla, Ràdio Club 25, del qual, mira, ara mateix no tinc aquí el nom, i com que jo no el vaig arribar a escoltar aquest programa, no te'l puc dir. És a dir que, va, posem també a l'audiència aquest repte que ens enviï per missatge a hemeroteca@radiosantcugat.com el nom d'aquest programa que presentava l'Albert Malla amb aquesta sintonia. A veure si algú se'n recorda.
1: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Home, em sona antiga, però no ho recordo, eh?
3: Bé, de fet, és més antiga que el programa, és una cançó dels Shadows, però que es va fer molt coneguda al nostre país perquè era la sintonia del programa amb més audiència durant molts anys a Espanya. Protagonistes de Luis del Olmo. Sí, un programa que aquest jo sí que recordo haver-lo escoltat alguna vegada, tot i que poc, perquè no és un programa que acostumés a sonar a casa meva i també perquè al matí, òbviament, en aquells anys jo anava a l'escola. De més cap aquí, sí, sí que el recordo haver escoltat alguna vegada amb la seva inconfusible veu i una manera de fer el programa també única, de presentar, diguem, amb molta calma i no pas amb el nervi que hi ha avui dia a la ràdio, els protagonistes, precisament, i parlar amb tots ells. És a dir, que sí, sembla també interessant recordar quan es feien aquests programes que, tot i que, evidentment, tenien moltíssima publicitat i que anaven constantment recordant l'hora que era, al final potser et donaven, potser també pel tarannà i per la manera de parlar del locutor, molta tranquil·litat.
2: Sí, ell parlava a poc a poc, eh? Algunes imitacions que havia sentit d'ell el feien parlar, doncs, així, no? Hola, què tal? Bienvenidos a Protagonistas. La veu, òbviament, no és la mateixa, ni ho pretenc, però sí que era molt més pausat.
3: Bé, doncs seguim amb més històries, a veure si tots parem bé l'orella per anar ara cap als programes nocturns de nou i recordar una cançó que jo puc assegurar que des de la primera vegada que la vaig escoltar em va sorprendre i va resultar ser un segell d'identitat pel locutor del seu programa, pel locutor, conductor i diguem, inventor d'aquest programa. Sí, sí, diu, sí, sí, però...
2: Sí, sí, sí, no, espera, Catalunya Ràdio.
3: Això sí. Catalunya. A la nit, a les 9.
2: En Barril.
3: Molt bé, Joan Barril.
2: Joan Barril.
3: Que, de fet, això ho estem investigant, estem preparant alguns àudios que ben aviat us podrem posar de La República, que no era un programa nocturn, sinó que era un programa matinal que sonava com ràdio, en el qual es va donar a conèixer a la ràdio de forma massiva Joan Barril, amb molt d'èxit, també. Jo sí que no l'havia escoltat, aquell programa, al matí, però tenim aquí alguns fragments, alguns exemples de com sonava La República com ràdio amb el Pere Mas, també. Que el Pere Mas, de fet, s'hi va anar, jo crec, vaja, a Catalunya Ràdio va ser perquè estava l'equip del Joan Barril i quan el Joan Barril se'n va anar cap allà, se'l va endur. És a dir que, normalment passa això, que els equips es van movent també quan hi ha tan bona professionalitat i simbiosi entre els components de l'equip, es van movent també d'emissores, això ho hem vist moltes vegades. Potser amb una emissora pública és una mica més complicat, perquè aquí doncs, hi ha convocades places via oposició, i per tant això ja és més complexa, però sobretot entre emissores privades és molt habitual veure això.
2: Sí, també moviments entre públiques cap a privada, que aquí n'hem vist uns quants.
3: Sí, senyor. Trasbassament d'un costat a l'altre de la Diagonal, això ja ho hem comentat aquí diverses ocasions.
2: Sí.
3: Molt bé, una altra sintonia, aquesta també molt coneguda, de programes musicals.
2: Jordi Tardà.
3: Molt
2: Tardà,
3: bé.
2: Tardà.
3: Sí, senyor. Efectivament. Aquesta mítica cançó dels Stones que es deia Satisfaction, de mitjans dels 60, que escoltàvem cada dissabte a la tarda. Vinga, ja per acabar aquest concurs, Jordi, a veure si recordes aquesta cançó que l'havíem escoltat aquí, l'hem escoltat, vaja, i encara la seguirem escoltant aquí al nostre programa La Maroteca de la Ràdio.
2: Això és el Peques Únic.
3: Molt bé. De quina emissora?
2: De Ràdio Joventut.
3: Molt bé.
2: I on vam descobrir unes veus de dos locutors periodistes molt famosos avui en dia, i en aquella època doncs eren uns autèntics xavals, no? Diguem-ho així.
3: Sí, sí, així van començar. Va fer una funció que és la que actualment i des de fa molts anys estan fent les emissores locals de pedrera de futurs professionals, tant periodistes com DJs, com tècnics de so, etc, etc. Però, clar, en aquest cas, l'avantatge que tenia aquesta emissora és que generava molts ingressos perquè hi havia molta publicitat i que era molt popular perquè molta gent a Barcelona i Rodalies l'escoltava. Cosa que ara, amb una emissora local, si tu la vols escoltar per la freqüència modulada, ho tens molt complicat perquè, òbviament, el seu àmbit geogràfic de cobertura és molt limitat, però des de ja fa anys tenim les emissores locals a internet, per tant, des de qualsevol punt del món les pots escoltar. És a dir, que hi ha aquesta dicotomia interessant que fa que avui dia no hi hagi fronteres, pràcticament.
2: Sí, i gràcies a Déu d'això, de la tecnologia, no?, per poder gaudir d'aquestes emissores locals que són una autèntica meravella i, com dius, és la cantera de, també de molts professionals que avui en dia estan treballant doncs, a grans emissores. Però la local sempre serà la local, i ho dic en el sentit més positiu, que serà la local amb tota la seva essència i amb el seu equip, diguem que forma, al final acaba sent la teva família, gran defensor de les vocals.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
3: Estava pensant ara, Jordi, que hi ha una de les coses per mi amb més plaer de fer aquest programa, que és escollir el menú del dia. Tenim aquí amb tota la quantitat de documents que hem anat rebent, que hem anat escollint i que hem anat editant, una colla de documents impressionants. I es tracta de poder repartir aquests documents en diferents edicions del nostre programa. I això és molt divertit perquè es tracta de poder combinar una mica de tot perquè no hi hagi un programa massa monogràfic, que no sigui massa pesat, i tenir temes que siguin interessants d'escoltar i de tocar. Aleshores, jo t'anava a dir si volies algun menú concret, però de fet és que tinc aquí tants documents xulos que, si et sembla, anem a començar. Per exemple, recentment, el novembre del 2021, es va donar un premi Ondas al millor programa de ràdio d'Espanya a un programa fet en català a casa nostra, que segur recordareu per la seva sintonia. If you are the dealer, I'm out of the game. Va, a veure si saps de qui és aquesta cançó, Jordi.
2: La veu Leonard Cohen.
3: Aquest inconfusible, If thine is the glory, then i el tema You Want It Darker, que és el que donava títol al seu llarga durada, publicat pòstumament, de fet, just després de morir, es va publicar aquest disc que ja tenia enllestit, i després encara el seu fill es va dedicar a compilar algunes de les gravacions que va deixar a mitges per formar part d'un nou treball, i les va acabar publicant. Uns discos molt, molt interessants i molt recomanables, i aquesta cançó que diries, home, doncs, és com una cançó molt fosca, de fet, el títol ja ho indica, You Want It Darker, doncs dona un aire diferent amb un programa que precisament parla de foscor.
2: Carles Porta, posarem llum a la foscor.
8: I'm ready, my lord.
3: Doncs parlem de crims, perquè el novembre del 2021 es va donar el Premi Ondas, el millor programa de ràdio de tot Espanya, a un programa fet en català, cosa que, a més a més, crec que encara té més mèrits. I així parlaven Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio, i Carles Porta, director del Crims, a la cerimònia d'entrega dels Ondas.
9: Bona nit, buenas noches. Hacía 11 años que Catalunya Ràdio no recibía un Ondas, y comprenderéis que nos hace mucha ilusión poder recibir un Ondas, recibirlo en Barcelona y recibirlo por un producto, por un contenido que es innovador, que es, creemos, valiente para ser una radio pública y que nos ha permitido triunfar en la red, en el consumo digital, funcionar muy bien como programa de FM. Hago todos estos elogios porque los que tienen el mérito son ellos. Y conquistar al público joven. Se dice que la radio no tiene público joven, que cuesta tener oyentes jóvenes, y creo que Crims, uno de los aciertos que tiene es que la gente joven vuelve a escuchar la radio a través de historias como las que hace Carles Porta y todo el equipo. Moltes gràcies, visca la ràdio pública, visca Catalunya Ràdio.
10: Un Ondas y después de Gabilondo. Toma. Iñaki. Bueno, aviso. Voy a hablar en catalán, un poquito. Va a ser rápido e indoloro. Moltes gràcies al jurat. Heu sigut molt valents de premiar un programa de ràdio en català. Moltes gràcies als organitzadors. Moltes gràcies a Catalunya Ràdio, a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Gràcies al Josep Maria Rossinyol i al Carles Rossinyol. Ells van crear True Crime Factory. Moltes gràcies a la família i, sobretot, moltes gràcies a l'equip de Crims, als que han pujat i als que estem a baix. Sense un equip magnífic com són ells, no som res. I ho sabeu tots, que sou creadors. La importància dels equips és enorme. Moltes gràcies a la gent que ens mira, perquè també estem a TV3, que ens llegeix, també hem fet un llibre, i que ens escolta en català, una llengua preciosa i mil·lenària. Els idiomes serveixen per comunicar-nos i per entendre'ns. El periodisme, quan és honest, té un paper molt important en la millora de la societat. En Crims, intentamos ser honestos y respetuosos al trasladar los hechos a nuestro público, y eso nos ha generado credibilidad, grandes audiencias y, lo que para mí es muy importante, el respeto de las víctimas. Por favor, periodistas, cuando hablen de Cataluña, sean honestos. Y como decimos en nuestro programa, pongan luz en la oscuridad y no al revés. Posem llum a la foscor. Moltes gràcies i visca la ràdio.
11: Bon dia, són les 7 del matí.
12: Bon dia, són les 8.
13: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
14: No toquis el dial, te'l pico els dits.
15: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
16: Swing Flash.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un premi més que merescut. I, a més, un discurs molt sentit i molt enfocat amb la qüestió del català i, d'altra banda, també amb el rigor de com presentar aquests casos de crims reals, no?
2: Sí, un programa, com diu, atrevit i la veritat és que amb força èxit. Doncs, Esteve, ja que estem parlant de Premis Ondas i ja que estem parlant d'aquesta reivindicació del català, recuperem el tall del 2013... l'entrega dels Premis Ondas a la competència. El seu discurs no té pèrdua. Sentim-ho.
17: Bona nit.
18: Buenas noches.
17: Y moltes gràcies.
18: Y muchas gracias.
17: Moltes gràcies a les nostres famílies.
18: Gracias a nuestras familias.
17: A les parelles.
18: A nuestras parejas.
17: Als nostres professors.
18: A nuestros profesores.
17: A la gent que ens escolta.
18: A la peña sin general.
17: Y a RAC1.
18: Ahora está haciendo la pelota a la casa que nos da de comer.
17: Vamos a intentar expresarnos en lengua castellana, pero después de toda una vida escolar de inmersión lingüística en catalán, comprenderán que no nos será fácil.
18: Sí, no.
12: hecho. De hecho, todo esto lo estamos leyendo. Es una... ¿cómo se llama esto?
17: Transcripción fonética.
12: Eso, transcripción. No sabemos muy bien lo que estamos diciendo.
17: Bien.
12: Pero vamos.
17: Bien. Damos las gracias a los Ondas por premiar a la radio. A aquellos que no sepan qué es la radio, les diremos que es como la televisión, pero sin cámaras y sin tanta cocaína.
12: Efectivamente. Gracias, gracias también a las radios de barrio, a las radios libres, que es donde empezamos nosotros, en Ona Popular de Sants y Radio Caos.
17: Y gracias también a nuestros referentes radiofónicos, Goma Espuma, Altarrat, Força Barça y Pasta Gansa, entre otros.
12: Gracias también a este equipo increíble, que son Natza Farré, Oriol de Balanzó, Tomás Fuentes, Guillem Dols, y sin que sirva de precedente, también al técnico Víctor Uller.
17: Sin estas personas sería prácticamente imposible realizar la competencia, aunque también seríamos menos a repartir y nosotros dos ganaríamos más pasta. Estáis despedidos.
12: Fuera. No, era broma. Luego cuando salgamos ya verás. En fin, por cierto, ya para acabar, en un gesto sin precedentes, hemos decidido la dirección de este programa, que somos este señor y yo, hemos decidido que vamos a repartir la dotación económica del premio entre todos ustedes.
17: Sí, señor. A la salida habrá un señor repartiendo billetes de 50 y de 100 euros.
12: Va por ustedes.
17: Moltes gràcies.
12: Bona nit.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: Doncs ja ho heu pogut sentir, eh? Després d'una dècada d'immersió lingüística, no sabemos muy bien lo que estamos diciendo, ¿eh? Vamos a intentar, porque esto lo estamos leyendo. Bueno, fascinant el discurs i davant de tota la classe política també doncs, espanyola defensant la llengua catalana. I la veritat és que tenen molta raó, eh? Tant que es queixen de que immersió lingüística i tal, doncs mira, ara farem veure que no sabem parlar castellà i que ho estem llegint.
3: Podríem parlar llargament d'aquesta qüestió, però jo faria un exercici a tots els que diuen que el castellà està perseguit a Catalunya, a banda d'anar, com diu tothom sempre, i és veritat, és així, anar a les escoles, als patis a veure què s'hi parla, a qualsevol lloc de Catalunya, més igual, a la ciutat o al poble, que hi vagin. Després d'això, l'altra qüestió és remenar el dial de la FM i veure quantes emissores parlen català i que es comptin i es contrarrestin després amb el castellà. I crec que amb això està tot dit, no cal dir res més. Un silenci dramàtic, però és així de clar. Doncs seguim parlant de premis, i en aquest cas anem als Premis Nacionals de Comunicació de la Generalitat de Catalunya de l'any 2021, perquè també ens toca a nosaltres, però aquests premis també van anar a parar a l'equip de Carles Porta. És a dir, que els bons professionals acaben sent reconeguts en algun moment. I aquest era el seu discurs en aquests Premis Nacionals que es van entregar a la mateixa Generalitat de Catalunya.
16: Per morbo no et donen premis. Per curiositat, per acompanyar, per informar, jo crec que sí.
19: El 2008 ens van donar el Premi Nacional de Comunicació en ràdio. Llavors hi havia el tripartit, ara ja, bueno, no ho definiré, i una coalició, això.
3: Aquí teníem en Queco Novell, també per la productora Minoria Absoluta, que és qui fa el programa Polònia des de fa una colla d'anys de TV3, que tant èxit està tenint i que sigui per molts anys.
2: Crec que és una fàbrica d'èxit, també, la Minoria Absoluta, la seva producció, amb el Polònia, per descomptat, ho va ser també amb el Cracòvia, ho està sent amb el programa que fa el Toni Clapés, just abans del Telenotícies, no? Com es diu el programa del Toni Clapés abans del Tant Notícies? L'està passant, perdó. L'està passant.
3: No, el Toni Clapés no, eh? El Toni Soler.
2: Ai. No, això dels Toni Solers i Clapés passa, aquestes confusions.
3: Molt bé, seguim amb més Premis Nacionals de Comunicació, en aquest cas el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat. Aquest premi es va entregar ni més ni menys que a la nostra emissora, de fet a Cugat Mèdia, que és l'empresa que entre altres té l'emissora de ràdio i que és multimèdia precisament perquè també des de fa molts anys ha sigut pionera en utilitzar mitjans digitals, entre els quals també una cadena de televisió que abans era convencional i que ara mateix està a internet i que complementa molt bé el mitjà radiofònic. Havia sigut interessant pensar, quan tenies una ràdio i no una tele, com podries arribar millor als oients. Doncs què millor que tenir alguns petits vídeos que puguis utilitzar en xarxes socials per a mostrar en imatges allò que estàs explicant a la ràdio. Doncs això és el que tenim aquí a Cugat Mèdia des d'això fa molts anys. Doncs anem a escoltar aquesta entrega del Premi Nacional de Comunicació de Proximitat amb la veu de Sergio Morales, de Cugat Mèdia, que en un vídeo resumia l'entrega d'aquest guardó de la mà de Gemma Nierga, que conduïa un programa de ràdio fet expressament en aquest acte, a Mònica LaBlanca, la directora de Cugat Mèdia, i Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya.
20: Doncs anem amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat per Cugat Mèdia, el mitjà de comunicació públic de Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat es va fundar fa 40
21: Cugat Mèdia, el mitjà de comunicació públic de Sant Cugat, ha rebut aquest dimarts el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat 2021 al Palau de la Generalitat en un acte solemne que s'ha disfressat de programa de ràdio presentat per la periodista Gemma Nierga. El jurat dels 20ens Premis Nacionals de Comunicació justifiquen el guardó perquè el mitjà municipal s'ha convertit en un model exemplar de comunicació multimèdia des del sector dels mitjans públics i de proximitat, i alhora per ser un exemple de bona gestió d'un mitjà públic.
22: És un premi col·lectiu per moltíssimes persones que al llarg d'aquests 40 anys han cregut en el mitjà, han cregut en la comunicació pública, han cregut també en la ciutat. Hem de portar valor a la ciutadania, hem de fer continguts de valor i també ser útils per a la ciutadania. I això, doncs, des de Cugat Mèdia treballem sobretot amb la complicitat de la innovació, amb les tecnologies, sobretot també intentant conèixer els usos i costums, no?, que fa la nostra ciutadania, els nostres usuaris, no?, de la comunicació, però també posant al centre els sancugatencs i les sancugatenques, les persones.
21: Altres premiats han estat el programa Crims de Catalunya Ràdio, el Polònia de TV3, la revista Sapiens i Filmin. El jurat també ha atorgat dues mencions honorífiques a la periodista Júlia Otero i a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
23: És un reconeixement del país a uns bons professionals de la comunicació que són imprescindibles per tenir un país viu, per tenir una democràcia forta i per tenir una ciutadania empoderada.
21: El jurat dels premis ha decidit premiar la trajectòria de Cugat Mèdia per ser pionera en molts àmbits, des de la creació de Ràdio Sant Cugat fa gairebé 40 anys, que costa a la ciutadania del municipi la seva realitat més propera, i amb els anys també ha anat aprofitant les diverses possibilitats de les noves tecnologies per ampliar els seus canals de comunicació i oferta informativa a través d'un diari digital i un canal de televisió en línia.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: Doncs així és com s'explicava la notícia d'aquesta entrega del Premi Nacional de Comunicació de Proximitat amb la veu de Sergio Morales a Cugat Mèdia i amb aquest acte, Jordi, que va presentar com si fos un programa de ràdio d'una manera molt encertada la nostra estimada Gemma Nierga.
2: Sí, sí, sí. Saps que tinc un llibre signat per ella?
3: Ens ho vas explicar. Sí, sí, aquí en el programa ens ho vas explicar. Molt curiós la quantitat de persones, Jordi, amb les quals tu has pogut arribar a estar un moment, exacte. Molt, molt interessant.
2: Sí, no? Interessant. Sí, un dia també ho pensava, de fer una recopilació de amb qui m'he trobat en algun moment, entenem de personatge famós, diguem-ho així, en la vida, no? Home, potser amb algun dels més rocambolesc o complex és amb Bertín Osborne.
3: Això sí que no ho havies explicat. Digues, digues.
2: Sí, sí. No, no, Bertín Osborne... Bueno, Bertín Osborne va aparèixer pel centre comercial Sant Cugat.
3: I no es va muntar allà un sarau?
2: Bueno, sí, va aparèixer, vull dir que estava previst. Era un acte, que no recordo exactament el detall de què anava, però la qüestió és que vaig aconseguir que em signés un autògraf. A veure, no és que m'apassionés el Bertín Osborne, simplement em feia gràcia com a personatge, no?
3: Està bé, està bé.
2: Mira, diré una altra. Vaig preferir tenir la sort de fer-li dos petons a la Maribel Verdú.
3: Bé.
2: Actriu, que puc assegurar que en aquella època, home, doncs, més jove i tal, estava de molt bon veure. Maribel Verdú, sí, sí, que va aparèixer en la discoteca ja desapareguda Xic Sant Cugat.
3: Molt bé, doncs ja que parlem de dones guapes, en parlem d'una altra i, a més, gran professional i amb una veu molt suggerent, molt bonica i molt agradable d'escoltar. Parlem de Júlia Otero, que precisament, com hem pogut escoltar en aquesta notícia de Cugat Mèdia, va rebre el Premi Honorífic de Comunicació de la mà de la Generalitat de Catalunya, i no va aparèixer a l'acte perquè s'està encara recuperant del seu càncer, que fa doncs pràcticament un any que hi està lluitant. Però anem a escoltar el dia 22 de novembre del 2021 com sonava el seu agraïment enregistrat prèviament per aquest Premi Nacional de Comunicació. Júlia Otero.
0: Us confesso una cosa. El primer que vaig pensar quan la consellera de Presidència em va comunicar que rebria aquest Premi Nacional és que potser pensaven que m'estava morint. I no, eh? No. Aquesta vegada no. No m'anava bé de morir-me aquesta vegada. He demanat pròrroga de, no sé, un parell de dècades, o tres o quatre o cinc, i potser també m'han donat aquest premi. El segon que vaig pensar és que m'ho mereixo, tu. Sí, com veieu, això del càncer ha acabat amb la falsa modèstia, que sempre m'ha semblat un artefacte dubtós, diguéssim, èticament, no? Per què? Doncs perquè fa 35 anys que treballo a la ràdio o a la tele i sempre ho he fet a Catalunya o des de Catalunya. Desenes de companys han hagut de claudicar i marxar a buscar-se la vida a Madrid. Crec que sóc de les poquetes supervivents que, potser per tossuderia, molta tossuderia, ha mantingut sempre Barcelona com a centre de producció. Això implica moltes coses, implica feina aquí, a casa, per molta gent, per molts companys. I, sobretot, implica una mirada diferent sobre la realitat. Una mirada sovint incòmoda, perquè clar, aquí sóc espanyolista, però és que ja sóc una perillosa independentista, sabeu? Els ponts, ja se sap, són els primers que reben en tots els conflictes, no? Però assumeixo aquesta complexitat i assumeixo les seves conseqüències. La comunicació requereix un exercici de responsabilitat social que sempre he procurat tenir molt present. Per una nena gallega que quan va arribar a Catalunya només sabia parlar gallec, aquest guardó és un orgull, és un tresor. Per una persona que acaba de travessar el desert d'aquesta malaltia tan cruel, és com una llum que il·lumina el tros de camí que encara falta. O sigui, gràcies, senyors del jurat. Moltes gràcies de tot cor.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
1: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Emotives les paraules de Júlia Otero. Jo sempre ho he pensat, una gran professional a qui, de fet, no hem pogut escoltar en acció a la ràdio aquí en el nostre programa per falta de permisos, perquè els senyors d'Onda Cero no han respost encara a les nostres sol·licituds. Esperem que ho puguin fer en algun dia i la puguem escoltar, perquè és d'aquelles professionals que sempre hi és i que s'ha sabut adaptar molt bé de la televisió a la ràdio, i que ho fa molt bé, ho fa molt bé. I la veritat és que posen una mica els pèls de punta a escoltar-la quan es parla, per exemple, d'això que ens deia, que aquí sembla com si fos de dretes i, en canvi, a les Espanyes sembla sí, independentista radical, no? I una reflexió molt, molt encertada, trobo.
2: Sí, sí, sí, m'he quedat també sorprès de, no?, quan ho he sentit, no?, perquè al final és així, és allò del políticament correcte, o com ni vulguis dir, però sí, al final has de intentar quedar bé amb tothom. I no vol dir que hagis de renunciar ni a res, ni tampoc fer un paper que no toca, però aquí està la gràcia. Aquí està la gràcia i la professionalitat de periodistes com aquests que ho poden fer amb una naturalitat, doncs, que fa que ningú entri en conflicte en aquest sentit.
3: Molt bé, aquest sembla anar amb una mica de publicitat històrica. Una publicitat d'aquelles que dèiem que són cantades, eh? Publicitat de ja fa anys, on sempre es cantava una cançó. A veure si la recordes.
5: Aquí, Ràdio Intercontinental, Madrid.
7: Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.

0: está y si es el boxeador, golpea que es un primor. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, Colacao.
1: La cançó del Colacao que hem escoltat tots a través dels nostres pares, perquè jo sí que no tinc el record, suposo que tu tampoc, Jordi, d'escoltar aquesta cançó a la ràdio, perquè això és dels anys 50, la falca del Colacao, però jo la tinc molt present perquè me la cantaven.
2: Doncs jo la tinc molt present perquè el meu avi tenia un disc de vinil que me la posava quan jo era més petit i me l'havia pres a memòria, la lletra. I ara l'estava sentint i quasi era capaç de recordar-la tota.
1: Doncs molt xulo, moments entranyables. I el que dèiem sempre, la ràdio cantada, amb sintonies, amb jingles, tot cantat. Això s'ha anat perdent, ha anat a menys, però aquí teníem aquest exponent màxim, que és aquesta cançó tan enganxosa, que d'aquí es tracta, que sigui una cançó molt enganxosa i que quedi a la memòria, perquè de seguida que vagis a comprar un batut, sàpigues que has de comprar aquell, el de la cançó del Colacao. I és a dir, que una tècnica enginyosa, fer una cançó enganxosa que tothom recordi i que li suggereixi alguna cosa, no? Seguim amb més concurs, Jordi, recuperar per aquí una sintonia de la qual ja vam parlar programes enrere i que no teníem a mà. Ara sí, a veure si saps quina és.

0: y tiene mucho alimento.
1: De fet, vam escoltar també en un tros de reportatge que les persones que formaven part de l'equip d'aquest programa, quan el seu director va decidir escollir aquesta cançó, i a més va ser, ha de ser aquesta o aquesta, es van quedar com molt sorpresos perquè no ho veien, no? I efectivament, com a sintonia és estranya, no?
2: Estem parlant d'un programa de futbol?
1: Sí, senyor.
2: Ah, ja començo, ja començo.
1: Hi ha lligues caps, eh?
2: No és el del José María García, perquè no.
1: És el de José Ramón de la Morena.
2: De la Morena, clar.
1: Aquest ra-ra-ra, cançó de Benito Moreno, que va formar part del Transistor, d'aquest programa esportiu, bàsicament de futbol, però també d'altres esports, que es feia a la mitjanit a Cadena SER durant molts anys i després a Onda Cero, on ja fa temps es va jubilar José Ramón de la Morena, donant pas a les noves generacions. Una cançó, sí que és veritat, que és d'aquelles que dius, a veure, per seleccionar-la en una sintonia és peculiar, si més no.
2: Ho és, ho és, ho és. Compte que també és peculiar, diguem-ho, la de José María García, perquè semblava una sintonia feta expressament pel programa, i resulta que no, que és un tema d'un mític grup.
1: Sí, sí. Jo suposo que els hi devien pagar a Simple Minds o als seus representants o als propietaris dels seus drets musicals una bona colla de royalties, perquè és una cançó que en aquest cas sí que em sembla molt, molt encertada, perquè té molt de ganxo, té marxa, i a més en aquells moments doncs era molt moderna, no?
2: Sí, sí, totalment, totalment. I a més començava d'una manera i tenia aquest... ja una mica, vinga, vinga, vinga, som-hi, eh?
1: Ja
2: tenia una arrencada d'aquestes.
1: Sí, sí, sí. Molt bé, escolta'm, ja que estàvem escoltant publicitat, què et sembla escoltar una mica més de publicitat de ja fa una colla d'anys? Aquestes són falques de publicitat recuperades d'emissores del sud d'Espanya a principis i mitjans dels anys 80. Sorprèn molt, amb el pas dels anys, veure com, per exemple, apareixen veus femenines quan es parlen de productes, doncs, de neteja, de cuidats personals, etc, etc, de cures personals. És a dir, que la publicitat és tendenciosa fins i tot en aquest extrem, diguem, de masclisme que hi havia en aquella època, no? Escoltem-ho.
3: Pepe, ¿sabes que necesitamos una cristalería nueva?
4: El Banco Meridional le regala una vajilla y cristalería o una batería Brauer para cocinar sin agua ni grasas. Por una imposición a un año de 150.000 pesetas, le ofrecemos un 6% de interés, más la vajilla y la cristalería o la batería. Es una oferta del Banco Meridional. Para que estrene hoy mismo algo importante para su hogar.
3: Pepe, ahora que tenemos la cristalería, ¿sabes que no vendría mal una batería?
4: No pierda esta oportunidad.
5: Entre Puerta de Granada y el Sanatorio de la Salud,
4: adquiera ahora su piso en Inmobiliaria Nueva Granada Sociedad Anónima a precios de 1981.
5: No pierda esta oportunidad. Son pisos de protección oficial a pagar en 14 años, gracias a la hipoteca de la Caja Postal de Ahorros y construidos con la garantía de Chinchilla Navarro.
4: Venga a verlo. Nos vamos a entender en la forma de pago, seguro. Le esperamos en la oficina de la misma obra. Entre Puerta de Granada y Sanatorio de la Salud está Inmobiliaria Nueva Granada Sociedad Anónima.
6: Peugeot Talbo en Vaquero Motor. Amplia gama de calidad internacional. Peugeot 505, gasolina y diésel. Talbo Samba, Talbo Horizonte, gasolina y diésel. Véalos Peugeot Talbo en Vaquero Motor, Cisne 5, en Loja, Avenida de Los Ángeles. Asimismo, no lo dude, si busca la moda masculina para esta temporada, debe acudir a Paño Ramos, porque Paño Ramos, en Plaza del Carmen 27, tiene sastrería, camisería, géneros de punto, confección y pañería, prendas deportivas, vea escaparates, primeras marcas a su justo precio, garantizadas por Paños Ramos. Paño Ramos, Plaza del Carmen 27.
7: ¿Dormitorios baratos, baratos y con muchas facilidades? Pues como no sean muebles Molina.
8: ¡Hombre! Pero, ¿cómo es que lo dices tú?
7: Porque dormitorios de matrimonio por 37.800 pesetas y juveniles por 22.800, la verdad. Solo los encuentro en muebles Molina.
8: ¡Hombre! Tardío, pero seguro. Se ha vuelto inteligente.
7: Muebles Molina, en Ancha de Capuchino, 11 y 15.
8: Y Avenida de América, 68.
1: Déu-n'hi-do, eh? Quines falques de publicitat més diferents. No estem acostumats a escoltar actualment aquest tipus de publicitat.
2: No, no, no gens, no gens. Aquesta de que estava parlant de cotxes i de cop i volta està parlant de roba, eh? Sí. Un gir dramàtic de la falca, que dius, caram, de què estem parlant?
1: Bé, potser devíem fer un pack de publicitat de... Escolta'm, te'n faig dues al preu d'una.
2: Dues al preu d'una, t'anuncio cotxe, roba i el que faci falta. Ara també sentint els preus en pessetes, és inevitable, quan diuen 37.000, i dius, hòstia, sí que era car, això. No, no, no, clar, eren pessetes, no? Perquè, clar, si ara diguessis 37.000 euros, dius, carai, doncs, per uns mobles, déu-n'hi-do. No? Però sí, bueno, nostàlgia. I que no falti la guitarra, eh?
1: Això sí, signe identitari del sud d'Espanya. Doncs escolta'm, estem ja acabant el programa d'avui perquè ara anem a escoltar un especial dels 10 anys de Com Ràdio que presentava Anna Pérez Pagès i on hi participaven professionals de Com Ràdio com per exemple Silvio Coppolo, Josep Cuní i Joan Barril. Això es va emetre el dia 29 de setembre del 2005 a Com Ràdio. Anem a escoltar un dels fragments d'aquest programa especial que hem seleccionat, en altres programes escoltarem més, perquè realment val molt la pena de recordar aquesta emissora pública depenent de la Diputació de Barcelona i que durant molts anys ens va portar molts bons programes i molts bons moments. I marxem també recordant el nostre email, Jordi.
2: Sí, hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. Com ja sabeu, ens podeu enviar tot el que pugueu trobar amb cintes velles per casa, ens ho envieu cap aquí, nosaltres ho digitalitzem i ho posarem en antena i ho comentarem.
1: Molt bé, doncs, a tota l'audiència, us deixem amb aquest especial 10 anys de Com Ràdio i ens escoltem en el proper programa. Que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.

0: I així de pas també sentim, Sílvia, promocions i impressions acústiques d'altres èpoques,
1: d'altres èpoques,
0: que ens remuntem a molts anys.
1: Molt bé, aquí teníem ja, d'ençà, diríem, de finals dels anys 70, Arenys de Mar va ser la primera emissora municipal en el 79, no teníem una xarxa d'emissores municipals. Aquesta xarxa que llavors conformava l'EMUC tenia problemes de tot tipus, tenia problemes bàsicament econòmics. La Diputació de Barcelona sempre havia donat suport a les emissores municipals, però va haver-hi un moment en què realment tot això no acabava d'anar. Sempre es diu la crisi de l'aniversari de l'EMUC, aquell dia que es va celebrar doncs, en el Teatre Monumental una festa. Això era un problema. Per una altra banda, s'havia acabat a Ràdio 4 als Jocs Olímpics el 1992. En aquell moment les ràdios 4 de Ràdio Nacional d'Espanya, a tota Espanya, estaven desapareguent, no? I no se sabia exactament què és el que havia de passar amb Ràdio 4. De manera que en un primer instant es va pensar fins i tot que Ràdio 4 pogués acabar sent l'emissora capçalera de les emissores municipals. Fins i tot que la Diputació pogués acabar comprant Ràdio 4. Això com si diguéssim quan arribes a Madrid, una mica, però usted sabe con quién está hablando, i s'acaba com si diguéssim la conversa, no? Perquè, és clar, al darrere hi ha administracions que, malgrat que puguin tenir una relació per al signe polític que sigui el mateix, en aquest cas, no tenen res a veure pel que fa al pes. Tot això em salto les qüestions

0: clar que la FM pogués ser considerada la normal per la majoria de la gent, no? Ens hem de remuntar als anys 80, la FM es veia una cosa rara. I per
1: era
0: tant,
1: com una radiofórmula, no?, musical.
0: Sí, havies de tenir una ona mitjana per sortir a fer ràdio normal, ràdio generalista. Llavors, aquí el que es fa a final del 94 és comprar la ona mitjana i a partir de la ona mitjana ja tens un eix per començar a treballar amb les emissores municipals. És a dir, miri, jo els dono aquesta programació, vostè agafi la que vulgui. Ara bé, això, a banda del servei, diríem, que realment estàs oferint a les emissores municipals, jo crec que s'ha d'entendre també com a estratègia política.
2: Com Ràdio.
0: Avui jo li demanava al director general d'aquesta casa per a quan tindrem una cobertura total del territori. Això continua no sent a hores d'ara, encara no. És a dir, es pot parlar d'un alt percentatge que s'arribi a la població, jo entenc que les empreses tècniques que subministren aquests instruments ho diguin, però després quan vas amb el cotxe t'adones que realment no s'arriba a tot arreu. És a dir, Com Ràdio, amb la model que té, ha de cobrir bé Catalunya o no?
1: I si entenguem-nos.
0: Clar, aquesta és la qüestió, no? És a dir, si ha d'arribar a través dels moments en què les emissores locals connecten o, a més, necessita tenir prou entitat com per estar present en l'espai radioelèctric. Jo crec que sí.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat. Formula, right?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 12:15 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: La Neguet Lleig, El Tres Porquets i La Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer una neguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, La Neguet Lleig.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava. Al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família. Lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós. I un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre de fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de bufaré, bufaré,
7: i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos i el ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta."
3: "Oh, no, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i, oh, la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" I se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta."
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i a bufar i a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la Caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la Caputxeta Vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava. I dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on han passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau!
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
1: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
1: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una viueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella? És aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil, que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
8: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
9: Molts?
8: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany. Es veu que traecom vol dir forat.
9: Forat. Bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat. I sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
8: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte,
9: exacte,
8: Lluís, genial.
9: Exacte.
8: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus, entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: per tots,
0: a tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè l'aneguet lleig, net i ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies. Vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes, la Neguet Lleig, el Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix els prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer una neguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, la neguet lletja.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs esclar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi. Ja sé que sóc lleig i malgirbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no em mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de... Bufaré, bufaré,
7: i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos i el ciment, que ja arriba l'hora del conte. Els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i, oh, la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta."
3: "Oh, doncs, si no m'obriu la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Començar a bufar i bufar i... oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir: "Cames, ajudeu-me, corrents!" i se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta."
3: "Doncs, si no m'obres la porta, bufaré, bufaré i la casa tiraré."
0: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Bufant, i quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès, concretament a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la caputxeta vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava. I dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia al cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi! No s'aturi, sisplau!
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
1: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres. I s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
1: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una viueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella? És aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer. I aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el lloc que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se't volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el lloc.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudevitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.

0: bordura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen, sí, creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
1: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat. I sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida d'instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi?
0: I tant.
1: I no passava res. Acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
0: Doncs molt agut, del verb traure. Perfecte,
1: exacte,
0: Lluís, genial.
1: Exacte.
0: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus? Entre tots aquells punts que hi ha en el jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: a
0: tothom.
1: Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig net i ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets sortint de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies. Vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.
2: Ah!

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Després de parlar de protocols, prevenció i actuacions d'emergència, volem conèixer la cara més humana dels bombers. Experiències viscudes en primera persona, anècdotes inesperades i històries que mostren què hi ha darrere de cada avís. Saludem el nostre bomber de capçalera, en Roger Llinàs, que és cap de bombers del parc de Rubí Sant Cugat. Roger, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estem?
0: Avui serà una sessió una mica més tranquil·la per fer recordatori d'algunes de les situacions que has viscut tu.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Per tant, comencem i comencem amb la situació primera que s'acostuma a produir, que és una situació d'avís, no? Al llarg de la teva trajectòria segurament que has tingut situacions en avisos segurament inesperats o sorprenents. Digue'ns a veure si recordes quin és el més curiós, el més insòlit o el més difícil de creure que hagueu rebut al parc.
1: Bueno, el tema dels avisos a bombers és tota una història. De fet, és una pregunta perillosíssima la que m'acabes de fer, perquè primer perquè jo porto 42 anys a bombers...
0: No acabaries.
1: No acabaria, ja només de buscar, diguéssim, situacions estranyes, no? Anecdòtiques. Però, de fet, és una de les grans gràcies de la feina de bomber, no? La feina de bomber, tu entres a treballar i tu a qualsevol altra feina saps el que aquell dia tocarà. En canvi, a bombers no saps mai què és el que tocarà. Hi ha altres feines com aquesta, una unitat d'urgències en un hospital també és sorprenent cada dia.
0: Exacte.
1: No? Vull dir que no som els únics, ni molt menys. Però és una feina que cada dia és una sorpresa i que, a més, moltes vegades ho diem, diu, ara estem aquí tranquil·lament dinant i no sap si el dinar es quedarà a taula o no es quedarà a taula, que de fet moltes vegades es queda el dinar a taula perquè hem de sortir corrents, no? Llavors és un dels grans atractius, el fet de, per mi, això a cadascú, això va a persones, hi hauria persones que aquesta diguéssim, immediatesa o aquesta improvisació no li agradaria gens, segons esquemes mentals, hi hauria molta gent que això no podria treballar d'aquesta manera, però a nosaltres ens agrada, ens motiva i està molt bé perquè tu planifiques la guàrdia, perquè la guàrdia està planificada com si no hagués d'haver sortides, per entendre'ns, hi ha unes pràctiques al matí, unes pràctiques a la tarda, anirem a fer una visita, doncs ara hem fet visita a l'Hospital General de Catalunya, amb totes les dotacions del parc, farem una altra visita, doncs un altre dia, a una fàbrica, el que sigui, una empresa química del sector, del que sigui, i tot això se'n va en orris en el moment en què sona la sirena i hi ha un avís. Llavors, doncs, bueno, això per una banda, no? El tema de l'avís en si, no? Que sempre és sorprenent i que cada vegada que sona et recorda, doncs, per què t'has fet bomber, no? Que és per sortir a coses i per això. Doncs jo cada vegada, encara després de tants anys, cada vegada que sona l'alarma, doncs tinc un agradable, entre cometes, sobresalt de dir, va, som-hi, que ara és quan t'has de posar a prova. Jo crec que, en part, els bombers ens fem bombers per posar-nos a prova. Al final, jo he fet intentat fer una miqueta d'anàlisi de per què em vaig fer bomber. I jo crec que al final és que t'agrada posar-te a prova. La gent que li agrada posar-se a prova és una feina molt bona, bombers, perquè com que et sotmet a situacions estranyes, diferents, i a més que no tens temps per pensar, no hi ha temps de reacció, llavors has de ser capaç de resoldre les situacions que se't vagin presentant. I jo crec que això és un examen molt interessant. I a mi m'agrada molt la feina per això, a més d'òbviament per la vessant de que sempre que surts del parc és per ajudar algú. Llavors, doncs, això també és molt gratificant, no? Pel que em deies de sortides estranyes, és que n'hem fet de molt estranyes. De molt estranyes és de molt estranyes.
0: Tria una.
1: Doncs va, te'n triaré una, perquè com que ja venia sobre avís de que podia anar la cosa per aquí... Mira, me'n recordo una vegada que ens van avisar. No és la primera vegada que ens avisen d'això, ens van avisar que hi havia una serp a l'interior d'un domicili. Val? Això no és infreqüent, ni tan sols aquí en zona urbana, en zona metropolitana, perquè hi ha les zones de rieres i d'això, hi ha culebres que es fiquen a les cases i la gent, doncs, òbviament, les culebres, doncs, les serps no són un bitxo que agradi massa a la gent, i la gent, doncs, s'espanta i això i l'altre. Llavors, bueno, vam arribar a la casa i vam pensar, bueno, s'haurà colat una culebra per la terrassa o per lo que sigui. Es posen al solet, com que són animals de sang freda, es posen al solet, s'adormen allà i llavors l'agafes, el fiques en una bossa i te l'emportes, perquè a més aquí no tenim serps verinoses. Aquí a casa nostra només hi ha l'escurçó.
0: Està bé l'observació.
1: Sí, aquí, em refereixo aquí a zona metropolitana, podia haver-ne alguna, eh? Però ja te n'has d'anar cap al Montseny i sobretot cap al Pirineu per trobar escurçons verinosos, víbores en castellà.
0: Sí.
1: Aquí és un país de serps, diguéssim, de que no són verinoses, que mengen ratetes i això, però no són verinoses. Llavors, doncs, bueno, vam entrar allà a buscar això i vam trobar una senyora molt atabalada a la porta, i un senyor, eren una parella, molt atabalats, i bueno, com que és normal que estiguin atabalats, tampoc li vam donar importància. Aviam, on està la serp? Ja anàvem a agafar-la amb una bossa i uns guants. On està la... No, s'ha ficat, em diu, s'ha ficat a la gàbia del periquito i s'ha cruspit el periquito. I ara no pot sortir perquè té el periquito a la panxa i no pot sortir, entre els barrots no pot sortir. És una serp que es va colar entre els barrots, es va cruspir el periquito, i quan va voler sortir, no va poder sortir perquè el periquito que tenia a la panxa no la deixava sortir. Dic, carai, dic, aquesta va forta, aquesta serp. Vale, no pateixi. I llavors sento, per l'esquena, que em diu el senyor, que em va fer a primer molta gràcia, i després vaig pensar, cuidao que això no és lo de sempre. Em diu, mira, diu, t'he deixat al damunt, perquè ells havien sortit de la casa per potes, diu, t'he deixat damunt de la taula del menjador un llibre de la fauna del Félix Rodríguez de la Fuente, amb el bitxo que és. Dic, uf, dic, no anem bé.
0: Això és un espècimen especial.
1: Dic, no anem bé, això no és una culebreta de riera d'aquí, de la riereta de Rubí o de Sant Cugat. Dic, això no és això. Dic, vale, i entrem. I sí, just a la fusta. Arribem i mirem, i collons, això és una serp de corall. És una serp de corall de gent que té serps verinoses i perilloses, d'aquestes animals exòtics, perillosos, que a més són animals protegits, òbviament. I se li va escapar algú, se li va escapar una serp de corall. I llavors, caram, diem, bueno, això ho va molt en sèrio, la serp estava allà adormida, perquè estava païnt l'ocellet, i nosaltres vam mirar allò, dic, bueno, dic, això, el tanto no és que això no és el que sembla. I llavors ja vam llegir en el llibre que podia haver la coral real i la coral falsa, que viuen en el mateix lloc geogràfic, no sé, Indonèsia o por ahí, i que una és molt verinosa, que no fas dos passos i vas a terra, si et mossega, i l'altra el que fa és imitar els colors d'aquesta perquè els altres es pensin, els altres animals es pensin que és una serp de corall de veritat, i doncs no l'ataquin perquè diguin, carai, aquesta és perillosa. O sigui,
0: és camaleònica.
1: Camaleònica, una mica camaleònica. Clar, el problema és que nosaltres no en sabíem prou com per saber si era de veritat o si era de mentida. I a més la camaleònica té molta mala idea, o sigui, va mossegar, i de fet a la que vam tocar la gàbia va començar a saltar, i allò va ser una mena de circ de Camarote de los Hermanos Marx, amb dos o tres bombers fotent bots intentant ficar la gàbia amb el periquito i la serp tota dintre d'un sac. I al final la vam aconseguir ficar, i quan la vam aconseguir ficar vam dir, bueno, i ara què fem amb aquesta serp? Això no la podem matar, és un animal protegit. I al final vam trucar al zoo de Barcelona i la vam portar al zoo de Barcelona. I al cap de dos dies ens van trucar del zoo de Barcelona i ens van dir, us confirmem que és una falsa coral. Que havia anat un expert ofidis i que era una falsa coral. Dic, bueno, sí, ja, això no...
0: I sabeu si al final es va resoldre la propietat?
1: No. Això se li va escapar a algú, que ja no va dir mai més res, i la serp va acabar al zoo de Barcelona, exposada en el terrari del zoo de Barcelona, se la van quedar, van dir, és un exemplar preciós, ens la quedem aquí si no la reclama ningú.
0: Home, tu diràs.
1: I van dir, bueno, pues estupendo. Però va ser curiós perquè, clar, això estem acostumats. Hi ha gent que... A veure, tenim animalons semidomèstics, d'aquests que viuen per zones urbanes, que són molt, molt desagradables. Serps, rates que a vegades hem anat, no és habitual, però a vegades hem anat, jo recordo una noia que ens va trucar, que ens va dir que tenia una rata que no la deixava sortir de casa. Vivia en una casa d'aquestes de cos, amb una escala estreta, i tenia una rata d'aquestes mullades de claveguera que no la deixava sortir de casa. I també vam anar a resoldre el tema de la rata perquè la pobra noia sortís de casa. Va dir, ja sé que no és cosa vostra, dic, però què faig? És que no puc sortir de casa meva.
0: Els animals, que també són protagonistes en els serveis de...
1: També, no sempre són gatets.
0: No
1: sempre són gatets.
0: Parlem, Roger, de la solidaritat espontània. Sovint es parla dels serveis d'emergència, però menys de la reacció de la ciutadania. Tu recordes alguna situació en què la solidaritat dels veïns, de persones anònimes, fos clau o especialment emocionant en algun servei?
1: Bueno, la gent s'ha de reconèixer que la gent és bona. La gent és bona per naturalesa i la gent té bons instints. Això també va lligat de la mà d'una altra cosa. És una màxima que diem a bombers, que és que les reaccions instintives davant de situacions d'emergència, això ja m'ho has sentit a dir alguna vegada,
0: sí,
1: les reaccions instintives davant de situacions d'emergència normalment condueixen a errors, i errors que poden ser garrafals. Llavors, això ens hem trobat de tot. Ens hem trobat amb gent que realment s'ha fotut un mocador al voltant de la boca i ha entrat i ha tret un criu abans que arribéssim nosaltres d'un pis cremant, jugant-se la vida, i ha salvat una criatura. O tenim gent que, amb tota la bona intenció, ens ha dit, mira, escolta'm, m'ha donat el temps just d'obrir les finestres perquè surti el fum. Això què vol dir? Que surti el fum entre l'oxigen i el foc tiri tres vegades més del que hauria de tirar. El foc no li hem de donar mai oxigen en un incendi, això ho hem parlat alguna vegada. No? Llavors, reaccions de la gent en tenim moltíssimes. Ah, ja et dic, i la gent pot arribar a ser, en un moment determinat, heroic, perquè, clar, ho fan sense equip, sense protecció i tal. Jo sempre dic a la gent que s'ho pensi bé, no? Que s'ho pensi bé, perquè en un moment determinat, en lloc de treure'n un, en treurem dos o en treurem tres, que també ens ha passat, això, eh? O sigui, hem anat a serveis en els quals, doncs, hi havia les víctimes primàries i les que havien intentat entrar a ajudar, que ja no han sortit i els hem acabat traient a totes. Jo recordo fa molts anys aquí a... aquí a la Rambla, aquí la, on era la Riera abans, a la Rambla del Celler,
0: sí,
1: doncs que va haver-hi un foc de vivenda fa molts anys i va entrar algú a buscar un animalet o no sé què i no va sortir ni ell ni l'animalet, els vam treure tots morts al final. Llavors, doncs, bueno, és un tema que realment sí, la solidaritat de la gent és espectacular, però a vegades hem de tenir el cap fred i saber pensar, i sobretot ponderar si sabem el que anem a fer o no, perquè moltes vegades, al final, els intents d'ajuda acaben sent perjudicials. Tot i la bona intenció, eh? Nosaltres mai abronquem a ningú, eh? Només faltaria. Encara que veiem que s'han equivocat, sabem que la intenció sempre és bona. Però a vegades es poden fer molt de mal. Si un vol tenir aquest afany d'ajudar, lo interessant seria que es formés una miqueta, que tampoc és tan difícil, quatre coses. Seguint els programes que hem seguit aquí, hem fet una pila de consells per poder tenir reaccions correctes en lloc de reaccions instintives, per dir-ho d'alguna manera.
0: I ara parlem del costat més humà de la professió, perquè els bombers sovint entreu en contacte amb situacions de vulnerabilitat social. Hi ha algun servei amb víctimes, amb famílies afectades, que t'hagi deixat alguna empremta especial?
1: Aquí sí que no acabaríem. Això és incomptable. De fet, jo et diria que al començament, quan la gent entra a bombers, li preocupa o li impressiona allò que veurà. No, un accident amb víctimes mutilades o un incendi amb gent cremada, són imatges molt colpidores, són molt dures, que altres col·lectius, insisteixo, que també tenen, com els hospitals o com... De fet, els hospitals, jo sempre dic el mateix, els bombers sempre ens donem els mèrits, però els hospitals tenen la gent en una situació tremenda i la cuiden durant mesos i fan amistat amb les famílies i tal. Encara és pitjor que el nostre, jo sempre he dit el mateix, eh? Una unitat d'oncologia pediàtrica en un hospital infantil és la cosa més heroica que et puguis tirar a la cara. Nosaltres els bombers anem sempre amb l'halo de superherois, però nosaltres anem, resolem i tornem al parc. En canvi, un infermer, una infermera, un metge, una metgessa d'una unitat d'oncologia pediàtrica està allà lluitant durant mesos i al final potser se li va aquell pacient. Vull dir, allò és molt més dur que el que fem nosaltres. Jo sempre ho he dit, molt més dur que el que fem nosaltres. Però mira, nosaltres tenim la sort que la gent ens ha beneït amb aquesta fama de benefactors de la societat i ja ens està bé que la gent ens consideri així, però hi ha gent que té tant o més mèrit que nosaltres, això vagi per endavant, no? El tema que et deia, doncs, al començament, quan tu entres a bombers, el que impressiona i tal, o el que et fa por a veure com ho viuràs, és tot aquell tema de les víctimes atrapades, de la gent cridant, de les situacions caòtiques i tal. Amb això aprens a conviure, i a més de manera relativament ràpida veus si vals o si no vals per aguantar aquest tipus de coses, val? Llavors, doncs, si bé al començament et pots impressionar per aquestes qüestions, doncs al cap de poc temps això ho vius com una part de la teva feina. El que jo, a mi més m'ha costat, i de fet encara no m'he acostumat i espero no acostumar-me mai, és a conviure amb el patiment humà. El patiment humà és el que més et frapa. Tu pots veure un accident amb dos joves morts i, bueno, estàs allà pensant i comences a empatitzar i a pensar amb la família i amb aquelles coses, i al final és això el que t'acaba menjant per dintre, no? Que tu saps que a casa teva tens fills d'aquella edat més o menys que estan dormint i que els pares, doncs, estan a casa i que ara d'aquí a dues hores els hi canviarà la vida per sempre, i comences a pensar en això i al final entres en bucle. De fet, és molt millor centrar-te en la teva feina i centrar-te en la tècnica i en fer el màxim que puguis per aquells nanos, siguin vius o morts, treballar amb la màxima dedicació per poder-los treure i ja està, no? Perquè si no pots arribar a entrar en bucle. De fet, hem tingut situacions en les quals les víctimes secundàries, que diem, és a dir, la família està present o t'arriba al lloc, i llavors són situacions que són molt, molt, molt difícils de gestionar quan tu veus. Jo recordo un cas que no el vaig viure personalment perquè va anar de minuts, perquè jo vaig entrar al relleu i vaig fer el relleu dels companys que venien d'aquest accident absolutament impressionats perquè la mare havia arribat a l'accident i s'havia estat abraçant en el cos del seu fill mort que estava dintre del cotxe, i llavors dius, ostres, això sí que realment acaba trencant tots els esquemes. I d'això, dissortadament, n'hem tingut molts. Jo recordo també un accident molt greu aquí a l'autopista on una furgoneta va volcar i el pare va morir, a més va morir de manera, va quedar atrapat, molt enganxat i molt, molt mal ferit, i quan vam arribar estaven els seus fills al voltant preguntant al papa què li passava, no? Són coses que dius, mare de Déu, senyor, això no hi ha entrenament per això. Això no hi ha entrenament per això. I al final acaba sent això molt més dur que el fet de veure aquelles ferides o allò, que això t'acabes acostumant, no? Jo ja dic, porto 42 anys, me'n queden poquets, estic en el temps de descompte ja, per dir-ho d'alguna manera.
0: A la pròrroga.
1: A la pròrroga, de fet, estic allargant contracte, que diuen els futbolistes. Però no m'he acostumat encara a aquest tipus de vivències, encara m'emocionen i espero que així segueixi sent. Jo això no vull canviar-ho, això ha de seguir sent així.
0: Acabarem fent memòria del teu primer servei. Te'n recordes?
1: I tant, sí, me'n recordo. Sí, tant, sí, me'n recordo. Això va ser un incendi forestal, enorme incendi forestal, a la Serra de l'Ordal, a l'any 1985, l'estiu del 1985. Aquest va ser el meu primer servei. O sigui, no em vaig posar per un contenidor, no. La primera en la frente. I recordo que en aquella època tot això de la formació i tot això, ara ho fem molt bé. Ara agafem a la gent, la seleccionem, la formem, la fiquem en un parc a fer pràctiques i fins que no surten a foc, uf, i quan surten a foc els portem amb cotons, que és com s'ha de fer, les coses com són. Abans, bueno, abans entraves en un camió, t'ensenyaven a empalmar una mànega i ja saps la meitat del que has de saber. I tot ja aniràs aprenent, tu aprenies al parc. Poquet a poquet l'escola van agafant força i la gent va començar a fer el curs abans de començar a treballar. Quan jo vaig entrar, començaves a treballar abans de fer el curs. Vull dir, era una situació bastant això. I jo recordo impressionant, jo tenia 20 anyets i estava entusiasmat anant cap a aquell foc que es veia un quilòmetre i mig o dos de front, i jo entusiasmat cap allà vaig dir, això és el meu. Aquell dia em vaig enamorar de la feina.
0: Va ser un bon servei?
1: Bueno, es va acabar pagant. Es va acabar pagant.
0: El mateix dia?
1: No. Va durar una mica, i de fet el que em recorda lo vell que sóc és que ara passes per allà i hi ha un bosc frondós, perquè clar, han passat 40 anys. El bosc ha crescut fantàsticament i s'ha fet un bosc adult fantàstic, la qual cosa m'està començant a recordar a crits que hauria de començar a fer un pas al costat, perquè aquell bosc que va cremar i que no va quedar res està totalment, totalment rehabilitat ja.
0: Doncs em sembla perfecta aquesta imatge del bosc renascut de les seves cendres per acabar la temporada fent repàs a la feina que feu des de Bombers. Roger, moltíssimes gràcies, que tingueu una molt bona campanya d'estiu, que no tingueu molta feina.
1: De moment anem bé, de moment la cosa pinta bé, a veure què passa.
0: I ens tornarem a veure. Que vagi molt bé.
1: Va, que vagi bé, ja, que quedi clar que no dic que no serà dura, perquè ja us vaig comentar l'últim dia, em sembla que va ser, que estem en una situació en la qual la situació pot passar de lleu a greu en 2 setmanes. Per tant, doncs, creuar els dits i a veure si tenim sort. A veure si tenim sort.
0: Gràcies. Vinga.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Torna l'Anell al dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català. Avui amb l'Eli, la Xínzia, l'Estefani i l'Alan.

0: Bon dia, som quatre alumnes del curs de català del nivell elemental 3 i avui hem vingut aquí a la ràdio a practicar una mica el nostre català.
1: Sabies que...
0: Començaré jo i us parlaré de les diferències entre el català de Catalunya i el català del País Valencià. Com sabeu, el català de la Catalunya i el català del País Valencià comparteixen la mateixa base gramatical i ortogràfica, però presenten diferències fonètiques. Aquí us posaré alguns exemples. El primer de tot, i és el més llampant, diguem, és el vocalisme àton. A Catalunya tenim vocals com la A i la E, que són, que poden ser vocals àtones. Això, a Catalunya, es pronuncien igual com una vocal neutra. I les vocals O, I, U, àtona, es pronuncia com una U. Llavors, això què vol dir? Per exemple, si volem parlar en català a Catalunya, al pare direm al pare, encara que s'escriu a el pare. En canvi, al País Valencià pronunciarem el pare, exactament com s'escriu. Això és el primer exemple, però tenim més. Per exemple, el verb tornar. Jo ho acabo de pronunciar exactament en català. Però per què? Perquè vaig canviar la O i la vaig transformar, entre cometes, en una U. I no vaig pronunciar la R. En canvi, al País Valencià, què fan? La O es pronuncia tal qual i també pronuncien la R. Així que el verb tornar es converteix en tornar a València. I per últim, tenim unes lletres que sí que són una mica complicades, que són la B alta i la B baixa, que molts catalans, al moment d'escriure, s'equivoquen. Per què? Encara que s'escriuen amb lletres diferents, B alta i B baixa, la pronúncia és exactament la mateixa. Un exemple molt, molt llampant són els verbs veure i veure. En català, veure i veure es pronuncien exactament de la mateixa manera. Llavors, si no coneixes el context, és difícil que puguis escriure-les de la manera correcta. En canvi, al País Valencià, la B baixa sí que es pronuncia veure, marcant com la B baixa amb els llavis. Així que ja ho sabeu, si veniu a Catalunya, la pronúncia va ser una mica diferent.
1: Sentim-la.

Hola, bon dia, sóc la Cinzia. Sóc australiana i italiana i porto 15 anys practicant català. Jo vaig triar el cançó que es diu El teu moment i el grup es diu Moments. Vaig conèixer la dona que va crear el grup, va escriure la cançó i també va escriure, va cantar i va formar el grup de músics. Es diu la Míriam Aguado Melet i és una dona molt maca i jo la vaig conèixer. És per això que volia triar aquest cançó. I és una dona que està ara mateix escrivent un llibre que és molt important perquè és un llibre que es tracta de com el cervell processa emocions i situacions difícils en la vida i a través de les seves cançons i el llibre es pot apoyar a la gent que necessita aquest suport. I bueno, és per això. És una cançó que dà molta confiança, dà ànima a la gent i és una cançó que m'agrada molt i volia compartir-lo amb vosaltres.

0: Posa't a prova.
1: Bon dia, sóc l'Alan. Tornem a les frases fetes que ens encanten a tots els alumnes. Però abans de fer la prova, poso dos exemples dels que més ens ha agradat aquesta setmana. Una frase que surt moltes vegades a casa nostra, gràcies al meu gendre, és que m'he quedat de pasta de moniato. Vol dir que m'he quedat molt sorprès d'alguna cosa. Tenir la mà foradada. Vol dir ser una persona que gasta els diners molt fàcilment i no sap estalviar. I per últim, la prova. Què vol dir bufar i fer ampolles?
2: Opció A.
1: És bufar les espelmes del pastís?
2: Opció B.
1: Ser molt fàcil de fer?
2: Opció C.
1: Complicar les coses. I la resposta correcta és la B. Ser molt fàcil de fer.
0: L'hora del lector.

0: Hola a tothom, aquí la Stephanie. Avui els vull recomanar un llibre que no he llegit, però tinc a la llista de pendents. S'anomena Manual de Defensa del Català, de l'autor Òscar Andreu. Aquest llibre, de només 80 pàgines, és una adaptació del seu monòleg, es diu Crida als ocells de colors lampants, i aquest llibre és una reflexió sobre situacions quotidianes en què difícilment troba persones que parlin l'idioma i convida a pensar que Catalunya és una barreja de migrants, tant d'Espanya com d'estranger, i de persones nascudes pròpiament a Catalunya. I, per tant, la llengua no s'hauria de quedar oblidada. Recordem que Òscar és el codirector, copresentador i guionista de la competència de RAC1 i un dels presentadors de L'Este Passant a TV3. I vosaltres, quin llibre estan llegint ara?
1: No t'equivoquis.
2: I per últim, parlarem de les frases que sempre ens posen les coses més difícils en català. Quan aneu a... quan voleu convidar un company, un amic, una persona a aprendre alguna cosa, a què sempre dieu anem a aprendre alguna cosa? Perquè feu aquí un castellanisme. Sempre, sempre heu de dir anem a aprendre alguna cosa. Així que em compta amb això.
3: Els anglòfons tenim molts problemes amb el dinar i el sopar. El dinar és al migdia, no és dinner, que es fa a la tarda-nit en altres països. I el sopar és a la tarda-nit, i no és supper, que es fa abans d'anar a dormir.
0: Per últim, esmorzar no és almuerzo. Aquest és un castellanís. L'esmorzar es fa a primera hora, l'esmorzar de mig matí o almorzar es fa abans de dinar.

Fins aquí aquest nou capítol de l'Anell al Dit, el podcast dels alumnes del Servei Local de Català, avui corresponent al nivell elemental 3.

Molt bon dia a tothom, sóc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui continuem escoltant música de Fanny Mendelssohn. Estem escoltant en aquests moments una composició de l'any 1848, per cor a capella. És un tema que forma part de la col·lecció Inwald, el bosc, opus 3, de Fanny Mendelssohn. Aquesta obra va ser la primera obra que ella va decidir publicar amb el seu propi nom i de manera professional. I és una obra a la que ella li tenia una estima molt especial.

Aquesta obra la va escriure per les seves trobades musicals dels diumenges a la tarda. Aquest cicle porta el nom de Gartenlieder, cançons de jardí, i la va escriure perquè els seus convidats en aquestes trobades doncs poguessin cantar tots junts a capella. Bé, ara passarem a una altra obra molt, molt interessant, també del 1846, una obra per piano sol. És la melodia número 2 del seu opus 4 i és una obra en la qual ella aquí hi aboca tot el seu bon fer com a compositora, però també sobretot, i no oblidem perquè ella també ho era, com a pianista virtuosa.

Com dèiem, aquesta melodia número 2 per piano sol, una petita delicatessen de Fanny Mendelssohn, amb aquestes harmonies, aquests tan bon fer a la que ens té, a la que ens té acostumats aquesta gran compositora. Estem fent aquest repàs de la música de Fanny Mendelssohn i intentem, d'alguna manera, mostrar tot el repertori, perquè va tocar tots els gèneres aguts i per haver en aquell moment. Aquesta obra que ara estem començant a sentir és el primer moviment del seu trio en piano amb re menor, a l'opus 11. Una obra també de 1846, una obra de maduresa. Recordem que Fanny Mendelssohn va morir, això, el 1847, o sigui que aquesta obra seria ja del final de la seva vida. És una obra que, de fet, aquesta és l'última obra que va composar abans de morir i va ser un regal a la seva germana petita, Rebeca, que tampoc era músic, però que també tocava el violí d'afició i li va composar aquesta gran obra com a regal d'aniversari.

d'aquest Triumph Piano en el més absolut estil del trio clàssic de l'època, dels grans trios de Haydn, Mozart i sobretot Beethoven. Bé, seguirem amb aquest repàs també amb la música de cambra i ara passarem a escoltar una obra bastant més anterior, del 1834. És el primer moviment del quartet de corda en mi bemoll major. Aquesta obra ja n'havíem parlat, però havíem escoltat el darrer moviment. I és una obra que té com a característica, és l'únic quartet que va composar Fanny Mendelssohn, i també alhora és un dels primers, per no dir el primer, quartet conegut escrit per una compositora. És una obra també escrita en el més pur estil del quartet clàssic, una obra que li va portar una petita disputa amb el seu germà, perquè el seu germà va considerar, els germans es parlaven molt de les obres que es feien i es feien autocrítiques els uns als altres, i va considerar que era una obra que tenia un estil molt lliure, però Fanny no va canviar ni una nota del que havia escrit, per sort, i ens ha arribat tal com el va escriure, que és com l'estem sentint ara.

Jo torno a animar els oients a que busqueu música de Fanny Mendelssohn i escolteu, perquè amb l'espai que tenim no podem posar tot el que voldríem posar i tot el que es mereix aquesta grandíssima compositora. Bé, amb això acabarem. Acabarem amb una altra obra que ara us presentaré, que és l'obertura en do major, també de Fanny Mendelssohn. És l'única obra exclusivament per orquestra sinfònica que va escriure, i és una obra de joventut, del 1832, una obra d'una frescor i d'un dinamisme extraordinaris. I amb això ens despedim, i despedim la temporada que hem dedicat íntegrament a les dones compositores, esperant que ho hagueu pogut gaudir i animant-vos, com us he dit, a que pugueu anar redescobrint tota aquesta música de totes aquestes grans compositores de les que hem parlat. Molt bones vacances a tothom i fins la temporada que ve.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs?
2: Doncs molt bé, Pili.
1: Ah, i nosaltres també, contents d'escoltar-te, perquè és que ens omples d'energia, Naila.
2: És que en tinc molta, eh? A mi la primavera he de dir que em dóna molta energia i
1: la
2: també,
1: notem.
2: Doncs, fer canvis a la vida també te'n dóna, no? Però sobretot he de dir que la primavera m'ha donat molta energia aquest any.
1: La rebem i la notem. Avui parlarem d'un tema, jo crec que realment important i que bé, també se n'ha de parlar, no? I és com detectem si tenim una bona o una mala relació amb el menjar.
2: Exacte, Pili, perquè me n'he adonat que portem moltes seccions parlant de tenir una bona relació, de menjar lliure, però no hem parlat realment d'identificar si tenim un problema amb l'alimentació, que no té per què ser un trastorn de conducta alimentària, sinó que comencem a tenir, doncs, això, una mala relació. Uh-huh. I llavors, doncs, això, hem de saber, doncs, com pensem, com sentim i com actuem al voltant del menjar.
1: D'acord. Què és el que hauríem de tenir present? En què ens hauríem de fixar, Naila?
2: Ho he dividit com en tres blocs, val? Com a senyals d'alerta, val? Que no té per què ser que si identifiqueu que teniu almenys una senyal d'alerta de les que diré, no vol dir que directament tingueu un trastorn de conducta, com he dit, sinó que poden ser indicis de començar a tenir una mala relació o de tenir una mala relació amb l'alimentació. Llavors, ho he dividit en tres blocs, com et deia, Pili. Primer, què faig entorn a l'alimentació, després què penso entorn a l'alimentació i després què sento. Llavors, començarem pel primer, no? O sigui, què és el que faig? O sigui, sí, sou persones que us salteu àpats de forma conscient, no? O que mengeu de forma molt irregular. És a dir, avui menjo 5 cops al dia, però demà només n'hi menjo 2, passat demà n'hi menjo 3, no? O sigui, no hi ha horaris regulars. No vol dir això que si un dia per la feina, perquè doncs, no ens ha donat temps de fer-nos el dinar, aquell dia no tenim una estructura, no vol dir que això ja tinguem una mala relació amb el menjar, però si és algo habitual, que no hi ha una forma regular de menjar, doncs això podria ser una senyal. Un altre senyal són episodis de pèrdua de control. I moltes vegades venen per aquests saltar àpats, no? És a dir, me salto àpats o no sopo i després, quan estic relaxat o relaxada, començo a menjar de forma ràpida, menjo d'amagades, per exemple. A vegades, Pili, no és d'amagades, és la sensació. És a dir, menjo de peu i ràpid perquè no em vegi ningú. Uh-huh. I no és algo que potser fem de forma conscient, però és perquè pensem que estem fent algo malament. I moltes vegades aquesta pèrdua de control doncs, comporta que arribi a un moment d'incomoditat. És a dir, he menjat tant i tan ràpid que ara ja estic massa tipa i me sento malament. Val? Això també seria una senyal. Tenir restriccions molt rígides, això no em menjo mai, això està prohibit, per tant no em menjo. Val? Uh-huh. Sí, i aquí segurament moltes persones que ens estan escoltant se sentiran identificades. Això està prohibit, això no m'ho puc menjar o això només ho puc menjar en moments en concret. Compensacions també, com que he menjat molt, ara el dia següent no menjo, o com que he dinat molt, avui no sopo, però de forma voluntària. Una altra cosa és, no sopo perquè no tinc gana. Això no passa res. Vull dir, si tu ets capaç d'entendre aquesta sensació de sacietat i dir no tinc gana i no sopo, cap problema. El problema és quan jo ho busco de forma conscient, no? Com que he menjat molt, ho vull compensar. O com que he menjat molt avui, demà he d'anar a fer molt exercici per cremar, ho poso així entre cometes, no? El que he menjat. O sigui, moments o mesures compensatòries. Això també ens donaria un indici d'una mala relació amb el menjar. I també persones que eviteu situacions socials amb menjar, és a dir, evito d'anar amb un sopar, evito d'anar amb un dinar, amb un esmorzar, perquè no vull menjar el que hi ha allà, perquè estic fent una restricció. Per tant, aquestes senyals, que serien de conductes que nosaltres fem, no?, per evitar menjar, doncs això ens donaria com aquesta senyal de que estic tenint una mala relació amb l'alimentació. Després, Pili, no sé si em vas preguntar alguna cosa.
1: No, estic escoltant-te superatentament.
2: Vale.
1: Què passa quan tens molts tips d'aquests?
2: Clar, què passa quan tens molts tips? Després anirem amb això, acabo amb altres tips, val? I quan acabi us diré què fer si en tenim un, dos o diversos, que seria doncs, un problema ja, no? Que seria potser l'inici a un trastorn de conducta alimentària. Si tenim pensaments constants sobre el menjar, les calories i el pes, no? Persones que us peseu cada matí, feu una reflexió, per a què us peseu? La bàscula, al final, ens dona una informació d'un número, que no ens dona informació del nostre estat de salut, que no ens dona informació de la nostra forma de ser, no ens dona informació, és un número i ja està, no ens condiciona, però si us peseu cada matí, us esteu condicionant les emocions, us esteu condicionant el vostre benestar, val? Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, Pili, traieu les bàscules de casa.
1: Sí.
2: Segon, tenir regles molt rígides, no? No, això no ho podem menjar inclús amb la família, no? No, només podem menjar magdalenes el diumenge al matí, i si no ho fem només el diumenge al matí, sento culpa després, val? Això també és una senyal. El que la nostra autoestima estigui lligada també al nostre cos, això n'hem parlat moltes vegades, no? És a dir, sentir que jo estaré millor si el meu cos canvia de forma i sigui algo molt obsessiu, no? I després pensar que els aliments, o sigui, que hi ha aliments bons i aliments dolents. I que, a més, doncs, jo m'estic portant bé o no m'estic portant bé, no? Com aquestes associacions amb el menjar. Tot això, que és que, de veritat, jo crec, Pili, mira, vaig a fer una opinió, però me la vaig a jugar. Crec que moltes de les persones que ens estan escoltant, jo crec que me jugaria a dir més del 90% de persones que ens estan escoltant, és possible que algun d'aquests pensaments tingui, perquè la societat ens ha portat a pensar així.
1: Jo també.
2: Però si si en teniu més de dos o tres, no? Si a més tot això ens genera ansietat, angoixa, abans i després de menjar, culpabilitat, sentim vergonya...

0: doncs això és prendre consciència per poder actuar, recuperar horaris en els àpats, prioritzar l'energia i la varietat, no? O sigui, utilitzar el plat saludable, treballar la flexibilitat i la gestió emocional, però a vegades això de forma individual no ho podem fer i per tant doncs, des d'aquí jo us diria que podeu acudir o bé a, bueno, o bé no, o sigui, amb una psicòloga clínica especialitzada doncs, amb trastorns de conducta alimentària, tot i que no tingueu aquest diagnòstic, però sí per començar a treballar amb aquesta mala relació amb el menjar, i també amb una dietista nutricionista, perquè són qui ens poden desmitificar, no? Tot allò que hem après a nivell social sobre els aliments i que siguem conscients, no? del que mengem, de com ho mengem i tinguem una informació doncs, actualitzada, verídica i que ens ajudi doncs, a crear o almenys a anar incorporant una bona relació amb l'alimentació.
1: Ai, Déu-n'hi-do. I el desenllaç, no? Això és reversible?
0: És reversible, s'ha de treballar molt, però sí, és reversible el recuperar aquesta sensació de gana i saciedat i no menjar en funció del que pensem que hauríem de menjar, però tot això té un treball a darrere, també depèn de quantes d'aquestes senyals tinguem incorporades, no? o estiguem patint. Llavors, com menys senyals, doncs més fàcil és poder-ho revertir, com més senyals no vol dir que no ho puguem, però possiblement haguem de fer un treball doncs, amb un esforç més gran.
1: Per tant, allò de menjar lliure és realment difícil.
0: Menjar lliure és realment difícil en la societat on vivim i per això, Pili, avui estava pensant és que hem de parlar d'aquestes senyals, no? De realment estem menjant lliure, quan parlem de mengem lliure, doncs hem de pensar en totes aquestes senyals si realment jo no les tinc. I si les tinc, doncs què puc fer per canviar-les, perquè desapareguin i realment poder menjar d'una forma lliure, sense pensar, perquè moltes vegades, Pili, pensem Sí, menjar lliure, però si menjo lliure, jo pujaré de pes. Aquest missatge que em dono a mi mateixa ja no és menjar lliure, no?
1: Clar.
0: Perquè menjar lliure no vol dir que pujaràs de pes. I si el puges, potser vol dir que tu necessites més pes, no? Però, bueno, això ho parlarem en un altre, en un altre dia.
1: Doncs, Naila, gràcies per ser-hi. Et necessitem moltíssim. Una abraçada i que passis bona setmana. Fins a vinent.
0: Igualment. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.
3: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.

0: La Venus atrapamosques és una planta carnívora fascinant que no es limita a tancar-se de manera automàtica quan un insecte la toca. En realitat, aquesta planta sap comptar. A l'interior de la seva trampa hi ha uns pèls sensibles que, quan són tocats, generen impulsos elèctrics. Si només hi ha un contacte, la planta no es tanca, perquè podria ser una gota de pluja o una falsa alarma. Però si es produeixen dos tocs en pocs segons, la trampa es tanca ràpidament. Encara més sorprenent, el nombre de tocs determina quanta energia invertirà la planta en la digestió. Si l'insecte es mou molt i estimula repetidament els pèls, la planta segrega més enzims digestius, ja que interpreta que la presa és més rica en nutrients. Si els estímuls són pocs, la digestió és mínima per no malgastar energia. Aquest comportament demostra que, tot i no tenir cervell ni sistema nerviós, algunes plantes poden processar informació, prendre decisions i optimitzar recursos. Això ha canviat profundament la manera com la ciència entén la intel·ligència vegetal.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.

0: Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Un resum més obrim amb un tema d'interès general. Fa setmanes que parlem del fenomen del Niño, agreujat pel canvi climàtic. Aquesta vegada l'alerta ens arriba de l'ONU, i és que l'Organització Meteorològica Mundial calcula que es desencadenarà els pròxims 2 mesos i que molt probablement s'allargui fins al novembre. De tot plegat va parlar al programa Albert Sant Andrés amb el meteoròleg de Castellà Jordi Moré. També aquesta setmana vam tenir temps per parlar de futbol, del futbol més modest. Si bé el Centre d'Esport Sabadell ha acaparat el focus mediàtic pel play-off a segona, al Connectats vam reconèixer la tasca que fan altres clubs de la ciutat, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Sergi Parc va conversar amb Santi Ribalta, president del club. I acabarem a Badalona amb una interessant proposta que canvia de dates. Heu sentit a parlar mai de les nits d'estiu a la Nís del Mono? Doncs, si voleu saber de què va, us proposem escoltar l'entrevista de Martí Villegas amb Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027, degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne avui anem fins a Ràdio Castellà i ja hi tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño, entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema, tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això són, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen, o pronostiquen, és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030, tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important de recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si, de fet, volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, eh? Vull dir que hi ha algun salt, però vaja, vull dir que sí que doncs que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre de forma recíproca. És a dir, que a vegades és difícil dir que és primer l'ou o la gallina, no? Una mica és això. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona, doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana, i quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, és a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta. És a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament, doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen, l'impacte és molt menor. però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima atmosfera-oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs fa pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres en concret?
2: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, a mig grau tampoc és tant, no? Vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes... Però, esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, em comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, al Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no, mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no? Passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic o d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no?, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no?, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
2: Sí, sí, sí. Exacte, aquests acords el que es volia evitar era de dir de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle o aquest escalfament, per intentar evitar això, no?, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no?, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament d'1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys, no?, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem uns anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això? Perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia, és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països ara en ve al cap. No sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, correcte, que som una regió molt petita del món, no? És molt difícil, no?, poder aconseguir una molt cosa difícil així.
2: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial i veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos. Doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però esclar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no? És possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no?, però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
2: Doncs seria probable, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és una xifra així com, per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19 al 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem doncs com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara cada 4, 5 anys l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no?, per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i, a més, s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents, i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no?, tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps, o ja anem tard, o què s'hauria de fer, no?, per evitar tot això, perquè el panorama no es veu gaire, gaire maco.
2: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no?, però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no?, i veiem doncs que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs semblen que siguin anecdòtiques, no?, perquè, clar, doncs segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres. Però vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no?, de dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que per altra banda altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morem, el col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
2: Gràcies a vosaltres.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bona tarda. M'heu agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt, molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual. Tal com estan aquestes dades, són les que són. Esperem que siguin a finals d'any, però ja ens ho han dit que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitgem que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
2: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
2: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi? Perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs de Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
2: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana no hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa, no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de sauló per entrenar i això, doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran. Benvingut sigui, també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però en tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí a les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial al municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta nomenclatura, i després teniu aquest camp de sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de sauló. Això és la principal obra d'això, no?
2: Sí, i s'ha afegit als vestidors.
1: I sí, sí.
2: Clar,
1: bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums, vull dir, són molts treballs.
2: Són molts i n'hi haurà també una graderia. Mm-hmm. Què passa? Que això toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més... el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de sauló solament... pues seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Rómulo, que li diem nosaltres,
1: sí, sí.
2: En té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic, val? Que és antic, molt antic per sauló, però ja existeix. O sigui, pues, farà que pues, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou. O sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo, però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així. I llavors seria molt fàcil fer el camp de sauló, fàcil, entre cometes, molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí, però clar, però, aquí, hi ha més treballs a fer, està clar.
2: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball que ens canviarà amb les llums, posaran leds, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps o han de fer als camps, no sé els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan, per exemple, estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar normal, és a dir, o estem a l'expectativa?
2: Jo estic a l'expectativa, el que em diguin farem, o sigui, això està clar. I per això nosaltres, que precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. El que vam dir és això, que hem d'estar a la guaita amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran. Però de moment...
1: Sí, sí.
2: Jo vull veure això, vale? M'agrada aquests mal de caps perquè ja en tinc de mal de caps i això és un mal de cap que després... pues se'm traurà del cap.
1: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici, no? Perquè
2: molt.
1: Imagino que en el cap de Santi Ribalta deu pensar, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros. Sí. Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, Regidoria d'Esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte, si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa?
2: Ens ha superat de totes totes. O sigui, ha vingut una predisposició molt gran, agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible, però s'han posat. També s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants que són Can Llong, Cifuentes, Can Rui, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia 5 camps de futbol i ara existeix un, bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè sí, sí. Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar i a la vegada no podem donar no Can Rui, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar perquè, clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Rui. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Rui està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem de sobres, perquè clar, un és pobre fins a i tot per demanar, no? Jo demanava això per cobrir la necessitat primer. Llavors, pues, van dir, pues ja que ho fem bé. Així m'ho van dir, i clar, jo agraït. Sí que pensava que s'endarreriria tot amb això, però no ha sigut tampoc això. Llavors, quan va venir l'alcaldessa i ens va dir o ens va informar dels terminis, pues, molt, molt, molt contents i molt agraïts en aquest aspecte.
1: I tant de bo que es compleixin, i això, doncs, a principis del 28 aproximadament, no, Santi? Doncs que ja tingueu tots aquests treballs enllestits. Em parlava, Santi, del futbol femení. Si no he comptat malament, federats teniu 3 equips femenins, oi?
2: Sí, sí.
1: És el gran repte del Can Rull Romulo Tronchoni i que aquestes obres també, amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
2: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Rui d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rull, masculí, per dir-ho així, que per exemple és un club de barri. Al final nosaltres som un club de barri i ara us explicaré una mica les idiosincràsies de què vol dir futbol de barri, tant a quotes com a massa social com a professionalització que no tenim. Llavors el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir. I després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
1: Parlant d'aquest futbol de barri, Santi, ja que m'ho posaves sobre la taula, bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte, si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
2: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
1: Doncs això.
2: Sí, sí. Clar, però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no sigui futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després, què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i a ells s'emporten, i no sé si queda al final a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
1: El pis gran es menja el petit sempre.
2: Això, però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres tenim una, el que et deia, una metodologia, que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec del Can Rull. Vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos. Això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbals que nosaltres portéssim les samarretes, i bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res. Estem nets. Què passa? Que tenim un excedent, però aquest excedent pues no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? Al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rull, per dir-ho així. Jo els vull donar-los a tota la massa. Doncs pues amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta i la mutualitat se la paga un entrenador. O sigui, un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Doncs pues jo vaig dir això, no ho permet. N'hi ha cèntims? No, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci. No és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien. T'ho dic, no estarien. Al Can Rull no estarien.
1: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no?, que portes ara. Crec que, escoltant-te les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantingui, professionalització a la junta directiva?
2: És la clau. Nosaltres tenim a la junta directiva l'antipresident, ¿vale? El vicepresident és el Paco i segueix sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... I clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta a això. Això, quan jo hi arribava i dic, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canvi. I després, per circumstàncies de que el Carlos va dir, però que no vull seguir, jo porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir. Vale? Però no tenia intenció tampoc. No tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació, mal, familiar, que fa que, bueno, sí, que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, vale? Personalment i amb la meva junta, doncs, escolta, anem a fer-ho bé. Redes socials. Jo venia de màrqueting, doncs les redes socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals. Un contingut. Dintre de la part econòmica era, doncs, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha, i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada que tot fluïs i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, vale? I això ens ha costat els 2 anys que jo portava de tresorer més aquests 2 anys, i ara pues, podem dir pues, això, que estem nets, i a part pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
1: Gràcies, Santi, que vagi bé.

0: I ara el Connectats torna a Badalona perquè les nits d'estiu a la fàbrica de l'Anís del Mono és una proposta del Museu de la Ciutat dedicada a conèixer de ben a prop la història i el patrimoni d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant més de 15 anys aquesta activitat s'ha celebrat el mes de juliol, però enguany el museu s'ha vist obligat a canviar les dates. En parlem amb l'Esther Espejo, que és responsable de comunicació del Museu de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Què tal, Esther? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: Bé, l'Anís del Mono és una fàbrica de Badalona molt coneguda aquí a la ciutat que es dedica, doncs, a produir anís. En què consisteix el cicle Nits d'Estiu a l'Anís del Mono que organitza el Museu de Badalona en aquest indret?
2: Doncs és una activitat que vam començar fa molts anys. Pràcticament, si no són 15, és perquè són 16. I l'activitat es va organitzar pensant que la fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona, juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni. Llavors, és en aquest sentit que el museu es trasllada i organitza aquesta activitat, una activitat cultural que consisteix en fer una visita guiada a les instal·lacions patrimonials d'aquesta fàbrica. Llavors, si bé és cert que és una activitat que fem fa molts anys, inicialment aquesta activitat, que pràcticament va començar fa 26 anys, eren, i continuen sent a data d'avui, visites guiades. Visites guiades en horari matinal, en horari, diguem, habitual. I en un moment determinat ens vam plantejar la possibilitat de traslladar aquella activitat a un horari diferent, a un horari que puguem vincular més amb el moment d'esbarjo, amb el moment de temps lliure. Doncs això, vincular l'activitat a la nocturnitat, i aquí és com van néixer les nits d'estiu a l'Anís del Mono.
1: Que, si no m'equivoco, a part d'una visita guiada, també incorporen concerts, oi, després?
2: Sí. Sí, primerament es fa la visita guiada i un cop la visita ja està feta, doncs els participants, bueno, són espectadors d'un concert de música en directe. Una proposta, un concert que es fa al pati de la fàbrica, i bé, normalment el que acostumem a fer és a fer una proposta, un programa cada any que permeti fer un tastet de diferents estils, de diferents gustos musicals.
1: Com va sorgir aquesta proposta de les nits d'estiu a l'Anís del Mono? Era per petició popular o us ho havien demanat alguns?
2: Va ser
1: entre el Museu de Badalona i l'Anís del Mono, oi?
2: A veure, aquesta marca, Nits d'Estiu, va començar aquí al museu. Va començar a posar una mirada diferent sobre les restes arqueològiques, sobre la ciutat de Baetulo. Va ser una activitat que vam fer 3 o 4 anys, ara ben bé no me'n recordo. Pràcticament ens estem traslladant a l'any 2001, si no recordo malament, i això era una activitat que consistia en fer una visita teatralitzada a les restes arqueològiques i després també anava complementat amb un concert de música a la terrassa del museu. Què passa? Doncs que, clar, era una activitat que va despertar moltíssima falera. Pensa que en aquell moment, fa 25 anys, doncs els museus no feien nits d'estiu al museu. O sigui, nosaltres vam ser, si no els primers, van ser dels primers, per davant dels grans museus de Barcelona, no? I bé, l'activitat va despertar moltíssima expectativa, però clar, estava absolutament limitada, perquè les restes arqueològiques, per poder gaudir d'una visita teatralitzada tenim visió, vull dir, veient el que està passant, doncs limitava moltíssim l'aforament. I la terrassa del museu, doncs, per la seva banda igualment, també limitava la possibilitat de participar. Llavors, generava molta expectativa la proposta, però no podíem resoldre les peticions
1: de la demanda, l'alta demanda que teníeu.
2: Exacte, o sigui, l'oferta i la demanda quedava descompensada. Llavors, en un moment determinat, després d'uns quants anys, i relacionat amb el fet que al museu es va fer una intervenció arqueològica de millora de l'aspecte de les restes, de donar-hi un plus a la proposta museològica, doncs es planteja la necessitat de buscar un altre indret on poder continuar desenvolupant aquesta marca de nits d'estiu del museu. I és aquí on apareix la fàbrica. Feia anys que ja estaven fent visites, com comentava abans, en un horari ordinari, en un horari normal, i doncs, bueno, organitzem un primer estiu allà a la fàbrica i des de llavors doncs, no hem pogut deixar d'organitzar aquesta activitat.
1: Sí. Vau trobar en la fàbrica de la Nits del Mono l'indret idoni, no?, per poder fer aquestes activitats?
2: És l'indret idoni perquè és més gran, no perquè el museu no ho sigui, el museu ho és, i ho és molt, i la terrassa és un plus fenomenal i fantàstic perquè ens permet tenir una visió de la ciutat de 360 graus, tenint en compte que és a la nit, veus la ciutat il·luminada, o sigui, és... seria una activitat igualment sorprenent a data d'avui. El que passa que, clar, la història era l'aforament. L'Anís del Mono? Doncs l'Anís del Mono també té un aforament limitat, però, clar, és un aforament més ampli. Clar. Pràcticament hem arribat a duplicar el nombre de persones que poden participar. Així és que, bueno, doncs des de llavors, durant molts anys, hem fet l'activitat aquesta com a nit d'estiu.
1: Pel que fa a les visites, entenc que les duen a terme personal del museu o s'encarreguen professionals de la fàbrica?
2: No. Les visites que hem estat fent durant molts anys, qualsevol dia, era personal vinculat al museu. Les visites que, hores d'ara, continuem fent a la fàbrica els diumenges, és personal vinculat al museu. I la nit dels museus també fem les visites nosaltres mateixos. Sí.
1: De tot el que implica la fàbrica de l'Anís del Mono i la marca en si per la ciutat de Badalona, has comentat que en aquestes visites guiades repasseu sobretot doncs, la història i tot el patrimoni de l'empresa pel que fa a la ciutat, oi?
2: Sí, clar. Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, d'elaborar aiguardents, d'elaborar aiguardents a casa teva. Les famílies en feien aiguardent i normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'Anís del Mono, sinó el que fan moltes altres marques. Llavors, en aquest context, doncs, parlem d'aquest producte, la importància d'aquest producte, la seva vinculació al que és la producció de vi, evidentment, a la cura de la vinya i la producció de vi, i després ja ens n'anem a desenvolupar tot allò que de singular té la fàbrica que permet que cada vegada el nom del producte i el producte, evidentment, estigui més arrelat no a la ciutat, sinó al mercat nacional i fins i tot internacional. O sigui, l'Anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada a nivell mundial. I la documentació així ho constata i es pot fàcilment, empíricament, mostrar i demostrar com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, a diversos punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses. I, per tant, doncs, bueno, és un producte reconegut, sol·licitat, molt comprat, molt venut.
1: Un viatge que val molt la pena conèixer i que remunta a molts anys enrere. I pel que fa als concerts, acostumeu a triar músics badalonins o amplieu el cercle a tot el territori?
2: Bueno, hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. No ens quedem amb músics de Badalona necessàriament. Sí que de vegades comptem amb alguna proposta musical de Badalona, però d'altres doncs anem per casualitats o perquè ens agrada o perquè la proposta qualitat-preu és correcta, perquè, bueno, poder ara no toca parlar d'aquest tema, però, clar, el pressupost no és infinit, el pressupost és limitat. Clar. Doncs llavors doncs, fem una selecció de diverses propostes musicals que serveixin una mica per contentar a públics de diferent tendència de gustos musicals, no? Mm.
1: Ara ja només queda saber doncs, quan tindrem les nits d'estiu d'aquest any. Si no m'equivoco, anys anteriors han sigut el mes de juliol, però enguany tenim unes dates ben diferents, oi?
2: Sí. La nit d'estiu deixa de ser nit d'estiu per convertir-se en nit de tardor.
1: Vaja.
2: En els últims anys hem constatat, i especialment hem patit, no nosaltres com a personal que se'n cuida del muntatge de l'activitat, del muntatge físic del moment de l'activitat, sinó també per les persones que hi participen. Les temperatures al juliol són considerablement elevades.
1: I cada cop més altes.
2: Són cada cop més altes i no permeten que les persones acabin gaudint del tot de l'activitat. O sigui, estem fent una visita a la fàbrica que, tot i que tinguem les finestres obertes, fa moltíssima calor. Mm. Lògicament, el treball que es fa en les instal·lacions doncs, durant tot el matí fa que es concentrin unes temperatures molt elevades, no perquè faci calor fora, sinó per la calor que genera la maquinària, no? I les persones van amb els ventalls... Bueno, és una mica incòmode.
1: Sí, sí,
2: llavors, doncs, després d'un parell d'anys observant i valorant la possibilitat, doncs aquest any ens hem decidit a traslladar l'activitat. O sigui, tenia tres sessions... En feien tres sessions i continuarem celebrant tres, però al mes d'octubre. L'activitat es farà el dia 2, 9 i 16 d'octubre, tres divendres, com era abans, de la mateixa manera, però traslladarem aquests tres mesos que entenem que ens ajudaran, tot i que ja sabem positivament que l'octubre continua fent calor, ja és caloreta.
1: Clar, clar, no, ja no, no és el mateix nivell.
2: No serà la mateixa climatologia i, per tant, doncs, volem provar a veure què tal funciona. D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no? I, per tant, doncs, volem fer aquesta prova, a veure què tal ens hi surt, que esperem que surti tan bé com quan la fem al juliol, que hi ha moltes persones que es queden sense poder comprar les entrades, malauradament, perquè l'aforament és limitat.
1: Clar.
2: I per qüestions de seguretat i per protocols de capacitat de càrrega no podem sobrepassar un nombre determinat de persones, no? Però, bueno, esperem això, que funcioni tot perfectament bé i que la gent marxi contenta com tots aquests anys enrere.
1: Us sap greu no poder organitzar les nits al mes de juliol o realment, pel que explicaves, aquest canvi doncs, també ofereix altres oportunitats, com, per exemple, oferir l'activitat en un moment, a l'octubre, en què potser no n'hi ha gaires a Badalona?
2: A veure, inicialment la decisió s'ha pres i no és una decisió inamovible. Vull dir, volem fer aquesta prova. S'ha pres, més que res, per intentar fugir de la calor, perquè realment, o sigui, quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones.
1: Sí, sí.
2: Que estan allà, o sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor. Són les persones que venen, però també som nosaltres, que comencem a muntar totes les infraestructures a les 6 de la tarda i quan està donant en el pati de la fàbrica tot el sol, clar, quan ja has acabat de muntar, és que estàs per...
1: Molt cansat.
2: Estàs esgotadíssim.
1: Sí. I, Esther, per anar acabant, tothom qui ho vulgui, com es pot apuntar a la...

0: cara d'aquella persona que fa tants i quants anys que intenta comprar entrades i que no les aconsegueix. Sí. Què passa? I clar, això, intentem publicitar amb temps, però posar a la venda no amb massa anticipació, precisament per allò, perquè la gent estigui pendent. Tal dia comencen les entrades, perfecte. Intentant evitar allò de un altre cop m'he quedat sense entrades.
1: Clar. Doncs n'estarem pendents i sobretot recordem que aquest any les nits d'estiu de la Nit del Mono doncs seran nits de tardor, en lloc del juliol se celebraran a l'octubre. Esther Espejo, sí, responsable de comunicació del Museu de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres sempre per l'oportunitat que ens doneu.
2: Bé, doncs ja veieu que s'acosta l'estiu i que, per tant, les propostes que ens arriben i que us fem arribar des del Connectats són ja d'aquesta època de l'any, quan s'apropa la caloreta, disposem de més temps perquè també els horaris ens ho permeten. Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà en tindrem més quan passin 3 minuts de les 4 de tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: És tot, connectats. Fins la setmana que ve. Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
1: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que

principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmiques sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Wilpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
3: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
2: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
3: per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer en una sèrie de jornades, és a dir, en una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia secat això, doncs ja no es podia pintar.
2: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
3: Per exemple, hi havia la pintura al trem, tot i que el trem s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al trem de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al trem, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
2: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
3: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
3: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstasi, i una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
2: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
3: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
2: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
3: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
2: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més. que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
3: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
2: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
3: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, allisonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'allisonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra. No? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
2: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
1: Sendes.
2: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
2: Cap on ens portes avui, aviam?
4: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
2: Molt bé.
4: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
2: Caram.
4: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
2: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
4: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torrevella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat, i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torre Vella.
2: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
4: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
2: Desnivell.
4: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
2: En quant de temps la farem?
4: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
2: Grau de dificultat de l'1 al 5.
4: 1,5 sobre 5, només.
2: Referències a internet.
4: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torre Vella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent d'un usuari que es diu Mr. Terry.
2: Mari Muntanya, essència de l'Empordà, avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
4: Salut i República.
5: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
2: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
5: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs, tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just al davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polonnaruwa. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
2: Doncs se'ns ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, la Estelma i Lluís de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM, aquí a Ràdio Rubí. Prepara't, que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya una artista que té una manera molt especial d'explicar el que sent. Escriu cançons i les canta, però sobretot les sent. Anem a conèixer-la més de prop. Ella és Joana Kras i ens presenta el seu disc Vèrtigo, on parla d'aquells moments en què la vida et sacseja. Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda, què tal? Com
0: estàs? Què tal?
1: És un plaer estar aquí.
0: Bueno, nosaltres ens t'explico. Comencem per el significat d'aquest disc, no? Vèrtigo, què significa per a tu?
1: Puc canviar d'idioma, no? Bueno,
0: i tant.
1: Em poso a parlar en castellà, que
0: com tu et sentis més còmoda.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida. Literalmente, o sea, me he abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente. Y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
2: Mm. El descrius com el teu diari personal fet cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, de que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient de que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de com el que portava a dintre, i em vaig adonar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posin en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. Llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
0: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo què sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
2: A l'ADN, no? Sí, sí. A l'ADN. I tens ADN també d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
0: Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leonard Lewis, bueno, artistazos.
2: Perdona, que hi ha una cultura musical important,
1: Sí, sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com... I, bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes... O sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci... O sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositivo, sí hi ha com arrels d'aquest gènere, saps?
0: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic. I intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
2: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt,
1: Sí.
2: O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
2: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant,
1: Ai, m'agrada.
2: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment. I sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que té com aquestes dues bandes.
0: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? Perquè t'ha superat una mica,
1: sí,
0: com l'emoció...
1: Bueno, realment, les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos, literalment, bastant bloquejada, de que sentia com moltes coses, perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors, tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full. O sigui, és que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Mm. Però és complicat, també.
2: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. És que al final és autobiogràfic el que hago, entonces...
2: Mm. Ara s'ha de buscar la nova inspiració, no?
1: Sí, sí, total.
0: I què et provoca aquest vertigen, aquest vèrtigo que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Pff, moltes coses. Vèrtigo del paso del tiempo. Vèrtigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vértigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando, uh-huh, con la que a veces nos aferramos porque pues, la gente de siempre. No sé, vértigo de muchas cosas. Vértigo a cambios, vértigo a desprenderse.
2: A ser tan gran, ¿no?
1: Sí, también. A crecer.
2: Dejar la infancia, la juventud.
1: Sí, sí, o sea, abrir los ojos, ¿sabes? Y ser consciente de lo que está pasando. Uh-huh. Que a veces... La gente, bueno, digamos en el día a día tenemos muchos inputs y no pensamos, no tenemos un espacio para pensar cómo nos sentimos y cuando lo hay te das cuenta de lo mal que estás.
0: Sí, tal cual. Pues ha de compartir, ¿no?
1: Sí.
0: I precisament jo trobo que d'aquest vertigen també ens explica molta valentia, ¿no? Perquè quan sentim vertigen moltes vegades et quedes com parada, bloquejada. Però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i...
1: Sí, sí,
0: endavant.
1: Total. O sigui, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació que estàs vivint, saps? O sigui, les persones, almenys, que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonic poder sentir les coses al 100%, saps?
2: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
2: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Wow,
2: no?
1: Ha sido... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cartelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per mi.
2: I què vas cantar?
1: Pues vaig fer 5 temes.
2: I del disc, de
1: sí.
2: Vertigen? Vértigo?
1: Bueno, i vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que trec.
2: I com va rebre el públic aquestes noves?
1: Superbé. No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps. Vas a cantar-li a un públic que no et coneix res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
0: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe. Ens inspira moltíssim.
1: Sí.
0: No sé si és molt demanar que cantis
1: claro.
0: A capella, que ja sabem
1: sí.
0: Que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical,
1: sí.
0: Però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó
1: claro, que, sí.
0: Que tu vulguis, amb la que et sentis més còmode.
1: Pues...
0: Àlex, a veure si ens indica si podem... Sí? Sí? Així, pim-pam.
1: Bueno, no quiero saturar el micro, però...
0: I espera, això ho gravem, eh? Sí, sí.
2: Com t'agrada,
0: la Cuca em diu, grava.
2: Com
0: sí,
2: t'agrada
0: sí.
2: Això, a tu?
0: M'encanta. Però és que és
2: a moment... mi m'agraden les exclusives, i a tu t'agrada les cançons en directe.
0: Tal qual. O sigui, però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
2: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: l'hago
2: espai
1: para
2: i als nostres oients.
1: Vale, pues a ver. Vale.
3: Alguien me...

0: al destino, porque esta vida la quiero contigo, contigo.
1: Uah.
2: Ala.
1: Uah. Així, tal qual. Pim, pam.
3: Jo, els pèls de punta, no? Vull dir, sí, podria sí, ser sí, com un resum de la temporada, no?
1: Ai, aquí. Sí, aquest any ha sigut tot molt, molt... Ah, parlava la Joana d'intensitat. Jo crec que la nostra temporada, la definició seria molt intensa.
3: Total.
1: També.
3: I com a conclusió, ara que estem a punt d'acabar aquesta temporada, comptàvem, no?, que ens queden dos programes més, no? Que le jodan al destino, em sembla com un, no?, tancar la porta,
2: sí,
3: i dir, escolta, que aquí decideixo jo.
2: Sí, no? Total. No, claro. Aunque bueno, de decir que después de cómo se han dado los acontecimientos en mi vida, esta canción es un poco meme. Porque al final fue como una canción de amor, tipo de que le jodan al destino, porque... Aunque las cosas no estén viendo bien, yo voy a estar contigo, ¿no? Pero al final el amor no siempre lo puede todo.
3: M'agrada molt també aquesta reflexió, eh? Que, no? Eslògan famós, no? El amor todo lo puede.
1: Entenc que potser tu has fotut el destino, perquè el destino estava aquí marcant sí, això i tu has dit, pues no, yo quiero otra cosa, ¿no?
2: Sí, però al final no, eh? Se me ha impuesto el destino, però no passa nada.
1: I parlant de destí, què significa per tu ara la ciutat de Rubí? I sé que hi ha alguna coseta, com comentaven, sí, a mi m'agraden les exclusives, o sigui que claro, ens pots avançar alguna cosa, no?
2: Sí, mira, si és que no queda nada. El 21 de junio estarem aquí tocant al casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí. I això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al casino, que he vist fotos, i està precioso. Así que estáis todos invitados, si vos...
1: És gratuïta l'entrada?
2: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
3: Normalment sí, que sí, no, i el Random crec que és una cosa simbòlica.
1: I a quina hora sí, és? El dia 21?
2: El 21 de juny a les 7, en teoria. A les 7.
1: Ah, interessant, eh?
3: Buscarem.
2: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal. Perquè...
1: No, ens ho passes i nosaltres sí, ho comentem aquí al programa. Vale. Home, això ho hem de seguir.
3: Sí, sí. Sí.
1: I com reps? Que quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
2: Ai, estic encantada. És que... O sigui, des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat, diguéssim. Ja ves, o sigui, m'heu invitat vosaltres també. Estic com amb moltes ganes de poder compartir la meva música a Rubí, perquè sento com mucho apoyo cap al meu projecte. Llavors, pues, estic molt contenta de tocar aquest...
1: Home, i un projecte com aquest s'ha de recolzar...
3: Totalment. A part, parlàvem de la sala Ratmetaz, que és una sala molt important a Barcelona, i també he de dir que el que passa a Ratmetaz es queda a Ratmetaz. Aquí queda.
1: Aquesta és bona,
3: Carmen. Has actuat també a festivals en la nom com el Pride Barcelona, el Cher Festival i el Negrita Music Festival.
2: Sí.
3: T'han servit per consolidar la teva presència en directe?
2: Sí, evidentment, jo sento que cada cop que toco un directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Tot el que sea experiència encima d'un escenari, quanto més, millor.
1: Perquè... Vas amb banda, sempre, amb la mateixa banda?
2: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic i vull potenciar-ho més, la veritat. A part, és com... va molt a cor amb l'estil que faig, llavors és xulo també.
3: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també, com canvien les preferències, perquè jo he passat també de... que també soc molt festivalera, però amb els anys cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí, no? Més acústiques, no sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
1: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser...
2: Sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, molt diferent, com que realment connectes amb la persona i, a més, les cançons se senten molt, molt diferents a la que està, per exemple, a Spotify. És com una versió diferent, també, com que l'artista fa com variacions de la cançó, no sé, és com una altra energia.
1: I pel públic també, es rep diferent.
2: Sí.
1: Jo sempre dic que has parlat de Ratmetaz i en la sala Apolo, però jo cada cop som més fan de sales petites, uh-huh, i és com poder mirar el teu artista del moment als ulls.
2: Sí.
1: Llavors, és per mi superimportant com a públic.
2: Total.
1: Sí, no sé si tu ho reps igual,
2: sí,
1: però,
2: sí, sí,
1: però jo ho sento tal qual i cada cop més fan d'això.
2: A mi m'encanta.
3: aquí a l'Inspira també moltes vegades fem aquesta pregunta: qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem claro. soles. Quin equip tens al darrere?
2: Pues mira, jo treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid, i el vaig conèixer fa com un any, i la veritat és que hem fet com match, i diguéssim que ja està portant una mica tot el que és la producció del projecte a nivell, o sigui, producció musical em refereixo. I també em junto amb altres artistes que són compositors i compositores, i m'agrada molt, perquè sí que és veritat que jo soc compositora, però quan vaig a l'estudi a Madrid sí que m'agrada molt juntar-me amb més persones, perquè crec que t'aporten també com diferents conceptes. O per exemple, jo que sé, estic a una sessió, el que més m'agrada d'això és que de repente dic una idea i l'altra persona diu una altra, i em desbloqueja a mi algo al meu cap que és com, ostres, però això no ho havia pensat, mira, i de repente jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
3: Com ens enriquim si estem sí. obertes? Perquè a vegades, no? Si sí, estàs sí, tancada sí. No entra res allà, no? Però si ens obrim,
2: total,
3: no?
2: Sí.
3: Com ens enriquim moltes, moltes vegades. Aquí també, Joana, el que fem molt és posar, aquí ens imaginem que posem sobre la taula dels desitjos, i ens agrada que llanceu somnis, que projectis,
1: col·laboracions, pròxims concerts, on t'agradaria, i projectem, vinga.
3: Què t'agradaria?
1: Sumem amb tu.
3: A un any vista, o vinga, fem un any vista i a 10 anys
1: any vista?
3: Any vista,
1: vinga.
3: Any vista, comencem any vista? Per any vista.
2: Vinga, vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar, i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, no? Però en ese me vale, vamos, jo encantadíssima.
1: Doncs vinga, un any vista, projectem.
3: Vinga. I d'aquí 10 anys vista, què?
2: Ja d'aquí 10 anys.
3: Estic anant lluny, eh?
2: A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Per a mi eso seria... Es que, claro, 10 años ya tendré 34.
1: ¡Re, una Entonces, nena! Una nena.
2: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
3: Bueno, que jove, i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera. I ens ha inspirat.
2: Que bonitas
3: sois. Sí, total.
1: Clar, és que al final aquestes relacions intergeneracionals, sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, que sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria. Però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
3: Que s'estan obrint camí. I la Joana sembla ser, Joana Cras, que
2: bueno,
3: t'estàs obrint
2: poc a poc, a
3: camí. Poc a poc. Ens queden dos minuts. Jo et vull preguntar
2: sí.
3: per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere.
2: Uh-huh. Sí.
3: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
2: Aquesta idea va ser meva, he de dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
3: Sempre, sí, chisme, chisme.
2: Ens encanta. Esto era casa de mi ex.
3: Vale.
2: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como... simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fechas especiales, uh-huh. digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
1: Tal. ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
2: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque, bueno, básicamente... Es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho regalar flores. Aunque sea un lunes, o sea, da igual, el día
3: sí,
2: que
3: igual.
2: Sea.
3: Sí, sí.
2: Me gusta mucho como hacer esas sorpresas con flores. Entonces, bueno, pues es básicamente eso.
3: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Kras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Kras, i també a regalar flors.
2: Claro que sí, són precioses.
3: Encara que no hi hagi un dia festiu. El motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
1: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Kras.
3: Sí, eh? El combo.
1: Que és la combinació perfecta.
3: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
1: Home, i tant.
3: Sí?
1: No podem aquest marxar tema. Sense escoltar un tema que és Vértigo.
3: Sí, eh? Però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspira't d'aquí
2: vale.
3: un any, quan
2: encantada.
3: Estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound
2: oh, sí.
3: amb vistes al mar.
2: Per favor. Ojalá venga y dirá.
3: D'aquí Déu, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
1: Bé, que ens ha doncs parat el destí.
3: I ens ha parat el destí. Sí. I si
1: que no ens foti a nosaltres.
3: Que li fotin el destí. Tu.
1: Ah, exacte. Joana, moltes gràcies, un plaer.
2: Moltes gràcies.
1: I et continuarem escoltant, eh?
2: M'ho he passat molt bé. Merci.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat.

unitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Kiss.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
3: També es troba afectada el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Més mobilitat, l'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
3: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en aquest sentit cap a Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
1: Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
3: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic, molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-30. 31 graus i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-35 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu.

0: A diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'algun ruixat que podrà anar acompanyat de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: Parlem també de cultura. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock.
2: Ho ha fet amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
1: I en els esports, a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell juga aquesta nit a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Comencem avui parlant de mobilitat, perquè la circulació a l'R3 de Rodalís es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser, a la comarca del Ripollès, per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Al seu compte d'X, el gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, a l'Alt Empordà, encara que en aquest cas ja s'ha restablert l'atenció i es circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
1: Marxem ara a les carreteres. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. I diem han concentrat perquè a hores d'ara la situació ja es troba bastant més normalitzada. Però en aquest sentit ens porta a la darrera hora des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque. Fina, bon dia.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac. En aquests moments encara hi ha un carril tallat arran d'un accident que s'ha produït a la calçada en sentit nord, en sentit Sabadell. La incidència encara provoca retencions a la mateixa C58 des del nus de la Trinitat i també afectació viària a la pota nord, a Santa Coloma de Gramenet, des de l'altura, com dèiem, de Santa Coloma fins al nus de la Trinitat, en aquesta pota nord, i també a la ronda litoral, a la B10, amb retencions des de l'altura de Sant Adrià de Besòs en sentit Trinitat. També destaquem a la ronda litoral en sentit Llobregat un tram de retencions a la zona de Poblenou fins a arribar a la Barceloneta i acabarem situats a la demarcació de Tarragona on hi ha una grua de gran tonatge a l'altura de Tarragona a la T11 on provoca afectació viària arran d'una grua de gran tonatge que està cremant. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies, Fina. Seguirem molt atents en les properes hores a l'estat, doncs, de la xarxa viària del trànsit a Catalunya. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts. Entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinència d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tello, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants, Zona Franca, amb 2 morts en l'últim mes al carrer de Mineria, Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
1: Seguim parlant de successos i no ens movem de la capital catalana. La Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compra-venda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió, va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era qui havia de gestionar l'enviament del material.
1: Passem ara a Girona, on el jutjat de guàrdia ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys, tots ells, a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el diari de Girona i ha confirmat la CNN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre dimecres 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
1: Parlem ara del risc d'incendis, i és que les temperatures d'aquesta primavera són més altes del que és habitual i això, com diem, està fent augmentar la preocupació pel risc d'incendis forestals.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme de Fez.
5: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal, alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
6: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
5: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El cos recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la regió d'emergències de les Terres de l'Ebre.
7: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera, això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada puguin ser potencialment molt més perillosos.
5: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
1: Obrim ja plana política. Parlem del Partit Socialista, que ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions com a alcaldables. Els socialistes, recordem, han guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa, i primer secretari del partit.
8: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Obagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
1: Seguim parlant d'acció de govern, o en aquest cas del govern socialista, precisament, i és que s'eliminaran les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat precisament des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions tot plegat a Televisió Costa Brava.
9: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament només poden sortir a pescar fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
1: Parlem ara de política local, perquè el republicà Raúl García és, des d'aquest migdia, el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les municipals de fa 3 anys. Ens explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
10: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre, el tarragonès, s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
11: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
10: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
1: No és l'únic canvi de govern que es du a terme aquest cap de setmana, perquè Vot tanca també avui el capítol de traspassos d'alcaldies a les Terres de l'Ebre, fruit, com diem, de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, tenen tres regidors, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
1: Anem ara amb un apunt de salut, perquè avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer de Pell, i és que els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen 1.200 de nous i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia, evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
1: I anem ara amb un parell de notícies d'àmbit local. El centre de Sant Cugat del Vallès torna a acollir una nova edició de la Nit en Blanc, la Festa del Comerç.
2: Enguany comptarà amb la participació d'un centenar de comerços i una seixantena d'establiments relacionats amb l'hostaleria, els quals oferiran tota mena de promocions, descomptes i degustacions. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
12: Amb el lema «Quan la lluna minva Sant Cugat s'encén», la ciutat s'omplirà de vida aquest dissabte al vespre amb una novetat principal, la participació de l'Enxarxada, la botiga de marxandatge de les entitats locals, que tindrà una carpa als quatre cantons. La jornada també comptarà amb la presència de Polseres Candela, que recaptarà fons per al càncer infantil. Pel que fa a la faceta més cultural de la jornada, Sant Cugat tornarà a ser l'escenari de moltes de les escoles de música i dansa de la ciutat. Concretament, enguany participen en la Nit en Blanc 9 escoles de dansa, 2 escoles de música, 9 grups de música amateurs i 6 cantants, així com el Centre Genori de Moragues i l'Escola Menxo Duran. A més, tant a la plaça de Sant Pere com a la plaça d'Octavià hi haurà 2 espais de degustació amb un total de 4 restaurants associats.
1: I seguim amb una altra notícia d'àmbit local, i és que fa un any que el ramat de vaques del Corb, situat al peu del poble del Fonoll a la Conca de Barberà, forma part d'una prova pilot del projecte Territori de Vincles de l'Associació Vall del Corb per promoure així la silvopastura d'una forma sostenible i rotativa. Des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
13: Per fer això possible, les 20 vaques del ramat porten instal·lat un collar amb una bateria amb GPS incorporat. El ramader pot dissenyar la zona de pastura amb una aplicació i els animals no poden sortir del traçat dissenyat virtualment. Ho explica el promotor de les vaques del Corb, Miquel Bufarull.
14: Aquests collars es basen, bueno, porten un monitor, una bateria aquí al coll, com si fos una esquella antiga, però sense esquella, on va una bateria i dintre pues, un petit d'aixòs que rep via satèl·lit, rep la informació, on pot fer un ballar virtual, que no cal l'embrada ni contaminar amb alambres i ni pals ni pues, els costos que té en fer una alambrada. I bueno, llavors pots fer moltes divisions internes i un control molt fàcil. Un ballat virtual, tu fas un ballat virtual amb el programa que tens al mòbil o a l'ordenador i on fas pues, les diferents zones on vols que pasturin i les modificacions com tu vulguis, les hores que tu vulguis.
13: Això ajuda a evitar l'impacte al paisatge amb tanques reals i fa que la gestió de silvopastura per zones sigui molt més fàcil de gestionar i planificar.
1: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. Oques Gràcies ha posat el colofó a la primera jornada del Cabro Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Grasses ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre avui i demà reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
1: Parlem també de cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiadarà avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
15: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingol. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
16: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
15: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
1: Continuem amb cultura. Marxem ara fins a Talarn, al Pallars Jussà, que es converteix avui en la capital del vi de muntanya.
2: La Fira del Vi del Pirineu arriba avui al seu dia central amb l'obertura del recinte firal i els tasts guiats. Des de Ràdio Tremp Pallars Ràdio, Júlia Garcia.
17: Dissabte de plena activitat a la 14a Fira del Vi del Pirineu a Talarn. Després dels primers tasts d'ahir, avui el municipi s'omple de propostes. Aquest matí ja s'ha fet la ruta pels cellers particulars del poble i aquesta tarda els tasts continuen a la sala polivalent. Però el plat fort arriba a les 7 de la tarda amb l'obertura oficial del recinte firal a la plaça Ana Maria Jané, que s'allargarà fins a la matinada amb el Talarn Music Tasting. Escoltem l'alcalde de Talarn, Àlex García.
18: Vam començar a Talarn a fer una petita fira ja fa 14 anys, podem dir, i, bueno, i ara estem, bueno, doncs crec que tenim una fira molt maca on representem el vi del Pirineu, per això ens podem nomenar com a capital del vi del Pallars, perquè veig que li donem un valor per projectar el món a partir dels seus propis recursos. Vull dir, al final és això. I el vi per nosaltres és un producte extraordinari i és una manera d'explicar qui som i d'on venim.
17: La fira continuarà demà diumenge amb més maridatges.
1: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
20: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest playoff. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex-Arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esport Sabadell.
1: Seguim amb futbol català. El Badalona afronta demà l'anada de la tercera eliminatòria i la darrera d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit a les 6 de la tarda es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I baixem una categoria més, i és que la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la tercera federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
21: La Pobla de Mafumet i el Sant Maure juguen l'ascens a tercera federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maure d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament al tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
22: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
21: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt al partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
1: Parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta es juga a les 9 de la nit. La Champions masculina ho farà contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la segona Champions de la seva història, 12 anys després de conquerir el títol continental.
1: I qui també busca una nova Champions és el Barça d'handbol. En el seu cas, juga a les 6 d'aquesta tarda la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip a qui precisament va derrotar a la darrera final que va guanyar ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
1: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè l'Igualada va caure golejat al primer partit de la final de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo.
2: L'equip de Marc Montaner no va tenir cap opció davant un conjunt gallec que es va mostrar molt contundent i es va apuntar al primer punt de l'eliminatòria guanyant per 8-2.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'auditori i per anar...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
7: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
8: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
7: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
8: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
7: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
8: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
9: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
10: Els dimecres a les 8 del vespre, a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària.
2: També es trobava afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, però en aquest cas la circulació ja s'ha pogut restablir.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Més mobilitat, la P7, la C33 i la C35 han concentrat les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya.
2: Durant el matí s'han arribat a registrar retencions de més de 10 quilòmetres en alguns punts, mentre que un accident a la C58 a Montcada i Reixac també ha complicat la circulació en sentit Sabadell, obligant a tallar dos carrils.
0: Parlem també de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu ha mobilitzat 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Estem tenint un dissabte anticiclònic molt estable aquí a Catalunya, on a primeres hores del matí teníem temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana amb valors per sobre dels 20 graus. El matí ha estat en conjunt molt assolellat, tot i que hem tingut l'arribada de molts núvols als híbrids, sobretot per la franja de Ponent. Aquestes hores del dia, sense cap mena de dubte, les principals protagonistes tornen a ser les temperatures, i és que, per exemple, a tot el prelitoral català ja tenim valors que superen aquests 30-31 graus, i a primeres hores de la tarda esperem arribar als 34-36 graus a punts del Pla de Lleida. Aquesta tarda continuarem amb aquesta calma i tranquil·litat, amb alguna nuvolada anecdòtica que es deixarà veure sobretot a la zona del Pirineu. Demà diumenge al matí, calma i tranquil·litat, i a la tarda, aparició d'alguns ruixats que podran acompanyar de tempestes, sobretot al sector del Pirineu més oriental. Temperatures que patiran poques variacions. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, en futbol, a la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga a les 9 al camp del Zamora al partit d'anada de la final per pujar a segona divisió.
2: I en bàsquet, derrota del Joventut al segon partit de les semifinals de l'ACB per 90-76. A l'altra semifinal, el Barça té avui el primer matchball a la pista del Tenerife.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. La circulació a l'R3 de Rodalies continua interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser per un presumpte sabotatge a la catenària, així ho ha informat Adif.
2: Ho ha dit al seu compte de la xarxa social X. El gestor ferroviari ha adjuntat 4 fotografies de l'acte vandàlic a la infraestructura i Renfe, per la seva banda, ha assegurat que s'ha obert una investigació. Un tren ha quedat aturat a la via i s'ha restablert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. En paral·lel, un tren aturat per manca d'atenció a la catenària ha afectat el servei de l'R11 entre Figueres i Portbou, encara que ja s'ha restablert, l'atenció ja circula per ambdues vies entre Figueres i Llançà. No obstant això, la circulació a l'R11 es manté per única via entre Llançà i Portbou. Hi ha supressions selectives als trens de mitjana distància i un retard mitjà estimat de 15 minuts.
0: Passem ara a la xarxa viària. L'AP7, la C33 i la C35 han concentrat avui les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. A hores d'ara, però, la situació ja es troba molt més normalitzada, tant en aquests punts d'accés com a la resta de la xarxa. Només hi ha un carril tallat a la C58, al tram de Montcada i Reixac, en sentit Sabadell. Aquí, precisament, s'ha produït un accident que, en el seu moment, ha obligat a tallar dos carrils. Ara, com diem, només en queda un de tallat. També un carril tallat a la C60 a Argentona, en sentit Granollers, i un últim carril tallat, en aquest cas, a Tarragona, a la T11, al tram entre Constantí i Reus, en direcció Lleida. Parlem ara de successos. Una macrobatuda policial a Barcelona contra les armes de foc ha finalitzat amb 13 detinguts, que entre tots ells acumulaven 93 antecedents, un investigat per trencament de condemna i 15 denúncies administratives més per possessió de drogues o tinença d'armes.
2: L'operatiu, amb la participació d'uns 150 agents de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Nacional i Seguretat Privada, es va dur a terme ahir divendres entre les 2 de la tarda i les 10 de la nit. Escoltem Rafa Tillo, cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana i Proximitat de Barcelona.
4: Bé, hem tingut incidents puntuals, tots lligats amb el crim organitzat, que és una problemàtica global, però sí que tenim un augment, el notem, ens preocupa, perquè s'està treballant d'una manera molt professional i molt efectiva per baixar les dades delinqüencials i aquestes incidències doncs, fan que hi hagi alarma, que passis de tenir una ciutat molt controlada, on es viu bé, on pot ser que hi hagi algun fet, però quan passen coses així, doncs és pujar l'alarma social.
2: El dispositiu es va desenvolupar amb especial atenció a Sants Zona Franca, amb dos morts en l'últim mes al carrer de Mineria. També va actuar a Nou Barri, Sant Andreu, Sant Martí i altres zones de la ciutat, com el carrer Balmes, cap a la part alta de la capital catalana, on dimecres, en plena visita del Papa, va morir un home d'un tret al cap.
0: Continuem parlant de successos, en aquest cas amb un apunt d'última hora, perquè els bombers treballen a hores d'ara en un incendi que s'ha declarat en un camp de conreu a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i estan treballant 18 dotacions i 5 mitjans aeris. Els bombers intenten evitar que el foc es desplaci cap a una zona de massa forestal. Estarem molt atents en les properes hores a aquest incendi declarat, com diem, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra. Seguim parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil investiga dues persones a la província de Barcelona per una estafa en la compravenda de material de construcció a través d'una plataforma d'internet.
2: La víctima, un veí de la província de Lleó, va ser enganyada en intentar adquirir tanques i bastides de segona mà. L'afectat va localitzar l'anunci a la plataforma i va contactar amb el venedor, que amb l'excusa d'agilitzar la gestió va instar la víctima a abandonar el xat oficial i traslladar la conversa a una aplicació de missatgeria instantània. Llavors, el venedor va reclamar el pagament immediat de les tanques i bastides de segona mà i va donar les dades bancàries d'una tercera persona, la seva presumpta parella, qui era que havia de gestionar l'enviament del material.
0: I encara un apunt més de successos, perquè el jutjat de Guàrdia de Girona ha enviat a presó dos homes de 35 i 44 anys per pagar diners a tres adolescents menors de 16 anys a canvi de mantenir relacions sexuals.
2: Segons ha avançat el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, els fets van passar entre els mesos de setembre i desembre de l'any passat. Arran de tenir-ne coneixement, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure amb la detenció d'un dels sospitosos el 28 de maig passat i de l'altre el dimecres, 10 de juny. Els arrestats contactaven amb les tres noies, totes tres menors de 16 anys, i a qui coneixien, i els hi pagaven diners a canvi de tenir relacions sexuals amb elles.
0: Seguim molt atents a aquest incendi que s'ha declarat fa uns instants, com us acabem d'informar, a Sanaüja, a la comarca de la Segarra, i mentrestant parlem precisament d'aquest risc d'incendis forestals, i és que les temperatures d'aquesta primavera estan sent més altes de l'habitual, un fet que precisament està augmentant aquesta preocupació pel risc d'incendis.
2: La situació és especialment delicada en zones afectades per ventades recents que han deixat una gran quantitat de material sec al bosc. Davant d'aquest escenari, diversos ajuntaments alerten de la manca de recursos per fer les tasques de manteniment forestal i reclamen ajuda a les administracions. Ens dona tots els detalls Carme De Fez.
5: A pocs dies de l'inici de l'estiu creix la preocupació per l'estat dels boscos i el risc d'incendis. A la Garrotxa, municipis com Maià de Montcal alerten que les ventades de la primavera han deixat molts arbres caiguts i reclamen més ajudes per fer gestió forestal, en especial el camí de Santa Magdalena. Tavi Casadevall és alcalde de Maià de Montcal.
6: Demanaríem que les administracions superiors actuïn perquè el dia que un lloc com la Garrotxa pateix un incendi important, com va passar a l'Empordà fa uns anys, tindrem problemes greus perquè hi ha molta massa forestal que no està ben gestionada i que realment s'ha d'actuar.
5: Aquesta preocupació coincideix amb la previsió dels bombers de la Generalitat, que alerten d'una campanya d'incendis complicada per la sequedat de la vegetació, les altes temperatures i l'acumulació de massa forestal. El COR recorda que els incendis són cada cop més intensos i insisteix en la importància de la prevenció i la gestió dels boscos. Ricard Expósito és cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.
7: Clar, què passa? Que cada vegada anem abandonant més el territori, tenim més acumulació de combustible al bosc i el dia que creme pues, genera molta més energia, més els efectes del canvi climàtic, que no només estan els efectes a nivell de superfície, sinó a nivell de l'atmosfera, això provoca que tinguem uns incendis que cada vegada siguin, que puguin ser potencialment molt més perillosos.
5: La principal preocupació de la campanya són els anomenats focs de sisena generació, de propagació molt ràpida i imprevisible i d'una intensitat extrema.
0: Obrim ja plana política. El Partit Socialista ha ratificat avui 126 candidats que d'aquí a menys d'un any es presentaran a les eleccions municipals com a alcaldables. El Partit Socialista de Catalunya, recordem, ha guanyat representació a 9 pobles on fins ara no tenien candidat.
2: Escoltem el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa.
8: A Vallburguina, a Aitona, a Sant Pere Pescador, a Avinyonet de Puigventós, a Torrelavit, a la Cabra del Camp, a Vilanova de la Barca, a Albagés i a Marganell. 9 pobles i ciutats de Catalunya amb candidatura progressista per desplegar el nostre projecte. El govern de tothom és a tot arreu.
0: Seguim parlant de política i en aquest cas d'acció de govern, perquè el govern català eliminarà les taxes portuàries que han de pagar les confraries de pescadors com a mesura de protecció cap a l'activitat pesquera de Catalunya.
2: I és que la flota d'arrossegament, molt important a Catalunya, és la principal afectada per les restriccions de pesca imposades per Brussel·les. El conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig, demana fer costat al sector des de tots els àmbits. Ho ha demanat des de Palamós, on s'està fent la Fira de la Gamba, en declaracions de Televisió Costa Brava.
9: Hem augmentat les ajudes també per la transformació, però també per les cofradies, i també eliminarem, per exemple, la taxa que es paga als ports per part de les cofradies, l'eliminarem perquè estem en un nou context en el qual el que hem de fer precisament és ajudar a les cofradies en la utilització dels ports i de l'activitat del dia a dia. Sobretot, no podem perdre capacitat pesquera, no podem perdre més pescadors, més embarcacions, perquè això no ho recuperarem. I per tant, mentre fem aquesta transició de que ens augmentin les quotes de gamba que s'elimini la doble limitació i ens donguin més dies, sobretot que tothom ajudi, que generi complicitat i que lluiti per la pesca de casa nostra. Sigui una persona de la muntanya, sigui de Barcelona o sigui del litoral, jo crec que ens hi juguem molt.
2: Els pescadors d'arrossegament més poden sortir fins a 143 dies l'any i condicionats a mesures ambientals i de pesca selectiva.
0: Recuperem la política municipal perquè el republicà Raúl García és des d'aquest migdia el nou alcalde de Torredembarra.
2: Aquest és el segon relleu del mandat i respon al pacte de govern entre Esquerra Republicana, el PSC i Junts, que van signar després de les eleccions municipals de fa 3 anys. Ens ho explica des d'Ona la Torre, Anna Plaza.
10: L'elecció de Raúl García com a nou batlle de la Torre al Tarragonès s'ha fet en un ple extraordinari. El republicà ha aconseguit una àmplia majoria absoluta amb el vot favorable dels tres partits que conformen el govern. En el ple han dominat paraules com lleialtat, continuïtat i confiança, i García s'ha referit al repte majúscul que per a ell suposa assumir l'alcaldia. També ha assenyalat els projectes importants que Torredembarra té sobre la taula, alguns heretats del passat.
11: Ens trobem en un moment clau, amb projectes com la rehabilitació de l'escorxador, al qual li podrem donar un ús en els pròxims mesos quan finalitzin les obres, o la construcció del nou CAP i tota la millora del seu entorn. A més, poder plantejar un projecte com el Teatre Auditori i dotar la Torre d'un equipament que mereix des de fa anys i que encara ens recorden èpoques massa fosques.
10: Raúl García és el tercer alcalde de Torredembarra aquest mandat. El primer va ser el també republicà Eduard Rovira i els dos darrers anys el càrrec l'ha ocupat el socialista Vale Pino. Tot just fa unes setmanes García també va ser proclamat cap de llista d'Esquerra a les pròximes municipals.
0: No ha estat l'únic relleu de la jornada perquè Vot tanca avui el capítol de traspàs d'alcaldies a les Terres de l'Ebre fruit precisament de pactes de mandat entre diferents forces polítiques.
2: Núria Molet, de Som Vot, Movem Terres de l'Ebre, que té 3 regidors en el consistori, donarà pas a Jaume Sabater, únic regidor de Junts, i que fins ara ha ocupat la primera tinença d'alcaldia.
0: Parlem ara de salut, i és que avui és el Dia Mundial contra el Càncer de Pell. Els experts alerten que el melanoma continua augmentant a Catalunya i cada any se'n diagnostiquen 1.200 nous casos i la incidència creix a un ritme superior a l'1% anual.
2: La conscienciació social i l'autovigilància de la pell afavoreixen els diagnòstics precoços, fet que situa la taxa de supervivència en el 90%. Els especialistes recorden que molts melanomes són conseqüència de l'exposició acumulada a la radiació ultraviolada al llarg de la vida, especialment durant la infància i l'adolescència. La prevenció continua sent la millor estratègia: evitar el sol en les hores de màxima intensitat i utilitzar protecció solar.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant d'Oques Gràcies, que ha posat el colofó de la primera jornada del Cabró Rock amb una actuació que ha desfermat l'eufòria de les 30.000 persones que s'han congregat al recinte ubicat a la zona esportiva de Vic.
2: La banda osonenca ha fet l'últim concert a casa abans de les quatre actuacions de comiat que farà el mes d'octubre a l'Estadi Olímpic. Durant el concert, Oques Gràcies ha tocat temes icònics del grup liderat per Josep Montero, com Cool o Serem Ocells. La primera jornada del festival ha comptat també amb les actuacions dels Amics de les Arts, Detallets o Buos. Aquesta és l'edició més multitudinària del festival, que entre ahir i avui reunirà 24 artistes dels Països Catalans amb un aforament de 60.000 persones.
0: Aparquem la música i passem al cinema. El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, acomiada avui amb la gala de Cloenda de la seva 18a edició, la qual ha esdevingut un èxit de públic i de participació.
2: El comitè organitzador en fa una valoració molt positiva. Ens ho expliquen des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
12: El Festival Internacional de Cinema en Català, el FICAT, arriba aquest dissabte al seu punt final. La 18a edició del certamen tancarà portes amb la gala de Cloenda i el lliurament de premis, que estarà conduïda per l'humorista Andrés Feingold. Durant l'acte també es lliurarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director i guionista Joel Joan, en reconeixement a la seva trajectòria i contribució al sector audiovisual en català. Els codirectors del festival, Cris Gambini i Toni Pinel, fan una valoració molt positiva d'aquesta 18a edició. Destaquen la gran resposta del públic, l'alta participació dels equips tècnics i artístics de les produccions seleccionades, així com la bona acollida d'iniciatives com el Pitch de Projectes o el Fòrum Cinema i Educació. A més, el certamen ha registrat xifres rècords de participació, consolidant-se com una cita de referència del cinema en català. En parla Cris Gambin, codirectora del FICAT.
13: Que era una 18a edició, que és una xifra especial, cinema i història, que faríem història, ho sabíem, perquè cada any en fem, no? Però penso que quan mirem enrere dintre d'uns anys i recordem aquesta edició, jo crec que ens quedarem en totes les petites històries que han anat sorgint arran de les pel·lícules que hem programat.
12: La gala de Cloenda se celebrarà avui a les 7 de la tarda a Roda de Barà i posarà el punt final a 9 dies de projeccions, activitats i trobades al voltant de l'audiovisual en català.
0: Seguim amb més cinema. La directora tarragonina Marta Vinya Verbís fa el salt al llargmetratge Amb la memòria de les papallones, una producció que es pot veure des d'aquest divendres als cinemes de tot l'estat.
2: La pel·lícula és l'òpera prima de la cineasta i ens informa des de Tarragona Ràdio Tere Ortega.
14: Mamà, la nona juga amb mi, tu m'ho vas prometre.
15: Anni, es diu Anni.
16: El film, rodat en un poble de la Terra Alta, explica la història de la Maria, una dona marcada per una infància complicada, i de l'Anne, la seva filla adoptiva. El repartiment principal està encapçalat per Núria Florença i Ivan Massaguer. Des d'aquest divendres es pot veure a les sales de cinema de l'Estat. A Catalunya es projecta als cinemes Maldà, al Cinebaix de Sant Feliu, a Sant Cugat, a l'Espai Texas i als cinemes Odeon de Girona. Marta Vinya ha explicat a Tarragona Ràdio com ha estat fer el salt del curtmetratge al llarg format.
17: Quan vaig començar a escriure aquesta història, realment ja me'n vaig adonar que no es podia quedar amb un curtmetratge, no? Sinó que necessitava donar aquest salt. Llavors crec que ha sigut una cosa molt fluida, que tampoc ha sigut buscada, simplement anar escrivint la història, no? Anar sentint-la i per això al final s'ha dut a terme el llargmetratge com a tal.
16: La productora posa a disposició dels exhibidors una versió adaptada amb audiodescripció.
0: I marxem ara fins als Jardinets i la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental, que acullen fins demà diumenge la 5a edició de la fira Sakura Matsuri.
2: Una mostra que busca reivindicar la cultura nipona. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Pol Peiró.
15: La cultura japonesa envaeix Sabadell. El Sakura Matsuri ofereix una àmplia oferta gastronòmica, però també activitats de tot tipus al voltant del Japó, com ara el manga, les arts marcials o una demostració sobre com vestir un kimono. Alhora, també hi haurà pèrgoles d'inspiració japonesa, com el komodo, repartides per tots els espais on es fa la fira. La regidora de Turisme i Projecció de la ciutat, Sílvia García, celebra que la proposta estigui plenament consolidada.
18: Volem que durant aquell cap de setmana les famílies es puguin traslladar i que pugui semblar que estiguin al Japó i sobretot que puguin aprendre d'aquesta cultura que tant ens agrada i que per tant per nosaltres també és important. Hem de tenir en compte que aquest any, per exemple, hem rebut per part del Consolat General de Japó de Barcelona una menció especial.
15: L'esdeveniment gira enguany al voltant del concepte Ichigo Ichie, una filosofia que posa en valor la creació de moments únics i irrepetibles.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, perquè la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell, juga avui a les 9 al camp del Zamora, al partit d'anada de la final, per pujar a segona divisió.
2: La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
19: Les opcions d'ascens a segona divisió del Sabadell es decideixen en dos partits, el primer dels quals avui a les 9 de la nit al Ruta de la Plata, camp que estarà completament ple per la disputa del Zamora-Sabadell final d'aquest play-off. Dos equips que es veuen les cares, experimentats i amb un camí bastant similar després d'aixecar tots dos un 2-0 a les semifinals contra un filial. L'equip de l'ex-arlequinat Òscar Cano a la pròrroga contra el Villarreal B, el Sabadell de Ferran Costa amb un 3-0 contra el Real Madrid-Castilla a la nova Creu Alta. Tindrà una única baixa el tècnic sabadellenc, la d'Agus Kostia, expulsat en la última jugada d'aquest partit de semifinals que dèiem contra el Castilla. Avui a les 9 de la nit, amb la presència de més de 300 arlequinats a Zamora, més de 800 quilòmetres de casa, arrencarà aquesta primera de les dues tongades d'aquesta final. El bitllet per segona divisió passa pel Ruta de la Plata per aquest Zamora Centre d'Esports Sabadell.
0: I a la Tercera Federació, el Badalona afronta demà l'anada de la tercera i última eliminatòria d'ascens al camp del Compostela.
2: Els escapulats viatgen cap a Galícia amb algunes baixes, però amb molta il·lusió de treure un resultat positiu. El partit, a les 6 de la tarda, es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I baixem una categoria més encara. La Pobla de Mafumet i el Sant Mauro juguen avui l'ascens a la Tercera Federació.
2: Els pobletans compten amb un gol d'avantatge després de guanyar el partit d'anada, però són conscients que encara queda molt camí per fer. En cas de victòria visitant per la mínima, es disputaria una pròrroga i una tanda de penals per decidir qui accedeix a la categoria nacional. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
20: La Pobla de Mafumet i el Sant Maura juguen l'ascens a Tercera Federació. El filial del Nàstic de Tarragona compta amb un avantatge mínima del partit d'anada davant el Sant Maura d'un gol, però que no refia d'un equip que ja sap el que és donar-li la volta a una eliminatòria. Els pobletans tindran baixes significatives, però saben de la importància d'aquest partit, i pel club tarragoní tornar a categoria nacional després d'un descens compensat molt cruel ara fa dues temporades. Així valorava aquest enfrontament el tècnic de la Pobla de Mafumet, Xavi Vilagut.
21: L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a fer un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria i evidentment ser molt intel·ligents en el que demandi cada moment del partit.
20: Una Pobla de Mafumet que compta amb l'avantatge gràcies als gols d'Eric Morell, es veu molt del partit d'anada, pilota aturada, però el conjunt de la noia també es fa fort en aquesta faceta que pot ser decisiva en un partit de tornada que es pot jugar o a 90 minuts o amb pròrroga i penals inclosos. S'espera un ambient de gala al municipal de la Pobla de Mafumet amb més de 1.000 entrades venudes per aquest enfrontament i 350 corresponen a l'afició visitant. El partit entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda i es podrà seguir a la xarxa Més.
0: Parlem ara de fitxatges, en aquest cas de futbol. Per suposat, a la segona divisió, el Girona ha confirmat la incorporació del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur fins al 2031.
2: L'ucraïnès procedent del Aleto Futbol Club hongarès arriba a canvi d'€1 milió i és el primer fitxatge gironí per buscar l'ascens a primera.
0: I en futbol femení a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat una renovació, la de Naima García, fins al 2027.
2: La davantera continuarà defensant la samarreta blanc i blava la propera temporada.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. El Barça juga a les 8 del vespre d'avui, el tercer partit de les semifinals de l'ACB a la pista del Tenerife.
2: Si guanya, l'equip blaugrana aconseguirà la classificació per a la final, després de sumar els dos primers punts de la sèrie al Palau.
0: I menys sort va tenir ahir la sisa Joventut, que va perdre el segon partit de la seva sèrie de semifinals a la pista del València per 90-76.
2: Els badalonins es queden sense marge d'error i hauran de guanyar els dos partits a l'Olímpic per mantenir les opcions d'arribar a la tan esperada final.
0: Seguim en bàsquet, dies de moviments, en aquest cas a les oficines de l'Espar Girona.
2: L'equip gironí ha comunicat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbe Señorek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe.
0: I novetats també al Cadi La Seu.
2: El club urgellenc ha fitxat a la jove Paula Suárez, que arriba a terres catalanes després d'una trajectòria internacional que l'ha portat per l'Eurolliga, la Lliga Universitària dels Estats Units i la Sèrie A italiana de bàsquet.
0: Passem ara al waterpolo. L'Atlètic Barceloneta disputa a les 9 de la nit la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià.
2: Els mariners van superar el Ferencváros hongarès als penals a semifinals i buscaran a Malta la seva segona Champions de la seva història. I ho faran 12 anys després de conquerir aquest títol continental per última i única vegada.
0: I més Champions, en aquest cas la d'handbol, perquè el Barça juga a les 6 la semifinal a Colònia contra l'Aalborg danès, l'equip al que va derrotar precisament a la darrera final que va disputar l'equip blaugrana ara fa 2 anys.
2: Els homes de Carlos Ortega busquen l'únic títol que encara no han guanyat aquesta temporada.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais lluminosos i...

0: arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
0: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: grups de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, què
3: Hola,
2: tal?
3: Hola, molt bé. Ja hi tornem a ser, tu.
2: Avui amb una miqueta més de veu que l'altre dia.
3: Contents de tornar a tenir la teva veu entre nosaltres.
2: Tampoc per tirar coets, però bueno, almenys ens podem comunicar.
3: Pots fer el programa.
2: Exacte. I amb quin menú ens deleitarà avui Dial Interior, Ramon?
3: Doncs mira, avui d'entrada tindrem una entrevista a l'Esther de la Fuente, que ens parlarà sobre la teràpia sistèmica. La secció GB avui sobre la miopia psicològica i la secció Susana acompanya amb la Susana Pérez.
2: Fantàstic, som-hi. Doncs tenim amb nosaltres avui a l'Esther de la Fuente. Ella és terapeuta sistèmica. Acompanya les persones a entendre's, a comprendre's amb més profunditat i mirar allò que els dol per poder trobar noves maneres de relacionar-se tant amb elles mateixes com amb la seva pròpia història i amb la vida. El seu camí cap a la teràpia no va començar des de la teoria, sinó des de la recerca personal. Esther, molt benvinguda.
4: Hola, gràcies per convidar-me.
2: Un plaer. Explica'ns una miqueta aquest procés teu personal, aquesta recerca, en quin moment es va donar, què t'hi va conduir, com va anar tot plegat?
4: Sí, doncs, bueno, jo sempre dic això, no? que en realitat la teràpia em va trobar a mi, perquè tot va començar fa uns 10 anys, que la meva mare va morir d'un tumor cerebral, va ser una mort sobtada, i en un moment en el que no ho esperàvem. Llavors aquí jo vaig tenir com un terratrèmol intern de bueno, què fem aquí, no? Què passa quan algú tan proper marxa, no? Tota la teva vida es trontolla. Llavors aquí vaig començar a fer-me preguntes, a voler trobar respostes, saber qui era, què feia aquí. I d'aquesta manera vaig començar doncs, a voler conèixer millor.
2: Mm-hmm. I vas anar a parar a la teràpia sistèmica?
4: Sí, vaig anar a parar a la teràpia sistèmica. Primer com a teràpia personal, no? Mm-hmm. Per trobar jo aquest benestar que em mancava o que havia perdut. I després, mica en mica, doncs, vaig anar aprofundint i vaig començar formació. Formació doncs, per acompanyar altres persones. No amb la fi de dedicar-me, la veritat, sinó més com aprofundir, com per més autoconeixement, però bueno, al final una cosa va portant a l'altra. No?
2: Mm-hmm. Moltes persones han sentit a parlar de la teràpia sistèmica, però no saben ben bé què és. Com els hi explicaries de manera senzilla?
4: Doncs la teràpia sistèmica, tot i que a mi m'agrada més dir mirada sistèmica, és una mirada que no només té en compte l'individu, no? La persona que està fent la teràpia, sinó que té en compte els sistemes als que pertany. Uh-huh. I sistemes, doncs n'hi ha més d'un, no? Hi ha el sistema familiar, però també doncs, hi ha el sistema social, no? El sistema empresarial. Tots els sistemes als que pertanyem ens influeixen. Llavors, poder mirar a l'individu, però que forma part d'un sistema, diguéssim que és com ampliar la mirada, no? És com tenir una mirada més gran cap a la persona i veure com a la seva manera de relacionar-se amb els sistemes als que pertany l'influeixen.
2: Mm-hmm. Que jo personalment no sé per què tenia al cap la idea de que la teràpia sistèmica feia referència al sistema familiar, però ara ens estàs ampliant el concepte i això va molt més enllà que la família, estàs parlant de nivell social, que es pot arribar a influir.
4: Sí, i fins i tot també la persona individualment és un sistema en el sentit de la psique, no? La nostra psique està com dividida en parts internes, no? Que ens conformen i això també seria un sistema intrapsíquic.
2: Uh-huh.
4: I també des de la teràpia sistèmica es treballa en aquest sentit.
2: Uh-huh. Que les persones habitualment són bastant mecàniques, no? Repetim situacions, relacions, els mateixos conflictes de sempre sense entendre massa per què. Des de la mirada sistèmica, què hi podria haver darrere d'aquestes repeticions?
4: es podria mirar diferents vessants, no? Una seria la familiar, com tu molt bé has dit, no? El sistema familiar, les fidelitats familiars, o sigui, tots heredem, no?, maneres de fer de la nostra família, no? Maneres de relacionar-nos, de comportar-nos, no?, inclús creències. Llavors, això seria una. I l'altra seria també mesures adaptatives, no? Segons les vivències que hem anat tenint, doncs ens adaptem a continuar la vida d'una manera concreta, no? I a vegades repetim coses perquè és la manera com hem après a relacionar-nos o a fer front a diferents aspectes, no? Llavors, com que ho fem de manera automàtica, com tu has dit, no? No prenem consciència de què és el que fem, sinó que ens surt sense adonar-nos. Llavors, clar, posar la mirada en aquests conceptes o en aquestes maneres és el que també ens permet poder canviar-les. No? Mm-hmm. Si no t'adones, no pots fer res.
2: Mm-hmm. Per tant, la clau passaria per mirar la pròpia història, tant el sistema familiar com a altres sistemes, amb més consciència. Quan diem mirar amb més consciència, a què fa referència i com es fa això?
4: Mirar amb més consciència, bueno, es podria desenvolupar molt, no? Però, bàsicament, jo diria que és sense judici. Uh-huh. O sigui, poder mirar la història familiar, no? Però des d'una manera objectiva, no? Per exemple, una de les coses que quan alguna persona, no, vol mirar aquest tipus de fidelitats familiars, fem és el genograma, no? Després, bueno, el que és l'arbre genealògic, però una mica amb fets i dates concretes de coses importants, no? Doncs poder mirar com han estat els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, no? Uh-huh. Però sense aquesta part emocional, no? Sinó mirar-ho objectivament, no? Fets, no? Com sense judici. Ens ajuda molt a posar distància i poder avaluar els fets o els events que hagin hagut a la família amb una mica de distància i també com veure com ens estan influenciant a nosaltres. Moltes vegades les emocions, no, ens ennubulen una mica la percepció. Llavors, fer-ho amb consciència per mi seria fer-ho sense judici, objectivament, i alhora poder esbrinar què de tot el que estem mirant, no, ens ressona amb el nostre dia a dia. Perquè al final el que funciona, o des d'on jo treballo, és des del present, no? No és tant anar a furgar en el passat, sinó, a veure, avui en el teu present, no? Què és un problema per tu? Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, podem anar a mirar cap endarrere o podem mirar internament en la psique de la persona, no? Quins aspectes es poden millorar. Però sempre des del present i des d'aquest aspecte de no judici.
2: Uh-huh. Entenc, per tant, que hi hauria una doble via aquí. És a dir, anem a mirar el passat per entendre el present i anem a contemplar el present amb més presència, amb més consciència, per transformar el passat. Seria això?
4: Sí, o sigui, els fets no es poden transformar, però sí la percepció que nosaltres tenim del que va passar. Uh-huh. Quan mires sense aquest judici, més objectivament, és quan pots transformar la percepció. I llavors la influència que pot tenir en el teu present canvia.
2: Uh-huh. Clar, perquè la vida és percepció abans de res.
4: Clar, sí, sí.
2: Suposo que les persones, quan arriben a tu buscant respostes, moltes segurament estan en els seus processos de històries que els fan patir. Quines són les situacions més habituals o les preguntes més habituals que et fan?
4: Hi ha varietat, no? Com en totes les teràpies, cada persona té la seva pròpia vivència i hi ha de molts tipus, però sempre coincideixen, no?, en que són... la majoria són relacionals. Uh-huh. O sigui, normalment és com em relaciono, doncs, amb la meva parella, no? Uh-huh. Com em relaciono amb els meus fills o amb el meu cap, no?, a la feina. És un tema moltes vegades relacional. Llavors, també hi ha altres persones, no?, pues que poden venir per temes d'ansietat, temes de no dormir, o una manera, dificultats per gestionar les emocions, per dir-ho així. Uh-huh. I com que jo, com t'he dit abans, no, la meva mirada sempre és des del present, doncs comencem com si la porta d'entrada sigui, és el que t'està passant avui. I això moltes vegades ens porta a al passat, no? A com era la teva infància, no? Com et relacionaves amb els teus pares, o a vegades no, a vegades gestionem des del present, no? Què t'està passant a tu perquè se't genera aquest sentiment o aquesta angoixa o aquesta dificultat relacional, i podem mirar pues, més en el que és la pròpia ment, no? Les pròpies parts intrapsíquiques de la persona, no? I veure si hi ha alguna part que està patint o que necessita suport. Uh-huh. Sempre des del present. Uh-huh.
2: Què diries que és el que més et meravella, el que més t'impressiona de la teràpia sistèmica?
4: Diguéssim que m'enamora d'aquesta teràpia, que és una teràpia que inclou. No és una... O sigui, jo, per exemple, sempre tinc una mica de rebuig, no, contra la frase de deixar anar, no? Deixar anar les coses que ja no se serveixen, o deixar anar allò que et pesa. En canvi, la teràpia sistèmica és d'incloure, no? Perquè tot el que ens passa, tot el que està a la nostra vida, forma part. Mm-hmm. Tot i que en un moment no li veiem la utilitat o creiem que no ens beneficia, però inclús les emocions més, amb més mala premsa, no? tenen un motiu d'estar a dins nostre. Llavors, el que m'agrada d'aquesta teràpia és que sempre ho mirem, no? Mirem aquestes emocions, mirem aquest fet que t'està fent passant-ho malament des d'una mirada inclusiva, no? De dir, bueno, què ens vol dir? Està aquí, no? Anem a mirar què ens vol dir, què necessita, donar-li un lloc. I normalment, quan fas aquest exercici, no, de mirar, de deixar-te que t'arribi, no, pues, a millor aquesta ràbia, no, o aquesta soledat o aquesta tristesa, quan deixem que es mostri, li donem espai, és quan, a l'incloure-la, es fa més petita.
2: Mm-hmm. Aquesta mirada inclusiva, sí. Diries que més que promoure canvis dins d'un, el que et permet és comprendre, veure molt més enllà, veure més connexions que abans no es veien, i això és el que implica una transformació?
4: No estic segura si permet veure més enllà o permet veure com la fotografia sencera. Uh-huh. Uh-huh. Potser és això el que et referies, no? Uh-huh. Clar, no veiem... O sigui, aconseguim veure la nostra vida amb una imatge total i no compartimentada, com estem acostumats a mirar. Uh-huh. Com separant àrees, no? L'àrea familiar, l'àrea de la feina, l'àrea social... No, la teràpia sistèmica et permet veure la foto sencera, no? I veure pues, com ets dins d'una àrea, com et comportes dins d'una altra, i veure també quines actituds són comuns, no? Uh-huh. Que tenen més a veure amb tu que amb el sistema del que estem parlant, i alhora, clar, a l'incloure totes les emocions et fa sentir més complet. Mm. O sigui, és una teràpia que et porta a la plenitud com a persona, de sentir-te sencer, una persona sencera i complerta, en totes les teves parts.
2: Mm. Moltes persones confonen el que és la teràpia sistèmica amb les constel·lacions familiars. Jo sé que hi ha algun vincle, però explica'ns, sisplau, quina diferència hi ha entre constel·lacions i teràpia sistèmica, o quina relació hi ha.
4: Sí, això és algo que em pregunten molta gent. Les constel·lacions familiars tenen a veure amb la teràpia sistèmica. Per això hi ha aquesta confusió. Però jo diria que les constel·lacions familiars són una eina terapèutica que té aquesta mirada sistèmica inclusiva. Llavors, diguéssim que si algú fa teràpia sistèmica amb mi, no? És un procés terapèutic, no? Que durarà pues, 6 mesos o més, no? En el que hi ha sessions setmanals o quinzenals, d'un a un, no? O sigui, terapeuta i el client. En canvi, les constel·lacions familiars per mi seria com una eina d'exploració, que és algo puntual. Mm-hmm. No seria un procés terapèutic, sinó que quan hi ha un tema que no s'avança a nivell individual, diem, anem a fer una constel·lació per veure si desencallem, no? Per veure, mm-hmm, què més podem veure. Perquè la constel·lació familiar també és una eina que ens permet veure des de fora una dinàmica interna.
2: Mm, d'acord.
4: Aporta llum, diguéssim, més informació.
2: Mm-hmm. I, Esther, algun cas real que t'hagi impactat i que il·lustri, pugui il·lustrar als nostres oients l'efecte de la teràpia sistèmica?
4: Doncs... He estat rumiant, amb això.
2: sense dir noms.
4: Ja. Perquè hi ha molts casos. De fet, clar, totes les persones que fan un procés hi ha una millora, no? Uh-huh. Però destacaria una persona que va estar amb mi durant bastant de temps, ara ja no, que estava en una relació de més de 20 anys, amb una parella bastant difícil, i ella no es veia amb cor de sortir de la relació. I llavors, bueno, vam estar pues, fent sessions terapèutiques, trobant ella el seu poder interior, no? Realment què és el que ella volia a la vida fins que va aconseguir fer aquest pas. No només va fer aquest pas, sinó que va sortir de la relació, va deixar la feina, va començar un projecte personal, una emprenedoria, i va fer un canvi de vida total. I no va haver-hi cap cosa externa que la va empènyer a fer-ho, només el seu poder personal, no? Quan ella es va trobar amb el que realment ella volia. Llavors, tenir com les idees clares, veure que era capaç, no? I tenir les eines necessàries internes per fer-ho. Sí. Tenir un cas d'èxit total.
2: Que bonic, que bonic. Esther, per qui ara t'escolti i tingui ganes de posar-se en contacte amb tu i explorar una mica més la proposta que fas, on s'ha de dirigir?
4: Crec que el més ràpid és la pàgina web. La meva pàgina... Bueno, no sé si després ho penjareu aquí al...
2: Ho pots dir-ho així en antena? Vale. Sí.
4: És 3 W, Esther Fubu, F de Fuente i B de Boi, que són els meus cognoms.
2: Vale.
4: Esther Fubu, punès.
2: Fubu en B baixa o en B alta? En B alta.
4: B alta.
2: Fubu, d'acord.
4: I a les xarxes socials també em poden trobar per aquest mateix nom o per Esther de la Fuente.
2: Perfecte. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies per explicar-nos i il·luminar-nos una mica més amb aquest món de la teràpia sistèmica.
4: Gràcies a tu també per l'espai, per deixar-me compartir.
2: Un plaer. Una abraçada.
4: Igualment.

0: I arriba la secció de Susana acompanya amb la Susana Pérez. Susana, benvinguda.
1: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
1: Pues mira, de veritat, estic com que saltant aquesta mica de por,
0: sí,
1: o no sé com dir-ho, de que quan em dius de participar, és com que dius, uf, a veure, em crea una miqueta de algo inquiet, no?
0: Ah, sí?
1: Però dic, bueno, és una manera de dir, guanyo jo, no guanya el... aquest ego que ens fa petits, no?
0: Bueno, guanyes tu i guanya l'audiència, perquè el que ens expliques és molt valuós. Claro.
1: Bueno, de moment et tinc de dir que sempre em fa una mica bé, però jo intento guanyar.
0: Doncs sí. A mi m'encanta quan vens i ens expliques les teves històries. Avui què ens explicaràs?
1: Mira, avui vull explicar algo com molt personal,
0: vale,
1: molt personal que jo he descobert en mi, no? Amb aquest propi laboratori que jo dic que jo sóc el millor laboratori del món, no?
0: Uh-huh.
1: Perquè contra més em pugui conèixer a mi, pues més fàcil podré entendre la postura, les paraules, el comportament dels demés, no?
0: Uh-huh.
1: I doncs això em ve des de que miro cap al darrere i dic, ostres, quant important és des del moment que es forma la vida, no? Com som d'aquesta manera tan, tan divines, totes les persones, tots els éssers vius, i bueno, anem creant un circuit que ens van manipulant cap a dreta, a esquerra, i tu dius, on està el centre, que no lo veo, vull anar per un altre lloc. I, clar, la família aquí pues, té molt i molt i molt a veure. I clar, puc descobrir que quan jo canvio, quan jo faig la meva supervisió amb mi, de dir, caramba, però què m'està passant? Per què estic reaccionant d'aquesta manera? Per què em ve aquesta inflamació tan potent a l'esquena que em deixa parada?
0: Mm.
1: Doncs clar, quan jo faig tot aquest anàlisi, pues és quan surt la meravella de dir, vale, algú m'empuja cap a un costat desconegut per mi, no? Que són, pues això, aquesta escolta pròpia de cadascú de nosaltres, que només la podem observar pues, amb el nostre silenci, amb la nostra compassió cap a nosaltres mateixos, no?
0: Mm-hmm.
1: Mateixes.
0: Mm-hmm.
1: I quan això ho fem, el més important que jo he pogut comprovar en mi no és la meva pau, sinó la que puc transformar també amb els més propers a mi. Això és el que d'alguna manera està el meu enfoc avui, no?
0: Que maco.
1: De dir, com canvio jo, com m'autoobservo jo gairebé sempre, vull dir que no és, des d'una manera amable, des d'una manera amorosa, de dir, ui, avui per què et trobes així? Això t'ha irritat una mica, pues, què t'està dient això, no? Bé, i doncs quan aquesta autoobservació i em poso en marxa i ho averiguo i ho entreno i ho porto a la pràctica d'una manera, encara que sigui amb aquesta por inicial que he començat a dir, doncs és com que tot s'afluixa, no? Tot baixa de revolucions, tot queda amb més calma. I doncs el que està a la vora, vull dir, els més a prop, tant si és el marit, com si són els fills, com si són els nebots, ja vaig una mica més allà, com són els cunyats, doncs ho reben. I això és molt maco, perquè això fa que puguis estar amb la família d'una manera còmoda, comodíssima perquè per la meva part, pues, com que el judici ja no hi és, com que si un arriba tard, pues, benvingut perquè has arribat i no la bronca de ja està bé, t'estem esperant i sempre fas tard. Clar, com que aquest exemple no sorgeix, doncs acompanya amb un benestar i amb una benvinguda. I això, clar, quan algú està a prop teu, com ser, per exemple, doncs un familiar molt directe, que és un exemple per mi magnífic, és aquest familiar que ha estat doncs, 20 anys amb una depressió important, amb tractament sempre, i clar, un moment donat se matança i diu: quina sort, estàs molt bé, oi, és que no t'enfades per res, ai, és que s'està bé, no només cuines bé, sinó que a més és que hi ha un ambient maco, oi, que bé. Dic: mira, doncs, si jo ho he pogut fer, tothom que posem aquesta presència, aquesta voluntat, tothom ho pot fer, perquè jo no sóc més que ningú, perquè jo no sóc menys que ningú. O sigui, per tant, l'univers que ens estima a tots no m'estima més a mi o menys a un altre. Per tant, tots les mateixes oportunitats amb el moment de que prenc consciència de que així no puc continuar. No puc continuar amb aquest neguit, amb aquesta ràbia, amb aquest no et perdonaré mai, ja veuràs, ja m'ho pagaràs. Clar, si anem amb aquesta tensió interna, doncs res pot canviar ni amb mi ni amb el meu voltant, perquè és la freqüència que jo estic atraient a l'altre, no? I doncs aquest familiar, clar, s'interessa de com ho he fet i bueno, pren consciència de fer d'aquesta observació i d'on ve i d'estirar del fil i que té de veure el meu comportament actual amb els meus pares, amb els meus avis, per què aquest control, perquè, bueno, aquest neguit que ens creem, que no sabem d'on ve, no? Però quan això, quan parem, quan la guàrdia aquesta externa la baixem i la mirem cap a nosaltres, és un algo tan especial el que es crea, que clar, doncs aquest familiar tan directe, que abans ens veiem molt menys, doncs ara ens veiem però molt més. I clar, per què ens veiem molt més? Perquè tant els germans com els cunyats com els fills, que som una colla doncs, de 12-14, doncs hi ha una calma i una serenor i un... Doncs que clar, que de gust trobar-nos, no? En canvi, quan això no està observat des de la nostra pròpia calma i la nostra pròpia serenor, doncs clar, un diu algo i l'altre salta i l'altre defèn
0: Batalla.
1: el seu marit i
0: Batalla
1: l'altre
0: campal.
1: la batalla, a veure qui la fa més grossa i a veure quin ego és més potent i guanya.
0: M'ha semblat molt important, Susana, m'està semblant quan dius que tot això comença per tu, per un mateix, aquest tracte amorós, cuidadors cap a tu, aquesta no flagel·lació, que molta gent, quan comença inclús a fer treball interior, a vegades es comencen a flagel·lar perquè consideren que ja haurien d'estar més en pau, quan ja consideren que hi ha certs processos que ja no haurien de viure, això fa que entrin en autoflagel·lació, en comparació constant del que estan vivint amb el que haurien d'estar vivint. Clar, quan tot això es va desfent dins d'un mateix, també, evidentment, la relació amb els altres es transforma com una mitja.
1: Tal qual. És que tot és més flexible. Tot és com un junco que pot anar d'esquerra a dreta perquè el vent el belluga i es deixa fer. Tal qual és així, amb un mateix, des d'aquesta pròpia observació, i doncs, quan ho tens guanyat, de dir, bueno, vale, pues és que esto me está viniendo, claro, d'allò, d'allò, vale, bueno, pues apa, anem a fer-ho d'una altra manera, anem a sentir-ho, a entrenar. És que al final, per mi, és com un entreno, perquè comences amb això, pues a veure't a un mateix, i és un... Si vols estar en un treball bonic, és que és cada dia. No, no val dir, bueno, doncs ara em poso a meditar mitja hora, ara em poso a mirar, no sé, el cel en pau. Bé, està molt bé això, que ho puguem fer 10 minuts, mitja hora, cadascú el temps que pugui escollir. encara que per mi el que té més punts és poder-ho fer durant cada moment, en cada moment del dia que estàs cuinant i se t'ha cremat una mica i dius, hombre, pues vaya, pues vinga, ho tindré de retirar i un altre dia està una mica més atenta, perquè això és el que m'està dient si se m'ha cremat una mica i no pues, posar-me a donar-li les culpes al foc que anava massa de
0: No
1: pressa.
0: és una venjança de l'univers.
1: Claro, si és que la responsable sóc jo, directament e indirectament. I clar, això, poder-ho traslladar als més propers és crear un vincle que no té, no té paraules, perquè no tothom del nostre voltant més proper, parlo germans, cunyats, nebots, estaran preparats per aquesta observació o per aquest despertar personal. Però sí que amb l'exemple es té molta força, perquè quan penses, quan ho sents des del cor, quan ho expresses a través de les teves cordes vocals i quan ho poses en marxa, tot aquest conjunt, mans i peus, cap endavant, amb acció, quan tot això està alineat, és que no, tot està bé, no hi ha alteració.
0: Que bonic. Doncs, Susana, se'ns ha acabat el temps. Amb aquesta invitació tan bonica de la Susana de començar per aquest tracte cuidadors, amorós cap a nosaltres mateixos, tancarem el programa. Susana, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Gràcies, gràcies a tu, Sergi. Moltes gràcies.
0: Una forta abraçada. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Esther, gràcies, Susana, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: My Nutritionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre colàgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré.
1: Dius, home,
2: un dia
1: jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses... moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que sí. Tampoc ho entenc. Per sí. La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt, sí. Diguéssim. Les dues. Les dues.
2: Jo és que, la veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili.
1: Sí,
2: vull que em surtin
1: sí.
2: Moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li. Mm-hmm. Per exemple, sí. Ai, mira,
1: se
2: t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no?
1: Sí.
2: Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Uh-huh. Mira, que t'has tacat els pantalons. Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant.
1: Uh-huh.
2: I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Piri, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió. No sé si estic fent una reflexió molt... Però a mi que una persona que no conec de res em digui alguna cosa sobre mi, no m'importa, però, ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no?
1: Sí.
2: Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això sí. Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etc etc. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: Mm. A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves, no?, el cabell millor, les ungles superfortes o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no?, i que per tant doncs, és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos com alguns teixits del cos doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, i sobretot doncs, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh. especialment a partir dels 30-40, doncs, aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa? O sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet. Sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Uh-huh. Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna. D'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, uh-huh. de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums. Sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar,
1: clar.
2: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, per molt que hi posi aigua, Clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs, potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
2: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
2: De res.
1: Un peto.
2: Un peto molt gran.
3: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Avui Cultura Viva marxa cap a Vandellòs a conèixer la colla Diables de Vandellòs amb el seu cap de colla, com és l'Albert Borràs.
4: Ens hem posat en contacte amb tu per conèixer una mica més la colla de Diables de Vandellòs. Fes-nos 5 cèntims de com és la vostra història, com vau començar?
5: Mira, doncs la colla de Diables de Vandellòs va començar el 1989. Un grup de joves de tant de Vandellòs com del poble d'aquí al costat, Masboquera, se van animar i van començar amb una festa major a tirar petardos, i a partir d'allí ja van crear els estatuts i es van formar com a colla. Dintre de lo que era, de lo que és el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, que era l'entitat que organitzava festes i d'això, i al cap d'uns anys vam sortir del centre i hem sigut una entitat del poble, sense fora del centre, com si diguéssim, que era el que en aquell moment aglutinava tota la festa del poble.
4: En principi, éreu 4 anys joves, que tireu petards, teníeu tabalers, no teníeu tabalers, com va anar això?
5: No, van començar tirant petards. Algú hi havia que potser els petards no li agradaven molt, i es va ficar a tocar el bombo. A partir de la primera actuació, com si diguéssim, ja van anar parlant amb altres colles i això, i van començar el que és a regir, a fer estatuts i tot el que aglutina una colla de Diables.
4: Molt bé. Quan va aparèixer la bèstia? Perquè teniu una bèstia?
5: Sí, tenim una bèstia de foc, que es diu l'Oboc de Vandellòs. Aquesta bèstia pues, va sorgir per allà entre el 2003 i el 2004. La junta que hi havia, parlant entre ells en una reunió, va sorgir aquesta idea. Se va presentar en una assemblea en una colla de Diables i la gent va votar que sí, que la volia fer. Es va contactar amb Francesc Javaloy, que és l'artista que l'ha fet, i el 2005, per Festa Major, es va presentar. L'Oboc és, com si diguéssim, el mascle cabró. Té la figura del cap d'una cabra,
4: sí,
5: i el cos d'una persona.
4: Molt bé. I com va sorgir la idea, aquesta fusió d'aquesta cabra amb cos de persona, aquesta idea tan abstracta, podríem dir, o tan peculiar, que, bueno, que caracteritza l'Oboc?
5: Bueno, a veure, Vandellòs és... terra de cabres i d'això, i com que hi havia molts ramats de cabres per les muntanyes i d'això, es va sortir com a figura representativa, com a mascle cabró de mitològic d'això, pues, l'Oboc. I va ser una transformació així una miqueta rara.
4: Quan va ser la primera actuació de l'Oboc?
5: La primera actuació va ser a la mateixa Festa Major,
4: sí,
5: el 2015 a la presentació. Ai, el 2005 a la presentació.
4: Molt bé. Albert, clar, vau estar, des que es va formar la colla fins al 2003, vau estar uns quants anys que no teniu bèstia, però sortiu igualment, no?, als espectacles.
5: Sí, no, amb la colla de Diables ens hem mogut bastant. Sí, hem tingut moltes actuacions per arreu de Catalunya i fora de Catalunya, també. Hem estat a Loja, a Granada... Hem anat també a Cervera, per la Delarre, i, bueno, ja et dic, no hem parat. Hi ha hagut anys que han sortit més, hi ha hagut anys que per qüestions econòmiques dels ajuntaments i altres colles, pues, no hem sortit tant.
4: Llavors, després, en aquests anys es va incorporar la bèstia, en aquest cas l'Oboc de Vandellòs, continuen les actuacions. Quines són les actuacions més destacades que teniu?
5: Amb l'Oboc?
4: Sí.
5: Pues mira, amb l'Oboc, com a actuació així molt destacada, vam fer una performance a la Fira del Foc de Banyoles. Ens van demanar que féssim tipo a l'Aquelarre, féssim una espècie de com a representació de l'Aquelarre. I després, ja t'ho dic, hem anat, amb la Boc també hem anat per tot arreu. Per tot arreu.
4: Què és el que diu la gent quan veuen la Boc?
5: Bé, primer pregunten per què té el membre tan gran.
4: Clar, perquè és un dels elements doncs, més destacats, no? Quan veus la Boc és el que et crida l'atenció.
5: És el que es veu més, sí.
4: Clar, el que et crida l'atenció.
5: La idea original era que pogués treure algo de líquid per allí, però per qüestions d'això no es va poder fer.
4: Bueno, el que feu és, llavors, li fiqueu foc a les banyes, no?, per fer-nos una miqueta ideal,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, teníem... Al començament hi havia molts més punts de foc, però al pas dels anys també pesava molt, el boc, vam haver que retallar i treure pes, i vam haver que modificar alguns punts de foc perquè dintre del portador no veia molt bé per allà entrepitjava amb el foc encès.
4: Clar, perquè la bèstia, en aquest cas, l'oboc, ho porta algú, no van rodes, no?
5: No, ho porta una persona sol.
4: Quant pesa, més o menys?
5: Són 78 quilos que van carregats sobre l'esquena d'una persona sol.
4: Uf, Déu-n'hi-do, eh?
5: És el que fa l'allà.
4: Déu-n'hi-do, eh? Són uns quants quilos, eh?
5: Sí, sí. Abans ni pesava més. Abans pesava sobre els 85-86 quilos.
4: Uau. Has tingut l'oportunitat d'estar dins de l'oboc?
5: Dins, sí. Per aixecar-lo, no tinc la força suficient com per fer-lo ballar i aixecar-lo.
4: Què sents quan, o què vas sentir quan estaves allà dins i vas veure doncs, per dins tot el que pot veure els portadors i sobretot les cares dels més petits o dels més grans quan veuen la bèstia?
5: Clar, quan estàs dins no veus molta cosa. La mirilla que tens és petita. I si jo ja hi fica que era de dia, però ja m'imagino el portador de nit i amb el foc engegat, no crec que pugui veure molta cosa. Per això normalment sempre davant portem a dues persones amb les bengales per encendre el foc, que és el que fan que el guiar-lo una miqueta.
4: Vale, clar, perquè si no, no té visibilitat, llavors teniu com un punt de referència, que és aquesta llum, davant de la bèstia perquè pugui anar seguint, no?
5: Sí, perquè pues, li vas indicant si hi ha algo al mig del carrer, si d'això, i el que primer que fas és intentar, si hi ha alguna colla davant que hagi tirat petardos i allò que els llances al terra, intentar retirar-ho perquè no puguin sopegar i caure.
4: No, clar, és que és complicat, eh? Ojo, eh? A més, si no veus res i Dani, sí, com comentes...
5: És tot un món.
4: Sí, sí, és tot un món. Quants membres sou actualment?
5: Actualment devem ser sobre els 300, apuntats com a socis.
4: Mai.
5: Entre colla de diables, la bèstia de foc i els infantils.
4: Ah, perquè sou més, clar, englobeu clar. Tots.
5: Sí, tenim, com si haguéssim, tres seccions.
4: Explica'ns aquestes accions. És la Boc, com comentes, l'altra...
5: Una és la bèstia de foc,
4: sí?
5: Que al final, realment, entre els 200-300 persones, o sigui, anem tots al mateix. O sigui, tant pot ser diable adult, com un diable infantil, com la bèstia de foc. Però tenim les tres seccions, aquestes, com si haguéssim per tirar foc, que són la colla de diables adults, que és a partir dels 18 anys, la colla de diables infantils, que és des de, si no recordo malament, des dels 6 que poden començar a tirar foc fins als 18, i després la bèstia de foc. Tot això englobat a part amb els tabalers, amb els bombos i tota la gent que necessites per poder realitzar un correfoc.
4: I entre tots formem uns 300 socis, no?
5: Sí.
4: Molt bé. Està molt bé, eh? Està molt bé, Albert, està molt bé.
5: Sí, per ser un poblet com és Vandellòs, que... Som 800 habitants, som bastants.
4: Està molt bé. Aneu de la colla en si, quan porteu, quan sortiu, doncs aneu d'algun color, característica, aneu vestit sí. D'alguna manera?
5: Sí, bueno, per anar pel carrer d'això, tots tenim la nostra samarreta dels diables, que la venem, i a l'hora de l'actuació, cadascú té el seu vestit, que són els colors, porta els colors dels diables del Baix Camp.
4: Vale, què són?
5: el roig, el verd i el, amb un fondo blanc.
4: Molt bé. Aquests són, com comenta, els colors del Baix Camp.
5: Sí.
4: El verd ha canviat molt des que vas començar fins ara? Ha canviat molt aquesta, el món dels diables?
5: Bueno, ha canviat en tema, diríem, normativa de poder disfrutar del correfoc. D'abans potser no estava tan regulat, però bueno, tot i així no és que hagi canviat molt el que és el sistema.
4: Vale, és més que res la normativa de tirar més o tirar menys, o les característiques de, en aquest cas...
5: No, més aviat del tema de seguretat de cara cap al públic.
4: Vale. Bueno, arrel de diferents complicacions, m'imagino, doncs al final han marcat aquestes normatives per tothom, no?
5: Sí, al final són unes lleis que van treure...

0: I després, tu, tinguent aquest carnet, a cada membre de la colla li has de fer passar un curset que només serveix per aquella colla. Que això serien los CRE, que és lo consumidor reconegut com a expert.
1: Oh, molt bé. Mira, això no
0: qui, no tingui, qui no tingui o el carnet que, de, que passes a la federació o l'altre, no pots tirar ni un petardo.
1: Pues em sembla molt bé, no? Això està, és una millora, no?
0: Sí, és una millora. Sí, sí.
1: Què t'aporta?
0: Després ja,
1: sí, digue'm.
0: Ja t'ho dic, ara, per exemple, la colla infantil poden tirar un tro, però el tro ha de ser especial per ells. O sigui, i després ja cada colla ja, com si diguéssim, ja decidir si vol tirar, que els seus infantils tiraran amb tro o no.
1: Vale. Hi ha una, unes característiques per cada edat, m'imagino, i cada...
0: Sí.
1: Molt bé. Albert, què és el que t'aporta tu, formar part d'aquesta colla?
0: Felicitat.
1: Sí.
0: És una manera de socialitzar, també. Sí. Vulguis o no, a part de el que podrien ser la, los companys que trobes a la colla en si, és socialitzar amb altres colles.
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, o sigui, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí, sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè Joan. Sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad, d'Alemanya, i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I, a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i, de fet, un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, com tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Frederici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ella ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no?, o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no?, sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no?, que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no?, que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no?, aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no?, i serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics, no? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, leofènics, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem. Però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? I li dona una carta i li diu, tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí... Aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: sí.
1: Apareix a,
0: sí, sí,
1: sí, al que és l'imperi d'Abissínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests. 18 minuts
0: de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Vanina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Però no li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que... Oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que l'autor de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nasturians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes, és una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has anat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale. En fi. Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa del Bui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà, les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, ja de diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pot ser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure amb una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Més. Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks... De tots aquests... Si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. De fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. ¿Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic.
1: No? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus rebe-rebe-rebe-rebe-rebe-avis, no? van convertir-se a Roma, van ser expulsats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia. No, i van anar per tota l'Àsia Central, no, veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No, quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, ah, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara començarem a ajuntar, a ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquen Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ven especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi. Oh. Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans. No, dels quitans occidentals.
0: Un jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no, és el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? o de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt. No? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. Mm-hmm. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els civels grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusus, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població, que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incloïen mercaders cristians o s'incloïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: En fer-ho. Vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes, tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música de sempre, amb la millor música del segle XX. I sí, ho hem tornat a fer. Hem tornat a canviar la sintonia, perquè ja portàvem dues setmanes que, per raons alienes a la meva voluntat, no emetíem el Club Tortuga. I, com que hem tornat, hem agafat forces d'allà d'on semblava que no hi havia,

I sí, senyor, avui farem un programa de blues. I per això hem canviat la sintonia. Tenim aquí a Jeff Haley fent aquesta destral com és Hideaway. Doncs fixeu-vos com són les coses. Quan els ànims van molt, molt, molt avall, sempre hi ha una veueta que apareix en el lloc menys inesperat i que et diu: ostres, Pep, va, vinga, tira endavant. Aquesta veueta, en aquesta ocasió, Montse Prat de Saba, la gran Big Mama, ai, com t'estimo, doncs ha servit de regoncio perquè tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Un dia la tindrem aquí, amb nosaltres, cara a cara. En aquest estudi parlarem de blues, parlarem de la vida dels músics, parlarem de tot una miqueta, el temps que ens dongui, el temps que tinguem. T'espero, Big Mama. Doncs avui aquest programa serà de blues. Sí, va, una miqueta per tu. Igual que per tots els nostres oients, perquè el blues, des del dia que vaig conèixer el blues, vaig vendre la meva ànima al blues. És una cosa ben curiosa, que gent que som mediterranis, que som blancs, que som ben aliens al Mississippi, a New Orleans, a Georgia, i que ens agradi, no ens agradi, no, que hem donat la nostra ànima pel blues, sent totalment una cultura aliena. Però és que ja ho hem dit més d'una vegada, el blues és molt més que un estil musical. El blues és una manera de viure. I no cal ser afroamericà per sentir-la. Eh que no? Així que començarem amb un bluesman blanc de Nova York. Un tio corpulent que es feia dir Leslie West. Havia format part de la banda Mountain i després West Bruce Alden, junt amb el baixista Jack Bruce, i posteriorment música en solitari i fent el que li agrada, blues, sobretot aquest tema, un tema composat fa molts, molts anys per George i Ira Gershwin, que forma part de l'òpera Porgy and Bess. És aquesta cançó, Summertime, Sam West. Leslie West, perdó.

espaterram versió de Leslie West d'aquest Summertime dels Gershwin. Anem a veure, un Barrel House era un local d'entreteniment només per gent de color al sud dels Estats Units, en el que gairebé totes les taules eren tones de... i per això se'ls deia Barrel House. Aleshores, en un racó hi havia un piano destartalat, en el que s'asseia amb més ofici que benefici un cantant que havia de tenir una portentosa veu per sobresortir davant del xivarri que es formava. Una veu que havia de ser un tenor com a mínim. Aquest tipus de veu se l'anomenava Barrel House. Doncs aquí tenim un dels últims Barrel House, Booker T and Lurie, que ens interpreta un tema Big Leg Woman, un tema típic, tòpic del Barrel House. Aquí el teniu.

per un blues del segle XX. No tenia la millor veu, no, no en absolut. Fins i tot semblava com si fos un autotune en persona, perquè ella llançava el crit i l'automodulava fins a trobar la nota exacta. No fa una bona veu, però no ha hagut cap altre en tota la història del blues que hagi cantat amb tota l'ànima, amb tot el cor i amb tota la força el blues. Em refereixo a Janis Joplin i em refereixo a cançons com d'ella, cançons pròpies d'ella, com aquesta cançó que en el Club Tortuga li tenim una estimació total. El blues de la tortuga, Turtle Blues, Janis Joplin.

I ara sí anem per un blues clàssic, un blues de Robert Johnson que va popularitzar... mira, se m'ha anat el nom al cel. Quan ho recordi us ho diré. És un shuffle anomenat That's My Broom, molt, molt, molt versionat. Aquesta vegada la tenim versionada per The Little Band of Texas, la petita vella banda de Texas, referim a ZZ Top, That's My Broom.

un shuffle blues popularitzat en els anys 50, ara m'he recordat, per Elmore James. Ai, és el que passa quan arriba una certa edat que repapieixes. En fi, què hi farem? Ara us tenim un grup nord-americano-català, perquè es passen la meitat del temps a Califòrnia, l'altra meitat del temps a Barcelona. Tenen una cantant potentíssima, que es diu Rogue, i el grup es diu Café Rhythm and Blues. I fixeu-vos quin blues més maluquer de fer moure els malucs. Stephen, Café Rhythm and Blues.

En fi, vaig sentir per primera vegada a Buddy Guy, crec que fou en un festival de blues a Anglaterra, a Londres, no sé, farà potser 30 o 35 anys, i em vaig flipar. Havia vist l'home, no sabia com definir-lo, l'home de la guitarra orgàsmica, no se'm va córrer dir-li d'una altra manera, perquè té una manera de tocar la guitarra que realment és un orgasme. Estic parlant de Buddy Guy. Aquí el teniu. Love Her With A Feeling. I sobretot, sobretot, sobretot, no us perdeu el seu solo de guitarra.

com per agafar una tovallola, mare de Déu. Ara us presento, bueno, no caldria, no hauria de ser necessari presentar-vos a un veterà del blues, que ja no hi és amb nosaltres. Es tracta de Ellis McDaniel, més conegut com a Bo Diddley, amb un tema seu, Before You Accuse Me, Take a Look at Yourself.

Era Bo Diddley interpretant un dels seus temes més coneguts, possiblement més conegut per Eric Clapton que no pas per altre. I ara tenim amb un principiant Johnny Winter cap allà al 1968 amb un tema anomenat Black Cat Bone, un clàssic del blues. Johnny Winter!

Era el tema Black Cat Bone de Blind Lemon Jefferson a càrrec de Johnny Winter. Ara es posa una cançó d'Eric Clapton que, atenció, atenció, perquè al principi la canta en piano i veu, però quan falten 2 minuts, sembla que la cançó ha acabat, Eric Clapton fa el millor solo de la seva vida. Un dels millors, va, direm-ho així, amb tot el grup, fins i tot secció de vents. Ain't nobody business if I do.

I després d'aquesta fua, com no, acabarem el nostre programa, perquè ja ens arriba l'hora que ens estarà avisant que... acabar el nostre programa amb la gran Montse Prat de Saba, amb Big Mama, amb una cançó de Brownie McGee, blues clàssic, a la seva veu. The Way I Feel. Mil gràcies per la vostra companyia. Us espero dissabte que ve. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Barna, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Claver de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escollir-nos un dia més, perquè una hora del vostre temps és molt, té molt de valor. Per tant, gràcies per escoltar-nos en aquest programa on, com sempre, revisem els clàssics de la història del pop i del rock. Avui no marxem gaire lluny de casa, ens n'anem a Constantí per a dedicar el primer de tres programes especials a aquesta banda que recentment ha fet 40 anys d'història, els Pets. Un grup de rock català i de pop rock originari del poble de Constantí, el Terrat.

Els seus components són Lluís Gavaldà, la veu i la guitarra, també és el principal compositor de la banda catalana, Joan Reig a la bateria i Felín Cáceres al baix. A més de 4 dècades de trajectòria, són considerats referents de la música catalana, amb una evolució sonora que va transitar en els seus inicis pel rock irreverent i festiu i que es va anar reinventant mica en mica cap al pop d'autor costumista amb lletres d'alta qualitat. Al trio fundador oficial s'hi van sumar també Joan Pau Chaves als teclats i Vidal Soler a la guitarra i Marcel Cavaller a la guitarra. Recordem també que Marc Grau

0: Guitarrista i gran productor, va estar també una colla d'anys als inicis amb els Pets fins que va acabar morint a final de la dècada dels 90 a causa d'un càncer. El 24 de desembre del 1985, és a dir, ja fa més de 4 dècades, els integrants dels Pets van fer el seu primer concert a Constantí. Part dels integrants procedien d'una banda anterior anomenada Condons Adulterats, dels quals en formaven part els 3 membres actuals, a més del cantant Ismael Sabater. De fet, alguns dels temes inicials dels Pets procedien d'aquest grup i començarem ja precisament escoltant el disc de debut dels Pets. Es deia Com ells, era un disc de títol homònim, Els Pets, i va sortir a la llum el 1989. Un disc amb una producció molt bàsica, amb música, com dèiem ara, als seus inicis bàsicament festiva, amb lletres de conya, una mica provocadores, però divertides. Amb temes com aquest, Profilàctic.
1: Que em van venir

un dels temes històrics dels inicis dels Pets, Profilàctic. Referència, doncs, a aquesta peça avui dia tan utilitzada i tan comuna, però potser en aquella època els joves no la coneixien tant. Així, doncs, un tema interessant, divertit, dels Pets, en clau festiva, en clau rockera, Profilàctic. Un disc, però, que no solament tenia cançons irreverents, tenia cançons una mica més reflexives, com, per exemple, aquest tema que clou el disc i que va ser un dels seus primers grans himnes. No és un gran disc, els Pets, el disc de títol homònim de la banda de Constantí, però sí que té, per exemple, aquesta perla. Un dels temes més recordats als inicis de la banda de Constantí. Vespre.

0: rock and clàssics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir. Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
3: Un dels primers grans temes dels Pets. Des dels seus a llarga durada, Calla i balla. Publicat el 1991, Tarragona m'esborrona.

Un gran i reivindicatiu tema dels Pets Tarragona, amb Esborrone des del seu Calla i Balla. Va ser el seu segon llarga durada, que jo crec que és el que va començar a arribar al gran públic dels Països Catalans. Jo almenys tinc aquest record, que quan vaig conèixer els Pets va ser amb aquesta cançó, Tarragona, amb Esborrone, o amb aquesta altra que és realment una delícia. Aquest va ser un disc que va produir per primera vegada Marc Grau. Això va donar un salt qualitatiu al so dels Pets d'una forma magistral. I, per exemple, Marc Grau, que era un gran guitarrista, i apareix amb un solo de guitarra marca de la casa en aquesta cançó fantàstica. S'ha acabat. Els Pets, amb Marc Grau, des del Calla i Balla. Rock and

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Música dels Pets, avui primer dels tres capítols que dedicarem a la banda de Constantí. Estem al 1991, avui ens centrem en la primera etapa dels Pets, fins al 1994. Estem escoltant temes del Calla i Balla, després seguiran Fruits Secs i Brut Natural i ens quedarem aquí perquè va ser un bon moment també pels Pets. Seleccionarem diverses cançons d'aquella llarga durada i de fet seguirem amb aquest disc en el següent Rock and Classics dedicat als Pets. Anem amb un altre dels temes d'aquest Calla i Balla, que es diu Està plovent, un disc que va sonar molt i molt bé aquell 1991 al Palau Sant Jordi. Perquè el 14 de juny del 91 els Pets van participar amb Sopa, Sau i Sang Traït a un gran concert.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: altre dels temes sonats dels inicis dels Pets. Vine a la festa des del Calla i Balla, un dels temes que va sonar en el concert que abans us apuntàvem, el del 14 de juny del 1991, també al costat de Sopa de Cabra, Sau i Sang Traït, va ser el clímax del rock en català, amb un rècord europeu d'assistència en un recinte tancat al Palau Sant Jordi, en un concert que va tenir més de 22.000 assistents. Déu-n'hi-do, moment, doncs, dolcíssim per la música en català i també pels Pets, que estaven allò explotant, perquè així sonava el seu disc de l'any 91, aquest Calla i Balla, però atenció, perquè només un any després sonava un nou treball.
1: Els èxits de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Un LP de títol enginyós es deia Fruit Secs i contenia temes com aquest, el videoclip del qual va veure's per la televisió l'estiu del 92 de manera repetitiva. Cap de setmana.

Uns inicis fulgurants per la banda de Constantí amb aquests temes rockers, curts, ràpids, divertits i alegres, però també altres més reivindicatius com, per exemple, aquest. Va ser un absolut èxit, un dels temes més coneguts dels inicis dels Pets. La banda de Constantí, protagonista avui al Rock and Clàssics amb No diguis res.

0: Uns pets avançats per la seva època, a principis dels 90, i parlaven aquell 92 d'aquestes agressions sexuals encobertes. Així doncs, déu-n'hi-do, molt interessant, amb temes com aquest No diguis res. Seguim amb els temes festius dels pets. Ara anem amb aquesta gran cançó també dels inicis dels pets, una música doncs, que reivindica els orígens pagesos amb aquella etiqueta del rock agrícola que va encunyar en Pep Blai, amb temes com aquest Menys avellanes.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Per mi, un dels temes que em demostrava que Lluís Gavaldà era un bon intèrpret, no solament, sinó també un gran compositor, amb temes com S'ha fet gran des d'aquest fruit secs, el seu tercer llarga durada, publicat el 1992. Recta final del Rock and Clàssics d'avui, anem ja a revisar l'últim disc, perquè ja no tindrem més temps d'aquests inicis dels Pets. Saltem al 1994, quan van tenir un èxit brutal els Pets amb el seu Brut Natural i temes com aquest irreverent Jo vull ser rei. Ja vull...

0: podré ser rei.
1: Exacte, per què no?
0: Podré ser rei.
1: Jo vull ser rei.
0: Podré ser rei.
1: Així sonaven els Pets.
0: Podré ser rei.
1: Fa una mica més de 3 dècades, 1994, aquest era el seu quart llarga durada, va ser un exitàs. Jo el tinc molt present aquest disc, aquest Brut Natural, perquè just aleshores vaig començar a presentar cançons a la ràdio i, per tant, aquest single el vaig punxar infinitat de vegades. Com també aquest altre, el segon tall d'aquest disc es diu S'ha complet, amb els Pets.

interessant aquest segon plat dels fets. Des de Brut Natural, un gran treball dels de Constantí. Avui els hi hem dedicat el primer de tres programes a aquesta gran banda catalana que probablement és la més longeva encara en actiu. Jo no tinc record de cap altre grup, excepte Sopa de Cabra, però Sopa de Cabra doncs, ha tingut alguns buits entremig bastant importants i, en canvi, els fets no, gairebé sempre han estat al peu del canó. Marxem amb aquesta altra gran cançó de Brut Natural, una cançó molt adulta, molt profunda, que es diu La mort també a buscar. Els pets que ja començaven a avançar a nivell compositiu i amb les seves lletres amb cançons com aquesta. Gràcies per escoltar-nos ben aviat més Rock and Clàssics i més pets. Adéu.

no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Però un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de

soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El fullet Pac és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell DECA, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Vantine Scott com a Teseu, Hilary Summers és Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al fullet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment, acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titània, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fight me, if they could, if I could.

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon al principi s'hi diverteix, després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer i darrer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja l'alba i ara situeix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània.
2: Have you sent to Bottom's house? Is he come home yet? He cannot be heard of. Out of doubt he is transported. If he come then the play is marred. It goes not forward, doth it? It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus. But he is simply the best wit of any hand in the building.
3: Yay, and the best person too. Masters, the Duke is coming from the temple.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: we shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mends.
1: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
2: Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions

De juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins al torneig, fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.

0: Hola a tothom, hem escoltat Trimon by Moabi, com sempre, i avui tenim el plaer de tenir el luxe al Joan Puig. Benvingut, Joan.
1: Moltíssimes gràcies, el plaer és meu.
0: President de l'Institut Català del Suro i de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya i des del 2024 president de la Confederació Europea del Suro.
1: Exacte, la Celieix.
0: I director, a més, general de l'empresa Tapera Francisco Oyer S.A.
1: Exactament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, diguem que hem concentrat en els últims anys de vida una sèrie de càrrecs que, com que són per vocació, doncs es fan amb gust.
0: Sí, sí, sí, imagino que sí, perquè si no, malament. Doncs, Joan, tenim moltes coses de què parlar, per això avui tinc la xuleta aquí, que anirem mirant les preguntes i començarem amb tu, Joan, amb la teva, com has arribat.
1: A veure, la meva carrera professional, que a hores d'ara ja comença, com deia abans, està en decliu, perquè ja estem arribant, aquest any farem 60 anys, per tant ja tenim una edat considerable, va començar amb una cambra de comerç com a secretari general i d'allà una sèrie d'empresaris surers que estaven ubicats a la província de Girona, juntament amb la Generalitat em van venir a buscar per crear de nou en nou una cosa que en aquell moment no sabíem exactament què havia de ser, però havia de ser una mena de centre tecnològic que es va acabar dient Institut Català del Suro. Per tant, la persona doncs, que va començar tota l'estructura de l'Institut Català del Suro fa més de 30 anys, doncs vaig ser jo mateix, i a l'atacs de la vida, al final, doncs, n'he acabat sent el president. D'algú que havia sigut el gerent, el director, diem-ne el que vulguem, doncs n'hem acabat sent el president, sí.
0: I això fa quan?
1: D'això fa més de 32 anys. Vaig passar una època com a director de l'Institut Català del Suro. Allà vam fer tot el que va ser la creació d'aquest organisme, que venia a donar visibilitat a un clúster empresarial ubicat a la província de Girona. En aquell moment érem més de 35 empreses, i que la Generalitat va considerar que se l'havia de reforçar en els seus missatges internacionals de qualitat de producte. Per avançar amb la qualitat de producte feia falta recerca, feia falta innovació, feia falta posar en marxa moltes coses, i això és el que vam acabar fent. La història molt bonica, per cert, va començar amb un pressupost molt, molt, molt petit, amb una col·laboració amb el que llavors existia, que es deia Laboratori General d'Assajos de Catalunya, que estava ubicat aquí a Bellaterra, molt a prop d'on estem avui. Allà l'Associació d'Empresaris Surers va cedir un pis perquè es desplacessin alguns tècnics, un biòleg i un químic en concret,

0: i a partir d'allà, bueno, vam anar avançant, vam aconseguir un local que va ser una sessió de l'Ajuntament de Palafrugell al costat del Museu del Suro, un local que avui en dia és la seu de l'Institut Català del Suro, on treballen 8 persones i que, bueno, al llarg d'aquests 30 anys doncs, ha fet un creixement molt gran. Allò inicialment es va constituir com un consorci públic entre l'administració i els privats, que eren les empreses, AECOR, l'Associació d'Empresaris Surers, i després allò va evolucionar i ara de fer uns 3 anys es va convertir en una fundació privada. Uh-huh. Per què el passar d'un consorci públic a una fundació privada? Per agilitat. És a dir, són organismes petits que si estan sotmesos al dret públic pur, doncs tens moltes traves, moltes coses a justificar, en canvi com a fundació diguem que són més àgils.
1: Clar.
0: Avui l'Institut treballa, com deia abans, a unes 7-8 persones i té un pressupost d'uns 750.000 euros amb diferents línies d'actuació. Bàsicament recerca, estandardització de productes, som secretaris d'AENOR per l'estandardització del tap de suro en relació amb les ampolles de vi, formem part d'ISO a nivell internacional, en fi, tenim moltes línies d'actuació de recerca també, no només de prestació de serveis, sinó que també de recerca i també de formació i difusió de tot el que té a veure amb el món del suro.
1: Uh-huh. I formació que està oberta, imagino, viticultors, enòlegs, sommeliers...
0: La formació és variada, ha evolucionat també, com el propi organisme ha evolucionat. Ha evolucionat apropant-nos molt, molt, molt en el sector enològic. Hem fet crèdits de lliure elecció per la carrera d'enologia a la Rovira Virgili, hem fet col·laboracions amb altres universitats on té la facultat d'enologia, hem fet coses amb els sommeliers, hem fet coses amb altres associacions vinculades al món del vi, però avui també estem fent coses amb Elisava, per exemple, en temes d'aplicacions de suro a temes de construcció o productes de disseny, estem fent col·laboracions doncs, bueno, amb altres organismes que donen una mica més d'amplitud en aquest focus sempre de vi, el que pretenem també és buscar altres aplicatius perquè estem massa concentrats en el món del vi, per tant, relacions amb els arquitectes, aparelladors, etc, etc.
1: Sí, sí, té sentit, perquè hi ha moltes maneres de fer servir el suro, no només pel vi.
0: La veritat és que, com diu el bon amic i mestre Martí Boada, el suro és un miracle i ja suposo que ja es nota que el nostre és vocacional. El suro és un petit miracle de la natura, és un arbre, que el Kerkosuber, que probablement si relacionéssim les virtuts de cada arbre, doncs aquest estaria al cim de l'argumentari del perquè un arbre té sentit. Serveix per anar contra la desertificació, és una barrera contra els focs, dona un producte que dona una utilitat a l'hora d'embotellar ampolles de vi i desplaçar-se. Per tant, a la cadena de valor, realment el suro és algo inigualable.
1: Mm-hmm. Sí, sí, totalment. Doncs parlem una mica del suro, una mica de la història de quan es va començar a fer servir el... Suposo que alguna persona devia mirar l'arbre i pensar, o devia caure, no sé.
0: La història és molt antiga. La veritat és que segurament aquesta pregunta la contestaria infinitament millor que jo al conservador del Museu del Suro de Palafrugell, que per cert ara és una noia que molt trempada i que acaba d'entrar com a directora. Fins ara ho ha estat en Pep Espadaler, que ha sigut un referent per tots els divulgadors i com a responsable del Museu del Suro. Però és evident que tenim constància de que el suro ja s'utilitzava amb àmfores dels grecs i dels romans. Per tant, si haguéssim de dir origen, ens aniríem molt, molt, molt enrere. El garum, el famós garum, allò fet amb anxoves i amb peix mig podrit, que es transportava des del sud d'Espanya fins a Roma, es feia amb àmfores que anaven tapades amb un tros de suro. Per tant, l'origen és molt antic, però si la pregunta va més focalitzada a la utilitat moderna, en el sentit del que avui entenem com a fabricació de taps, etc., el que em diuen des del museu, perquè ho he hagut de consultar abans de venir, és que la primera constància d'una empresa, una persona que es dediqués a transformar el suro per vendre ampolles de vi a Catalunya és d'en Grau Esteve Llach, el 1739, a Tossa de Mar. Per tant, la vinculació també de la província de Girona amb el món de la transformació del suro és molt important. Uh-huh. Ja a Tossa de Mar, que és un lloc, bueno, avui el coneixem com un lloc vacacional, idíl·lic, etc., doncs allà va ser on va començar la primera transformació del suro fent taps per després vendre-ho a bodegues.
1: Que interessant, no ho sabia, perquè vosaltres esteu a Cassà.
0: Sí, la concentració d'empreses està, com deia, transformadores, està a la província de Girona. I bàsicament està entre Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Cassà. Uh-huh. Bàsicament els dos municipis avui que queden més empreses sorreres són Palafrugell i Cassà de la Selva, exactament. Són aquests, sí.
1: Uh-huh. Llavors, amb els arbres, ens pots parlar una miqueta dels arbres?
0: Els arbres, dintre de la família dels quercus, que estarien associats als roures, dintre de la família dels quercus n'hi ha de diferents. Hi ha el quercus súber, el quercus ílex, el quercus variabilis, però aquell que té la capacitat de generar aquesta escorça tan identificativa, en el sentit que és com una pell que li creix a l'arbre i que li fa de defensa, però que a la vegada, com que allò que genera de pell té unes capacitats d'elasticitat, a dintre el que, si ho veiéssim amb un microscopi, són cèl·lules plenes d'aire. I és això que li dona la capacitat d'elasticitat, de recuperació després de la compressió, de tornar una altra vegada a l'origen d'allò després d'haver estat comprimit. Doncs el quercus súber, bueno, és un arbre que està tota la cornisa del Mediterrà. És cert que n'hi ha una mica al sud de Portugal, el que se'n diu Algarve, però sobretot està a Extremadura, Andalusia, i després puja per la costa, per al Mediterrà. Hi ha una concentració en aquests moments important a Castelló. Castelló tenen Eslida, la serra d'Eslida està plena de suros. Després continua pujant cap al nord, passa per Catalunya. Llavors, això de Catalunya, a Catalunya tenim 7 massissos que tenen suredes. Tenim el Montseny, el Montnegre Corredor, Cadiretes, Gavarres, i n'hi ha més. Uh-huh. Llavors, continua pujant per al Pirineu. Tota la zona de Saint-Tropez està plena d'hores de suro. I continua baixant fins a Lazio, fins al nord de Roma. Tota aquella part està plena de suredes. Les dues illes grans, que són Còrsega i Sardenya, també hi ha moltíssima sureda. I després d'allà se'n va a l'altre costat del Mediterrani i diríem que la zona on hi ha sureda seria Tunísia, Algèria i Marroc. Uh-huh. Per tant, les plantacions, no, els arbres, estan ubicats a tot el que és la conca del Mediterrani. Uh-huh. Per això nosaltres diem que la tradició no és només una tradició silvícola, és una tradició cultural. La cultura del Mediterrani és això. És vi, transport del vi, oli, transport de l'oli, i per tot això el suro ajuda.
1: Uh-huh. I una pregunta, quan es pela, perquè deies que era un arbre que és com contra el foc, no? Uh-huh. Quan es pela, segueix sent un arbre que evita els focs o que és... O crema més?
0: No, quan es pela hi ha un moment, que és el primer any de pela, que l'arbre, evidentment, tu li dones una utilitat, però es fragilitza. Però en menys d'un any ja ha recuperat una altra vegada la capa i aquella capa després té que anar creixent. Sobre aquest tema dic que els diferents tipus de suro van vinculats a les diferents àrees climatològiques. És a dir, un suro, des de que es planta fins que es treu la primera lleva de suro, han passat uns 35 anys. La primera lleva de suro no serveix. Mm-hmm. O sigui, no serveix per aplicatius de vi. Serveix per altres coses, però no per aplicatius de vi. I a partir d'allà, l'arbre, que ja té uns 35-40 anys, la seva vida reproductiva pot anar fins als 250-300 anys. I com es fa això? Doncs depèn de la zona. Si la temperatura és més càlida, creix més ràpidament. Si la temperatura és més freda, creix més lentament. I aquí sí que diferenciaríem el que és la part del sud d'Espanya, en aquest cas d'Extremadura i Andalusia, o, per exemple, la zona de Lazio, on, com que la temperatura és més benigna, el que passa és que l'arbre creix més de pressa i l'escorça es pot treure de l'arbre cada 9 anys. Uh-huh. En canvi, a Catalunya o a Saint-Tropez, com que fa una mica més de fred, les mitjanes de pluja, de temperatura, són més fredes, creix més lentament i en aquestes zones es fa cada 12-14 anys. I això és el que fa que hi hagi una petita diferència en zones en funció de la climatologia que li toca a l'arbre viure.
1: Uh-huh. O sigui que deu ser bastant car, no? Vull dir, tenir un arbre que triga 35 anys i després has d'esperar-te perquè torni a tenir...
0: Aquí hi ha dos conceptes. Sobre el tema de la natura és natura i car o barat depèn de moltes coses. Si tot depèn de que tu vulguis focalitzar i estandarditzar i professionalitzar el teu negoci. És a dir, si tu ets un gestor forestal i tu tens, per exemple, 100 hectàrees de sureda, el que has de fer és un pla de gestió que cada any treguis una desena part o una novena part de tot allò que tens. Mm-hmm. Per tant, això que te garanteix són ingressos permanents, mm-hmm, d'una cosa que és molt cara. I aquí sí que faig un incís una mica més llarg perquè voldria que es posés en correlació el valor d'un quilo de raïm, que el Penedès el poden estar pagant entre 0,25 i 0,30 cèntims, i un quilo de suro, que el quilo de suro més barat, és a dir, el menys bo, estem parlant que ja val 1,50 € el quilo. El més bo, aquest és el menys bo, el més bo podríem parlar de 3, 4, 5, 6 euros al quilo. Uh-huh. Per tant, des del punt de vista de producte forestal, el suro és el producte de més valor afegit, uh-huh, aquell que va vehiculat cap a la indústria vitivinícola. I això no és un fet menor. Això el que fa és que, bueno, els propietaris forestals, que aquí a Catalunya tenim una idiosincràsia de tenir masses minifundis, no com al sud d'Espanya, que són propietats més allargades i més grans, però el benefici que pot generar el bosc es pot veure des de diferents punts de vista, des del punt de vista dels ingressos que te genera la venda del suro, però també del valor ambiental que té aquell suro. Si aquell suro ajuda a prevenir incendis, si aquell suro fa que el sotabosc que té quan el neteges ho venguis a les indústries transformadores suro de peres i serveixi per a les plantes de biomassa per generar energia, doncs tot això fa que el conjunt del valor econòmic del suro sigui molt i molt gran. Mm. L'Institut Català del Suro va fer un estudi, en càrrec nostre, on sortia que el valor de les indústries de Catalunya que generem en facturació està al voltant d'uns 300 milions d'euros. En canvi, quan fèiem un estudi, gràcies a la càtedra Mango de la Pompeu Fabra, doncs el valor ecosistèmic, quan tu poses allà dintre i valoritzes les espècies que es preserven, la quantitat de CO2 que retenen els arbres, etc, ens anàvem a més de 800 i pico de milions d'euros. Mm. Per tant, hi ha un valor immediat de la transformació, però també hi ha un valor ambiental d'aquest producte.
1: Clar, clar. I el sòl com ha de ser? Saps si... O sigui, això... Bueno, suposo que deu ser típic de la clima mediterrània, no?
0: Sí, la veritat és que algunes de les malalties que, per exemple, pugui tenir el suro venen associades al sud d'Espanya i s'han estudiat molt pel fet de quan hi ha massa intensiu d'animals a sota dels arbres, es generen excrements i aquests excrements fa que tingui el suro algunes certes defectes, no? Però la terra, en concret, de com és el suro, no us ho sé dir, la veritat.
1: I necessita molt d'aigua? Necessita...
0: No, el suro és un arbre molt bonic també des del punt de vista de constitució, perquè el suro té unes arrels molt someres per sobre de l'aigua i agafa fins i tot no només l'aigua de la pluja, sinó l'aigua de matinada. I llavors el que té és una arrel central, cada arbre, que baixa molt i molt. Llavors és curiós perquè és dels pocs arbres que fan dos maneres d'alimentar-se. La mare, que en diem, el que baixa en perpendicular cap avall, tipus la vinya, no? Que baixa molt, buscant la fredor i la profunditat, i la de superfície, que és el que manté doncs, les branques en cert estat de vegetació, de fotosíntesi interessant. Per tant, bueno, jo crec que és un arbre molt, molt savi en aquest sentit.
1: Uh-huh. I suposo que la mare també, quan hi ha molt vent, tal, deu fer que l'arbre no caigui.
0: També, suposo que sí.
1: Que aguanta bé.
0: Suposo que sí. Però jo crec que el tema important de la mare, sí, el que sí que veiem és que quan la mare, per el que sigui, no aconsegueix baixar el suficient, l'arbre no mor, però s'acaba secant. Uh-huh. En canvi, quan la mare doncs, aconsegueix baixar a la terra i aconseguir una determinada dimensió, estem parlant de que la mare, com a arrel, deu tenir més de 3 metres de profunditat, en molts casos, i això és una baixada important a la recerca de la humitat i de l'aigua.
1: Totalment, totalment. I llavors, també, una cosa molt important, perquè jo vaig tenir la sort de poder anar a assistir a un dia de formació amb vosaltres, i vam anar al bosc i hi havia un mestre surer que era, vamos, era una persona molt, molt, molt única, trobo.
0: Eloi Madrinyà?
1: Sí.
0: Eloi Madrinyà, sí, sí, sí.
1: Suposo que és un... No, hi ha una escola de mestres surers?
0: L'Institut Català del Sur, una de les coses que està fent és aquesta. Aquest ha sigut el primer any, gràcies a un projecte que vam aconseguir i que estem articulant a nivell de tot Espanya, perquè la veritat és que estem liderant tot el moviment surer a tot Espanya. Aquest any ha sigut el primer any, que una gran satisfacció perquè hem pogut donar 100 carnets a nanos joves en formació professional, als quals se'ls ha explicat la part teòrica de l'arbre, però també una part pràctica de com s'alleva l'escorça sense fer mal a l'arbre. Allò que vau veure amb l'Eloi Madrinyà, que cada vegada nosaltres ens amoïnava, perquè cada vegada la mitjana d'edat és més alta, hi ha menys persones que siguin capaces de tenir aquesta traça i aquest artesanat, no?, a l'hora de treure el suro, doncs hem aconseguit a través de la formació incorporar gent jove. Uh-huh. I 100 carnets donats a Espanya no és poca cosa, és molt per ser una primera edició.
1: Totalment, totalment, quina bona notícia.
0: Sí.
1: I són gent de la zona o de tota Espanya?
0: Hi ha diferent gent, jo crec que aquí l'Escola Forestal de Santa Coloma de Farners i altres organismes, el Consorci Forestal i altres organismes estan fent bona feina, també ens estan ajudant, però també aquests cursos s'han fet a Extremadura, on hi ha un centre també de suro que es diu Cicitex, s'està fent també a Andalusia, amb algunes universitats, la Universitat de Jaén, la Universitat de Còrdoba, uh-huh. I en allà doncs, bueno, estem fent aquestes classes, més aviat orientades a gent de formació professional, que no pas universitaris, però sí que és veritat que ens ha sorprès perquè és un treball dur, és un treball que, a més, la lleva del suro és només durant 2-3 mesos a l'any, per tant, és molt concentrat la seva productivitat en 2 o 3 mesos a l'any. Però, bueno, ens ha sorprès gratament perquè quan preguntaves als alumnes, quan jo preguntava als alumnes, em deien, però és que estar al mig de la natura no té preu, és que estar al costat d'un arbre no té preu, i després, la resta de l'any, ja m'espavilaré, no sé, faré altres feines, com antigament havien fet els extractors de suro de sempre, no?
1: Sí, deu ser una mica vocacional aquesta feina, també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, suposo que sí, com? Però no tenir ningú que t'està a sobre, no tenir una pantalla d'ordinador davant dels ulls, sinó que sentir, com em deia un jove l'altre dia, sentir els ocellets o parar-te quan creus que t'has de parar per esmorzar tranquil·lament, bueno, doncs...
1: Sí, no té preu,
0: no
1: això.
0: No té preu.
1: Sí, sí, totalment. Sí, sí. Hi ha gent que pagaria,
0: sí,
1: per
0: exacte,
1: fer això.
0: Exacte.
1: I més o menys quants anys són de formació? Suposo que has de tenir bastanta...
0: No, nosaltres la veritat és que ho hem hagut de concentrar. És veritat que els estudiants de l'Escola Forestal alguns s'han interessat més que d'altres, però nosaltres hem hagut de concentrar fent un temari. O sigui, nosaltres el que hem fet és un temari, que no sé si són 200 hores, i en aquest temari hi ha, com deia abans, una part teòrica, és a dir, l'arbre, com és, quan creix, tot això que estàvem parlant ara, i una part pràctica, que és la que dura més, on agafem gent que ja són professionals de l'extracció, s'emporten els nanos a bosc, i primer els hi fan veure com es fa, i després ells comencen a fer els primers assajos. Mm-hmm. Aquí som molt curosos perquè qualsevol cop de destral mal donat afecta a la mare, que en diem nosaltres, és a dir, a l'escorça principal de l'arbre, que és la reproductiva, la que té que tornar a fer néixer aquelles capes, i per tant aquí els cops han de ser molt ben donats i aquí els mestres són els que tenen l'encàrrec de lliçonar bé els seus alumnes.
1: Clar, clar. I encara hi ha places per si hi ha algú que està escoltant vulgui anar a fer la formació?
0: Jo crec que qualsevol cosa sobre aquest tema us podeu adreçar directament a l'Institut Català del Suro. Tenen una pàgina web fantàstica i simplement enviant un mail en allà i demanant referències us orientaran, molt més bé que jo, que només en sóc el president.
1: Molt bé, doncs hem arribat a la meitat del programa ja com sempre passa rapidíssim el temps i farem una pausa per escoltar una mica de música i tornem de seguida.

0: Bé, hem escoltat Downtown de Moabi i tornem aquí amb el Joan Puig parlant del suro. Joan, ara una cosa important és el tema de l'elaboració dels taps de suro, perquè és un procés, entenc que, bastant complex, no?
1: Sí, la veritat és que sí. Nosaltres, quan tenim visites a la fàbrica, una de les coses que s'impressionen és la quantitat de processos i la quantitat de màquines que hi ha darrere de la transformació del que és el suro que tots coneixem, que és una pana de suro extreta de l'arbre, fins al tap final i amb molts, molts processos. Jo, si em permets, sí que faria una diferenciació entre les tres parts des del punt de vista de la transformació. És a dir, quan tu treus la lleva del suro de l'arbre, és corba, no?, perquè té la forma de l'arbre. Per tant, ja hi ha una primera fase, que seria aplanar-la per després poder treballar-la, previ una selecció en tres àrees. Una seria triar l'escorça més gruixuda, que és la de la part central de l'arbre, que aquesta és la que irà destinada a fabricar taps per a vins tranquils. Aquells taps d'una sola peça, que els que beveu uns vins sabeu que existeixen, no? Llavors hi hauria una part més prima, que és el que nosaltres diem suro prim, o mans, que diuen els francesos, que seguien els de les branques, que són per creixement, a l'estar les branques han crescut menys, però el suro és igualment bo. I el procés és el mateix, aplanar-los i separar el més bo des del punt de vista visual del més flac des del punt de vista visual. I llavors hi hauria tota la resta, que és aquell que es porta a triturar. I a triturar per què? Doncs a triturar per fer els mànecs dels taps de xampany, l'aglomerat, que en diem nosaltres, i aquest aglomerat també té altres aplicatius. Fer panells de suro, fer soles de sabates, etc etc. Des del punt de vista qualitatiu, probablement el més gruixut, el que va per vins tranquils, seria el més valorat, més preuat, més pagat. Llavors, en escala de valor, seria el prim, que és el que hi hauria per fer els discos, les arandeles de suro natural que van en contacte amb els espumosos, i després tot el rest és el que va triturar, que seria el de valor més baix. Això seria una mica la primera fase. A partir d'aquí, doncs, depèn de quin sector treballis. Si ets una empresa que es dedica a fabricar taps per a vins tranquils, bueno, agafes aquestes planes i el que fas és les taladres de manera cilíndrica amb un cop, per tant ha de tenir una humitat perquè es pugui fer, i acaba sortint el que és el cono del tap de suro natural. Llavors d'allà hi haurà diferents processos d'acabar de polir perquè tingui la mateixa llargada i dimensió des d'un costat i des de l'altre. Hi haurà el tema de marcatge, marcar amb la marca del client, i hi haurà una mica el tractament de superfície, que seria una mica de parafina silicona que se'ls hi posa perquè entrin més ràpids a les cadenes d'embotellatge sense tants de problemes. Per contra, l'altre sector, que seria el d'etap per a vins espumosos, xampanyes i demés, aquí és bastant més complexa, perquè has de fer, per una banda, els discos, que són aquelles redondetes de suro natural que es posen a la part baixa del tap, que és el que està en contacte suro natural amb el líquid, i hi hauria la part de l'aglomerat, com deia abans, que surt de la trituració, amb una sèrie de dimensions que han d'estar molt calculades perquè el mànec faci la recuperació diametral que convé. No? Després tot això s'ha d'unir, tot això s'ha d'encolar, tot això s'ha de rebaixar i tot això continua el procés de marcatge, tractament superficial i expedició. Per tant, són totes aquestes les fases en el procés de transformació fins a tenir un tap de suro.
0: Uh-huh. I quant temps ha d'estar aplanant-se? O sigui,
1: el suro normalment s'entra entre el període de... Els períodes de pela són entre el juny, inicis de juny, fins a mitjans de setembre, uh-huh. I a partir d'allà s'ha de deixar lixiviar. Què vol dir lixiviar? Vol dir que s'ha de deixar reposar, aplanant-lo, perquè deixi anar l'intern de les cèl·lules i que es netegi el màxim possible. A partir d'uns 6 mesos, 8 mesos, ja pots començar a treballar tot el procés que abans estàvem descrivint.
0: Uh-huh. I crec recordar que es feia a l'intempèrie, no? Això estava...
1: Sí, hi ha una fase, el que és la fase d'aplanat i de més, es fa a l'intempèrie, però a partir de que està aplanat ha d'estar sota cobert. Per què? Perquè un dels problemes que va tenir el sector ara deu fer uns anys, gràcies a Déu, amb moltes inversions solucionat, és el tema del famós TCA, això del famós maldit gust de suro. I per què se generava aquest TCA? Se generava aquest TCA perquè el suro, que és un producte natural i viu, amb les humitats d'ebullir-lo, desenvolupava uns microorganismes, que aquests microorganismes, en el seu procés, sense ser dolents per la salut, sí que generaven unes olors que eren indesitjables. Mm-hmm. Llavors, hem après i hem evolucionat molt a el temps de bullida ha d'estar limitat a un temps, un cop està bullit ha d'estar sota cobert, a partir d'aquest sota cobert no pot estar més de tants dies, per què? Per minimitzar i baixar al màxim possible aquests possibles efectes del TCA en els taps finals.
0: I teníeu, crec, una màquina on es media si tenia TCA o no, també, no?
1: Sí, el nivell d'exigència i la professionalització també de les bodegues amb la incorporació de molts enòlegs molt exigents ens ha portat a que no era només un tema de controlar la biologia del suro, no? D'això que dèiem dels microorganismes, sinó que, a més, havíem de justificar des d'un punt de vista químic, analític, doncs que jo tenia menys parts de les que sensorialment algú podia percebre. L'umbral de detecció sensorial d'un superexpert són 5 nanograms per trilió. Això és una bestiesa. És com si agafessis una gota o posessis en una piscina olímpica. Estem parlant d'aquestes comparatives, no? Llavors, aquests 5 nanograms, per tenir-los controlats, es va fer moltes inversions i molta formació en el sector i es van incorporar cromatògrafs de gasos. A la cromatografia de gasos, la indústria química, la indústria de la perfumeria, sap molt bé el que és, el que fas és agafes taps, els analitzes, i si estan per sota de 5 PPTs, 5 parts per trilió, ningú serà capaç de detectar-ho. Mm. Si estan per sobre d'això, llavors els descartes i els dediques a altres coses. Mm. I això, només perquè en tingueu una idea, nosaltres a Francisco Uller l'any passat vam fer 75.000 analítiques de TCA. 75.000 analítiques de TCA en un any. O sigui, és un volum brutal que aquestes màquines modernes, molt cares, per cert, aquestes màquines modernes et permeten controlar aquestes possibles desviacions sensorials.
0: Mm-hmm. Bueno, i al final del dia també el TCA pot venir d'altres llocs. Vull dir, no és sempre culpa del TAP, no?
1: Això és una altra cosa que també hem après amb els anys. Un cop havíem fet les inversions, havíem assegurat tot, anaves a la bodega, els hi portaves i et venien i deien no, això té gust a TCA, o té olor a TCA, no? Llavors deies, no pot ser, les contramostres que ens hem guardat diuen que no n'hi ha, per tant, alguna més ha de passar. I aquí es va iniciar una campanya, també liderada per l'Institut Català del Suro, de veure dintre de les bodegues quins focus de contaminació podien tenir. I la veritat és que en tenien. En tenien amb les bentonites, les pintures que utilitzaven en els magatzems, en tenien a les caixes de cartró, en tenien en els palets que no estaven tractats o estaven tractats amb pesticides. Per tant, bueno, al final tots van fer una tasca de cadascú a casa seva minimitzar l'impacte de possibles desviacions.
0: Uh-huh. I llavors, un tap de suro, com afecta el vi? Evidentment, si està en bones condicions, que normalment ho estan. Què passa quan poses un tap de suro al vi?
1: Ara us he explicat una petita anècdota en la que jo mateix vaig entrar com a director general d'una gran companyia amb crisi mental. És a dir, nosaltres portàvem invertits més de 6 milions d'euros en màquines de netejar suro i de més, i un dia estant a la Xampanya amb un bon client, Boulanger concretament, el cap de nòlegs de Boulanger em va dir, senyor Puig, vingui, i jo vaig anar allà, diu, escolti, tenim un problema. Aquest tap que vostè em porta no és el meu tap, o sigui, aquest tap és inert, és completament escèptic. I nosaltres, a la Xampanya, que som gent que des de molt antic sabem que les ampolles en contacte amb el suro evoluciona el contingut, els vins, amb matisos que només es troben en el contacte amb el suro, això s'ha perdut. O sigui, fixeu-vos quina crisi mental, que tu has fet tot l'esforç perquè sigui neutre i de cop algú te diu que és que jo no vull que sigui neutre, jo vull que sigui com era abans, no? I això el que ens va portar va ser a investigar molt més, i portem ja més de 10 anys investigant això, sobre els aspectes positius que porta el suro en l'evolució dels vins. I val a dir que ara, en aquests moments, estem visquent una època que jo crec que serà molt bonica els propers anys, que a les últimes dues Barcelona Wine Weeks, en treballs que hem fet nosaltres amb Gramona, Recaredo i Bodegues de Corpinat, demostrem que un vi que ha estat tapat en suro durant el temps d'envelliment, en boquer, millora substancialment perquè és capaç el suro de portar-ho i vainillines i altres perfils aromàtics que d'altra manera no tindrien. Mm-hmm. I els de Corpinat, aquestes bodegues que s'han ascendit de la Deo Cava i que treballen en valor, que busquen coses doncs, diferencials en valor, estan sent els gran abanderats, Recaredo especialment, els gran abanderats de que el suro té unes propietats bones a l'evolució organolèptica del vi que fa que acabem amb conclusions com el que va passar l'últim febrer, com deia la Barcelona Wine Week, de dir, escolta'm, el suro té moltes coses bones que encara hem d'explicar, i en això estem.
0: I llavors hi ha diferents tipus de suro, o sigui, hi ha el conglomerat, hi ha... i mides també, o sigui, tens suros més curts, més llargs, entenc que els que són més llargs tenen una mica més de qualitat, no? Són els vins més...
1: Bueno, aquí el suro català, per exemple, té molta fama a nivell mundial per vins de llarga guarda. Per què? Perquè, com explicava abans, les cèl·lules són més petites, per tant, aguanten més ben el temps en el coll de l'ampolla i, a més, la llargada se'ls hi dona una mica més. Es pot arribar a fer fins al 54 famós, que és el top de top, no? I això en altres zones és molt difícil d'aconseguir. Però sí, sí, el que està clar és que nosaltres ara, cada vegada més, estem assessorant a les bodegues per aconsellar, a partir del tipus de vi que s'ha d'anar a tapar, quin tipus de tap hi ha d'anar. Perquè no és el mateix un vi de ràpida rotació, que li pots posar probablement un aglomerat de baixa gama, que un vi que necessita una llarga guarda o que l'enòleg vol perfilar aromàticament alguna cosa i tu aquí el pots ajudar doncs, potenciant coses que el suro natural té i que els productes sintètics no tenen.
0: I com veus el futur del suro? Perquè, clar, ara està de moda, o hi ha molts països, sobretot del Nou Món, que fan servir el tap de rosca.
1: El tap de rosca nosaltres anem fent un seguiment molt gran. Penseu que nosaltres estem en el mercat des de fa molts anys i nosaltres hem vist tota mena de coses. El sector del suro ha vist tota mena de coses. El tap de plàstic, per exemple, va tenir un creixement molt gran, va acabar s'ha demostrant que feien malbé els vins directament i ha acabat desapareixent pràcticament del mercat, o petites excepcions. El tap de rosca va evolucionar molt des de la part de Nova Zelanda i Austràlia, des d'allà, i llavors també alguns rieslings de la zona d'Alsàcia, però tot depèn de la rotació que vulguis tenir. Ara bé, en un món on cada vegada ens preocupem més per l'entorn, per els ecosistemes, etc., si nosaltres expliquéssim, cosa que no fem perquè no ens agrada aquest tipus de defensa, d'atacar la competència, però el consum energètic que es necessita per fer un alumini que seria un tap de rosca és brutal, comparat amb un tap de suro, no? El tap de rosca té algunes propietats, és veritat. És la facilitat, diuen ells, per als consumidors de destapar fàcil. Però el tap de suro té una cultura. Precisament tots estem preocupats amb el tema del poc consum relacionat amb els missatges per la salut. Doncs, bueno, és un acte cultural posar un llevataps, extreure'l, necessites una certa edat i una certa comprensió del que estàs fent, no? El tap de rosca suposo que tindrà el seu nicho de mercat. Avui, si us interessa les dades, el sector del suro en el món hi ha 18.000 milions d'ampolles de vi tranquil i 3.300 milions d'ampolles d'espumós. L'espumós no existeix, el tema de la rosca, i en el vi tranquil representen un 22-23% del total del món. Aquesta és la seva, bueno, és el seu nicho i és la seva part. Jo crec que en els propers anys això no tindrà tendència a créixer. Això ja porta alguns anys estabilitzats i no té massa tendència ni a créixer ni a decréixer.
0: Però veus que hi ha que segueix havent un futur pel tap de suro?
1: Absolutament sí, n'estic convençut.
0: Jo espero que sí.
1: Estic convençut. Jo crec que si els joves que estan arribant fan la meitat de feina de la que hem fet nosaltres, tindran futur segur. Ara haurem de picar pedra, perquè el dia a dia es guanya això, picant pedra.
0: No, és part de la cultura, de la història del celler, o sigui, també, sí, totalment. I hi ha altres països, a part de, bueno, hem dit Portugal...
1: Portugal és en boom de producció, és la primera del món. Després ve Espanya, després ve Itàlia, i el gran consumidor també és França, però en producció Portugal són els primers, és així. Nosaltres, jo crec que sempre hem batallat d'una altra manera, hem batallat per el tema de la qualitat més que per el boom, ells estan molt amb els booms, també és cert que ells tenen unes avantatges competitives que nosaltres no tenim, els seus costos salarials són un 35% menys que els nostres, els seus consums energètics són més baixos que els nostres, i això fa que ells en boom siguin realment importants. Però jo em sento molt satisfet que a través d'organismes com l'Institut Català del Suro sempre el referent està aquí. És a dir, sempre és allò de què estan fent els catalans, no? I a mi això em satisfà perquè és veritat que que el volum probablement és portuguès, però Espanya no deixa de ser el segon del món en producció de taps de suro.
0: I els vostres clients majoritàriament són al mercat francès, llavors?
1: La veritat és que nosaltres, ara parlo més com a empresa, eh? En general a Catalunya som molt exportadors, les dades ens diuen que el 68% del que produïm se'n va fora, entenem com a exportació ventes intracomunitàries, eh? Per nosaltres exportació també seria França, Itàlia, etc. Però en general les empreses catalanes exporten des d'antic a molts llocs. Nosaltres estem presents, per exemple, a Argentina, Austràlia, Sud-àfrica, Estats Units, Alemanya, a Txèquia, evidentment, Itàlia i França tenen un pes molt gran. Si anéssim en percentuals, segurament el 50 o el 60% del que fem se'n van allà, no? Uh-huh. Però no deixem d'estar presents arreu on hi ha una bona ampolla.
0: I els mercats asiàtics s'estan obrint també a...
1: Els mercats asiàtics són més mercats de consum que de producció. Mm-hmm. Hi ha alguns... O sigui, semblava que hi havia un moviment a la Xina, però després això va anar enrere. Va passar, ja sabeu que, per exemple, amb els xupa-xups va passar, no? Doncs amb els vins també va passar. Fins i tot algunes inversions de bodegues que anaven allà a implementar-se i que han reculat. I avui el que sembla el país més futur, més possibilitats de creixement, és la Índia. Mm-hmm. I la veritat és que a la Índia sí, tenim algunes operacions, no massa grans, però algunes operacions tenim.
0: Mm-hmm. Molt bé. I teniu... Compartiu informació amb altres països i altres entitats del món del suro?
1: Et diria que sí. El món del suro sembla molt gran, però al final és molt petit i ens coneixem tots, no? I... A veure, a Portugal tenen infraestructures molt grans perquè tenen moltes ajudes públiques, tenen una cosa que se'n diu CTCOR, Centre Tecnològic de la Cortissa, que vendria a ser la còpia de l'Institut Català del Suro a Portugal. A Extremadura hi ha el Feicitex, que vendria a ser exactament el mateix, i a Itàlia hi ha una cosa que es diu Estación Experimentale del Sugro, que està a la illa de Sardenya, i que amb els quals tots ells doncs, a vegades plantegem projectes de recerca conjunts, fins i tot. El fet que jo mateix estigui de president de la Confederació Europea del Suro, on tots aquests organismes estan, també ajuda a facilitar, articular projectes de recerca conjunta de temes que ens interessen a tots. No?
0: Clar. Val. I això, quins consells donaries als sommeliers per transmetre la importància del suro?
1: Jo crec que amb Pitu Roca, que és un dels grans noms i un dels grans avaladors i amb el qual vam dissenyar doncs, amb l'Escola de Sommeliers, no? Vam dissenyar aquestes sessions de formació per als sommeliers. Jo crec que hi ha hagut molta formació, segurament en queda per fer, segur que sí, sempre hi ha coses per fer, però jo crec que amb una sessió de 3-4 hores, jo crec que si s'acostessin a l'Institut Català dels Suros, si s'acostessin una mica a les empreses sureres, tindrien encara més argumentari del que tenen a l'hora de defensar aquell vi o aquell tap davant del seu potencial client, que és el consumidor final. Per tant, nosaltres estem a disposició de qualsevol associació de sommeliers o similar que tingui ganes de conèixer, perquè la informació existeix, està a l'Institut, a Palafrugell, està a disposició de la gent perquè tots en fem una bona difusió. I no només una difusió teòrica, per mi és més important difusions pràctiques, és a dir, fer cates amb diferents tipus de tapament, veure què porta cada un d'ells, i en aquestes estem constantment fent aquesta línia d'actuacions.
0: Sí, és important, igual que la copa, doncs el suro, no?
1: Exacte.
0: I per al públic general també podrien venir a visitar-vos?
1: Sí, la veritat és que tenen una agenda planíssima, la gent de l'Institut, perquè estan rebent visites d'escoles, estan rebent visites de nanos d'estudiants de batxillerat, estan rebent visites d'associacions, fins i tot d'amics, associacions gastronòmiques, qualsevol persona que pugui estar interessada en tema de suro, les portes estan obertes. Evidentment que hi hauran un calendari i concretar què és el que més els interessa, pot ser que la sessió sigui més teòrica, pot ser que sigui més pràctica, pot ser que sigui més de degustació, però jo crec que contactar directament amb l'Institut es poden accedir amb una quantitat de dades molt ingent i molt interessant.
0: Uh-huh. O sigui, que busquin la pàgina web de l'Institut Català del Suro.
1: Exacte. Jo crec que aquesta seria una de les grans consells o recomanacions que podríem donar en el dia d'avui. La pàgina web de l'Institut Català del Suro és senzilla. Si poseu Institut Català del Suro a qualsevol buscador us apareixerà, però és ICSURO, icsuro.com, i en allà teniu doncs, l'accés als responsables de l'organisme, però també l'accés a les coses que s'estan fent.
0: Perfecte. Doncs no sé si vols comentar, abans de que et faci l'última pregunta, si tens alguna altra cosa a afegir.
1: Jo vull agrair, Dominic, moltíssim l'interès que a invitar-nos a venir. Estem oberts sempre a fer aquestes difusions del que fem, del que som. Creiem molt en el que fem, creiem molt en el que fem, i crec que és un món apassionant, que tothom que tingui una mínima sensibilitat, si s'hi acosta, se n'anirà completament sorprès.
0: Gràcies. Doncs l'última pregunta és que si... perquè jo normalment pregunto si fossin una varietat de vi, però com ets del món del suro, doncs si fossis un tap de suro, quin series, de vi tranquil, d'escumós?
1: Aquesta sí que no me l'esperava, no m'he imaginat mai que fos un tap de suro. En veig tants a la meva vida que bueno, ja sabeu que a vegades s'ha utilitzat de manera despectiva, eh? Sembles un tap de suro, vol dir que ets tonto directament, però bueno, suposo que són coses d'antic. Si hagués de ser un tap, suposo que perquè ja fa 22 anys que em dedico a produir taps per xampany i tapem xampanys i espumosos esplèndids, el Roger Cristal és nostre, el Salón és nostre, tants i tants bons xampanys són nostres, me'ls sento meus, jo seria un tap de xampany sense cap mena de dubte, sobretot per el que significa de celebrar la vida, no? Per el que significa aquell pop quan l'obres, que et dona una satisfacció personal, almenys a mi, molt i molt gran.
0: Molt bé, doncs em sembla molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan. Ens veiem.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial perquè separava la seva manifestació d'una concentració del grupuscle neonazi Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. Un portaveu del col·lectiu antifeixista diu que cal respondre a la convocatòria de Núcleo Nacional. L'escoltem.
2: Doncs les organitzacions polítiques del moviment popular i els moviments socials de Barcelona i de Catalunya hem considerat que calia donar una resposta contundent a una convocatòria obertament racista, feixista i neonazi. I és per això que avui hem fet aquesta convocatòria. I en farem tantes altres com faci falta davant aquestes expressions de l'odi més cruent i dels atacs a qualsevol part de la nostra classe, de la classe treballadora.
1: Els neonazis havien convocat a les 8 del vespre a la cantonada dels carrers Mallorca i Roger de Llúria. Els antifeixistes han sortit a 7:45 des de la plaça Tetuán, a la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal. Un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan els 200 antifeixistes ho han intentat, han rebut, com us explicàvem, cops de porra. I 3 persones han mort avui dissabte en 3 accidents al medi natural, segons han informat els bombers de la Generalitat. En concret,

0: Pitava. Des d'allà la nena va ser traslladada en helicòpter a del SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu. I parlem d'en planeta internacional, ja que el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, ha anunciat avui a la tarda que preveu signar demà un acord amb l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en un missatge a la seva xarxa social. I en cultura, el Festival de Cinema Català, el FICCAT, premia el documental Operació Hiperita, la trama civil de la guerra química, un treball de TAC12 en comproducció amb la xarxa Radiotelevisió de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en què es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en el mateix festival, l'actor, director, guionista i productor Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la gala de Cloenda d'aquest 18è FICCAT que es celebra a Roda de Barà. En el seu discurs, Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so, aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça d'handbol jugarà demà a la final de Champions.
1: Ha necessitat arribar a la pròrroga en un duel molt igualat amb l'Alborg danès, però els blaugrana, que sempre havien anat per davant al marcador, han aconseguit classificar-se per la final. Serà demà a les 6 de la tarda a l'Anxes Arena de Colònia davant el Fuchse Berlín, que s'ha desfet del Bac de Bur a semifinals.
0: D'altra banda, l'Atlètic Barceloneta, que busca aquesta hora la segona Champions.
1: Els mariners disputaran a Malta a partir d'ara. A les 9 ha començat ara mateix el partit. La final endavant al Prorreco italià. L'Atlètic Barceloneta havia superat a semifinals el vigent campió, el Ferencváros. A la tanda de penals, els de Fran Fernández volen el segon títol de Champions pel club després del que van aconseguir el 2014. Ja ha començat el partit i de moment 1-0 favorable a l'Atlètic Barceloneta.
0: I ha començat també ja el partit del Sabadell, que vol avançar-se a la nada.
1: És l'última eliminatòria per optar a l'ascens a segona. Comença a Zamora. Ara a les 9 ha arrencat aquest partit. De moment 0-0 al marcador. Els arlequinats busquen un bon resultat per afrontar el proper cap de setmana en la tornada a casa i en la lluita per l'ascens a tercera federació. Hi havia aquesta tarda el duel entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro. La Pobla portava avantatge de l'anada amb l'1-2. Avui el partit ha acabat amb 0-0 i, per tant, la Pobla de Mafumet, que puja a tercera federació.
0: I primer matchball pel Barça de bàsquet.
1: Necessita una victòria per classificar-se per la final del play-off pel títol a la Lliga Endesa. Després dels dos primers triomfs a la Palau Blaugrana, ara els de Xavi Pasqual se la juguen a la pista del Tenerife. El partit ha començat a les 8 de la tarda i ara mateix està guanyant el Barça d'un únic punt, 42-43.
0: Vinga, són les 9:05, marxem de ronda.

0: Vinga, anem a repassar marcadors de partits que s'estan jugant ara mateix, començant pel Waterpolo Champions masculina, la gran final, el Barceloneta buscant el segon títol.
1: Sí, el busca el segon títol de Champions, com dèiem, el 2014, l'única Champions que té el conjunt barceloní. Ha començat ja aquesta final davant del Prorreco italià, res fa ben pocs minuts, però el conjunt barceloní ja està guanyant per 2-0 ara mateix en aquesta arrencada d'aquesta final de la Champions.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió ha començat ja el partit i les coses de moment no li van bé al Sabadell.
1: Està perdent el Sabadell aquest partit que és l'anada de l'última eliminatòria ja per aconseguir l'ascens a segona. Doncs de moment el Sabadell, que juga al camp del Zamora, i està perdent 1-0. Ha començat fa res ben pocs minuts aquest partit i ja comença amb el marcador advers al conjunt arlequinat.
0: Déu-n'hi-do. Mal inici del conjunt de Ferran Costa.

0: Bàsquet, Lliga CB, playoff pel títol, tercer partit de semifinal. Si el Barça guanyés avui, ja seria finalista. Com van les coses?
1: Sí, havia guanyat els dos primers partits, per tant, avui una victòria ja li valdria per arribar a la final. De moment està guanyant el Barça, es va mantenint aquest punt de diferència, favorable al conjunt blaugrana, ara mateix 44-45 davant de la Tenerife. Ara el Tenerife acaba de fer una cistella, s'han ajustat les coses, 46-45, però les diferències són pràcticament mínimes.

0: En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 7 minuts, som els de l'Enjoc i fins a les 10 de la nit a la teva ràdio local t'aproparem l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra, molt farcida encara a aquestes alçades de juny, avui dissabte 13 de juny de 2026. Començant, com dèiem, pel waterpolo, i és que el Barceloneta s'està jugant a aquesta hora a Malta el títol de Champions, el que seria el segon títol de Champions de la història del club.
2: Sí, havia aconseguit l'únic títol que té, l'única Champions, el 2014, i ara amb el nou tècnic, el Fran Fernández, doncs l'equip vol aconseguir la segona. Havia aconseguit superar ni més ni menys que semifinals al Ferencváros, a la tanda de penals, s'havia classificat per aquesta final i ara s'està enfrontant a un dels grans d'Europa, al Prorreco italià, en aquesta final de la Champions, que s'està disputant a Malta, igual que ho van fer les noies. De moment està dominant el conjunt mariner per 3-1 en aquesta arrencada de partit fa 8 minuts que s'està disputant.
1: I tot això ahir a la Champions femenina, també a Malta, en aquesta final a 4, tant masculina com femenina, doncs ahir jugaven el partit pel tercer lloc dos equips catalans. Finalment serà el Sant Andreu qui acaba en la tercera plaça.
2: Sí, perquè els dos van perdre a semifinals, hi havia una possible final catalana, però no es va donar i els dos van acabar lluitant per aquesta tercera posició. Va acabar guanyant el Sant Andreu per 9-11, per tant el Sant Andreu queda tercer. El campió d'Europa és l'Olympiacos, va superar el Ferencváros a la final per 17-14. És el quart títol del conjunt grec, l'havia aconseguit el 2015, el 2021, el 22 i el 26. Feia 3 anys seguits que guanyava un equip català la Champions, 2 anys al Sabadell, l'any passat al Sant Andreu, però aquest any no ha pogut ser.
1: Doncs el Sant Andreu, que es va prendre, podem dir, la revenja de la final de Lliga, on el Mataró va guanyar a la piscina del Sant Andreu el títol de Lliga, doncs ahir el Sant Andreu, en aquesta final de consolació europea, es va imposar al Mataró, Mataró Ràdio, Francesc Andrés.
3: La Solim Centre Natació Mataró cau contra el Sant Andreu en la lluita pel tercer lloc, una embranzida final andreuenca deixa sense bronze les mataronines 2 dies després de perdre les semifinals contra l'Olympiacos. El primer quart ha començat amb bon peu pel conjunt mataroní, 2 gols inicials la situaven per davant, però el Sant Andreu ha pogut empatar abans del minut 8. A l'inici del segon ha seguit la tendència a l'alça de les barcelonines, que de fet s'han posat per primer cop per davant, 0-4 de parcial, que ha suposat un cop dur d'encaixar, això sí, trencat pel penal de Jovel Romer. El batibull de gols s'ha segellat amb un 2-4 que ha dut el descans a perdre de 2 gols, 4-6. La represa no ha estat massa millor. El Sant Andreu s'ha avançat al marcador situant-se 3 gols per sobre. A partir d'aquí, un estira i arronsa per retallar i encaixar, que ha dut el quart al 7-9 en contra del Mataró.
1: Doncs el Sant Andreu que va imposar-se al Mataró, del costat andreuenc, Gisela Ferrer i el tècnic Javi Aznar analitzaven així aquest triomf.
4: Són llàgrimes d'emoció, de voler tancar un cercle bé, de posar una cirereta aquesta temporada que crec que veníem amb unes dinàmiques una mica pesades i de curar-nos una mica feridetes de les finals de la Lliga, que no va poder ser, i bueno, i també un cop a la taula de voler reivindicar una mica que aquest equip podia estar, tenia nivell, sap competir, i bueno, és un equip que mereix estar a finals. Sempre apreta, sobretot a l'últim quart, que no baixem els braços, que anem totes a per una, i bueno, és que el partit són 32 minuts, no el podem tancar només al primer quart, no? Si no, doncs només fem 8 i ja, però bueno, crec que hem estat a l'alçada del que s'esperava de nosaltres i podem estar molt orgulloses.
5: Sortim molt contentes, sortim molt orgulloses del que hem fet. Portem 2 anys a la Champions League sense perdre cap partit, només el partit a penals de les semifinals. Però en el temps real aquest equip no ha perdut en 2 anys un partit. Crec que hem d'estar molt orgulloses. L'equip s'ha deixat la vida, no eren bons moments, però crec que ens hem sortit d'una situació una mica així després de la semifinal, que va ser molt dura, i el caràcter d'aquest equip i el caràcter guanyador, sobretot, no?, de totes les jugadores. I molt content, però sobretot content per elles, perquè crec que s'ho mereixien.
1: Doncs aquestes declaracions als companys de BTV, on Javi Aznar també va confirmar doncs, que marxa després de 12 temporades. De fet, marxarà a gran part del bloc de les jugadores del Sant Andreu i segurament doncs, acabarà una etapa i en començarà una de nova. Javi Aznar explicava així el seu comiat.
5: Jo li dec molt al club. Crec que he estat 12 anys treballant amb unes condicions fantàstiques, he estat a casa meva i ara, doncs, bueno, tancar aquesta etapa, no passa res, tant de bo ens trobem a retrobar més endavant, perquè, bueno, jo sóc entrenador de waterpolo i torno a repetir, jo crec que les circumstàncies han sigut unes circumstàncies complicades, però jo em sento santandreuenc i del poble de Sant Andreu i molt content per tot el que hem fet i tant de bo que ens retrobem més endavant.
1: Doncs veurem com canvia tota l'estructura i tota, o gran part de les jugadores en aquest Sant Andreu. I a tot això, la divisió d'honor femenina avui ja jugava el segon partit de la final per la permanència, el millor de 3, i haurem d'anar al tercer.
2: Sí, s'haurà d'anar al tercer partit per saber quin dels dos equips acaba aconseguint la permanència a la divisió d'honor, si Irunya o Horta. El primer partit l'havia guanyat l'Horta per 14-12, dos gols de diferència, i avui està l'Irunya a la seva piscina, qui s'ha acabat emportant la victòria només d'un únic gol de diferència, 18-17. El tercer partit serà a la piscina de l'Horta dissabte vinent a les 5 de la tarda.

0: Vinga, 9 i gairebé 14 minuts. Parlem també de l'altra gran competició europea que es disputa aquest cap de setmana, a la Champions masculina d'handbol. Final a 4 a Colònia. Ha hagut de patir el Barça, però jugarà a la final.
1: Sí, ha hagut de patir. Ha necessitat una pròrroga per acabar-se classificant per ser en aquesta final de la final a 4 a Colònia. Això que el Barça anava dominant, però ha vist com l'Àlvaro al final doncs, li ha retallat distàncies fins a acabar aconseguint aquest empat i forçar la pròrroga. A la pròrroga, el Barça ha imposat per 32 a 37 i jugarà demà a la final contra el Foxer Berlín, que ha superat en l'altra semifinal el Magdeburg. La final serà a les 6 de la tarda demà.
0: Doncs ha estat un gran partit d'handbol i el Barça, al final, a base de resiliència i de solidaritat entre els seus jugadors, ha aconseguit superar l'Alborg, el conjunt danès, a la pròrroga, tot i que gran part del partit havia dominat el conjunt blaugrana, però al final li ha costat un temps extra aconseguir aquest bitllet per la gran final de demà, diumenge a les 6, davant del Foxer Berlín. Ara fa uns moments els companys de 3Cat Info, un dels jugadors del Barça, Dani Fernández, que deia això.
2: És increïble, l'Àngel, la pressió que fa, com es pot girar un partit en qualsevol moment, cap a bé o cap a malament. Però bueno, crec que avui l'equip ha estat superbé. És la mostra de que estem tots junts. S'ha posat el partit molt, molt, molt difícil després d'anar guanyant tot pràcticament els 60 minuts. I aquesta pròrroga que cau cap a nosaltres per una final més, també.
0: Vinga, un quart de 10 de la nit. Parlem de futbol, play-off d'ascens a segona divisió, anada de la final i, doncs ho dèiem abans, no han començat massa bé les coses pel Sabadell.
1: No, de fet, està perdent des del minut 3 de partit al camp del Zamora. Això ja és l'última eliminatòria. Si supera aquesta eliminatòria el Sabadell, doncs serà equip de segona, però de moment està perdent el conjunt arlequinat, això sí, li queda la tornada a casa, per tant, a la nova Creu Alta, i a més, tots els minuts que queden encara d'aquest partit, però des del minut 3 està perdent perquè el Zamora ha aconseguit avançar-se amb el gol de Mario Losada.
0: Doncs a veure si reacciona el Sabadell i aconsegueix doncs, treure un bon resultat a cara al partit de tornada del pròxim divendres, recordem, a la nova Creu Alta. I per cert, que un equip que jugarà a Primera Federació, que jugarà la pròxima temporada a Primera Federació, com ho està fent de moment el Sabadell, és el Sant Andreu, que ha fet oficial avui el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del defensa català de l'Antequera, Fèlix Garreta, de 22 anys, amb experiència a la Primera Federació, també a Segona Divisió amb la Mòria Vieta, i fins i tot, recordem, havia debutat a Primera amb el Betis. Tot això doncs en aquesta categoria, però si ens fixem també en una altra de les notícies d'aquesta tarda, el play-off d'ascens a Tercera Federació, s'ha disputat la tornada de la final i ja tenim un altre equip que puja a Tercera Divisió.
1: Sí, és la Pobla de Mafumet, ja havia agafat avantatge en el partit d'anada, havia superat el Sant Mauro per 1-2 i en el partit d'avui no s'han vist gols, ha acabat amb 0-0 el partit i això ha fet que la Pobla de Mafumet faci bo el partit de l'anada per acabar doncs, aconseguint aquest ascens a Tercera Federació.
0: Doncs eufòria i festa ara mateix a la Pobla de Mafumet. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: Bé, som amb Eric Mora, un dels protagonistes d'aquesta eliminatòria de la final del play-off d'ascens. La Pobla ha pujat a Tercera Federació, autor del gol de falta en el partit d'anada, empat a 0. Felicitats, Eric. Finalment s'ha recuperat la categoria dos anys després.
4: Sí, sí, muy felices por estos meses trabajados. Nadie daba un duro por nosotros, pero hemos logrado el objetivo que queríamos todos.
3: S'ha patit en el partit d'avui, però molt ben treballat, sobretot en l'aspecte defensiu. Ells també han mirat de jugar al joc aeri, però vosaltres heu estat una fortalesa.
4: Sí, ya sabemos que somos un buen bloque defensivo, todos damos nuestro 100%, pero al final hemos dado nuestro 100% y nada, muy feliz por todos.
3: Ara important tornar al futbol espanyol, no? En aquesta Tercera Federació. Que dura és aquesta Lliga Elit, no? Tant que penalitza per baix i també per dalt, perquè un play-off és una monada sempre.
4: Ya nos avisaron de esta liga, era muy física, era muy de correr a las espaldas, muy de lanzar balones, pero bueno, muy felices por haber aportado nuestro 100% y poder haber subido a Tercera Federación. Para este pueblo es un orgullo.
3: Felicitas, Eric, y a celebrar-ho.
4: Gracias.
0: Vinga, 9 i 18, i parlem també del play-off d'ascens de Segona Federació. Demà, anada de la final pel Badalona.
1: Sí, ja és l'última eliminatòria. Si aconsegueix superar aquesta fase, aquesta última eliminatòria davant del Compostela, doncs el Badalona, que pujaria a Segona Federació, s'enfronta al Compostela, que va ser el vencedor del grup gallec al primer partit al camp del Compostela, demà a les 6 de la tarda, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals i a la xarxa més.
0: Doncs vinga, marxem cap a Santiago de Compostela, que volem saludar a doncs, a un dels jugadors del conjunt badaloní, que a més ja té experiència en altres play-offs, com és el Carlos Guzmán. Carlos, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, Ignasi.
0: Què tal? Com esteu per Santiago? Què tal per allà?
5: Bien, bueno, estamos ahora dando un paseo, como he dicho, ahora una actividad de grupo y bueno, ya con ganas de que llegue el partido de mañana.
0: Com m'arribeu? Perquè després d'aquesta classificació apoteòsica de l'altre dia, del diumenge passat, suposo que a nivell de moral, com a mínim, deu estar platòrics, no?
5: Sí, bueno, la verdad que el resultado en Cornellà no fue bueno, sí que sabíamos que teníamos opciones, aunque era complicado, y bueno, la verdad que el partido de vuelta en casa fue espectacular, con un final inolvidable, pero bueno, ya tenemos que dejarlo un poco al lado y bueno, pensar que empieza otra eliminatoria contra un equipo que no conocemos tanto como Cornellà Hospitalet y bueno, con ganas de sacar un buen resultado para digamos, la vuelta poder terminarlo en casa.
0: I pel que heu pogut veure aquests dies del Compos, que hem d'esperar d'aquest rival demà? Perquè pel que he vist és un equip també que defensa molt bé com vosaltres, equip menys golejat del seu grup, igual que vosaltres aquí a Catalunya.
5: Sí, bueno, al final es un equipo grande, un equipo que en teoría o muchas veces están con deberes superiores, es una plantilla hecha para subir directo y no lo consiguieron, un poquito parecido a nosotros que han estado todo el año primeros y al final no se les ha dado y bueno, supongo que en casa será un equipo también muy complicado, es un equipo con experiencia, físicamente fuerte, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos y bueno, sabemos que va a estar igualada y que se va a decidir en detalles y el que esté más acertado en esas ocasiones, que no creo que haya muchas que las tengamos, pero bueno, como hemos visto estas eliminatorias, sacar un buen o mal resultado en la ida tampoco te asegura nada, pero bueno, vamos con confianza para poder sacar un buen resultado.
0: Quin camp tan bonic i tan històric, per jugar a futbol demà, Carlos.
5: Sí, bueno, la verdad que yo ya he jugado en este campo, bueno, me tocó con Terrassa play-off, pero sí que al final es un campo de primera división, un campo de césped natural, un campo que en principio, pues lo que dicen, va a haber gente, y eso al final al futbolista es lo que le gusta, aunque no sean nuestros, ya eso se da la semana que viene. Y bueno, creo que tenemos que disfrutar de este tipo de partidos que no se juegan cada día, porque estamos a dos partidos de poder ascender.
0: Clar, és el que dius tu, a dos partits, després d'una temporada molt difícil, amb molts obstacles, però us heu plantat fins aquí.
5: Sí, bueno, la verdad que hemos estado casi toda la temporada de líderes, no hemos tenido un final como el que queríamos, pero bueno, al final eso es... puede pasar, lo que nos ha pasado en el peor momento, luego tuvimos un cambio de míster, bueno, al playoff no entrábamos a lo mejor en la mejor situación y creo que el equipo ha dado la vuelta y se ha podido intentar rearmar para poder tener opciones y ahora estamos aquí y no queremos parar y queremos ya hacer el último esfuerzo para poder ascender, que bueno, que para tanto para nosotros como para el club será muy importante y bueno, y tenemos que ir con todo para poder lograrlo.
0: Pues a veure si s'aconsegueix i d'aquí una setmaneta ho podem celebrar. Per cert, que els dos partits els podrem seguir a les televisions locals de la plataforma La Xarxa Més. Carlos, moltíssima sort de demà i d'aquí una setmana a veure si podem celebrar un ascens.
5: Vale, muchas gracias, Ignasi.
0: Doncs el Carlos Guzmán, el jugador del Badalona, a unes horetes d'aquest partit decisiu demà a les 6 al camp del Compostela. Com us dèiem, el podreu seguir a través de la plataforma La Xarxa Més i de les televisions locals, de l'Enjoc Televisió. Abans del partit escoltàvem també el tècnic Miquel Esparrén.
6: Equipo con mucha experiencia, equipo construido en un grupo para ascender sí o sí directamente, con poca oposición y que al final se le ha atragantado la recta final o la segunda vuelta. Están en la final, quieren ascender, están exigidos a ascender, pero a ilusión no nos van a ganar ni a ganas de querer llevarnos la eliminatoria tampoco.
0: Vinga, i més futbol. Per cert, el Terrassa ha anunciat avui la incorporació del migcampista del Vilanova, Albert Selman. Com us deia, més futbol. Demà, tornada de la final del playoff d'ascens a Lliga Elit. Demà tindrem un altre equip que pujarà a Lliga Elit.
1: Sí, s'enfrontant en aquesta eliminatòria el Viladecans i l'Igualada. Aquest partit serà demà a les 6 de la tarda. Ja és la tornada, a l'anada havien acabat amb empat a 0 al marcador.
0: Doncs abans del partit, aquesta era la valoració que en feia Carlos Barrios, el jugador de l'Igualada, després del partit d'anada.
7: Sí, nosaltres volíem treure un resultat a favor, perquè sempre al nostre camp és important marcar. Encara així, el resultat 0-0 sense encaixar, anem a Viladecans amb ganes, de cara al partit, que som l'equip més golejador dels tres grups, així que marcarem segur, però bueno, no em preocupa i amb moltes ganes d'anar a Viladecans.
0: Vinga, 9:24, com està ara mateix el bàsquet?
1: Doncs ho dèiem, que estava molt ajustat aquest partit. Ja està a l'últim quart, el darrer i definitiu. I de moment està perdent el Barça per 2 punts de diferència, 58-56. Per tant, ara mateix el Barça remolca en aquest partit.
0: Doncs absolutament tot obert, eh? Recordem que si el Barça guanyés, doncs aconseguiria ja plaça per a la gran final. A tot això, ahir la penya va tornar a caure.
1: Sí, la penya havia perdut d'un únic punt de diferència en el primer partit, 118-117 davant del València Bàsquet a la Fonteta de Sant Lluís, però ahir va perdre de manera més contundent, 90-76, i està obligat a guanyar els 2 partits a Badalona i un tercer que es tornaria a disputar a València, doncs si vol ser a la final. Demà a les 8 de la tarda, doncs el primer partit a la pista de la penya, a l'Olímpic, a partir, com dèiem, de les 8 de la tarda.
0: Doncs com van ahir, Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra?
8: El València Bàsquet posa el 2-0 en l'eliminatòria contra la penya després de superar els verdinegres per 90-76 al Roig Arena. La sèrie es trasllada ara a Badalona després d'un segon partit amb un clar dominador al conjunt de Pedro Martínez, que va passar per sobre de l'equip de Dani Miret. Va ser una autèntica piconadora, amb Badio amb 16 punts com a màxim anotador, però és que va comptar amb fins a 6 jugadors amb dobles dígits. 13 triples de 40 intents va anotar el València Bàsquet, mentre que la penya en va clavar 9, la meitat dels que va aconseguir el primer partit. Una estadística molt important i a tenir en compte. Només Parker, amb 16 punts, va ser el més destacat d'un conjunt verd i negre que ja al descans perdia de 13. I, de fet, ho va arribar a fer de fins a 24 punts de dèficit, fins que un parcial de 0-10 a l'últim quart va maquillar el marcador. Aquestes eren les declaracions del tècnic Dani Miret al final del partit.
9: Penso que la nostra mentalitat avui no ha estat bona en el sentit de posar excuses de no ser prou físics a l'inici en certs aspectes del joc. La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. Si no defensem, avui el València ens ha fet 90 punts, segurament perquè la diferència ja era molt gran a l'inici, no han necessitat fer més. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor, no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius.
8: La penya jugarà demà diumenge a les 8 del vespre el tercer partit d'eliminatòria a Badalona, a l'Olímpic, en el que es diu un partit de win or go home.
0: Doncs déu-n'hi-do. I en bàsquet també el Cadí la Seu ha fet oficial el fitxatge de l'ala pivot internacional alemanya Lina Sontag, en presència a l'Eurobàsquet 2023 i als Jocs Olímpics de París.
10: La xarxa de comunicació local 91.5 FM, Ràdio Sant Cugat.
11: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
12: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
14: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
13: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
14: Perquè la teva salut és el nostre futur.
13: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
15: Mm. Braseria La Bolera.
16: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
15: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
16: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
15: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
16: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
15: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
17: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
18: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
19: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
20: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
21: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
22: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
23: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
24: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
25: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, En Joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de 10 de la nit, som els de l'enjoc. Darrere mitja hora de programa, actualitzem marcadors. Vinga, waterpolo, final de la Champions masculina. Què fa el Barceloneta?
1: Doncs de moment va per darrere al marcador, després d'un segon parcial dominat pel Prorreco italià. Està guanyant 1-3 en aquest segon parcial. El primer havia acabat amb empat a 6 i ara mateix el marcador d'aquest 7-9 favorable als italians. Per tant, els catalans, dos gols per darrere al marcador.
0: D'altra banda, el play-off d'ascens a segona divisió, anada de la gran final per aconseguir l'ascens. De moment el Sabadell continua perdent.
1: Sí, minut ja 32 de partit i des del minut 3 que el Sabadell està perdent davant del Zamora, 1-0 al marcador amb el gol de Losada. Per tant, el Sabadell que de moment va per darrere.
0: I qui sí reacciona és el Barça de bàsquet.
1: Sí, dèiem que anava perdent, doncs ara mateix està guanyant de 2, 60-62 davant del Tenerife. Ha entrat també una cistella i un tir lliure ara mateix, per tant 60-63, 3 punts de marge pel conjunt de Xavi Pasqual.
0: Doncs vinga, 9:31 minuts. Vinga, i en hoquei patins, hoquei lliga masculina. Ahir va començar la gran final, el millor de 5. No van anar gens bé les coses per l'Igualada.
1: No, els dos primers partits són a la Corunya, Riazor, a la pista del Liceu, i ahir el Liceu va dominar de manera contundent. Va acabar guanyant per 8-2, un partit que el descans ja dominava per 6-0. Per tant, el primer punt d'aquesta final, la primera victòria, doncs és pel Liceu. Demà, a 8:45 del vespre, hi haurà el segon partit també a la pista del Liceu, i després la sèrie ja es trasllada a les Comas, a Igualada.
0: Doncs avui l'Anna Freixa, que ha parlat amb en Marc Muntaner, que precisament feia referència a aquesta compressió tan absoluta dels partits del calendari. Ara, de seguida, recuperarem aquest tall, en aquest cas de Marc Muntaner, doncs, explicant que el calendari doncs, segurament no els va jugar, doncs, o els va jugar una mala passada, no els va jugar a favor, en aquest cas, després d'aquest partit, després d'una sèrie molt exigent davant del Barça.
2: Crec que ahir es va veure un Igualada totalment superat, un Igualada molt cansat, sobretot mentalment. No crec que fos tant físicament, sinó més mental. En 6 dies, exactes 6 dies, haurem jugat 3 partits d'una intensitat brutal, i si comptem diumenge, en 8 dies n'haurem jugat 4. Llavors sí que és veritat que hi ha un cansament mental que és evident, que ells no tenen perquè doncs, han jugat 2 partits menys al play-off. Però és el que hi ha, ja ho sabíem. Sí que és veritat que no, massa ben fet no està. A Portugal, per exemple, els dos equips que juguen la final crec que tenen 10 dies de descans, pràcticament.
0: Doncs Omar Montaner, doncs el que fa referència també al partit de demà diumenge. Diu que el seu equip doncs, té temps ara per reaccionar.
2: Estem a una final 22 anys després i penso que ahir l'equip no va estar a l'altura, no va transmetre, no va tenir caràcter, no va tenir ambició. I ho haurem de canviar, de cara a demà. Som conscients de que estem lluny de casa, de que pràcticament no hi ha aficionats aquí. Els pocs que hi havia els van posar en un lloc que no veien ni el partit. I els agraïm des d'aquí, amb els diners que van pagar pel viatge. Però bueno, tot i aquestes milers de dificultats, Igualada demà ha de plantar cara, ha de demostrar més caràcter. I sobretot el que penso que hem de fer és creure'ns que els podem guanyar, que és el que crec que vam fer contra el Barça, que és creure'ns que podíem guanyar-los i que estem capacitats per fer-ho. Hem fet un punt menys només en tota la Lliga, en 26 jornades, per tant podem fer-ho perfectament, però necessitem estar mentalment, físicament.
0: Doncs demà, 8:45, aquest segon partit de la final entre Liceu i Igualada, recordem, és el millor de 5 partits. I demà el que es podria decidir és l'hoquei Lliga Femenina.
1: Sí, perquè és la final, el millor de 3 partits, i aquest ja és el segon. Demà, el segon partit a la pista del Fraga, al Sotet, endavant del Vilassana, un Vilassana que es va emportar la victòria en el primer partit per 3-2, per tant, demà, si aconseguís la victòria, doncs ja seria campió de Lliga. Ni Fraga ni Vilassana saben què és aconseguir el títol de l'hoquei Lliga Iberdrola, i a més, en el cas del Vilassana és la primera vegada doncs, que acaba arribant a la final lluitant pel títol. El partit serà demà a les 12 del migdia.
0: Doncs a veure si aconsegueix el títol al Vilassana, que recordem que aquest any ja havia guanyat la Copa de la Reina. Podria ser l'últim partit de Maria Porta, que ens deia això abans d'aquest partit. També doncs, comenta la prèvia del partit el tècnic Lluís Rodero.
3: Anem a la pista del Fraga i també és una pista que és molt difícil, que ens costarà molt. Aquest any no hem guanyat allà. També tenen una afició doncs, caprete i bueno, sabem que serà difícil, però nosaltres al final anem allà a guanyar i confiar des de la feina feta al final al llarg de la temporada, que crec que durant la temporada ja hem demostrat que som l'equip més regular i bueno, doncs, crec que falta un partit per rematar-ho i anirem a per això.
4: Bueno, estem bé. Crec que estem arribant amb aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
0: Doncs demà podríem tenir un campió català d'aquesta Lliga Femenina. El que tindrem l'any que ve, segur, és un equip més.
1: Sí, perquè van descendir tres equips que no eren catalans de l'Hockey Lliga Iberdrola i avui ha aconseguit l'ascens al Mataró. Per tant, un equip català més la propera temporada a la màxima competició estatal. Un Mataró que amb dos partits n'ha tingut prou per acabar aconseguint aquest ascens. Ja havia guanyat 8-1 en el primer partit i en el segon davant d'Alcaldes ho s'ha imposat per 3-4 i per tant ja no ha estat necessari. Un tercer partit al Mataró, un any després de el descens, torna a recuperar plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola.
0: Doncs festa grossa avui a Mataró, i no només per l'Hockey Patins, després ho comentarem també pel que fa al futbol sala. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: El partit d'aquest dissabte al pavelló de la Torre Roja no ha tingut res a veure amb el 8-1 de la setmana passada. El club hoquei Caldes sabia que necessitava la victòria per seguir viu en la lluita per l'ascens. Les coses se li han complicat d'allò més arran del gol de Farners Prats quan amb prou feines s'havien jugat els 3 primers minuts de partit. Però les d'Oriol Savinha han sabut reaccionar amb un joc molt més valent i desinvolt que en el maig de la setmana passada. Han canviat l'argument del partit, aprofitant una situació de superioritat arran d'una targeta blava a Sara Rodríguez. Júlia Montbrú empatava el partit i pocs minuts després Aina Lleonard marcava el 2-1 per a les vallesanes. Però els últims 5 minuts de la primera part han estat un autèntic suplici des del punt de vista físic per als locals. El Mataró posava una sisena marxa i imposava el seu altíssim ritme de joc que ofegava materialment el rival. Aquesta situació ha permès al Mataró capgirar el marcador gràcies primer a un gol de la sempre omnipresent Nina Almirall i un altre diant al límit del temps reglamentari de Joana Pons. Tot i el 2-3 favorable a les d'Albert Larré al partit i de retruc al play-off no estava decidit. El descans li ha provat d'allò més a un Caldes que semblava haver carregat les piles. L'inici de la segona part ha estat un continu estira i arronsa amb els dos equips abocats a l'atac, però sense conseqüències. Per al Caldes era urgent marcar, i ho ha aconseguit gràcies a un gol de Carmen Cabeza culminant una gran jugada d'Aroa López. Malgrat l'empat, el Mataró no s'ha descompost i ha mantingut el seu ritme. El partit ha entrat aleshores en una fase final de bogeria. El Mataró ha tingut l'oportunitat de marcar el quart arran d'una falta directa llançada per Nina Almirall, però Judit López ha impedit que es convertís en gol. Però quan tot semblava encaminat a la tanda de penals, a un minut i mig la conclusió, Nina Almirall marcava el gol que ha servit per fer pujar el decisiu 3-4 al marcador. El club hoquei Mataró era, novament, equip de l'hoquei Lliga Femenina.
0: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. A una transmissió ha participat en Jordi Cochran, que després del partit ha parlat amb protagonista.
6: Segurament amb una de les jugadores que està més contenta per aquest ascens amb el Mataró i el retorn a la hoquei Lliga Iberdrola, amb Paula Lladó. Explica'm, com heu viscut aquest ascens en el dia d'avui?
7: Doncs amb molts nervis, veníem amb moltes ganes, sabíem que elles ens plantarien cara, però veníem també amb molts motivades i amb les idees molt clares. I crec que d'aquí ha sortit el resultat d'avui.
6: Un partit que ha estat completament diferent al de fa una setmana i que igualment, no sé si el fet d'haver guanyat a l'últim minut encara assegureix encara millor aquesta victòria, aquest ascens.
7: Sí, la veritat és que fins l'últim minut ningú ens ha assegurat res, ningú ens ho assegurava, però bueno, potser venies amb el resultat de la setmana passada, veient que et van sortir bé les coses i venies a proposar coses semblants. Ens hem trobat amb un equip molt lluitador, que això ja ho sabíem, amb moltes ganes també. I bueno, hem sabut jugar el que sabem jugar, amb les idees que ens han proposat, i crec que ha sigut una feina de tot l'equip, d'anar-nos animant, d'anar ajudant-nos i de parlar molt a pista, i això.
6: Temporada espectacular, perquè campiones de la fase regular i amb molta distància respecte de les segones, i en el play-off per la via ràpida en les dues eliminatòries.
7: Sí, la veritat és que hem gaudit molt d'aquesta temporada, que era l'important. Hem après molt d'estar juntes, perquè no érem un equip que jugava juntes, i ens hem gaudit molt entre nosaltres. Hem après molt de les unes de les altres, de totes les diferències de totes, i crec que aquest és el resultat que ens ha tocat.
6: I et faig una última pregunta. Què suposa per tu aquest ascens? Perquè el Mataró, sens dubte, ets una de les jugadores que té més temporades al Mataró, i tornar a l'Hockey Lliga Iberdrola una temporada després d'haver descendit era tornar a fer-ho, haver pujat amb l'equip, què suposa per tu?
7: Per mi és un orgull, per mi és estar a casa. És la feina feta de tot l'any, que és molta, és molt sacrifici. Deixem de fer moltes coses per jugar aquest esport, per dedicar-nos-hi 100%, i estic molt orgullosa d'aquest equip, de la feina que ha fet i de com ha avançat des del principi fins ara.
6: Doncs les paraules de Pau Lladó, la portera de Mataró, valorant aquest ascens tan desitjat i finalment aconseguit.
0: Doncs en aquesta transmissió televisiva també hem escoltat els dos tècnics, Oriol Sapinya d'Alcaldes, Albert Larrea, que per cert deia adéu avui, del Mataró.
8: Tinc ara sensacions rares, no? Vull dir, per un costat estic trist, evidentment, perquè penso que, bé, teníem el partit, penso que podríem haver forçat aquest tercer partit demà a Mataró, i al final, detalls, no? Quan arribes a un play-off, al final els partits es decanten per detalls, no? Penso que nosaltres també, doncs, bueno, hem fet mèrits, vull dir, no he tingut res a veure el partit de la setmana passada amb aquest, i m'intento quedar amb això, no? Vull dir, amb la temporada que hem fet, amb l'esforç que han fet les noies i el creixement que han tingut, i, com has dit, la temporada que s'ha marcat aquest equip dins d'aquest club, vull dir, que és una temporada històrica. Esperem que l'any que ve sigui més i millor, la veritat.
9: L'important era guanyar, intentar no arribar demà, i, bueno, jo crec que em quedo amb que estic tan orgullós de les meves jugadores, una vegada més, de tot el meu cos tècnic, de tota la feina que hem fet durant tot l'any. Estic superagraït a tota aquesta gent que ha cregut en la feina que estàvem fent, i només tinc paraules d'agraïment. Una alegria immensa, perquè part d'aquestes jugadores estaven l'any passat amb mi a l'equip, perquè van creure, perquè van dir-me que em quedés, van dir-me que tornaríem, i han treballat creient en el que estàvem fent.
0: Doncs ascens pel de Mataró a Hockey Lliga Femenina. S'ha quedat doncs, a les portes d'Alcaldes, i també el filial, però en aquest cas masculí, en aquesta final, segon partit de la final, per pujar a Nacional, en aquest cas des de Nacional Catalana Masculina fins a la Hockey Lliga Plata.
1: Exacte, s'ha quedat doncs, sense ascens, ja ho direm bé. Havia guanyat el Noia B a la tanda de directes, després d'una 3-3 en el primer partit, i avui ha tornat a guanyar 6-3 el Noia B davant d'Alcaldes B, i per tant doncs, és el Noia B qui serà equip d'Hockey Lliga Plata.
0: Com ha anat tot això? Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona nit.
10: Què tal? Molt bé. Doncs evidentment ja està començant la festa des de fa una estona aquí al pavelló de l'Ateneu. Moltes remullades, fins i tot aquí al cos tècnic, que no s'ha salvat. Dels pocs que estic sec sóc jo, després d'aquesta victòria per 6-3, que ha donat aquest segon punt de l'eliminatòria final d'aquests play-offs. I un equip que la temporada passada arribava a la Nacional Catalana i que un any després, només amb un any n'han tingut prou, per arribar a l'Hockey Lliga Plata. En un partit que ha començat molt bé, un Noia B que s'ha arribat a posar fins a 5-0, destacant sobretot el hat-trick de Pau Andreu, i també amb una actuació excel·lent del porter Martí Salvador, però que després el Caldes doncs, ha aconseguit retallar el final del partit i posar una miqueta d'emoció en un partit que ja estava molt i molt decidit. Al meu costat, Pau Romagosa, tècnic d'aquest Noia B i un dels artífexs també d'aquest gran èxit del filial del Noia, que en dues temporades, Pau, està a l'Hockey Lliga Plata.
11: Sí, gràcies. És espectacular haver de pujar o tenir un equip a Hockey Lliga Plata. Per a un club com aquest, tan històric i que s'ho mereix tot. L'any passat vam pujar amb el Xavi Brics d'entrenador. Aquest any, doncs, amb un parell de peces, però mantenint la base i entrant jo com a entrenador, doncs, mira, hem aconseguit això, que és espectacular per aquest club.
10: No era l'objectiu a inici de temporada, segurament, però a poc a poc un es va animant i es va convencent de que era possible, no?
11: De fet, l'objectiu era no baixar, nous a la categoria, vull dir que al final el que buscàvem era mantenir-nos i a partir d'aquí anar creixent dins la categoria, però a mesura que anàvem passant els partits, anàvem millorant, anàvem fent millor les coses, i doncs mira, al final anem a arribar a play-off, bona dinàmica i guanyadors.
10: Què té aquest grup?
11: És que són, tots són superbones persones, o sigui, són, de fet, si hagués de triar per persones, no podria triar, no, i no només els 10 que juguen, perquè som juntament amb els juniors, que entrenem tots, entrenem tots igual i fem tots el mateix amb el tercer, amb els Sebas, vale? I llavors tot aquest grup més espectacular, es deixen la pell, lluiten per tot, fan el que se'ls diu, i això pues, fa que puguem arribar a aquestes finals i guanyar-les.
10: La temporada vinent, aquesta base, aquest grup, serà el que defensarà la plaça de l'Hockey Lliga, Plata.
11: Sí, sí, en principi hi haurà canvis. Ara mateix és tard ja per començar a fitxar. No sabem si hi haurà algun canvi o el que sigui, però en principi la idea segueix igual.
10: Pau Romagosa, felicitats, enhorabona a tot el grup, a tot el cos tècnic, i et deixem que ho celebreu.
11: Moltíssimes gràcies.
10: Doncs el Pau Romagosa, el tècnic, primer tècnic d'aquest Noia B, en una vespre nit que segurament serà molt llarga, en un grup molt jove, que evidentment tenen moltes ganes de festa després d'aquest grandíssim resultat, d'aquest gran èxit per la base, per tota l'estructura del club, del Noia Freixenet, tenir per primera vegada la propera temporada el seu filial a l'Hockey Lliga Plata.
0: Excel·lent, com sempre, la feina del Sergi Fernández. Ara ja sí que pots remullar per fora o per dins, Sergi?
10: Sí, sí, no me n'escaparé.
0: Gràcies, bona nit.
10: Gràcies, adéu.
0: Vinga, i a les 9:47 parlem també de futbol sala. Play-off d'ascens a segona masculina. Avui hem viscut la tornada de la final a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Quines emocions per celebrar també un altre ascens del Mataró.
1: Sí, perquè ha capgirat l'eliminatòria. El Mataró havia perdut 2-1 a la pista del Palma B la setmana passada i avui el Mataró ha aconseguit la victòria 5-3 i, per tant, és equip de segona.
0: Mataró Ràdio, Oriol Debat.
12: El futsal gestoria Lluís Mataró és nou equip de la segona divisió estatal de futbol sala després de superar el filial del Palma Futsal en el global de l'última eliminatòria del play-off d'ascens. Els mataronins van perdre per la mínima a Mallorca la setmana passada 2-1 en el partit d'anada. A casa, però, han tret el seu millor futsal per dominar en el marcador bona part del partit i situar un avantatge de 3 gols. L'acumulació de faltes ha permès, però, al Palma retallar distàncies i acabar empatant l'eliminatòria. Ha estat a 50 segons del final i amb l'afegit a l'horitzó, quan un gol de Juanito ha fet embogir el pavelló Teresa Maria Roca i els prop de 1.000 espectadors que veien el seu equip. Un gol que ha donat la victòria i l'ascens al futsal gestoria Lluís Mataró. El conjunt de Mataró ja havia disputat aquesta fase d'ascens en 5 ocasions abans d'assolir d'una vegada per totes la segona divisió. Un futsal Mataró que havia quedat campió de Lliga en el seu grup aquest any a la segona divisió B.
0: Així de contents estaven després del partit 2 dels jugadors del Mataró, Pol Novo i Sergi Meneses.
13: Era el somni de la meva vida, del David, del meu pare, dels meus amics, i sempre sortia a creu i m'he espantat perquè pensava que avui també. I amb un Juanito increïble i un treball de tots, doncs, ho hem aconseguit i hem fet història. És un valor de club perquè des del 2018, que vam pujar 2017 a segona B, que ho intentàvem, i és que ho hem aconseguit, és una bogeria. No ho puc creure, realment.
14: Uau, molta felicitat, jo crec que era el moment de pujar, s'ha posat totes les coses encara i tants anys de sofriment i de patiment, l'hem aconseguit i estarem allà a segona lluitant el que podem. Tenim una porteria increïble, uns grans companys i bueno, ha sigut una eliminatòria molt dura. Palma ens ha posat les coses molt difícils, però l'hem donat tot. Gràcies, anem a ser.
0: I a tot això, el Barça de Futbol Sala ja sap el rival a la gran final per guanyar la Lliga de Primera.
1: Serà el millor de 5 partits amb el factor pista favorable al Barça dimarts i dijous a les 9 al Palau Blaugrana i el rival, el Pozo Murcia, que s'ha classificat aquesta tarda.
0: I el play-off d'ascens a Primera Femenina demà, anada de la final per Linyola.
1: Sí, tenim el Linyola, el Rubí havia quedat eliminat, doncs el Linyola a les 12 del migdia s'enfrontarà a l'Estrela Futsal Gallec a partir de les 12 del migdia, com dèiem.
0: A veure si aconseguim que pugi i cobreixi aquesta plaça que deixarà el Penyes Plugues que va descendir aquesta temporada. Xènia Cantenys, jugadora del Linyola.
15: Estem plenes d'il·lusió i d'alegria i amb moltes ganes de seguir lluitant per aquest somni que estem aconseguint. Bueno, sí que és veritat que la calor es nota, sobretot els partits que són com més intensos, però jo crec que l'equip arriba a un bon estat de forma física i ara mateix no crec que sigui cap problema això. Bueno, suposo que també una mica més de nervis. Al final, quan jugues a casa el partit de tornada, tens com una assegurança de que segurament pots acabar remuntant partits. Per tant, ara és una mica més complicat, però tot es pot afrontar, i més amb aquest equip. Sabem que serà un partit molt dur, molt intens, amb un dels equips més complicats segurament que ens han tocat, però el factor casa esperem que ens ajudi per treure el millor resultat possible i, bueno, i aconseguir retallar els gols per quan anem cap allà, en tot cas.

0: El reportatge en joc.
1: L'atleta de Terrassa, Oriol Antolí, ha trencat el rècord estatal d'ultraresistència, 757 quilòmetres en 90 hores. Ho ha fet després de completar la Belgium Legends Backyard Ultra en segona posició. El terrassenc ha completat 113 voltes al circuit més de 4 dies en continu moviment. És un reportatge de Miquel Mogosa, de la Ràdio Municipal de Terrassa.
2: Nova fita esportiva d'Oriol Antolí, l'agarenc. Bat el seu rècord, 757 quilòmetres en 90 hores a la Belgium Legends Blackyard Ultra, que s'ha celebrat aquests dies, una prestigiosa prova europea d'aquesta disciplina de resistència extrema. Ha aconseguit Antolí una segona posició i, com dèiem, 90 hores, 757 quilòmetres. I ara és moment de recuperar.
3: Bé, bueno, encara no corro, encara no m'he posat a córrer, però a nivell de dolors i de tot ja està muscularment. Sembla que estic ben recuperat, almenys per fer vida normal, i a més, a nivell mental i de recuperació de son i això, també més o menys ara ja començo a estar bastant bé. Vull dir que per córrer encara no, però ja estic bastant recuperat.
2: Un Oriol Antolí que sap que durant tots aquests quilòmetres i totes aquestes hores s'ha de saber gestionar.
3: Sí, sí, sí, clar, al final has d'assegurar molt bé que tot funciona bé, perquè si per dir alguna cosa vas més ràpid del compte i per poder descansar més, llavors muscularment et fatigues molt més ràpid. I si vas massa a poc i descanses poc, llavors a nivell de son i a nivell mental també costa més. Per tant, és una mica treballar-ho tot i saber trobar el balanç correcte per poder arribar al màxim de gent possible.
2: I és que en el món de l'esport és una lluita constant entre el cap i les cames. Les cames i el cap.
3: Clar, jo en el meu cas m'agrada molt això de córrer, llavors normalment no tinc el pare, sempre m'agrada continuar. Però igualment, sí que quan et poses en una competició d'aquestes has d'estar molt segur de que no abandonaràs o que abandonaràs només si et fan fora perquè arribes fora de temps en alguna de les voltes. Aleshores, això sí que és tota una feina de mentalització, però bueno, quan vas a fer un tipus de una cursa d'aquest tipus i vas a donar-ho tot, jo crec que ja quasi bé se suposa.
2: Durant 90 hores es poden fer moltes coses. Això fa Oriol Antolí perquè no sigui tan llarga l'espera o l'estona?
3: El problema és, quan estàs a la 90, sí que ja penses, ostres, estic a prop del meu rècord anterior, potser el puc superar, i tens molt la motivació aquesta. El problema són les 70 primeres, quan encara estàs molt lluny del teu rècord d'aconseguir res, en el qual t'has de distreure com sigui perquè el temps passi ràpid, perquè, clar, al final tu portes 10 voltes, que són 67 quilòmetres, i ja estàs cansat. Però et falten, imagina't les hores que et falten. Aleshores, has de treballar molt per intentar distreure't, sigui amb estratègies de posar-te música o podcast, o xerrar amb la gent, o inventar-te històries, el que sigui per distreure't i que les voltes passin més ràpid. Quan ja estàs molt amunt, estàs a prop del rècord, allà ja és un repte i és molt més fàcil a nivell mental aquesta part.
2: Un Oriol Antolí que parla també de tots els estats d'ànim que pot passar durant aquestes 90 hores, des de voler abandonar, a, en alguns moments fins i tot, voler donar encara més de si.
3: Sí, sí, clar, passes moments de tot, passes moments de davallades i passes moments d'eufòria, i així com en uns has de lluitar per sobreviure, per dir d'alguna manera, en altres t'has de frenar, perquè no és el que et deia abans, no? Si vas més ràpid del compte, te la jugues a que muscularment et trenquis. Clar, quan portes 700 quilòmetres és molt fàcil que una apretada forta, un canvi de ritme et faci trencar el múscul i et deixi fora.
2: Recordem que Oriol Antolí ha establert el seu millor registre personal i rècord d'Espanya, superant les 103 voltes i 690 quilòmetres del Mundial de Tennessee de l'any passat, on va acabar a la setena posició.
1: Vinga, darrer minut del programa. El Barça de bàsquet ja és a la final.
4: Doncs sí, acaba guanyant 76-85, per tant, 3 victòries en 3 partits davant el Tenerife.
1: Com tenim el Barceloneta a la final de Champions de Waterpolo?
4: Doncs al moment les coses molt igualades, 13-13 al marcador, ja tercer període d'aquesta final davant del Prorreco.
1: I descansa el partit al Sabadell.
4: Està guanyant el Zamora 1-0, per tant, el Sabadell per darrere el marcador.
1: No tenim temps per més. Gràcies, Anna, bona nit.
4: Bona nit.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català, amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Marc, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Tarpero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
8: Preparat, Eneco?
9: Sí.
8: Temps. Sentit.
9: S-E-N-A-T-I-T.
7: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
8: Quina seria la paraula intrusa?
10: Casoplón.
8: Correcte. En català, per fer
7: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
9: D-E-S-C-A-P-A-L-A.
7: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema "Prou maltractaments a la gent gran". I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2.

serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'Estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
3: Sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, és nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí. Fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: déu-n'hi-do.
3: 27, 18 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0. I com a mail, el mateix, cruïllaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé, bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà...

0: a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el papa fes una visita quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del papa a l'estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa, hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
1: Bé, jo crec que forma part d'una visió de ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el papa, doncs, en la realitat social que jo penso és per allà on han d'anar els tres principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
2: De Maryland.
0: De Maryland.
2: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
2: sí,
0: com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
2: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Evidentment era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com el papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
1: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí, oi? Però que això també és un aspecte, per mi, positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, en els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n parli. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí. Ara, doncs, un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs, com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè, abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? Sí. El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia: a l'Església hi cap tothom, l'Església és per tothom. I el dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada, com en aquesta ubicació més generalitzada, que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
3: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
4: Bones, Teresa.
0: Bones,
4: em deixes que li pregunti una cosa al Jason. És que no és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé què pensa com a americà.
2: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país, i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè evidentment Trump té els seus interès, però jo trobo que el papa té els interès per altre cop tot el món i tots els països, i com segon... Sí.

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies, eh?
1: De res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu-me anar que presenti una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
2: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: Uh-huh. I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
2: L'objectiu, al final, és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
2: D'aquesta xarxa.
0: Sí. Molt bé, és que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
2: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Mm-hmm. Abans has dit, Aurora, que ens havien dividit els mediterranis.
2: Sí.
0: A què et referies exactament?
2: Clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no, tant, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No, no tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Uh-huh. Explica'ns què és la coordinació, l'Associació de Coordinació Eclesial de la Mediterrània.
2: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors, té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Uh-huh. Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el Papa aquests dies o no? O no coincidireu per res? Perquè jo penso que el Papa, veure tanta joventut, també li, en fi, ho valoraria positivament.
2: Sí. El Papa l'any passat va estar al vaixell, per tant, coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és
0: clar,
2: el que hi ha.
0: Sí, sí.
2: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el Papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Uh-huh. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al Papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
1: Deixa'm, uh-huh. deixa'm dir, Teresa, que
0: sí, per favor.
1: Jo des de la meva parada andorrana que em toca, que des del Bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també... Bueno, van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I, bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no?, que aniran en l'expedició amb el Bisbat d'Urgell, diguéssim, no?, per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la rebuda del Papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del Bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
2: Sí, al final dic, és un sol papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el Papa amb la visita aquesta d'Andorra en un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta. I abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrani, doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
2: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he pres, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta... Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani. I hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen... que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
1: Però... I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me.
2: El conflicte del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia...
1: Gaza, també, no?
2: Sí, hi ha moltíssimes...
0: Sí, no acabaríem.
2: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. Uh-huh. I és una manera que al final tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes de què del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes de les que tenia en un inici i van augmentant. Sí, sí. No paren mai.
0: Aurora Ferro, en què consistirà l'acte de reconciliació de la Mediterrània? És que te l'he volgut deixar pel final.
2: En què consistirà?
0: Sí. Quines conclusions en voleu treure? I quan el fareu, si ho teniu pensat ja?
2: La conclusió, la conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen... o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... potser, no sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar, i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí, que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar i intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
0: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
2: Hi ha una part de bisbes, que evidentment són tot catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de Pau per a joves, sí que és intercultural i interreligiosa, i llavors dins del programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. Uh-huh. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa, perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
0: Ho tenen més difícil, probablement.
2: Ho tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
2: I tant.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
4: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc, de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I, en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants. I tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó ves a l'Església, ves al centre de refugiats, ves a la presó i mira quina és la realitat. I ves a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur, també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
0: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve. Però, a veure, què podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que, aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja que constarà en la seva vinguda aquí.
5: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exactes, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que surt les persones, surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha hagut lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera. No? Doncs hem de fer que a partir de del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns, tots plegats.
0: Molt bé. Joan... Jason?
6: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera i no és de agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
0: Molt bé. Ramon,
3: sí, simplement
0: breument...
3: mirant l'aire... o mirar endavant, que és una altra manera de dir doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem. tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
0: No pateixis.
3: Pensem que
0: va,
3: els temes
0: no
3: ja vam preguntar, anava. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
0: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
1: A tu, Teresa.
0: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa, graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Una setmana que ve. Adéu, adéu.

La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la Taula de la Gent Gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema Prou maltractaments a la gent gran. I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

high volume, high volume, high volume. High volume.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió, com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels guionistes associats a Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
1: Home, aviam, una cosa... has començat amb un clitxé, i això és el pitjor que es pot fer quan es parla de guió.
0: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
1: Home, jo no sé, tu, Mireia, si et sents marginada. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etcètera, etcètera.
0: Va.
2: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
0: Ja, no ho sé, ja ho sé.
2: Per nosaltres. I potser és una paraula forta, però sí que... Potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany, perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò, o sigui que és una mica que sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu, però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
1: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest, no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això, i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules, potser tenim alguna cosa a dir.
2: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
0: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
2: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs, i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i, no? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... Bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris... perquè no hauria de molestar ningú.
0: Sí, bàsicament on estan els focus, també.
2: Sí, perquè és important per nosaltres, ara explicar el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
0: De la mateixa manera que els actors i les actrius quan els veuen a la pantalla diuen, ah, mira, m'hi fixarem aquest. Doncs clar, darrere aquesta història

0: Hi ha algú que l'ha escrit, i el que passa com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
1: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit. Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
2: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, o sigui, que al final nosaltres, no sé si ara hem començat molt, com molt amb aquest tema, i sembla que estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món, que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
1: Totalment.
0: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
2: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant, perquè... tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial de... inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està
1: és
2: mal.
1: Bonic.
2: I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document, i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura, i així vas fent, i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina, i al final queda o el millor que has pogut, o fins on t'ha donat el temps, o no, potser queda una cosa increïble, i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
1: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
0: Que et remogui, no?
1: Si em remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I doncs a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no?, posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, mira, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
2: sí,
1: més.
2: Sí, ja està bé això de...
0: No,
2: vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
1: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estaràs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi han mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
0: clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No és només m'hi poso ja i es començo a escriure com hem fet al principi,
1: bueno,
0: no anterior dia,
1: pam, pam, pam. Hi ha gent que potser ho fa, però...
0: No, d'això no, vull parlar no també, dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, sí. Però aquella habitació,
1: no?
0: L'ordinador plena de pòstits, escena 1, tal, personatge bueno. Tal... això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
2: Home, romàntic, té lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes... esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs, amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etcètera, crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gens les sinopsis, crec que, de fet, ja en podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com doncs això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
0: com no? Mínim una estructura d'on s'ha d'anar cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
2: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut pues, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després quan l'acabes de llegir dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt és molt, molt frustrant en el fons perquè no, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
0: No, ningú li agrada, ningú li agrada.
2: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
1: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta igualment els apunto. Per això dic que, si no, al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
0: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics, com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
1: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència de les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós, i a més, i aquests... bueno, que encara estan morts, però també...
0: No crec que vinguin a queixar-se, encara... si no, bueno, m'avises i faré un guió jo d'exorcismes.
1: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, sinyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Mm. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
0: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
2: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
0: En aquest cas segur que no et truquen.
2: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, em vas, no? Vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula,
1: clar,
2: i sóc jo.
1: Llavors,
2: passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions, o situacions, sí. Exacte. Ens ha passat de dir, una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
0: Clar, clar, estàs convençut.
1: Nosaltres sí, nosaltres busquem sempre una mica...
2: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat, si això podria ser o no. Llavors estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt, i que això d'alguna manera és molt satisfactori quan et passa, és que... moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
0: El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
2: Sí, sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això, pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complirà amb la teva part del tracte. És a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull, doncs, això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
0: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
1: Yeah.
0: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director? O amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
2: Si vols ja començo jo.
0: Vinga, ara és quan gravo i després...
1: Només graves el quan parlem de productors i no. L'escriptura no has gravat res.
0: Després fem un remake.
2: Després em dupleu i reescriurem el que
0: farem amb intel·ligència artificial i us posarem ja...
2: Jo tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió és té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o parlo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una, no? És una fulla, fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen. I això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
0: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
2: Sí, sobretot i posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que ostres, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per això, perquè al final tothom vol que surti una bona pel·li.
1: Vale.
0: Com veus,
1: sí, sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics, de fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena, doncs, en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vull dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt com... molt lligat de dir, no he tingut... bueno, no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí... no sé què, però ha quedat així, no? Finalment... els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són pues una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs, una mica més... no sé, més vistes perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... i a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé...
0: Tendeixen a arriscar poc, potser.
1: Sí, arriscar menys, a dir, això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot, el cliffhanger, no? I, bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
0: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh?
1: O sigui... Sí, però la manera...
2: I famílies...
1: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella fer cine autor té més llibertat.
2: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
1: No has fet sèries per TV3.
2: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no?, aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
1: Final, ja.
2: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic...
1: No es podrà fer.
2: Clar, no es podrà fer.
1: Clar. Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
2: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
1: Sí, clar. Que queda malament.
2: O 2, o 1, o... Sí. O he estat això, la setmana abans de rodar...
1: Que sí, que bé.
2: Vinga, aviam què fem.
0: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
2: Sí.
0: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... és una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
1: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè m'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat a aquest punt dels rodatges, en plan... pues estupendo tot.
0: Bueno, si s'està
1: bueno.
0: Rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
1: sí,
0: molt.
1: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora dius... Ai, a vegades dius... Ah,
0: bueno, clar,
1: això,
0: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
1: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan a obviar algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
2: Sí, sí, sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
1: Però
2: i
1: no
2: contradius que...
1: la directora.
2: Home, intento
1: clar.
2: Que no, esclar.
0: O com a mínim no allà davant de tots.
2: No,
1: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
2: Home...
0: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari,
1: la
0: direcció d'art... Sí. No ho sé.
1: Bueno, no sé.
0: No, però, clar, jo tampoc ho sé.
2: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc. És a dir, jo... Jo dic, parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, també venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica, evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres, doncs sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta,
1: sí, sí.
2: No? Perquè és com...
1: Sí.
2: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
1: Sí. L'escrip és la nostra...
2: Si hi ha un coach també,
1: coach,
2: o una coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, no, sí, és veritat.
1: Ho vam canviar.
2: Bueno, llavors... És intentar això, tenir, no? Com més informació tens, doncs més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, doncs és un problema. Clar.
1: Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
0: Necessiten backgrounds, necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
1: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic usurpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors, no
0: clar,
1: sé.
0: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
1: Sí.
0: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, doncs, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
2: Jo els porto molt, amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent certa sí. Naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment diré fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li acudeix. O sigui, si clar, tothom està en un nivell molt, diguéssim, elevat de la creació, pues, pot ser que el que tu has plantejat amb ell li generi pues, dir això i que ho faci, evidentment, perquè pot ser una, no, una escena que passi a la història del cine. Si l'actor no és Robert De Niro i no se li acudeixen coses potser tan genials i se li acudeixen d'altres, doncs es pot parlar també, vull dir, que no passa res. Jo crec que la qüestió està, doncs, això, que normalment sempre hi ha com una bona voluntat per part de tothom de dir sí, això, jo és que, saps? I a partir d'aquí, doncs, negociar una mica, no? Però jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
1: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no, no és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però, per altra banda, sí que és veritat que benvinguts als canvis i si la gent és brillant. Jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa és que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
0: No, no, pot haver una genialitat d'aquestes que...
1: Pot haver una genialitat o que diu el Marcelo que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics, no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, de, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein, no?
2: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha alguna cosa que no, que
1: influeixi, no,
2: que no? No, que no va, no? Saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs pues,
0: potser també ho
2: ja
0: troba,
2: teniu aquesta dinàmica una mica
1: idees,
2: construïda. Perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en aquest sentit.
1: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò, saps?
0: Sí.
1: Potser és superútil.
0: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, va posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no. O sí, potser,
2: ja tant de bo,
1: sí. Associació,
0: què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
2: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels... Doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com a un ent aglutinador, no, d'aquesta... i que trenca una mica amb aquesta idea, també potser clixé, del guionista és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, allà, una mica, sí, allat del món, i que, d'alguna manera, doncs, abans tu parlaves de la patronal, que bueno, no? Un pobre guionista davant de pues, uns empresaris i tal, sempre pues, és una persona que diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets, doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes, els hi oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els hi oferim uns serveis jurídics perquè... en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell.

0: I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal. I jo convidaria a tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i
1: Sí.
0: activitats, són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som i si els interessa, doncs, que es facin socis, evidentment.
1: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal. No sabia que ara ets president, perquè ja ho havia
0: Sí.
1: sigut, el Marçal.
0: Vaig
1: Segona vegada o
0: ser...
1: tercera ja,
0: No, vaig
1: potser?
0: ser per un president pont entre dos,
1: Ah, bueno, això que fem
0: però ara
1: també,
0: sóc
1: perquè al
0: president,
1: final és
0: diguéssim.
1: un
0: Sí.
1: horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els de l'associació, però realment és molt important perquè vetllar pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes de nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent perquè, a més, ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a l'escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings,
0: Sí.
1: formacions professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan,
0: Bueno,
1: aquests
0: sí.
1: no estan en crèdits, o aquests altres a la nota de premsa no els heu
0: Mencionat, sí. No
1: mencionat,
0: t'han
1: no?
0: convidat a una
1: No
0: gala
1: t'han convidat,
0: o...
1: doncs li pots dir al GAC i mira,
0: Però
1: algú
0: és que
1: diu
0: estaven els influencers, clar, clar.
1: que t'ajudin
0: Sí,
1: una
0: no hi ha lloc
1: mica,
0: per
1: no?
0: tots, està
1: Que
0: clar.
1: diguin alguna cosa. També negociem amb TV3, amb les associacions de productors i, bueno, està molt bé.
2: Ja entrem a la recta final i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda a, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
1: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
2: Parlava el productor, no? O la
1: Clar, parla el
2: directora.
1: productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però... Bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has
0: Sí.
1: guanyat a un Goya i un Gaudí, deu
0: No,
1: sumar.
0: o sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
1: Sí, el Goya era direcció Nobel,
0: Sí.
1: no? Home...
2: Parlem de La hija d'un ladrón, per qui
1: Sí,
2: no ho sàpiga, que en
1: exacte.
2: aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, la Belén Funes va guanyar el Goya millor a
0: Correcte.
2: direcció novella i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija d'un ladrón
1: A guió,
2: a
1: no?
2: millor guió, correcte, millor guió original.
1: Molt bé.
0: Bueno, sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió
2: Ah, és
0: normal,
2: veritat.
0: sí.
1: Sí.
0: Però vaja, sí, era... No, la cosa és que, d'alguna manera, ara amb el temps, diguéssim, que s'ha descobert que és un aparador molt important. És a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista
2: És el més
0: cèlebre
2: conegut, com a mínim
0: ara
2: de moda.
0: mateix.
1: Sí.
0: I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell, entenc que ho està visquent de forma...
1: Feliç.
0: sí, però és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de, doncs, de les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc., a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edo està a totes les gales que s'han
1: presenta...
0: fet...
2: Jo crec que ara és ell influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
0: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir, està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
2: I potser moltes vegades pots conèixer alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves amb una gala d'aquí o una gala d'allà.
1: Total.
2: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
1: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, o no falta guanyar, també
2: selecciona
1: o Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
0: És a dir, jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
1: Progressivament,
0: doncs, exacte,
1: també.
0: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'm va, diguéssim, etiquetar o se'm va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut, o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no clar. Siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
1: molt,
0: què.
1: No?
0: També m'agradaria
2: ara
0: provar de fer-les.
2: Ara per Transformers 8, eh?
0: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
2: No, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
1: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular, i està molt bé. Vull dir que cada cop serà més divers. Com més inversió hi hagi, més diversitat hi haurà. I que el cine d'autor també ha demostrat doncs, funcionar molt bé. Doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals, doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa... I jo crec que s'estan fent coses, no? També, pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
0: Moltíssim.
1: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
2: Més comercial, tot i
1: sí.
2: Social, més comercial.
1: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
0: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. no? Jo quan parlava de l'Os Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
1: sí,
0: tot
1: és
0: i ser cinema d'autor
1: sí,
0: i tot i tenir certes
1: sí.
0: decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert exacta una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors, per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
2: Però... Bueno, sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cinema social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
1: Directores.
2: Òbviament sí. No farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
0: Aquí sí. També hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors, s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... Entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etc. Són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no? Tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador no
2: ho sembla, potser.
0: No especialitzat, no. Es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat
2: sol. No, però... I que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
0: Exacte.
2: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars sí. Perquè hi ha una feina similar
1: estiu,
2: darrere.
1: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té un estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els teus diners en assajar, en fer càstings enormes i tal.
0: Clar, és que tu has de començar molt de temps abans a començar
1: canvi,
0: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar,
1: assaja molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla a l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
2: Clar.
1: Saps?
2: Agafa més vertigen.
1: Sí.
2: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de la ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu, però hem d'acabar perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Un plaer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Com bé ja sabeu, la Maroteca de la Ràdio és un programa on ens agrada recordar tots aquells talls de veu de programes que han format part de la història de les zones argianes. Salutacions d'en Jordi Caselles i Esteve. Esteve, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més amb tu i amb tota l'audiència de Ràdio Sant Cugat. El que diem sempre, és un plaer tornar a parlar de ràdio en aquest programa de ràdio i seguir fent ràdio. És aquesta dicotomia interessant.

0: a veure, el 2005 va ser l'últim any que vaig estar a Ràdio Sant Cugat. Després, per qüestions laborals, vaig haver-ho de deixar perquè no arribava a temps a fer el directe i tampoc tenia molt temps d'anar a fer gravacions a l'estudi. I al cap d'uns anys, doncs, crec que va ser arrel del 30è aniversari, devia ser, de Ràdio Rubí, parlant amb la Lídia, diu, escolta, per què no vens a fer alguna cosa? I dic, doncs mira, em va faltar un minut per decidir-me i tornar, no? I me'n vaig anar cap al meu estimat estudi de Ràdio Rubí. Vaig començar a fer aquest programa amb molt de gust, un programa que, per cert, el nom va venir per part de Robert Fernández, perquè jo no sabia ben bé com posar-li, tenia clar el tema del rock, però els clàssics doncs, encara no estaven allà a la ment, i el Robert et diu, escolta'm, per què no poses rock en clàssics? I dius, mira, em sembla un excel·lent nom per a aquest programa. I és un programa amb el qual doncs, m'ho passo molt bé, perquè pots anar canviant de temàtica, és molt flexible, pots escoltar tant música dels anys 50 com pràcticament música actual, i et permet doncs, parlar de la música interessant, la que t'agrada a tu, però també la que ha significat molt per generacions de molt tipus de gent diferent. Nosaltres podem escoltar en aquest programa tant música que escoltaven els nostres pares quan eren joves, com música que escolten els meus nens actualment, no? És a dir, que té un ventall molt ampli. Per començar, anem a escoltar una falca que fèiem a l'època de Ràdio Rubí, quan va començar aquest programa, on jo vaig proposar a l'audiència que ens enviessin e-mails per votar la cançó millor de la història des del punt de vista de cadascú i també el millor disc de la història de la música rock. Anem a escoltar-ho.
1: Quin és el millor disc de la història?

0: el teu disc preferit, la teva banda preferida i la cançó de la teva vida a Rock and Classics. Envia un correu electrònic a radiorubiclassics@gmail.com. Esperem les teves propostes.
1: Amb la veu de Jessica Sotodossos, les falques del Rock and Classics, junt també amb la veu de Jordi Casellas. I ara anem a escoltar un programa curiós que vam enregistrar, no sé si el recordaràs amb tu, Jordi, el primer estudi que vaig tenir a casa l'any 2010, va ser això, l'estiu d'aquell any, que vam quedar un dia per dinar a casa i vam dir, escolta'm, per què no gravem un programa junts? Doncs vinga, som-hi, te'n recordes?
2: Me'n recordo i ara quan el senti encara diré, ai sí, tant i tant.
1: Doncs vinga, anem a escoltar un petit resum d'aquest programa que dedicàvem, si no recordo malament, a Phil Collins.
0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que celebra el mig segle d'història del rock, repassant i escollint els millors discos i cançons de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Hola, salutacions cordials d'Esteve Llo, un dia més amb tots vosaltres, portant-vos, com sempre, la millor música rock de tots els temps. Ens agrada, com sempre, recuperar els grans clàssics, els grans noms de la música rock des dels anys 50 fins a l'actualitat. I avui dediquem el programa a Phil Collins. Concretament, el seu nom és Philip David Charles Collins. Va néixer el 31 de gener de 1951 a la ciutat de Chiswick, a Londres. És un cantant, compositor, baterista, pianista i actor britànic i un dels personatges de major èxit de la història de la música rock. I avui han convidat un vell amic i conegut de la ràdio, el senyor Jordi Casellas. Què tal, com estem?
2: Hola, Esteve, molt bé. Content de poder tornar a compartir les zones ratzianes amb tu. Content d'estar present en un programa de música de tanta qualitat com és aquesta. I, de fet, doncs, tot un plaer de compartir aquests minuts.
1: Nosaltres també, evidentment, molt contents de trobar-te de nou, doncs, com deies, a través de les zones argianes, i avui recuperant la música d'aquest artista britànic, Phil Collins. Un artista que ha venut fins ara prop de 150 milions de còpies de discos, no està gens malament, per un artista que va començar ja als anys 70 la seva carrera amb Genesis, però que posteriorment va seguir una exitosa trajectòria en solitari. Concretament, ens traslladem a l'any 1981 per escoltar el seu primer disc,

0: com a artista solista. Un disc que es deia Face Value i que obria els seus surcs amb aquest gran tema que es diu In the Air Tonight. Què és el que hi ha a l'aire aquesta nit? Ens ho diu Phil Collins. Ens portava un treball excel·lent de debut, va tenir molt bones crítiques i va començar a rodar arreu del món. El disc es deia Face Value i aquest el segon tall que hem extret d'aquesta llarga durada, el tema Behind the Lines.
1: Ens traslladem ara cap a l'any 1982. Esteve, trobem el disc Hello, I Must Be Going, i amb aquest gran tema, tots coneixereu aquesta entrada tan famosa, You Can Hurry Love.
0: Una versió de les Supremes. Something Happened on the Way to Heaven. Estàvem comentant aquí amb en Jordi Caselles que, com a curiositat, aquest és un dels temes que van sonar en una campanya electoral del PSC aquí a Catalunya, amb el senyor Clos, doncs sonava aquesta cançó com a sintonia. Però bé, en qualsevol cas, nosaltres avui ens volem centrar en la música i concretament en Phil Collins, i en Jordi ens explicarà una mica els inicis d'aquest músic britànic.
1: Efectivament, m'he permès portar-vos algunes curiositats de Phil Collins. Ningú diria als 5 anys quan els seus pares, per casualitat, li van regalar una bateria de joguet, i allà va començar tot. Gràcies a una bateria, als 5 anys, va començar a donar els seus primers cops de tambor. De fet, no va ser fins als 14 que va començar la formació professional, correcta, diríem, d'acord? I una de les coses molt curioses és que, responent a un anunci de la revista Melody Maker, on es buscava, deia textualment, un bateria sensible a la música acústica i un guitarrista d'acústica de 12 cordes, a la casa del senyor Peter Gabriel, concretament dels pares de Peter Gabriel,
0: el llavors líder de Genesis.
1: Efectivament, efectivament. Doncs allà és quan el van començar a sentir per la primera vegada, i un any després sortia un gran àlbum, Nursery Crime.
0: Aquest és un tema que vosaltres ens vau demanar a través del nostre document que teniu penjat a internet, on podeu demanar les vostres peticions musicals, fer propostes pel programa, temes que voleu que punxeu, artistes que voleu que tractem aquí al Rock and Classics. Es tracta del tema Find a Way to My Heart, és el treball Bad Seriously de Phil Collins. Si voleu fer-nos aquestes peticions, a part de la nostra adreça de correu, que és rockandclassics@gmail.com, també ens podeu fer peticions a través de Facebook. Si ens busqueu com a Rock and Classics Esteve Llop, allà tindreu accés a tota la nostra informació.
2: La Maroteca de la Ràdio.
0: Curiós, Jordi, escoltar l'eco que tenia aquest primer i modestíssim estudi domèstic a casa meva, però vaja, que em va permetre doncs estalviar-me una pila de mal de caps, perquè recordo al principi d'aquesta època del Rock and Classics a Ràdio Rubí, vaig començar el setembre del 2009, és un programa que ja directament s'enregistrava, perquè jo no podia tenir una hora en directe durant el dia, perquè la feina que tenia en aquells moments de comercial no m'ho permetia, era impossible, perquè treballava més hores que un rellotge, era impossible, però després dic, va, doncs reservo una hora a l'estudi quan em vagi bé. Normalment era al migdia, aprofitant l'hora de dinar, agafava el cotxe, m'anava cap allà, però m'havia passat més d'una vegada, aquelles coses que passen, no? Arribes allà i tens l'estudi ocupat. Dius, ostres, no, és que jo tinc el temps just, jo tinc una hora, o sigui, no puc demorar això perquè jo després he de seguir treballant, no? I al final crec que va ser en Robert Fernández que em va dir, escolta'm, i per què no fas alguna cosa a casa? I dic, home, doncs és una opció, però clar, tampoc sé com muntar-ho, no? I la meva dona, la Sandra, em diu, jo crec que ho podries fer, tampoc és tan complicat, no? I vam anar a demanar informació, i res, va ser comprar una taula de so, aprofitar l'ordinador que ja tenia en aquells moments, un micròfon i un suport de micròfon, i així vam començar. I la veritat és que em va permetre poder fer molts més programes amb més tranquil·litat, i bé, un programa, un Rock and Classics, que fins i tot van a parar a la sindicada de Com Ràdio en aquells moments. La Lídia Juste va proposar que aquest programa s'emetés o que es compartís a través de la sindicada, i la veritat és que va funcionar així durant força temps. I de fet podem parlar d'aquesta i d'altres efemèrides amb Lídia Juste, exdirectora de Ràdio Rubí, que ja la tenim en línia. Què tal, Lídia? Benvinguda de nou al programa.
3: Hola, de nou. Gràcies per convidar-me.
0: Què recordes tu d'aquella època? Estem parlant de l'any 2009. Per mi va ser tot una experiència tornar a la ràdio i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé i gràcies a aquest ganxo que em vas oferir vaig tornar-hi.
3: Jo sempre he dit, o sempre he defensat, i de fet continuo fent-ho, que si alguna cosa tenen els mitjans locals de diferent, els mitjans més convencionals o si vols més generalistes, és la possibilitat de que hi hagi una part de la programació que sigui feta per col·laboradors, per gent d'entitats, de col·lectius de la ciutat o diversos col·laboradors. I aquest era una mica el teu cas. Clar, tenir un col·laborador de les teves prestacions, entre cometes, professionals, era un luxe. Deixar-lo escapar, doncs, era un luxe. Per tant, jo sempre he intentat, no, que tota aquella gent que jo sé que us apassiona la ràdio, que us agrada i que sou solvents professionalment, pugueu tenir aquest espai. Si ara jo manés, doncs et tornaria a temptar probablement un altre cop, igual que ho faríem d'altres companys que avui són aquí al programa. Per tant, em sembla fantàstic. Vas iniciar una època que després s'ha anat consolidant, que és la de que col·laboradors tranquil·lament des de casa puguin fer els seus espais, ens els puguin enviar, els puguem emetre, etc, etc, etc. I això enriqueix moltíssim a la programació, qualsevol tipus de programació. Però a més és absurd que algú que no sap de flamenc doncs faci un programa de flamenc. La lògica és que ho faci, doncs, la casa de flamenco o la casa d'Andalusia de la teva ciutat. I com això, 50.000 coses. Per tant, quan tu trobes algú, en aquest cas tu, Esteve, tenies uns coneixements musicals que jo crec que eren prou sobrats, doncs era un luxe poder tenir el programa. I en aquest cas, era el 2009, imagina't, si fa anys ja que vam començar amb el tema de que ens enviessis els programes i que després sí que aquests programes entressin en el marc aquell de la sindicada de Com Ràdio, que d'alguna manera exercia aquest paper d'emissora general o mama de totes les emissores locals, on ens podíem nodrir de programes i alhora també aportar programes, i que va ser un encert.
0: Va ser tota una experiència per mi començar a enregistrar aquests programes des de casa. La veritat és que mai m'ho hauria imaginat. Jo recordo de petit somiar sempre. Per exemple, quan tenia 2 o 3 anys, ho recordo perfectament, li deia a tothom sempre que jo volia treballar en una fàbrica de discos. Una cosa ara bastant exòtica, perquè això del disc ja ha passat pràcticament a la història, no? Però acte i seguit, jo em vaig fer un oient de ràdio ja des de molt petit i somiava sempre anar als estudis de ràdio, no? És una cosa que encara ara m'apassiona. És com un imant, no? Però clar, tenir l'estudi a casa amb calma, poder-te connectar remotament com estem fent ara amb vosaltres i poder seguir fent el mateix és una cosa impressionant. Ara bé, això sí, el que diem sempre, l'escalfor humana s'acaba perdent una mica, no? I al final sí que tens la sensació que parles només per tu, encara que sigui un programa que enregistres i que després sortirà a l'aire, o que fins i tot el podries fer en directe en streaming. Doncs clar, no és el mateix que estar a la ràdio rebent les trucades, que et demanen temes, que et fan consultes, no és el mateix, no?
3: No, certament és diferent, no? Requereix allò una altra actitud, però jo torno a dir, no et pensis, eh? No et pensis, crec que el moment en què fas un programa de ràdio, tu no penses concretament en ningú. Tu saps que hi ha gent allà que t'està escoltant. Fins i tot hi ha moltes vegades que jo crec que no pensem que hi hagi gent, no? Jo els feia una conya a tota la gent de la ràdio, deia, si un dia voleu saber si us escolten o no, us proposo una simple juguesca. Dieu merda 3 vegades seguides per antena, merda, merda, merda, i esperem a veure què passa, no? A veure si algú ens truca, que ja veureu que algú ens trucarà. O sigui, no ho proveu, d'acord? Per tant, i bé, i ara les tecnologies permeten entrar trucades, fer coses. Ara, aquelles imatges, a mi sempre em venien al cap aquelles imatges, no sé, les teniu vosaltres també, pel·lícules americanes, que veus gent, no sé, al menjador de casa seva amb un estudi de ràdio allà, no? Veus una persona allà i tu te n'adones que allò no és una emissora de ràdio. Un espai privat on estan fent una emissió, que de fet moltes vegades no pertany ni a una cadena, és una persona que fa una emissió d'un programa i que té èxit o no, no? Vull dir, i que en aquest cas, doncs bé, jo crec que ens trobarem amb moltes coses d'aquestes també aquí, perquè la tecnologia ara ho fa possible. És cert, no hi ha el caliu de la ràdio. Som caríssim, no? Que no tens el caliu dels companys, i el, però ha facilitat la vida a moltíssima gent.
0: Anem a escoltar algun document més de ràdio de fa alguns anys. Aquest concretament un document que m'has facilitat tu, Jordi, que jo ja ni recordava. Era una prova de veu per Matadepera Ràdio que es va enregistrar des dels estudis de Ràdio Rubí. Què recordes tu, Jordi, d'això?
1: Doncs sí, mira, recordo que em vas venir tu amb això. Escolta, em vas dir, mira, que els de Matadepera Ràdio m'han demanat doncs, que facis una petita prova de veu presentant un parell de temes musicals i llegint un parell de notícies. I era el que ens demanàvem doncs, per, com bé deies, la proposta de programa que els hi vam fer. No ho sé, es deia aquest programa.
0: No ho sé, fixa't, és un programa que existeix ara actualment,
1: existeix
0: ja fa anys.
1: Existeix actualment, sí. Jo quan ho vaig sentir a RAC1 vaig pensar, ep, que aquest nom ja el teníem nosaltres.
0: Sí, sí.
1: Però clar, no es va emetre mai, tampoc podem demostrar que... Però era un programa que pretenia ser, no diré la paraula imitar, bueno, pretenia ser doncs, una espècie de Nit dels Ignorants de Catalunya Ràdio, amb trucades de gent i per això li vam dir el no ho sé. Però va quedar en això, va quedar en una proposta.
0: Doncs anem a escoltar aquest projecte de programa o aquestes proves de veu inicials per Matadepera Ràdio enregistrades l'any 1997 des de l'estudi 1 de Ràdio Rubí.
4: Continues aquí a la sintonia de Matadepera Ràdio en el 107.1 de la FM sentint aquest tema dels Dire Straits, Your Latest Trick, un tema que podràs trobar a l'àlbum Brothers in Arms de l'any 1985.

0: Se sent aquí de fons fins i tot el petar del vinil, eh? Una cosa que ja comença a quedar llunyana, eh?
1: Continuem amb més música. El senyor Wycliffe Jean, un dels components de Fugees, ens porta en solitari aquesta versió d'un tema original de Bee Gees, Staying Alive. Una cançó que porta per títol We Trying to Stay Alive i que, tot i ser rap, ens recorda la música dels anys 70.
0: Doncs escolta, Jordi, molt bé, eh? Jo crec que t'hi podries dedicar, això.
2: Jo crec que m'apretava el cinturó una mica massa i crec que era això el que em passava, eh? Ara venien els talls de les proves de llegint notícies, que el mestre Amador que em doni la seva valoració.
1: Els representants de Rubí i Sant Cugat a la Coordinadora en Defensa del Comerç Tradicional seran els encarregats de fer un comunicat informatiu per donar a conèixer quins són els objectius d'aquesta entitat comarcal. El president de l'Associació de Comerciants de Can Oriol i alhora membre de la Coordinadora, Adolfo Moreno, ha anunciat que el comunicat és una carta de presentació a tots els comerciants de les 13 poblacions que tenen representació dins l'entitat comarcal. Aquest és un dels punts que es van tractar a la reunió que la Coordinadora va mantenir ahir vespre a Sabadell.
0: Amador Santos, què tal? Benvingut de nou a la Maroteca de la Ràdio, com estàs?
3: Hola, molt bones, molt bé, molt bé. Escolta, Jordi, quin és el problema?
2: No, res.
3: Quin és el problema amb aquestes proves?
2: No, aquí...
3: Bueno, jo no vaig cap problema per fer...
2: Dignament vaig fer el que vaig poder. Sí, moltes gràcies venint de tu. Mira, ja es va quedar això, però vaja, sí. Bueno, però és que, carai, vosaltres porteu molts anys en això, eh? Jo haig de donar totes les gràcies a l'Esteve, que m'ha rescatat de l'abandonament que tenia jo vers la ràdio i apa, tornem-hi a estar aquí.
0: Molt bé, seguim escoltant documents històrics de ràdio, seguim a Ràdio Rubí, i ara anem a escoltar un dels butlletins que feia l'Amador junt amb Emma Garrido, en aquest cas. Si això sonava, doncs no tinc aquí la data exactament, però això devia ser sobre l'any 97 o 98, aproximadament.
4: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
5: Bona tarda. Per no portar corbata o perquè el magistrat d'una sala no anuncia audiència pública, s'han suspès diferents judicis a joves insubmisos al servei militar. Ahir no va ser una excepció. La secció cinquena de l'Audiència Provincial de Barcelona havia d'acollir, o com a mínim estava previst, dos judicis a dos rubinencs insubmisos al servei militar. Es tracta d'Emilio Fernández i Joan Ferrer. Mentre Ferrer va ser condemnat a un any de presó, el judici d'Emilio Fernández no es va realitzar. La raó és que el magistrat no va permetre que l'insubmís disposés d'advocat privat alhora que de procurador d'ofici. Tot això amb unes declaracions de l'advocat defensor Francesc Arnau, que ha titllat el magistrat de la secció cinquena de feixista. Aquesta és la notícia que obre l'informatiu vespre d'aquest dimarts. A part d'aquest tema, també us parlarem de la reunió que mantindrà aquesta nit l'Associació de Comerciants de Can Oriol per designar una persona que assumeixi la presidència de la Federació d'Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí. La persona que surti escollida substituirà en el càrrec Adolfo Moreno, que va presentar la dimissió la passada setmana, Emma Garrido.
6: Aquesta reunió es manté després que el president dels comerciants de Can Oriol presentés la setmana passada la seva dimissió a la Federació d'Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí. A 8:45 d'aquesta nit es decidirà si l'Associació de Comerciants de Can Oriol continua sent membre de la federació. Si la resposta és positiva, els comerciants de Can Oriol hauran de nomenar una altra persona perquè es representi a l'entitat.
5: També us informarem de la connexió de l'Institut JB Foix a la xarxa internet. El centre ha creat una pàgina web que ofereix tota la informació referent a l'únic cicle formatiu superior que es fa a la comarca i que imparteix aquest centre.
6: La pàgina web és totalment informativa. El creador de la pàgina, Jaume Ribot, ha volgut donar l'oportunitat als estudiants d'administratiu de l'Institut que aprenguin a fabricar-se una pàgina web.
0: Recordant les veus de ràdio de ja fa una colla d'anys, ja estava recordant ara els fars de riure que ens fèiem amb la Emma, amb l'Amador i amb l'Encarna Rodríguez, aquí també tenim en línia. Encarna, què tal? Com va tot?
7: Hola, molt bé.
0: Jo recordo atacs, tant en directe com després a l'hora de fer el tallat o la cervesa al bar. Ho recordo molt, això.
7: Sí. Déu-n'hi-do. Deus tenir algun document segur per aquí gravat?
0: En tinc per aquí, en tinc.
7: No ho dubto.
2: Sona amenaça, eh? En tinc.
8: Deixeu-me que us proposi una cosa. Heu descobert de qui és la veu de l'indicatiu d'aquest informatiu?
0: Sí, i t'anava a preguntar. Mira, sort que ho dius perquè ja me n'oblidava. Jo diria que és un tal senyor Òscar, pot ser? Òscar Dalmau. Sí, sí. És possible?
8: És l'Òscar Dalmau.
0: Doncs veus, jo estava escoltant aquest timbre de veu quan estava preparant aquests talls fa uns dies, sí, i vaig pensar, li preguntarem a la Lídia? Doncs mira, no ens hem equivocat. Però era molt jove, no?
8: Sí, l'Òscar el vaig conèixer en un curs de veu i de i expressió oral, era un curs de veu i expressió oral que vaig fer a la Pompeu i el vaig conèixer allà. I ell treballava en un banc, l'Òscar. I me'n recordo que només sentir-li la veu vaig dir, uf, aquest xicot quina veu té, és magnífic, no? I tal, i bueno, que vam parlar, estàvem parlant allà del curs i tal, i li vaig proposar, com faig jo sempre, escolta, Òscar, jo estic a Ràdio Rubí, t'agradaria venir a fer alguna coseta i tal, i l'Òscar va venir molt poquet temps i va fer, bueno, abans va gravar coses, va fer algunes cosetes, i jo crec que va ser un dels primers contactes que va tenir l'Òscar del Mau amb el món de la ràdio, perquè dic, jo recordo que treballava en un banc i estava fent allò perquè li agradava i tal. I ara m'ha fet molta il·lusió perquè quan l'he escoltat he dit, ostres, és l'Òscar, és veritat.
0: Doncs mira, és el que diem també sempre, que el món és molt petit i que t'acabes trobant per tot arreu, i més en els mitjans de comunicació, que al final és com sembla, com una secta, no? És una cosa molt petita, i pots estar parlant de noms de persones que coneixes i del que estan fent, del que feien, però eternament, eh?
8: Sí, no.
2: De fet, Esteve, tu amb l'Òscar Andreu també tens l'anècdota.
0: Sí. L'altre Òscar jo el conec de Mata de Pere Ràdio. Quan jo vaig començar a fer Ràdio Fórmula allà, al setembre de l'any 94, vaig compartir micròfons amb ell. Ell era un dels radioformuleros en aquells moments. De fet, recuperant aquestes cintes de ràdio d'aquella època, quan les vaig digitalitzar ara fa mesos, vaig agafar una gravació on feia un relleu que jo li donava... No, era al revés, exacte. S'acomiadava l'Òscar i em donava pas a mi. I sonant la veu, dic, em sona molt, i dic, ja està, ja sé qui és. Ara ja li poso cara. Però clar, és que jo feia que no escoltava aquestes cintes 25 anys i jo ni me'n recordava ni vaig fer la connexió amb la realitat d'ara, no? D'un altre Òscar que és molt famós pel seu programa, junt amb l'altre Òscar, La competència RAC1. D'aquí, per cert, anem a parlar. Què us sembla si anem a escoltar algun tall d'aquest programa de La competència, que ja n'hem parlat aquí a la Maroteca de la Ràdio? Un programa molt enginyós que ja fa una colla d'anys que sona a l'antena de RAC1.
9: Volem saber com s'ha rebut aquesta notícia tant a Venezuela com als Estats Units.
10: Radio Latina Internacional. RLH Ritmos Calientes, Sin de Onda.
9: Escolti'm una cosa.
10: Emitiendo en directo desde Polígono Industrial, sí. Can Jardí, Rubí, España.
9: Sí.
10: 2:30 de la mañana.
9: Sí.
10: Llama ahora y te obsequiamos con dos entradas. Escolti'm. Para el concierto de Teddy Olivares y los Chilangos de Guayacani.
9: Escolti'm un moment. Com li he de dir que estan ocupant la nostra freqüència? Com li he de dir?
10: Frecuencia normal.
11: Caramelo, a toda la mujer le gusta el caramelo, a toda la mujer le gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupa porque la se entretiene, lo chupan y lo chupa porque la se entretiene.
10: Le chupa el caramelo.
9: Sí, ya.
10: Comparte las ondas, compañero. Sí, les sí. Habla Cuauhtémoc Martínez Sonedo, ya remitiendo para Puerto Rico, Cataluña, Panamá, Belice.
11: Lo mira como ya lo mira.
10: Nicaragua.
11: Caramelo como la de
10: sí. Venezuela.
11: Que lo chupa.
9: A ver, mira, Venezuela, mira que estén, ¿por qué no comenta qué le sembló que ha dicho Hugo Chávez?
10: Pues tendrá que prestar atención a nuestro noticiero informativo latinoamericano en RLH Radio Latina Internacional. Empieza el noticiero informativo latinoamericano. Información y cumbia todo en uno. Conectamos con el licenciado Wilson para platicar de la última hora en Venezuela.
12: Muy buenos días, ¿qué onda, licenciados? El presidencito Hugo Chávez ha dicho que él votaría por Barack Obama de los USA, United States of America.
10: Uh-huh.
12: Si el morenito yankee fuera venezolano, después del voto en blanco, ahora llega el voto en negro.
13: ¿Qué digo?
12: Licenciado.
10: ¿Sí?
12: Les informó licenciado Wilson para toda su gente de Noticiero Informativo Latinoamericano.
14: Ay,
12: buenísima.
10: Noticia patrocinada por Restaurante Rincón Trujillano. Especialidad en chipanga con chopoclos y panqueques con filicueta.
12: ¡Qué rico son la chipanga con chopoclos y panqueques con filicueta, licenciado!
10: Menú pan y vino incluido, todo por 3 euros. Nos desplazamos a Costa Rica, donde nos platica a la última hora nuestro corresponsal, el licenciado Wilson.
12: Pura vida, Cuauhtémoc. Los ticos de San José están ahuevados por la decisión del consistorio de poner nombres a las calles de la capital.
10: Uh-huh.
12: Hasta ahora orientarse por San José era un cambalache padre, puesto que había direcciones y aquello era un despiche.
13: Escolti, señor licenciado Wilson.
12: Pues no más dígame que puedo servirle, Tomás Fuentes.
13: Això és cert, que no hi havia noms de carrer a Costa Rica.
12: Sí, señor.
13: I com s'orientaven fins
12: pues
13: ara?
12: Pues con indicaciones, licenciado, mi departamento, por poner un ejemplo. templito está a 200 metros al norte del Pizza Hut. Y tomando la izquierda hasta la higuera muerta, licenciado. Devuelvo la conexión a los estudios centrales del polígono Can Jardí Rubí, España, licenciado.
10: Noticia patrocinada por envío de dinero La Potranca. Mande cash a nuestros viejitos allá donde residan. Sin extravío de caudales desde 1945. Pedimos disculpas en nombre de envío de dinero La Potranca por un error de tipografía. Cuando dijimos sin extravío de caudales desde 1945, queríamos decir desde las 19:45 de ayer.
13: Perdoni, senyor Cuauhtémoc, sí. Hauríem d'anar acabant.
9: Acabem, sí.
10: Cerramos este noticiero informativo latinoamericano conectando con Chile, la tierra de las oportunidades. Allí nos espera nuestro corresponsal, el licenciado Wilson.
12: Concha tu mare, licenciado.
10: Concha tu mare, Wilson.
12: Increíble pieza de actualidad aquí en Chile. Atención a la actualidad chilena porque el Ecomicro acelera hasta con aceite de sopaipas.
10: Vaya.
12: El gestor cultural Francisco Polla, y les prometo ahora mismito que se llama así, pretende recorrer 3 veces al año el calcetín de tierra en su liebre, una pintosa cacharrita ecológica que corre gracias a fritanga de papas fritas y chicharrones.
10: Vaya, vaya. Noticia patrocinada por Asociación Chumanga de Novarris. Inscríbase en nuestros cursos de computador que son de lo más choriflower. Si viene con un compadre, le enseñamos a funcar Microsoft Office. Thank you very much.
13: Muchas gracias, Cuauhtémoc.
12: Sí, ¿podría cambiar un poco de música?
14: Ay, remanga la repuja.
10: Emitiendo desde Polígono Can Jardí en Rubí para toda España y hermanos de Cataluña.
12: Gracias, Cuauhtémoc. Concha tu mare, licenciado.
10: Concha tu mare, Wilson. Hasta luego.
15: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
16: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llom. Ràdio Sant Cugat.
0: Quin fart de riure i quins bons moments ens fan passar els Òscars amb personatges com aquests de la Ràdio Latina Internacional.
2: I tant, i tant. I a més és que això amatent en directe des del polígono Can Jardí de Rubí, que existeix, que existeix.
8: Sí, sí. Can Jardí de Rubí, home, sí, per favor, és un dels polígons industrials de la ciutat. Jo m'he quedat de pastanaga.
2: Sí, sí, sí. I encara ho continuen fent, eh?
3: Sí, i tant. Jo la primera vegada que els vaig escoltar utilitzar el nom d'aquest polígon vaig riure moltíssim, però moltíssim. Perquè vaig recordar...
8: Això ho té Rubí. Sant Cugat no ho té.
2: No, exacte, és així.
8: Ho deixo així, vull dir, som pues com som, per moltes coses, i arriba al polígon de Can Jardí.
2: Totalment. Doncs, Esteve, comentàvem no, també de la quantitat de personatges a part del Ràdio Latina no, i d'aquests locutors que fan els Oscars.
0: No, espectacular. És que en tenen una pila. Hem fet una mica de recopilació. Digue'n, Jordi, perquè tens tu les notes sí. I és espectacular sí, sí. La quantitat de personatges que fan.
2: Sí, i tant. Podem destacar l'Angelines, la senyora Angelines, el Jean-Paul Desgrava, que és aquest, el becari del programa, el Jeff Cabestany, que és un comentarista polític, això com un extrem centre es defineix ell, el Duque de Fire, com diu l'Òscar sí. Quan el diu, el José Antón Pauzos de Vieira, que és el que es connecta des de Galícia, i molts altres, el Charlie Carol, amb aquest estil periodista...
0: Carol.
2: A l'avi, que m'encanta l'avi, que es queda adormit i sempre que es desperta diu una frase una mica fora de to. El Justo, evidentment que aquest ja no és un personatge, sinó que és una imitació d'en Justo Molinero. La Rebeca Gregal, que és una recepcionista, és com una recepcionista que sempre que truca al servei meteorològic contesta ella, i en altres llocs també, la Rebeca Gregal. El Conrad Consum, un personatge amb una veu que recorda molt la del Maragall, que fa doncs, això com notícies adreçades al món del consum. El professor de debò, amb aquests misteris de la vida. El José DJ, també, que és un personatge doncs, que li posa en banda sonora de discoteca i que doncs, presenta temes. El Richard, que imita un personatge d'ètnia gitana. I, vaja, jo crec que pocs me'n deixo, és que n'hi ha molts. Fins i tot algun pallasso havia trobat, repassant algun tall de veu, que l'Òscar Dalmau feia doncs, això de pallatxo parlant a xic.
0: personatges mítics que recordem i que anem escoltant, per sort, podem seguir disfrutant cada dia. I encara tenim més talls, podem fer un extracte d'alguns dels moments més divertits d'aquest programa de la competència a RAC1 amb els Oscars.

0: preocupats per la crisi, no patiu. Ja heu sentit que el ministre d'Hisenda diu que queda poc perquè comencin a millorar les coses. Una cosa que no millora és que la primera notícia la llegeix l'Oriol de Balanzó. Bon dia, Oriol.
1: Hola, molt bon dia tingueu. Cristóbal Montoro va assegurar ahir, durant la presentació dels pressupostos generals de l'Estat, que l'any 2013 serà l'últim any en què Espanya patirà recessió.
2: S'acabarà la recessió i vendrà la crisi.
0: Sí, Déu. Aquest paio falta tal a la veritat que el Montoro, quan vol un cafè sol, demana un tallat.
3: Molt bé.
0: Fixa't.
3: Està a punt d'explotar-me un
0: ojo, eh?
1: Bé, sí. Montoro diu que l'economia millora, però avui hem pogut veure un rànquing elaborat pel Banc Mundial en què s'hi diu que crear una empresa a Espanya és més difícil, atenció, que crear-la a països tan desenvolupats com Albània o Zàmbia.
3: Imagina.
1: De fet, l'Estat espanyol queda just per darrere de Perú i Puerto Rico.
4: Radio Latina Puerto Rico.
2: Perquè Catalunya no surt al rànquing aquest encara.
0: Sí, home, és que el Banc Mundial encara compta Catalunya dins d'Espanya, Mohamed.
2: Això és perquè el Banc Mundial té les dades més desfasades que la declaració de la renda de Félix Millet.
0: Sí.
2: Si no sabia que Catalunya és gairebé independent, home, tenim un peu
0: gaire,
2: i mig.
0: Gairebé.
2: Som a l'àrea petita de la independència.
0: Sí.
2: Una altra cosa és que després ho xiulin, no?
0: Sí.
2: Perquè l'àrbitre va amb ells, eh?
0: Molt bé, aquest sí. Mil futbolistes.
2: Moltes gràcies. Només falten uns serrells per arribar a la...
0: A la independència, sí.
2: Potser són uns serrells tipus Pepe Oneto. No sé si sí.
0: Pepe Oneto té tres pams de serrell, eh?
2: I de papada.
0: També. I de papada, sí.
2: Però són uns serrells,
0: sí.
2: Aquests que falten per la independència... És un pèl. Anava a dir, és un pèl de cony, però no...
0: No es pot dir per
2: la ràdio. El Banc Mundial sabria que muntar una empresa i ser emprenedor a Catalunya és molt fàcil.
0: Home, tu ets emprenedor, no?
2: Gairebé. Això dels emprenedors va per barris, no?
0: Ah, també.
2: Si obres una botiga de delicatessen per sobre la Diagonal, ets un emprenedor.
0: Sí.
2: I si obres un súper al Raval, ets un immigrant que destrueix el comerç del barri, m'entens?
0: Ah,
2: I sabeu per què? Perquè és racisme d'emprenedors, això. Racisme d'emprenedors.
0: No fem demagògia.
2: Ens han entrat a casa i ens han robat.
0: Mohamed, no fem demagògia.
2: Sí, perdó, no recordava que això era la BBC.
0: Perdoni.
2: És cert, a Madrid tenen les grans empreses i a Catalunya tenim els petits empresaris.
0: Sí.
2: Tan petits que gairebé no es veuen.
0: Sí.
2: Si David el nom, no sé si recordeu aquest personatge catalanitzat, David el nom. Si David el nom obrís una empresa, segur que l'obriria aquí a Catalunya. Gràcies, David.
5: Hola, amiguets.
3: Que faltava el pallasso.
5: Com esteu?
3: Sí, molt bé.
5: Hola, que no ho sento. Com esteu?
3: Un aplaudiment pel pallasso. Pallasso Popó. Especialista en economia. Què vol?
5: Muntar una empresa. És molt divertit.
3: És molt divertit, sí.
5: Voleu muntar una empresa?
3: Molt bé. Avui no...
5: Voleu muntar una empresa?
6: Sí. Sí.
5: Gràcies.
3: Han vingut uns emprenedors amb cert retard a l'hora de contestar. No?
5: Doncs ets molt fàcil.
3: Sí.
5: Ets molt fàcil. Si ho va fer l'Utangarín no pot ser complicat.
3: Sí, bueno, sí, escolti.
5: Jo he ajudat a molta gent a muntar empreses.
3: És cert, ho tornem a recordar. Vostè, a banda de pallasso, subdirector d'una sucursal de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Rubí.
5: Sí, senyor. Jo he donat molts crèdits per obrir empreses.
3: Sí, massa possible.
5: El problema és que ara els bancs...
3: No, tristó, no.
5: Ja no van tan bé.
3: No van tan bé.
5: Els bancs són el pallasso trist a l'economia.
3: Sí, sí. Però no es preocupi, l'ajudem
5: entre tots,
3: eh?
5: Però al final... Et tiren un pastís a la caputxa.
3: Un pastís?
5: Sembla que estem plorant.
3: Sí.
5: Però els bancs sempre acabem rient.
3: Sí. Ah! Sí.
5: Que tirem un pastís a la cara.
3: De
5: sí, senyor.
3: Bona mica. Com a economista té alguna... Perdoni per la pregunta, eh?
5: Digui'm.
3: Com a economista...
5: Sí.
3: Li estic fent una pregunta seriosa.
5: Clar que sí.
3: Com a economista té alguna recomanació per la gent que vulgui muntar una empresa?
5: Bueno, un moment, que miro la meva llibreta.
3: Sí.
5: Recomanació número 1.
3: Sí.
5: Munteu una immobiliària. Ja ho sabeu, al totxo no vaig a mai.
3: No, perdoni, per això. Això s'ha demostrat que no era cert.
5: Ai, no, perdó, era una llibreta de l'any 2002.
3: Ah, sí, val, d'acord.
5: A veure, llibreta de l'any 2003, de
3: sí.
5: Llibreta de l'any 2004.
3: Sí, endavant.
5: La llibreta de l'any 2005.
3: No.
5: Llibreta de l'any 2007.
3: No.
5: A veure si trobo la del 2012. A veure, està per aquí, no? Va estar per aquí. Algú la té, no?
3: No,
5: aquí! Ja l'he trobat.
3: Molt bé.
5: Recomanació número 1.
3: Sí.
5: El xotxo no baixa mai.
3: No, pronunciï bé. Pronunciï bé, ja sé que és pallasso, però és el totxo.
5: No, no, ja ho he dit bé. Munteu un prostíbul.
3: No, però què
5: diu? Ets el futur.
3: Faci el favor, prou, ja està.
5: Voleu veure el meu número de la putxa?
3: No, però pot fer alguna... No.
5: Voleu veure la putxa com balla?
3: No, no vull...
5: Vinga, xalta, putxa!
3: No, no.
5: Sí. Va,
3: joder. Té alguna recomanació de veritat pels emprenedors catalans?
5: Sí, senyor. Recomanació número 1 i última.
3: Sí.
5: Si fugiu, fugiu! Encara esteu a temps, fugiu d'aquí! Salta, puja!
6: Perquè nosaltres som la competència. Amb els Òscars, a RAC1.
0: Ahir el Barça va guanyar in extremis al Celtic de Glasgow. El Barça va començar perdent, però van poder marcar Iniesta i en temps afegit a la segona part Jordi Alba, que aquest cop no es va equivocar de porteria. Ens ho explica un guionista que fa temps que s'equivoca. Tomàs Fuentes, bon dia.
7: Hola, bon dia, guapíssims. Gairebé 80.000 persones van assistir ahir al Barça-Celtic. Un partit d'infart. El Celtic, després de marcar, va jugar amb 10 defenses i el Barça no va poder empatar fins al temps de descompte de la primera part. El gol de la victòria també va arribar en temps afegit al minut 94.
0: Sí. Que fotes?
3: Foti.
0: Que no dius què va passar amb el Celtics?
3: No li digui que fotes al Celtics. Ja, hi ha maneres i maneres de dirigir-se. D'acord, que ve d'on ve i...
0: És que aquí hi ha una mica de censura.
3: Ni censura ni censura.
0: Vaya, pues me veo obligado a acercarme al estrado, señorita. Sí, puedo acercarme al estrado, señorita. Sí, claro que sí, acérquese, atractivo caballero. Sí. No es cierto, señorita, que el equipo Celtics de Glasgow marcó en el minuto 17?
3: Sí, es verdad. 17 y no sé qué.
0: No és menys cert que des de la pantomima independentista del senyor Mas, sí, la gent celebra el minut 17 amb crits d'independència?
3: 17-14.
0: Por tanto, la gent va demanar la independència, sí, ens la vam ficar doblada, sí, i la gent se va callar la boca ipso facto.
3: Home,
0: pues això és, sí, Catalunya, amics.
3: Bueno, escolti, no. Jo
0: I això passarà si demanem la independència. Vindran els tanques, xaparem la boca i farem veure que aquí no passa res.
3: Bueno,
0: i donde dije Diego, digo. No hi ha més preguntes.
3: Molt gràcies, li agraeixo. Tomàs, perdona, agafo, t'has continuat.
7: Bé, a part d'aquesta victòria a la Champions, el Barça també s'ha vist esquitxat per la investigació policial contra la màfia xinesa. Sembla que aquests xinesos volien fer negocis amb el Barça, com ara organitzar una gira dels blaugranes per la Xina.
3: Molt bé, fem una valoració ràpida del partit ahir amb el cap d'esports de la competència, que és en Charlie
8: Carol, Carol, Carol, Carol, Carol, soc Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol. Torna la Champions, torna el bon futbol.
3: Sí,
8: el joc del Barça és com quan vaig a la discoteca. Fins a l'últim minut tinc esperança de ficar-la.
3: Charlie.

0: comencem amb els titulars. Un gol d'Alba i un altre d'Iniesta donen la victòria al Barça.
1: I el titular és...
0: Si te molesta, tira d'Iniesta.
1: Ves acabant. Sí.
0: El millor del partit va ser Foster, sí. El porter escocès.
1: Titular.
0: Festa Foster.
1: Sí.
0: Un mes, deixeu-me un mes.
1: Sí, va.
0: Bartra fa un partidàs i aconsegueix ser una peça clau a la victòria de l'equip.
1: Va, titular.
0: Força, Bartra!
1: Molt bé, gran nivell avui, moltes gràcies.
0: Gran nivell. Continuem parlant del Barça, no. Perquè, com deia el Gafotes abans, sí. Una xarxa mafiosa xinesa va intentar fer negocis amb el Barça.
1: Voleu deixar de dir-li Gafotes al Gafotes?
0: Tenim aquí un company periodista xinès a qui volem preguntar una mica més sobre aquests negocis amb el Barça que no van arribar a bon port.
1: Sí, parlant de port. Perdona, tu m'estigues.
2: No.
1: Tu primer.
3: Endavant, Gafotes.
4: Un positiu per l'Oriol, perquè és a l'escola americana de...
0: Voleu callar, que tenim aquí un senyor xinès esperant.
4: Que si cal, fica el cols a la boca.
1: Perdoni, senyor.
0: Va callar o no?
1: Sí, ara, un moment, que estàvem fent...
2: El seu nom, sisplau?
0: José Lamón.
1: Em dic José Ramón.
0: José Lamón Almolana.
1: José Ramón de la Morena.
2: Sí. Molt bé, senyor de la Morena. Quin tipus de negoci volien fer aquests mafiosos amb el Barça?
0: Bona mierda, loga, buena mitad precio.
1: No, bàsicament volien abaratir costos.
0: Chinito, chiquito.
1: Els nens xinesos...
0: ¿Qué le sueldo, un euro?
1: Cobren un euro per samarreta cosida.
0: ¿Samarreta massa cara?
1: Els xinesos van demanar al president abaixar el preu de les samarretes.
0: Niño gratis.
1: Així els nens cobrarien menys.
2: Ja, i quina va ser la reacció del club?
0: Pues Sandro lo sé, la pela.
1: En Sandro Rossell... Ell és la pera.
0: No, la pela.
1: Ah, el president Rossell, la pela és la pela.
0: No, està tonto, tu, o què?
1: Escolti.
0: La pela, paliva, p'abajo, paliva, p'abajo.
1: Ah, a Sandro Rossell se la pela.
0: Sí.
2: Que el Barça no va voler baixar el preu de les samarretes.
0: Elton John.
1: Ni hablar del peluquín.
0: Culer.
1: Els culers...
0: Uldangalín.
1: Sempre volen més i més diners.
0: Culer Uldangalín.
1: De fet, van intentar enganyar-nos.
0: ¿Quiere gatito molón?
1: El Barça volia que els regaléssim un gat d'aquells que mou la mà.
0: I patia el moleno.
1: I ells, a canvi, en regalaven un song.
2: Molt bé, moltes gràcies, senyor de la Morena.
0: A ti, Gafota.
1: A tu, Tomàs.
0: ¿Quiere carne en bala?
1: Vols xopet?
2: No, gràcies, ja esmorzat.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Seguim amb més documents històrics de ràdio aquí a la Maroteca de la Ràdio. En aquest cas, una gravació molt habitual a la ràdio que es fa quan en un estudi de ràdio apareix un artista musical conegut, que és la salutació. I en aquest cas, una salutació que vaig enregistrar jo mateix a l'estudi número 1 de Ràdio Rubí a l'octubre de 1996, moment en el qual ens van visitar els gossos. Vaig estar una estona parlant amb ells. En aquells moments no eren molt coneguts perquè feien un parell d'anys més o menys que havien tret el seu primer disc, i va ser un plaer estar una estona amb ells. Anem a escoltar aquesta salutació que vam enregistrar a Ràdio Rubí, i també a la vegada vaig aprofitar que l'enregistressin per Mata de Pere Ràdio.
2: Jo sóc el Roger.
3: Sóc l'Oriol.
4: I jo el Nacho.
3: I som els gossos.
4: I això és el Mirambé, de nosaltres, dels gossos.
2: Soc Roger dels Gossos i us presento el tema aquest estiu, perquè passeu un final d'estiu de puta mare.
3: Soc l'Oriol dels Gossos i us presento el Baby Only You, un tema guai.
4: Perquè el futur sigui una mica millor, per tots vosaltres, el més enllà dels gossos.
2: El rei, qui és el rei? El rei sou vosaltres, som els gossos.
3: Hola, som els gossos. Jo soc l'Oriol.
2: Jo sóc el Roger.
4: I el Nacho.
3: I es passem un tema amb la col·laboració dels Lacs amb Bustos, que es diu...
2: Quan et sentis...
4: De marbre.
3: Que vagi bé fins ara. Ja està?
4: Ara mata de pera, no?
3: Titubeta ràdio.
4: Tornem a fer el mateix.
3: Sí, bum, bum, bum.
4: Va.
3: Com? Sóc l'Oriol.
2: Sóc el Roger.
4: I jo el Nacho.
2: Som els gossos.
4: I un saludació molt especial a la gent de Mata de Pera.
3: Que celebren el seu 25è aniversari.
2: 15è. 15è.
1: Aquí teníem una pífia amb els gossos, que deien també Mata de Pera. Ai, si els escolten els de Mata de Pera. No Mata de Pera, no Mata de Pera.
5: Exacte, ho pensava, se'n pipen molt, és Mata de Pera. No els agrada Mata de Pera.
1: Molt bé, seguim a Ràdio Rubí. Anem a escoltar a un company que hem convidat al programa, però que encara no hem pogut coincidir. Esperem poder-ho fer algun dia. Estem parlant de Cisco Lara. Anem a escoltar el seu Esports al Dia a Ràdio Rubí, a més el dia 7 de novembre de l'any 2016.
6: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
7: Mira, què trobàvem a faltar, Aquesta, la sintonia dels esports a Ràdio Rubí. Encetem avui mateix la temporada estable de l'emissora municipal. Encetem el nostre camí, estem en forma als esports de Ràdio Rubí. Uns esports que en directe ja fa temps, amb el Rubí, la incorporació fa un parell de setmanes de l'Olímpic de Can Fatjó en directe, així com del Juventut 25 de setembre. Com és habitual, els dilluns, ja sabeu, informació força dedicada al futbol, amb un cap de setmana dolent pels equips de la nostra ciutat, amb derrotes de Rubí, Olímpic i Juventut 25 de setembre. Avui també en parlem de waterpolo, en uns programes d'esports que ja sabeu, de dilluns a divendres, després de l'informatiu al migdia, repetició en horari de vespre aquí, a Ràdio Rubí. Iniciem el nostre camí, benvinguts.
6: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
7: Arrenquem amb una Unió Esportiva Rubí que, sobretot, avui serà notícia més enllà del partit del cap de setmana, perquè aquesta tarda la Junta Directiva anunciarà el que es farà amb la direcció tècnica del primer equip. Ja saben que després de la marxa del Sergio Alegre ha estat el Dani Granado qui, com a segon, ha agafat en funcions aquesta condició de primer entrenador de la Unió Esportiva Rubí. Ara queda saber si continuarà sent l'entrenador o si arribarà un de nou. Tothom apuntava, sobretot ahir, al camp del Lleida B, doncs a l'arribada d'un nou míster. Haurem d'estar atents perquè serà aquesta tarda quan s'anunciï la incorporació o la continuïtat de Dani Granado, en el que ha de ser una solució a una situació que no s'ha d'allargar, perquè el mateix Dani Granado ahir, després del partit davant del Lleida, confessava que els seus necessiten sobretot estabilitat.
1: L'inconfusible estil de Cisco Lara, que jo definiria com energètic, té aquesta velocitat de locució i aquesta força impressionant. Jo tinc molt bons records d'ell perquè quan jo acabava el meu programa a La Peixera, després venien els 50 Rubís, per tant sempre fèiem el relleu a l'estudi i m'ensenyava tot el que anava a fer, els discos, portava artistes convidats. Recordo, per exemple, una vegada que van venir el Ja t'ho diré, que en aquells moments eren molt coneguts, i va estar molt bé coincidir amb ells a l'estudi. I vaja, un tio molt divertit i amb el que també tu passaves molt bé a la ràdio.
8: Home, jo el que us he de dir del Cisco, per exemple, és que és tot una, és tot una mostra de superació, d'acord? Perquè el Cisco arriba a la ràdio per fer un programa musical. I el Cisco, bàsicament, doncs, va fer la llista d'èxits i ja està. I el Cisco s'enamora de la ràdio, o ja venia enamorat, no ho sé, però jo crec que se n'enamora més encara, i arriba un moment en què es planteja, ja gran, tot treballant, perquè ell treballava amb altres coses i ho compaginava amb el que feia a la ràdio com a col·laboració, i es planteja estudiar la carrera de periodisme. Jo recordo que quan m'ho va plantejar vaig pensar, mare de Déu, doncs a veure, no? Perquè no és fàcil, perquè a més parteixes no vens de fer un batxillerat, una selectivitat, sinó que parteixes d'un altre punt, i això serà complex. Us puc dir que jo tinc informació per part de professors de l'Autònoma, perquè en tinc de molt, molt propers a casa, que el Cisco va ser un dels alumnes brillants de la seva promoció, de la seva carrera. I certament va fer els estudis de periodisme, 5 anys de periodisme, perquè ell volia tenir més formació i més preparació, que no pas això, i va voler, i tant sí com no, doncs va intentar dedicar-se al món del periodisme de manera professional. I, evidentment, ho va aconseguir. Nosaltres estem vinculats a la casa sempre, i en la mesura, en quan va ser possible, evidentment, la seva contractació no vam dubtar-ho ni un moment, perquè, a més, és un periodista tot terreny. El Cisco et fa una cobertura d'eleccions, et fa una retransmissió d'un partit i et fa, doncs, qualsevol altre tipus de programa. Nosaltres, com a hàndicap, no podríem fer una retransmissió d'un partit, ja us ho dic. No, ja sempre dic el mateix. Per tant, aquí també és una demostració de la superació i de les ganes i del fer. El seu hàbitat, on ell se sent més còmode, crec que poden ser diversos, però el món de l'esport l'apassiona.
1: Aquesta polivalència a la ràdio és també...
8: L'apassiona.
1: Aquesta polivalència a la ràdio és també un punt de vista important a tenir en compte, perquè al final pots tenir molta gent especial.

0: lista, però si tens algú comodí que en un moment determinat et pot fer un altre tipus de programa o pot cobrir alguna baixa d'algú altre, no? Doncs això és fantàstic.
1: Sí, amb una emissora municipal sí, perquè ho hem dit, no? Vull dir, la gent fa de tot. Moltes vegades li toca, les circumstàncies i tot, que també és la seva virtut, perquè et dona l'oportunitat de fer-ho i de provar-ho. Però vaja, a vegades no és que vulguis fer-ho, és que et diuen tu cap aquí i tu cap aquí i te'n surts. I te'n surts la majoria de les vegades, te'n surts patint una mica, però te'n surts. Per tant, aquesta versatilitat, jo crec que sí que els responsables de les emissores municipals, això, evidentment, ho valores moltíssim. I en aquest cas jo vull dir això, vull dir, l'enorme esforç i dedicació que li ha posat al CIP.
2: La Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Doncs bé, estem executant els últims minuts del programa d'avui, que hem dedicat en part a tornar a parlar amb els excompanys de Ràdio Rubí. Marxem recordant-vos, com sempre, la nostra adreça d'e-mail, que és hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Repeteixo, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Aquí ens podeu dirigir els vostres missatges i si també teniu gravacions antigues de ràdio que ens pugueu compartir, això seria fantàstic. També, per cert, recordar-vos que estem, evidentment, a la pàgina web cugat.cat/programes/hemeroteca. Aquí ens podeu localitzar i també estem presents a plataformes com ara Mixcloud o ebooks.com. Res més, doncs, donar les gràcies un dia més a la Lídia, a l'Amador i a l'Encarna per estar amb nosaltres. I Jordi, amb tu ens veiem en el proper programa.
3: Ens veiem al proper programa. De nou un luxe comptar amb la presència d'ells tres.
4: Adéu-siau.
0: Adéu, que vagi molt bé.
2: La Hemeroteca de la Ràdio amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
5: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament ha presentat aquest dijous el programa Eclipsi al 99%, una iniciativa que combina activitats divulgatives, culturals i científiques per acostar a la ciutadania l'eclipsi solar del 12 d'agost. La proposta posa especialment l'accent en la seguretat a l'hora d'observar un fenomen excepcional que arribarà a ocultar el 99,6% del sol a Sant Cugat i que en condicions similars no es repetirà fins al segle XXII. El tinent d'alcaldia de Drets, Dinamització de la Ciutat, Comerç i Seguretat, Bernat Picornell, ha insistit que el principal objectiu de la campanya és conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'observar l'eclipsi amb les mesures de protecció adequades. Sant Cugat s'assuma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra el 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central es commemorarà el mateix 15 de juny i serà una marxa de sensibilització que sortirà a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i que recorrerà diversos carrers de la ciutat sota el lema «Prou maltractaments a la gent gran». I ja estan obertes les inscripcions per participar en una nova edició del concurs de Globus de Cugat Mèdia, una de les activitats que formen part del programa de Festa Major de Sant Cugat. La competició se celebrarà el divendres 27 de juny de 12 a 2 a la sala Clavé de la Unió Centre Cultural. Els participants hauran de competir per parelles i posar a prova la seva coordinació, rapidesa i estratègia per eliminar la resta d'equips i arribar fins a la final del torneig. L'activitat és gratuïta i està oberta a parelles a partir de 8 anys. Les inscripcions es poden fer des del dia 11 a les 8 del matí fins divendres 26 de juny a les 12 del migdia a través del web de Cugat Mèdia. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Entertainer.
1: Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui no faré homilia. No faré homilia perquè hem tingut una setmana de papa i ja estic... No faré homilia, prou. Adeu, endavant.
2: It could be Oedipus Rex,
3: where a chap kills his father and causes a lot of bother.
4: The clerk who is thrown out of work.
5: I'm a boss who is thrown for a boss.